Fórmula Rubí, la millor fórmula musical del Vallès. If you cross it, that's your motherfucking ass.

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
2: Tengo que encontrarla.
3: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
4: Creo que he descubierto algo increíble.
1: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
5: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.

0: Són les 5 de la matinada.
1: Clàssics, hits, dance, urban,
2: fórmula, Rubí.

0: Són les 6 del matí.
1: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
2: Grava esto en este programa.

Benvinguts, benvingudes a una nova edició de La Gent Normal. Ja ho sabeu, el programa de conversa tranquil·la i reposada de Ràdio Rubí, 99.7 de la FM i també a www.radiorubí.cat. Dic tranquil·la i reposada, tot i que la música que ens acompanya avui des de bon començament, de tranquil·la i de reposada, ho és poc. I per si ens voleu veure, per si ens voleu escoltar en els millors moments del programa, doncs també, ja ho sabeu, ens podeu trobar a la selecció que fem en el nostre perfil d'Instagram @lagentnormal_radiorubí.

0: No hi ha cosa més bonica, segurament, que mirar el cel de nit. De dia també, però, perquè, per exemple, des del costat d'una platja, a la vora de la platja, comprovant la línia perfecta de l'horitzó i els colors perfectes de la terra, el blau, el verd, el marró. Però el cel nocturn, amb les seves estrelles, les seves galàxies, les seves constel·lacions, té un no sé què difícil de definir. Preguntar-se, com deia aquella cançó, si estem sols o no a l'univers, si de la mateixa manera que nosaltres contemplem l'infinit, potser anys llum enllà també hi ha altres éssers que també s'ho miren amb curiositat o amb por, tal vegada. Sigui com sigui, aquest estiu tindrem l'oportunitat única de mirar el cel de manera molt precisa, de manera molt especial. El pròxim 12 d'agost, el nostre país, bueno, el nostre país, no només el nostre país, sinó Europa, viurà un eclipsi de sol històric, ben visible especialment en unes quantes zones de les províncies de Lleida i de Tarragona. I avui volem parlar, ja escalfant una miqueta motors, perquè al final doncs queda un mes i mig per aquest eclipsi, doncs avui volem parlar precisament d'aquest eclipsi i hem volgut convidar un expert en astronomia, perquè ja sabeu que en aquest programa ens agrada parlar amb propietat, ens agrada parlar amb coneixement de causa. Segur que aprendrem moltes coses, segur que descobrirem moltes curiositats, però sobretot ho farem d'una manera tranquil·la i reposada. Josep Maria, molt bona tarda i benvingut a La Gent Normal.
1: Gràcies, bona tarda.
0: Ho dic massa gros quan dic que és un eclipsi històric o no?
1: No, és un eclipsi... Aviam, tots els eclipsis, sobretot aquests que són totals, són especials, perquè no són gaire freqüents.
0: Quan diem totals, a veure, anem aclarint conceptes, no? És a dir, hi ha eclipsis parcials, això a vegades ho sentim, els mitjans de comunicació. No, és un eclipsi parcial, és un eclipsi total. Què vol dir un eclipsi total o un eclipsi parcial?
1: Bé, un eclipsi parcial és que la Lluna ens tapa una part només del Sol. Pot ser més, pot ser menys, però és una part. Per això es diu parcial. Uh-huh. En aquest cas, el 12 d'agost, tindrem un de total.
0: És a dir, que el Sol quedarà totalment tapat.
1: Completament tapat. A la franja de la totalitat. Aquí a Catalunya haurem de baixar, els que som aquí a Barcelona, doncs haurem de baixar fins al límit de la província de Barcelona, Tarragona, per entrar dintre d'aquesta franja de la totalitat.
0: I això vol dir que aquesta totalitat... És a dir, per exemple, des de Rubí estant, no? Posem per cas que estem... anem a dir-ho així, a un centenar de quilòmetres de la franja de Tarragona, no? O potser una mica menys, fins i tot, 60-70 quilòmetres. Home, no serà total, però pràcticament serà total, no?
1: Serà, bueno, fixa't, aquí tenim la dada. Aquí estarà el Sol cobert en un 99,7%.
0: Per tant, gairebé un 100%. Això vol dir que durant uns minuts el Sol no el veurem. És a dir, serà, jo què sé...
1: Veuràs
0: no sé
1: aquest 0,3%.
0: O sigui, pràcticament, serà una, pràcticament es farà de nit.
1: Pràcticament. Però fixa't d'una cosa. Jo aquest serà el primer eclipsi total que viuré. No he viscut mai.
0: Quan va ser l'últim que va passar? Perquè vull dir que fos visible des d'aquí, des d'aquestes terres.
1: Em sembla que va ser cap a l'any 1950 i pico. Exactament, ara no me'n recordo.
0: Vale.
1: Però...
0: Fa molts anys,
1: fa això. Molts anys. De fet, no sé si aquest va ser el que es va veure des de Canàries i va ser un altre que va ser el 1905, per aquí, més o menys. Sí, és a dir, és un fenomen que...
0: Quan parlem d'històric, llavors ho podem posar amb lletres majúscules.
1: Sí, és que després, cap als anys 50, va haver-hi un altre que ara recordo que sí que es va veure a Canàries, però no sé si a la península també. Uh-huh. Per això que...
0: I quant dura aquest fenomen? És a dir, perquè clar, ara diem, ostres, el Sol... Perquè clar, això serà una cosa progressiva, és a dir, s'anirà
1: enfosquint.
0: És com si es fes de dia i de nit d'un normal i corrent, per entendre'ns. S'anirà enfosquint, hi haurà un moment d'obscuritat total d'aquest 99,7%, i després progressivament es podrà passar...
1: Tornarà,

0: el que passarà, el que té també especial en aquest cas, és que estarà molt baix. Per l'hora en què es donarà l'eclipse, el sol estarà a punt de posar-se per l'horitzó ja.
1: O sigui, serà un eclipsi més aviat de tarda, per entendre'ns.
0: Correcte. El veurem aquí, la totalitat es donarà cap a les 8:30 del vespre.
1: Val, molt bé.
0: És a dir, que després, quan la lluna ja ens deixi, ens torni a deixar veure el sol, s'estarà posant per l'horitzó. De fet, es posa cap a les 21:15, 21:17.
1: Uh-huh. Clar, llavors, que... serà molt curiós, no? Perquè llavors... en aquest punt com de foscor, no? És a dir, que veurem la lluna, és a dir, i progressivament, com que ja, diguéssim, com que la il·luminació, o sigui, quan l'eclipsi ja hagi passat i es torni, anem a dir-ho així, entre cometes, es torni a fer de dia, en realitat, de seguida veurem la lluna.
0: Correcte.
1: Vull dir que serà una cosa curiosa.
0: No la veurem, perquè no l'hem de veure, perquè és lluna nova.
1: Ah, perdó, exacte. Val, exacte.
0: Val,
1: és lluna nova.
0: Perquè es doni... aquesta és una de les condicions perquè es doni un eclipse de sol. Com que la lluna se'ns posa davant, la cara que nosaltres veiem de la lluna, la cara que està il·luminada és la part que està darrere de nosaltres. Llavors no la veiem, és la lluna nova.
1: És complicat, tot
0: és
1: això.
0: Una de les condicions... Sí, sí, sempre que hi ha un eclipsi...
1: Sempre que hi ha un eclipsi es donen aquestes circumstàncies.
0: Correcte. I si és eclipsi de lluna, és a l'inversa. Només es pot donar quan hi ha lluna nova.
1: Uh-huh.
0: És la Terra la que es posa... la que fa l'ombra a la lluna. I l'eclipsi de sol és quan hi ha lluna nova i l'eclipsi de lluna és quan hi ha lluna plena.
1: Apassionant. Ja veieu que aquestes coses... Mai no en sabem prou. De fet, el Josep Maria ve amb unes xuletes aquí, amb un gràfic, precisament amb tot això, és a dir, amb totes aquestes dades apuntades de com es produirà l'eclipsi.
0: Sí, és una infografia de com es veurà aquí a Rubí.
1: A Rubí, exacte.
0: Sí, sí, els horaris de quan comença i quan acaba.
1: Uh-huh.
0: I bueno...
1: Clar, això és molt curiós perquè jo fa aproximadament un any vam tenir aquí amb nosaltres una persona que també en sap molt de ciència i en sap molt de planetes i de tot el món de l'astronomia, que és el Joan Anton Català.
0: Qui no el coneix?
1: Qui no el coneix, exacte. Doncs el vam tenir aquí via videoconferència, però me'n recordo que d'això ja fa molts mesos, crec que era, si no recordo malament, que era a començament d'aquesta temporada, i recordo que ja vam començar a parlar d'aquest eclipsi, no? I ell especificava i explicava que això, que era una oportunitat històrica, que diguéssim que és el que estem veient ara, no? Que era una oportunitat històrica. I en altres intervencions que ha anat fent al llarg d'aquests mesos, clar, te n'adones, més enllà de la rellevància de tot això, que hi ha tot uns col·lectius de gent que, clar, que ja es comencen a moure des de fa molts mesos,
0: sí,
1: per trobar, anem a dir-ho així, per trobar llocs per poder-lo veure en bones condicions, per trobar allotjament, per poder allotjar-se, no?
0: És correcte. Jo vaig assistir al març del 2025, es va fer una convenció astronòmica, a l'Astronòmica de Sabadell, que es fa cada 2 anys, i una de les ponències d'en David Galadí va ser pel tema de l'eclipsi. I com bé dius, gairebé no havien... O sigui, sí que saps que jo feia 3-4 anys que ja, bueno, hi haurà aquest fenomen, però encara queda lluny, no? Però va ser curiós perquè ja al març del 2025, quan va fer la ponència en David Galadí, va dir, bueno, la franja de la totalitat, en principi el lloc més òptim de la península, tenint en compte que, per exemple, Astúries es fica dintre de la totalitat, però estadísticament la probabilitat de núvols, doncs, és més gran, no? Les Balears, a l'agost núvols, estadísticament, gairebé
1: poc,
0: res.
1: Pocs.
0: Però, com que està més a l'est, menys temps d'eclipsi. Ah. Perquè encara ens agafa el sol més baix. Llavors, diu, el lloc òptim és a Burgos.
1: El lloc òptim és a Burgos.
0: A plena meseta. Diu, però no busqueu. Ja està tot exhaurit.
1: Perquè està tot ple.
0: Això era el març del 2025.
1: Caram.
0: Ja estava tot ple.
1: Ostres, realment te n'adones, clar, que això és una, que això és una moguda molt, molt important, que és curiós perquè genera tot un negoci, genera tot una bueno, tot uns elements així externs de, doncs això, no? De gent que es desplaça, gent que li agrada això, o gent que potser no li agrada especialment, però, per dir-ho d'alguna manera, vol viure aquest moment històric.
0: Jo he tingut l'oportunitat de conèixer, el conec, en Josep Massalles. Uh-huh. Josep Massalles és el president de l'Associació Gastronòmica de Barcelona, Taster. És la persona de tota la península que ha viscut més eclipses. Uh-huh. De sol. De fet, des que va viure el primer, ell ho explica com que va ser una experiència única, indescriptible, que li va fer anar buscant cada any els eclipses. Ell, els seus viatges, els programa
1: en funció dels
0: eclipses. Funció dels eclipses. On hi ha aquest any un eclipse total de sol?
1: Perquè n'hi ha d'eclipsis totals n'hi ha cada any, o no?
0: Gairebé en tenim un per any. El que passa que el que és que torni a passar per aquí, per Catalunya, doncs trigarà 100 i pico anys. Uh-huh. Val? Però cada any es projecta un eclipse de total de sol en alguna part del planeta. Uh-huh. Passa que l'ombra que projecta la Lluna sobre la Terra té una superfície molt extensa. Llavors, l'ombra que projecta és molt petita i has d'anar a buscar aquesta franja. Però hi ha gent que ho fa. I és curiós perquè abans hem comentat que aquí l'eclipsi serà gairebé total. Uh-huh. Perquè dius, ostres, però si és que 99,7%. Això per mi és com...
1: És gairebé
0: total.
1: Exacte.
0: Doncs parles amb el Josep Massalles i et diu, això és com la nit i el dia. Si tens l'oportunitat
1: de veure el 100%,
0: ves a la franja de la totalitat. Si t'has de desplaçar 50 quilòmetres, pensa que hi ha gent que fa milers de quilòmetres. Si tu només has de fer 50...
1: Clar, és una oportunitat.
0: I tens l'oportunitat, fes-lo. Diu, perquè és com la nit i el dia. Aquest 0,3% fa que no sigui de nit del tot.
1: Uh-huh. Clar, i ara si et preguntes, Josep Maria, quina, diguéssim, quina seria la franja a Catalunya, si ens miréssim el mapa, més o menys el mapa de Catalunya, quina, diguéssim, quina franja seria la més, diguéssim, la més afectada de l'eclipsi?
0: L'eix central de la franja de la totalitat, pensa que és una franja que agafa 207 quilòmetres. El centre passa pel Delta de l'Ebre. Si te'n vas al Delta de l'Ebre, Castelló, aquella zona, és la totalitat, és on viuràs l'eclipsi total gairebé en 2 minuts. No arriba, però vora els 2 minuts.
1: 2 minuts.
0: De totalitat. De totalitat. Des del moment que comença tindrem una hora i mitja o més. Des de que es comença la lluna a ficar-se per davant, el veiem parcial, fins que arriba la totalitat. La totalitat és 1 minut 40 segons. Si ens anem a Vilanova, que és just a la vora de la franja, doncs el veurem 30 segons.
1: Uh-huh. Clar, ara estava pensant jo el Delta de l'Ebre, no? Que és un lloc tan maco i amb una càrrega tan especial, no? Però clar, m'imagino que arribar al Delta de l'Ebre un 12 d'agost a poder veure l'eclipsi, jo crec que has de plantar el xiringuito 3 o 4 dies abans.
0: Imagines bé.
1: Clar, perquè a més a més les carreteres del Delta de l'Ebre, que tendeixen a ser més aviat estretetes, amb poc espai per aturar-se, clar, allò serà una bogeria.
0: Sí. qui pugui, el que ha de fer és anar abans. Mm-hmm. És a dir, no pensar, bueno, d'aquí al Delta de l'Ebre, que trigo? Hora i mitja, dues hores?
1: Doncs surto a les 6 de la tarda.
0: No facis això. Si tens oportunitat, ves pel matí, arriba amb 3-4 hores de marge, uh-huh, amb una mica de marge. I de fet, penso que qui ho vulgui fer, jo crec que ja gairebé tothom ha escollit el seu punt per veure l'eclipsi.
1: I llavors és més... és millor estar en una zona plana o és millor estar en una zona elevada?
0: Com més elevat, millor, sempre i quan no tinguis muntanyes al voltant o elements...
1: És a dir, si has de pujar una muntanya, puja la més alta.
0: Correcte.
1: I sí, que no hi hagi, que no tinguis arbres...
0: Evitar els obstacles, clar. Uh-huh. Clar, és per això que en aquest cas, a l'eclipsi d'aquest 12 d'agost, hi ha uns punts estratègics. Així com el 2027 hi haurà un altre el dia 2 d'agost, però que ens agafarà només la franja sud de, per Andalusia.
1: Perquè per tant, aquest
0: agafa el Marroc...
1: Aquí no veurem,
0: aquí no veurem res. Aquí no, el veurem parcial.
1: Sí.
0: El veurem parcial. Ara no sé en quina magnitud, però el veurem parcial. Però si el vols veure com aquest, total, t'has d'anar doncs, a Màlaga, Cádiz... perquè allà sí que agafa una mica la franja de la totalitat que passa per Marroc, per Egipte, uh-huh, però en canvi aquell, el del 2027, es dona entre les 10 i les 11 del matí.
1: Clar, això és...
0: El 2 d'agost, a les 10 i mitja, 11 del matí, i... encara que estiguis al mig de dos edificis, al carrer, tu mires cap a dalt i el veus el sol.
1: Ara et faré una pregunta, abans escoltarem una peça musical, però et faré una pregunta que, bueno, que ens pot arribar a fer riure, eh? Què passaria si el dia 12 d'agost ens aixequem amb el dia hiperennuvolat i a les 8 del vespre cau una tamborinada?

0: Amb el Josep Maria ara l'he fet riure abans que arrenqués aquesta cançó. Abans que em responguis en aquest toc d'humor que havia volgut posar, has triat una cançó canyera al començament, i aquesta també ho és. Ets canyero, Josep Maria?
1: Sí, m'agrada el rock. Sí, m'agrada aquest estil de música. De fet, bueno, la setmana que ve és Festa Major i després l'altra vaig al Rockfest.
0: Vas al Rockfest?
1: Sí, sí, sí, tinc ja les entrades.
0: Molt bé, aquest any hi ha un cartell bastant interessant.
1: Sí.
0: Bueno, de fet, el Rockfest en general té un cartell molt interessant.
1: Està molt bé perquè és molt variat. Llavors tens des de hard rock fins a el clàssic heavy metal i el thrash, punk. És a dir, tu tries, pots triar el que més t'agradi. Bueno, de fet, un festival acaba sent això, no? És maco perquè
0: pots anar saltant d'escenaris i a vegades, doncs això, a vegades hi ha bandes que dius, ostres, comences la primera cançó i ja no et diuen... I bandes que, a més, els festivals són un banc de proves per descobrir grups nous, que això també és una cosa que a vegades no tenim en compte. Però no, jo vaig a veure tal, qual, no? Però jo, per exemple, gràcies a anar a un festival vaig descobrir un grup que després, amb el temps, m'ha anat agradant molt, que són els Ghost. I jo els vaig veure per primera vegada sense saber res d'ells, els vaig veure per primera vegada en un Primavera Sound, que desentonaven una mica ja, també ho haig de dir, però, i que és una banda que té un recorregut ja molt llarg i té una, diguéssim, té un pes específic i una sonoritat com bastant, bastant interessant, evidentment sempre a la part nòrdica d'Europa, que d'aquestes coses en saben bastant, no? Josep Maria, 12 d'agost, 8 del vespre, o no?
1: Tamborinada.
0: 8 del matí, i s'aixeca el dia rúfol, allò que es diu, ostres, sembla que plourà avui. No ha plogut en tot l'estiu i resulta que avui té pinta de ploure. I a les 8 del vespre cau un xàfec. Clar, és que ara ric
1: perquè...
0: És que perquè
1: ho pintes la decepció... de la pitjor manera possible. Perquè anava a dir, bueno, doncs com diu aquesta cançó... La història no s'ha acabat. Mires cap al cel i hi ha aquesta esperança encara.
0: Clar.
1: Però és que dius, cau la tamborinada a les 8 del vespre. Ostres,
0: en el cel sempre hi ha l'esperança, eh? Els cristians ho saben molt bé, això, i ho solucionen molt bé. Però més enllà d'això, clar, igualment veurem una baixada d'intensitat de la llum, lògicament.
1: Sí, sí,
0: clar,
1: sí,
0: no ho veurem tan espectacular com si...
1: Podrem fer les fotos que esperàvem fer, no podrem veure els fenòmens aquests, que és el que esperem, no? Uh-huh. Veure les perles de Bailey, l'anell de diamant, tots aquests fenòmens, la corona solar...
0: Les perles de Bailey? Què són això? Explica'ns-ho, perquè ara m'he imaginat un braçalet o un collaret, no?
1: Sí. Bueno, podries regalar-li
0: Podries regalar algú,
1: clar.
0: Però, què és exactament això?
1: Bé, doncs, quan la lluna es posa davant del sol, completament... la superfície de la lluna és irregular.
0: Sí.
1: I llavors es veuen puntets encara del sol, de la circumferència solar, perquè són aquests punts que es deixen veure entre les muntanyes de la lluna.
0: Clar, perquè la lluna, com que la lluna no és perfecta, no tapa exactament tot el sol.
1: Correcte. Es va ficant i es comencen a veure fins que ja queda tapat del tot, no? Però hi ha un moment que hi ha aquestes, es diuen perles de Bailey, que ja van tapant les muntanyes, els cràters de la lluna, van tapant irregularment el sol fins que es fica completament al davant. L'últim contacte, primer veurem les perles de Bailey, i en l'últim contacte hi ha un raig, un últim raig de llum, que això és el que li diuen l'anell de diamant, perquè sembla això, sembla com un anell de llum, i després aquesta part, aquesta anava a dir taca, però no és taca, diguem, és llum. Uh-huh. I això li diuen l'anell de diamant.
0: Clar, i això són uns 30 segons.
1: L'últim contacte. Uh-huh. Llavors es tapa completament. Després, quan va sortint per l'altre costat, torna a haver-hi aquest anell de diamant. Uh-huh. I es va... i va sortint. I després hi ha un altre fenomen també molt interessant, que és quan està tapat completament. Parlem de minut i escaig, o sigui que s'ha de parar atenció. Sí. Podrem veure la corona solar.
0: Què és?
1: És com una cabellera. Tu no veus el sol, però veus aquesta circunferència, un cercle fosc, i envoltat com d'una cabellera.
0: Com...
1: És la corona solar és... és com, diguem, com si fos un vent solar.
0: Uh-huh. És com
1: milions de quilòmetres, té de...
0: Clar.
1: I només es pot veure en aquest fenomen, amb els eclipsis.
0: És una mica com quan surt el sol i hi ha núvols, aquella mena de rajos que es projecten a través dels núvols.
1: No tan així. perquè és que és espectacular i només es pot veure quan hi ha un eclipsi. Per això, el que dèiem al començament, són especials aquests fenòmens? Són tan especials? Doncs ho són.
0: Estem veient que són realment especials, però aquí hem fet servir un verb, Josep Maria, que m'agradaria que matiséssim, perquè això, i això es anirà repetint a mesura que ens anem acostant, no? Mirar l'eclipsi, vale? Mirar. A veure, com hem de mirar l'eclipsi? Perquè, clar... Aquí se n'ha parlat molt.
1: Sí.
0: No podem anar
1: de qualsevol manera,
0: com si anéssim aquí amb la floreta a la mà i mirar directe. No, el sol queda tapat, doncs miro directament al sol.
1: No, això mai es pot fer. L'eclipsi s'ha de mirar sempre amb ulleres especials homologades per veure l'eclipsi. I no es poden fer experiments, ni ulleres de sol, ni aquestes de màscares de soldar, ni radiografies, res d'això.
0: Això fa com 20 o 30, jo crec que jo des que tinc ús de raó, i ja en tinc uns quants anys, cada vegada que hi ha hagut un eclipsi parcial de sol, perquè de total crec que no en dec haver viscut cap, sempre s'ha dit això de les radiografies, les ulleres de soldador i tal. Si encara es continua dient, suposo que és perquè encara hi ha gent que ho fa servir.
1: Clar, perquè pensen que, bueno, que amb això...
0: Ja tinc prou.
1: És lo típic, no? Això s'ha fet sempre. Bueno, i també hi han hagut molts accidents a la retina i...
0: Sí, també hi ha gent que va a 180 per l'autopista encara.
1: Clar.
0: I pots anar a 120.
1: Sí. I el problema és que, aviam, fisiològicament, el nostre cos, el nostre organisme està preparat. Si tu surts al carrer un matí, mires cap a dalt i et trobes que amb el sol de cara, treus la vista de seguida i no et passa res perquè estem preparats fisiològicament. Què passa quan hi ha un eclipsi? No et fa mal als ulls. I llavors podries aguantar més estona mirant directament. Però la irradiació només d'un punt del sol, la irradiació que t'arriba a la retina d'aquest punt, et crema cèl·lules de la retina. I en el moment, com que tu no sents cap mal, no te n'adones i pots continuar mirant. I llavors, quan ha passat tot el fenomen i quan passen dies, aquesta gent comença a dir: ostres, no veig les línies rectes, veig com línies tortes. I és perquè se li han després moltes cèl·lules de la retina.
0: Per tant,
1: i s'ha d'anar amb molta cura.
0: Per tant, ulleres homologades.
1: Amb el segell de conformitat europea i la ISO, que fa de molt bon recordar, que és 12312, 12312-2. Però, per recordar-ho bé, 12312.
0: 12. Perquè amb això no cal jugar-se-la, evidentment.
1: No. Perquè... I a més, si és que són molt econòmiques i et valen per aquest eclipse, pel de l'any que ve i del 2028, que hi haurà un altre.
0: 2028 també.
1: També. Hi haurà un altre, però aquest serà anular, no serà total.
0: Què vol dir anular? Anular... Perquè abans hem parlat dels totals i dels parcials, ara ens en surt un altre.
1: Sí.
0: Que és l'anular. A veure.
1: Sí. És igual que el total, només que en aquest cas la lluna està, la tenim més lluny i llavors no ens tapa.
0: O sigui, no
1: completament.
0: Tapa, no tapa tot, tapa només una part. És com si,
1: correcte,
0: com si pintéssim un cercle a dins.
1: Correcte,
0: la...
1: inscrit, correcte. I és perquè, clar, l'òrbita de la Lluna, que fa la Lluna sobre la Terra, és elíptica, no és un cercle perfecte, és elíptica. Llavors, hi ha aquesta variació de distàncies de 380.000 quilòmetres fins a 400.000. De fet, de mitjana diem sempre 380.000. Uh-huh. Però per què és això? Perquè és una mitjana. Quan la Lluna la tenim més a prop, està menys dels 380.000, més 360.000, una cosa així, 350, i gairebé 400.000 quan la tenim més lluny, al perigeu. Uh-huh. I l'apogeu, val?
0: Clar, és com quan intentes projectar una ombra amb una paret, no? És a dir, si tu acostes molt la mà, per exemple, a la,
1: correcte,
0: a la bombeta,
1: és això,
0: a la font de llum, evidentment, l'ombra és més petita. Si l'allunyes i t'acostes més a la paret... al revés, és a dir, ho he dit al revés, però ja ens entenem. És aquest efecte.
1: Però tu mateix segurament has sentit a parlar de les superllunes.
0: Sí.
1: I és per això. Superlluna, què és? La lluna plena, quan la tenim...
0: Quan està molt a prop.
1: Quan està molt a prop. I quan no està tan a prop, doncs és la lluna plena, normal.
0: Ara que parlem d'astronomia, clar, els anys d'eclipsi, d'eclipsi total, no? Que tu dius que n'hi ha, evidentment, n'hi ha cada any sol haver-hi, no?
1: Sí,
0: eclipsis,
1: en algun punt de la Terra.
0: En algun punt de la Terra, no? Però clar, aquí, en aquest cas en concret, en el cas del 2026, del 12 d'agost del 2026, a Catalunya, clar, això moltes vegades activa tota la cosa així com més esotèrica, no? De, ostres, un eclipsi és un fenomen estrany, que és estrany, però vull dir, és perfectament documentat,
1: sí,
0: i demostrable científicament, no? Però més enllà d'això, tu creus en les, diguéssim, en les supersticions o, ostres, un eclipsi vol dir que
1: no,
0: aquell any ha de passar alguna cosa?
1: No ho soc pas, de supersticiós. El que passa que amb l'astronomia ha passat molt sovint amb qualsevol fenomen, no només això, no? Quan es van descobrir... Bueno, no se sabia què eren els planetes. Les civilitzacions egípcies, els babilonis, veien que totes les estrelles formaven constel·lacions i tot es movia en un ordre, seguint un ordre. I amb això, doncs, bueno, el tema de les estacions, ho controlàvem amb això, no? Per exemple, a Egipte, quan sortia l'estrella Sirius, sabíem que era quan vindria el desbordament del Nil. Llavors, això els preparava.
0: Uh-huh.
1: Val? I era, clar, eren aquests senyals.
0: Era l'única manera senyals que tenien de...
1: Però què passava? Hi havia uns astres que no seguien aquest ordre, que anaven, es movien pel cel com volien. Doncs el que fa aquí el que vol només pot ser un déu, i els planetes els atribuïen, havien de ser deïtats.
0: Uh-huh.
1: perquè no ho veien cap llei, saps? Llavors amb els eclipsis, doncs igual, qualsevol fenomen bueno, és curiós, històricament deien amaguem el rei, aquestes civilitzacions, deien, amaguem el rei perquè hi ha un fenomen d'aquests, del tema de conjunció planetàries o eclipsis o el que fos, no sigui que li passi qualsevol història.
0: Uh-huh. Saps? Clar, vull dir...
1: O sigui, pensaven, clar, sí. Jo no ho soc, de supersticiós.
0: Les supersticions, a vegades, sí, bueno, tenen aquest punt de... aquest punt, i ho deia jo al començament, no? d'intentar explicar les coses que, des d'un punt de vista, anem a dir-ho així,
1: científic,
0: no coneixes, i que no, fins i tot fins i tot no pots, no pots demostrar, no? Perquè no és que no siguin demostrables científicament, és que no has trobat la manera de poder-les demostrar. Perquè jo que sé, coses que ara són absolutament demostrades i demostrables, fa potser 100 anys o 150 o 200 anys no hi havia manera d'explicar-les.
1: Correcte.
0: No?
1: Imagina't que amb anys enrere, històricament, no, hi havia un eclipse i les famílies o qui fos, no, una desgràcia, doncs ja tenim atribuït.
0: Clar,
1: això està per culpa de l'eclipsi, segurament.
0: Jo m'imagino, no? Allà la tiraré molt enrere, no? Però m'imagino 300, 400, 500 anys enrere, no? De cop i volta...
1: Sí, no cal anar més enllà.
0: Sí, sí, de cop i volta, un dia estàs tu treballant al camp i de cop i volta veus que es va fent de nit progressivament i són les 12 del migdia, et quedes en la foscor total durant N minuts i després torna a sortir el sol. Clar, jo m'imagino, no?, la mentalitat d'una persona del segle XV, del segle XVI, del segle XIV. Clar, allò devia ser,
1: un
0: fenomen absolutament inexplicable. I a partir d'aquí, clar, projectar doncs, que això és obra d'un déu, que aquí hi haurà una desgràcia, etcètera, etcètera,
1: sí, perquè
0: és molt fàcil.
1: El tema dels eclipsis, hi ha un, ja es predeien a l'antiga Babilònia, val? Però com bé dius, no,
0: però això
1: no
0: era
1: tothom,
0: un terreny, era, això era
1: clar,
0: un terreny
1: era
0: d'uns quants.
1: Correcte,
0: clar,
1: correcte.
0: De pocs.
1: Això anava a dir. Llavors, aquí està el tema.
0: El pobre camperol que no estava, diguéssim, que no estava enrolat en...
1: Ell no sabia
0: en el...
1: res d'això.
0: Clar.
1: I, sí, sí, i els podien convèncer de qualsevol cosa i, bueno, i de fet, doncs passaven aquestes coses.
0: Perquè fa molts anys que els humans miren al cel.
1: Sí, sí, sí, i tant. Mil·lennis, mil·lennis.
0: I tot i així no hem perdut la, no hem perdut la, les ganes i la curiositat de mirar, no? I fins i tot de la pau que et pot arribar a donar mirar al cel en una nit estrellada, en una nit, per exemple, que hi hagués, que hi hagi lluna,
1: lluna nova,
0: nova
1: i...
0: que
1: correcte,
0: no tens la, diguéssim, aquesta contaminació del, de la llum de la lluna, no? Estirar-te a terra en un lloc on tinguis una bona visió. I aquesta,
1: és impressionant.
0: Aquesta experiència és molt fascinant.
1: És impressionant. I veus la Via Làctea. Jo recordo de petit, anaves al món rural i veia una quantitat d'estrelles que deia, ostres, què passa aquí? A Rubí no les tinc. I veies això, fins i tot la Via Làctea, és impressionant. És que aquell cel t'impressiona.
0: Uh-huh. Dona, m'has dit ara, de fet, una cosa que et volia preguntar, no? Dona arrenca aquesta passió, perquè veig que parles, vull dir, només sentint de parlar, crec que puc dir sense equivocar-me gaire, que parles amb passió. D'on et ve aquesta passió de l'astronomia?
1: Res, és només això, no? Penso que de petit ja m'impressionava quan mirava el cel, però res més. Però després ja d'adolescent, recordo, teníem 16 anys i amb uns col·legues, amb els meus, la meva colla, hi havia un company que va dir que a l'escola li havia tocat fer un treball, sobre, no sé, ara no recordo si era sobre el sol o sobre el sistema solar o alguna cosa així, i dèiem, ostres, que xulo, no? Doncs això està bé i tal. I vam començar a parlar del tema d'astronomia i va sortir el tema de... Ostres, va sorgir... I t'imagines si féssim una associació d'astronomia aquí a Rubí per... I bueno, vam engrescar.
0: I us vau engrescar.
1: Sí, sí, sí.
0: I, com...
1: I llavors, clar, llavors ja t'hi fiques més i comences a informar-te més i a, bueno, i amb més gent aprens més coses. De fet, bueno, nosaltres ara a Astro Rubí, que és on t'estic, hi ha una frase que va dir Newton que l'hem fet nostra, no? Si vols arribar lluny, a mirar lluny, posa't espatlles de gegants. I és així.
0: Bueno, és a dir, diu molt aquesta frase, eh? Perquè vull dir, ara tots tenim el cap, no?, de posar-nos a sobre d'un gegant, no?, la imatge molt gràfica, però al final és, aquí al darrere vol dir aprendre dels que en saben més.
1: I tant, i tant. I això és el que em passa, no?, que tu fins ara t'havies conformat en veure el cel, bueno, d'una manera visual, fer observacions visuals només. Després ja veia que la meva filla li veia cert interès, dic, bueno, va, doncs em compro un telescopi. Llavors aquest interès se'n va enorme.
0: Però suposo que en el moment que et compres un telescopi per mirar estrelles, per mirar planetes, etc, etc, vol dir que la cosa ja va en sèrio.
1: Sí,
0: és a dir, que t'ha picat el verí de l'astronomia.
1: Sí, sí. I llavors comences a conèixer gent que t'engresquen, ostres, doncs saps que tu amb aquest equip has provat de fer astrofotografia? No, què dius, no? Però sí, a més, com que no sortim d'aquí, de Rubí... No, però tu pots fer cosetes, eh? Es poden fer coses, eh? Clar, no trauràs fotos...
0: Home, com si t'anessis al Pallars, per exemple.
1: Però sí que pots aprendre i després te'n vas allà al Pallars i treus la foto, no? I, ah, sí? Això es pot fer? I t'ensenya com fer-ho. I vas conèixer un gent i un altre que en sap molt d'altres històries. Perquè, clar, llavors et comences a engrescar en tota la temàtica de l'astronomia i et peta el cap perquè no saps per on tirar.
0: Això ho deia el Josep Maria al començament, abans que obríssim els micros, em deia, em porto aquí apuntades coses perquè amb el món de l'astronomia tens aquesta sensació que t'explota el cap quan hi ha moltes dades i tal, i parlàvem exclusivament només d'aquest fenomen que viurem aquí el dia 12 d'agost, aquest eclipsi de sol total.

0: Ara entenc per què has triat els Halloween, perquè estan en el, perquè estaran en el cartell del Rockfest d'aquest any.
1: Sí, és un cap de cartell el dissabte.
0: Dissabte dia 3 de juliol, els Halloween amb els Accepts, amb el Sabaton, Napalm Death. Déu-n'hi-do, el cartell d'aquest any.
1: Sí, aquest dissabte és impressionant.
0: Molt bé, doncs ja hem vist que el panorama o la paleta musical del Josep Maria doncs és rockera.
1: No és incompatible l'astronomia amb el rock.
0: No, perquè al final, home, si haguéssim... Jo quan trio les músiques de fons de que sonen mentre fem aquesta conversa, sempre intento imaginar-me una mica una tipologia de música que se digui amb el que estem parlant, no? I clar, de fet, ara, quan s'acabi aquesta cançó, tornarem als sons de una mica així com... Saps? Així, chill, de com de l'espai.
1: És una mica vingut aquest i què ha passat,
0: però
1: no?
0: Però està bé perquè vull dir, la vida són contrastos, Josep Maria, no descriurem res de nou. Llavors, si ensenyim a l'Astrorubí, en aquesta entitat que va, bueno, diguéssim que va néixer una mica a partir d'una...
1: Bueno, aquesta és nova, perquè... Sí, bueno, va ser una escissió d'una altra que hi havia, que era aquesta primera, que es va fundar el 86, però nosaltres portem ara com a enregistrats a l'Ajuntament i a la Generalitat, portem un any, justament un any. Acabem de trencar la closca, com aquell qui diu...
0: I quina...
1: Fent astronomia és una altra història, no? Però cadascú individualment. I, bueno, i ara doncs el grup que tenim aquí, Astrorubí, és un grup molt maco. Hi ha gent molt potent. El que em va ficar amb el tema de l'astrofotografia, el David González, que ve d'Aster, va ser el que em va dir no, es poden fer coses i pots aprendre aquí... I em va ensenyar com fer-ho i...
0: S'ha de tenir... És a dir, per dir una cosa és mirar el cel i veure les estrelles i, que bonic, que maco i tal, no? Després suposo que fas aquesta segona fase de, doncs, aquestes constel·lacions, que això és la Via Làctea, etcètera, etcètera, allò és Venus, allò no sé què.
1: Visual.
0: Exacte. Però un cop fas el salt, no? Entrem en el moment telescopi. Ara tu parlaves de l'astrofotografia. Realment és complicat tot aquest món o està a l'abast, i ja no només parlo de qüestions econòmiques, sinó està a l'abast de la gent?
1: Saps què passa? Que això va venint sol. És a dir, jo havia sempre fet observació visual i amb prismàtics. I sempre diem, el millor telescopi per un que comença, un aficionat que comença, són uns prismàtics, uns binocles. És impressionant el que arribes a veure.
0: Però llavors és uns binocles d'aquests que augmenten molt, però que has de tenir una base per recolzar-los, trípode o alguna...
1: Si li poses l'adaptador per posar-lo en un trípode, millor, perquè no tremola, no et bellugarà la imatge, és millor, sí. i no se't cansen els braços.
0: Clar.
1: Però no cal que siguin especials, que n'hi ha. Especials per astronomia. Però jo ho feia amb els prismàtics que tenia per veure ocells.
0: Sí.
1: Amb aquests, però és que és impressionant la quantitat d'estrelles i de fenòmens que veus, cúmuls estel·lars. Descobreixes un altre món. Després arriba el telescopi, i amb el telescopi l'altre, el tema de l'astrofotografia i de més, va arribant per això, perquè arriba un company i et diu, saps que has fet alguna vegada això? No ho puc fer. Com que no? Tu no tens una càmera de fotos? Sí, però no una càmera astronòmica. És igual. Es pot acoplar aquí i... Ostres, sí? Això es pot fer? O sigui, ni t'ho imagines.
0: És a dir, amb mitjans molt, anem a dir-ho així, eh? Com pots molt començar. Rudimentaris, pots començar...
1: Pots començar, correcte. Mm-hmm. El que passa que, clar, després això t'engresca, t'enganxa i això, és, i això tota, és un no parar.
0: Això
1: clar.
0: És com tota la
1: correcte.
0: Vida.
1: Correcte, això com és com qui... no parar, perquè ja quan treus la teva foto, ostres, quina nebulosa que he tret. Després la vols millorar, perquè veus que altres han tret aquesta nebulosa i dius, mare meva, quina foto. Jo la vull fer igual. Diu, bueno, ja, però... tenen una càmera ja més dedicada per astronomia, que és refrigerada, que no sé què. Bueno, va, quan val aquesta càmera?
0: Ja, llavors comences a sumar.
1: És això.
0: Però hi ha una experiència molt divertida, i aquesta sí que és veritat que està a l'abast de tothom, i jo la vaig provar un dia per casualitat, sense tenir cap noció de fotografia, eh? Te'n vas a un lloc d'aquests on tens una gran amplitud de mires, no sé, jo recordo en aquell moment en concret era a dalt de tot de Núria, l'alberg que hi ha a dalt de tot de Núria, que tens una coberta gran, tens una forquilla gran d'espai per veure. Sí. I és una cosa tan senzilla com deixar el mòbil a terra, encarant la càmera cap amunt, val? Obrint l'exposició al màxim, jugar amb quatre paràmetres de llum i de ISOs i tal, i deixar que el mòbil tingui l'objectiu obert durant un minut, per exemple. I us asseguro que el resultat de la foto que ens surt és absolutament espectacular, perquè és aquest...
1: Començaves a veure cercles...
0: No, és a dir, és pròpiament la visió de la cúpula celeste, però amb una qualitat i amb una és a dir, que s'assembla molt al que tu estàs veient amb els ulls, val? És a dir, i realment penses, ostres, i al final això és una càmera de mòbil convencional, més aviat justeta, en el cas del meu mòbil, eh? Vull dir, no, que m'imagino que amb mòbils que tenen ja unes càmeres amb unes lents sofisticades, etc, doncs evidentment el
1: correcte.
0: Resultat és més gran, no?
1: És com tot. Mm-hmm. Això és com tot. De fet, tu comences a fer fotografia i els fotògrafs et diuen, no cal que et compris el millor equip o l'última càmera que ha sortit al mercat. Fes amb el que tu tens. El millor equip és el que tu tens. Treu-li partit.
0: Perquè moltes vegades no li traiem partit a les coses.
1: Clar, perquè pensem que necessitem equips de molts milers de molts diners, i no és així.
0: Llavors moltes vegades el que passa és que et gastes molta pasta amb tots aquests equips i la falera se't passa.
1: Sí.
0: Per què? Perquè la correspondència entre resultats i inversió doncs està desequilibrada. Mm. De l'altra manera, si vas fent allò una mica la progressió, doncs mira, ara em compro, jo què sé, ara parlem de fotografia, no? Però em compro el cos de la càmera. I saps que mentre vagis tirant amb aquell objectiu aniràs fent N coses, no? Quan ja en saps més, quan ja estàs més preparat, doncs canvies un altre objectiu.
1: Correcte.
0: I així progressivament.
1: Amb l'astronomia passa exactament el mateix. Clar, tu et compres un telescopi i dius, és que, bueno, mira, jo començaré pel més fàcil, que és la Lluna, els planetes i tal, i et compres un tipus de telescopi que és especial per veure això. Però clar, després dius, ostres, és que m'agradaria fer també veure cel profund, alguna galàxia... Doncs, bueno, ja comences a ficar-t'hi i compres un altre...
0: Aquí fem una mica el salt d'inversió.
1: Sí.
0: Es podran fer fotos a l'eclipsi?
1: Sí, el que passa que és difícil, eh? És difícil. Abans he mencionat el Josep Masalles, està fent moltes conferències ara per explicar com s'ha de mirar, com s'ha de veure l'eclipsi, i, entre d'altres, moltes perquè explica com fotografiar l'eclipsi.
0: I segurament com no s'ha de fotografiar.
1: I com no, evidentment, també ho diu. Perquè, bueno, igual que et cremes la retina, cremes el sensor. Evidentment, també a les càmeres se li ha de posar un filtre, són unes làmines Bader, que és com un paper d'alumini, però és que si no ho fas, hi ha gent que diu, bueno, un filtre d'aquests de densitat neutra, un ND, que ja filtra... No, cremaràs el sensor.
0: Fixeu-vos si hem après coses avui parlant de l'eclipsi, parlant d'astronomia amb el Josep Maria, membre de d'Astrorubí. Josep Maria, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Passa-t'ho molt bé al Rockfest.
1: Gràcies.
0: I com que l'última cançó la trio jo, i que anàvem així del pal rockero, doncs hem triat un grup que no sé si coneixes, que són els Dragon Force.
1: Ostres!
0: I aquest Cry Thunder. Moltes gràcies per estar aquí.
1: Gràcies.
0: I a vosaltres, ens tornem a veure aquí la setmana vinent, ens veure i escoltar-nos a la gent normal, a Ràdio Rubí. Que tingueu un bon final de setmana, que comenceu la setmana següent amb energia i ens tornem a veure aquí.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dijous 25 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Almenys 32 persones han mort i unes 700 han resultat ferides a Veneçuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. L'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavi Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. 6 castells de gamma extra donen el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls, que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net. Passen 3 minuts de les 7 del matí. És temps per circular a aquesta hora, per veure com se circula a aquesta hora per la xarxa.

0: congestió al nus de la Trinitat cada retruc, doncs també afecta en sentit sud a la ronda litoral, amb cues des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Al Vallès també trobem retencions per la C58, molt puntuals però intermitents, des de Sant Quirze en direcció a Barcelona. També al Llobregat, doncs ja trobem lentitud per la B23 i la A2 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat i Sant Vicenç dels Horts en direcció a Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I en matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, fins al 30 d'agost. I pel que fa al temps, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, tornem a encetar la jornada amb una temperatura ben elevada i sobretot avui ha pujat una mica més la humitat que no pas dies enrere. Per tant, despertem amb una mica més de xafogó també. Ara bé, al llarg d'aquest matí amb pocs núvols, alguns que estan enganxats a la costa, sobretot cap al delta de l'Ebre, però són poc importants. Aquesta tarda, alguna nuvolada tornarà a créixer cap a l'Alt Pirineu amb algun ruixat, però bàsicament ja al vessant francès. I també hem de dir que al llarg de la tarda i del vespre arribaran núvols per les comarques de Tarragona i de Ponent que acabaran deixant alguna gotellada dispersa i, sobretot, ventades més intenses. Compte amb aquestes ventades seques i la temperatura que avui no té ganes de fluixar. Fregarem els 40 graus, sobretot avui, a l'interior gironí. Per tant, allà continuarà aquesta onada de calor. N'estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
4: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas. Tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar, para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
1: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
5: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
1: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que deixi de banda l'estratègia del i tu més i es pregunti seriosament si té neta la casa.
6: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
7: Usted lo sabía. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura

0: del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
1: El mateix dia, Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, entregava aquest dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. Un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar Peinado dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que va provocar, recordem-ho, que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per sancionar el jutge Peinado. De la seva banda, el Senat, on el PP té majoria absoluta, ha aprovat aquest dimarts la moció impulsada pels mateixos populars per reclamar la convocatòria d'eleccions generals anticipades. Ho ha fet, però, sense el suport de Junts, després que els populars rebutgessin una esmena dels independentistes sobre l'aplicació de la llei d'amnistia. Junts demanava incorporar al text la necessitat de fer efectiva, de manera immediata, íntegra i sense dilacions, la norma aprovada al maig del 2024 i posar fi a l'exili dels dirigents del procés. La negativa del PP ha evidenciat les diferències entre els dos partits, malgrat coincidir en les crítiques al govern de Pedro Sánchez i en la necessitat d'assumir responsabilitats polítiques pels casos de corrupció. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúric en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant el govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. De la plana internacional, avui estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent, per ara, és de 32 persones mortes i 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetia fins a nou avís per danys estructurals.
2: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
1: Set i 12 minuts, l'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels últims dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i en la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor de l'estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià. A la famosa, els termòmetres s'han quedat a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions relacionades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. Un jove de 17 anys ja ha estat detingut per atropellar mortalment el conductor d'un patinet a l'Horta de Lleida durant la revetlla de Sant Joan. El menor, que conduïa sense carnet, va fugir del lloc de l'accident. Està acusat d'homicidi per imprudència greu. La víctima, un home de 35 anys, va sortir projectat diversos metres. A tot això, l'operació tornada després de la revetlla s'ha tancat sense incidents destacables. Uns 240.000 vehicles han tornat aquest dimecres a l'àrea metropolitana de Barcelona, sobretot procedents de destinacions costaneres i del litoral. També els principals eixos viaris, com l'AP7, han concentrat els volums més elevats de trànsit. Durant la revetlla de Sant Joan, els bombers van rebre uns 1.400 avisos, la majoria per incendis urbans. Un d'aquests va ser per un cotxe cremat a Sant Andreu de la Barca, al Baix Llobregat, del qual se'n desconeixen les causes. La gran majoria de les actuacions, però, van ser per incendis a contenidors i de vegetació. A més, el SEM va traslladar 3 persones en estat lleu a l'hospital per l'incendi d'un habitatge a Badalona. I també, durant la revetlla de Sant Joan, el grup Fades ha denunciat una agressió homòfoba amb llançaments de gel per part d'algunes persones del públic del concert que van fer a Vilassar de Mar, al Maresme. En un comunicat a les xarxes socials, la banda explica que van decidir suspendre l'espectacle després que l'acció es reproduís fins a 3 vegades. A més, assenyalen que és la tercera vegada que els hi passa en els 10 concerts que duen de gira. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2 a Blanes, però frena de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit, després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern per afrontar possibles futures sequeres al país. Però com ho llegeixen tot plegat les entitats ecologistes? El govern de Salvador Illa defensa que el camí passa per noves infraestructures i per la regeneració massiva. Aigua és vida, en canvi, fa temps que alerta dels límits d'aquestes apostes. Per això aquest matí ens acompanya la seva portaveu, Aura Vidal, que també ho és d'Enginyeria Sense Fronteres. Bon dia, senyora Vidal, i gràcies per atendre'ns.
3: Bon dia.
1: Ho deia ara, Brussel·les ha rebutjat finançar Tordera 2 i Foix perquè no les considera sostenibles ni energèticament ni ambientalment. Aquesta decisió està qüestionant el model d'aigua que Catalunya ha impulsat fins ara?
3: Bon dia. Pues, efectivament, nosaltres no ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua, com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització, perquè, com sabem i com ja ha dit Brussel·les, tenen uns grans costos energètics, en primer lloc, que al final doncs, ens porten a generar més CO2 i a contribuir més al canvi climàtic. Recordem que a l'agost del 2022, en plena sequera, quan les dessalinitzadores actuals estaven funcionant al 100%, eren el segon consumidor elèctric del país, després de Renfe, vale? per entendre la magnitud de consums. Després, un altre dels temes que ens preocupa especialment als moviments socials i ambientals és l'encariment del preu de l'aigua que comporten. Són grans infraestructures amb consums energètics, ja sabem a més que estem en un moment on els preus de l'energia no són estables. Llavors, això pot comprometre el preu de l'aigua perquè, bueno, té un cost gairebé 10 vegades més elevat que l'aigua del riu Ter.
1: Aura Vidal, en paral·lel a les desaladores, el govern Illa aposta també fort per la regeneració massiva. Dèiem no fa gaires dies que Barcelona començarà a beure ben aviat aigua del Besòs i per primera vegada. Com valoreu aquesta aposta? És sostenible?
3: Una mica de la mateixa manera. Aviam, hem d'entendre que a Catalunya estem... És a dir, venim d'una sequera meteorològica molt forta. Les prediccions ens diuen que amb el canvi climàtic cada cop n'hi hauran més i més freqüents. Llavors, diversificar les fonts d'aigua no és negatiu, és necessari pensar en mesures de regeneració i de dessalinització, però crec que és important en primera instància pensar quin model de país volem i gestionar l'aigua que tenim, sobretot gestionar la demanda i l'aigua que tenim actualment. Això per nosaltres és essencial. I aquí, que és el que venia a dir Europa una mica, hi ha molta feina a fer abans de recórrer a grans infraestructures amb grans costos energètics, econòmics pel país. És a dir, per exemple, es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua. És a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient, tot això s'ha de fer en primera instància. Després podem pensar en infraestructures amb alts costos energètics, ecològics, ambientals.
1: Aura Vidal, doncs, queda entès com a mínim el posicionament d'Aigües Vida i anirem veient com evolucionen aquestes dessalinitzadores en principi. Gràcies per atendre'ns i bon dia.
3: Moltes gràcies, bon dia.
1: Més coses. L'Audiència de Tarragona reprèn aquest dijous el judici pel cas de la fallida de la secció de crèdit de la cooperativa agrícola de l'Aldea. Els fets es jutgen 14 anys després del conflicte que va sacsejar l'entitat i els seus socis. Més enllà dels acords previs, el judici va arrencar el 2 de juny i es preveu que s'allargui fins a finals de juliol. Ens amplia la informació Martí Carot, de Canal T.
4: Els fets que es jutgen se remunten a l'1 de desembre de 2011, quan els 408 socis de la cooperativa agrícola de l'Aldea van descobrir que no podien accedir als seus estalvis perquè els comptes havien quedat bloquejats. La fallida de la secció de crèdit va provocar un forat econòmic d'uns 4,6 milions d'euros i va obrir un llarg procés judicial que arriba ara a la seva fase decisiva. El judici va començar el 2 de juny a l'Audiència de Tarragona. Diversos acords previs han reduït de 10 a 4 el nombre d'acusats i han permès recuperar prop de 4 milions d'euros en indemnitzacions. Entre els exonerats hi ha representants de l'empresa auditora de Mapfre, l'exdirector de la secció de crèdit i dos extreballadors de l'antiga Bankia. CaixaBank, en este cas, va abonar 3 milions d'euros per quedar fora del procediment. Entre els acusats que continuen al banc dels acusats hi ha l'exgerent Daniel Ferrer, assenyalat per diversos testimonis com a responsable de la gestió financera. La fiscalia li demana 14 anys de presó per presumptes delictes continuats de falsedat comptable. El judici s'allargarà previsiblement fins a finals de juliol.
1: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per debat llei, per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document, que també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. El Barça ha dit adeu al títol de la Lliga ACB amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat transformant en una pallissa per 84 a 108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts, liderats un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
5: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats. Cada dia ens ha costat una mica més. I les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui que ens hem posat en debilitat per sota el marcador ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
1: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'Hockey Lliga. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i arribarà a l'Ajuntament a les 8 del vespre. I el Barça de Futbol Sala té aquesta nit la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Els de Javi Rodríguez juguen a partir de les 9 a la pista del Pozo Murcia, que dimarts es va imposar als blaugranes per 5-4 amb un gol quan faltaven 5 segons per al final i van sumar el seu primer punt a l'eliminatòria. Tot i això, els catalans dominen la sèrie per 2-1. El tècnic blaugrana admet que l'equip té ganes de refer-se amb un triomf i apunta la clau per guanyar avui.
6: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas, lo veo bien.
7: Bueno, pues la clave es no desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
1: Al Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador, ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segon de grup, com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de la Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El jutge disciplinari de la Federació Espanyola ha imposat 3 multes al Centre d'Esport Sabadell i el tancament parcial de la nova Creu Alta durant un partit. La mesura castiga la invasió de camp a la final del play-off d'ascens a segona divisió contra el Zamora. Encara no s'ha definit, però, quina serà la zona exacta de l'estadi que quedarà buida durant el debut a casa a la categoria de plata. Les sancions econòmiques sumen un total de 4.100 euros. Arribarem a 8:15 del matí parlant de castells perquè les colles castelleres de Valls s'han sobreposat a la calorada que ha caigut aquest dimecres a la plaça del Blat i han signat la millor diada castellera de Sant Joan de la història amb 6 castells de gamma extra. Tant la vella com les joves xiquets de Valls han descarregat el 4 de 9 net, el castell estrella de la jornada i que mai s'havia descarregat en aquest punt de la temporada. Els rosats també han desmuntat un 5 de 9 en folre i un 7 de 9 també en folre. Els vermells no s'han quedat enrere i han completat la diada amb un 3 de 9 en folre i un 2 de 9 en folre i manilles. Aquesta diada de Sant Joan també passarà a la història per haver canviat l'horari i haver-la avançat una hora.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Orgull de L, orgull de G.
4: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
5: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
6: Sabies que...
7: La natació va ser un dels primers esports que es van practicar en el passat per les tribus. Això es pot saber gràcies a les pintures que es van trobar i en què es poden observar persones fent gestos similars a la natació. És una rutina esportiva que ens ajuda a cremar més calories que els esports que es practiquen a fora de l'aigua. Això, combinat amb una dieta adequada, ens ajudarà a posar-nos en forma, perdre pes i enfortir els nostres músculs.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
9: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Pedro Sánchez nega cap vinculació amb els casos de corrupció que afecten el PSOE. En la seva compareixença al Congrés, el president del govern espanyol s'ha tornat a aferrar a la legislatura i ha acusat la dreta i l'extrema dreta de voler crear un clima de desconfiança amb acusacions infundades per fer-lo caure. Unes explicacions que només han servit per encendre més les crítiques de l'oposició i dels grups que donen suport a la investidura. Lluny de plantejar cap moció de censura, el PP torna a exigir la convocatòria d'eleccions, mentre que Junts ha demanat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. De seguida analitzem el detall aquesta compareixença en conversa amb Adrián Caballero, professor de Ciència Política de la Universitat Autònoma de Barcelona. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dijous, 25 de juny. Almenys 32 persones han mort i unes 700 més han resultat ferides a Veneçuela a causa de dos terratrèmols, un d'ells de magnitud 7,5 que ha sacsejat la ciutat de Carabobo, a un centenar de quilòmetres de Caracas. Els equips d'emergències treballen en el rescat de persones atrapades entre la runa de les desenes d'edificis ensorrats. L'incendi forestal de Sant Quirze de Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat i a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb la tercera derrota consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez s'ha acabat transformant en una pallissa per 84-108. Els blaugranes tanquen la tercera temporada seguida sense cap dels títols importants en el comiat de Xavier Pascual, Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. I de la cultura avui destaquem que 6 castells de gamma extra han donat el tret de sortida a la temporada castellera en la millor diada de la història de Sant Joan. La plaça del Blat de Valls va viure un intens frec a frec entre la vella i la jove Xiquets de Valls que va culminar amb les dues colles descarregant un 4-9 net. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, una avaria a l'AP7 a l'altura del Papiol direcció Tarragona provoca 6 quilòmetres de cues fins a Sant Cugat. Una segona incidència, en aquest cas a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, talla també un carril i provoca 4 quilòmetres de cues en sentit sud. Per altra banda, retencions habituals cap al nus de la Trinitat, que deixa afectacions en sentit sud. I al Llobregat, lentitud per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i Molins de Rei cap a Barcelona. En matèria de transport públic, des d'aquest matí es troben tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà pràcticament tot l'estiu, fins al 30 d'agost. I pel que fa al temps, tornem a encetar la jornada amb una temperatura ben elevada i, a més, avui també ha de pujar la humitat. Així que ens espera xafogor i pocs núvols a la costa. Aquesta tarda, alguna nuvolada tornarà a créixer a l'Alt Pirineu i els núvols també arribaran a les comarques de Tarragona i de Ponent. Allà hi haurà risc de ventades. Pel que fa a l'interior gironí, el termòmetre pot arribar als 40 graus.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
9: Passen 4 minuts ara de 8:15. Entrem en matèria. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, s'ha desvinculat dels casos de corrupció que afecten el PSOE en la seva compareixença al Congrés. Amb la recent comunicació de la sentència de 24 anys de presó per a l'exministre Ábalos pel cas de les mascaretes encara ressonant de fons, Sánchez ha insistit davant la cambra que el seu partit mai s'ha finançat de manera irregular. Enmig del setge i les crítiques de l'oposició, ha titllat d'infundades totes les acusacions que afecten també la seva família i ho ha atribuït als intents de la dreta i l'extrema dreta de crear un clima general de desconfiança per asfixiar la legislatura.
6: Detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas. Tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar, para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Señorías, jamás conocí ni hubiera tolerado ninguna de estas prácticas. Es verdad. Es más, digo lo siguiente, señorías. Yo no hago lo que otros sí me hicieron a mí, sí hicieron a mi familia y sí hicieron a decenas de cargos políticos cuando gobernaba el Partido Popular.
9: A tot plegat, el president del Partit Popular i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat Sánchez de ser el nexe polític corruptor del govern i li ha tornat a exigir que convoqui eleccions. Al seu parer, si el president del govern espanyol no ha dimitit encara, és perquè no té dignitat.
10: Lo único que se espera de usted en estas Cortes es que las disuelva. Disuelva usted las Cortes y vayamos a votar. Señorías, nada de lo que hemos escuchado ha cambiado la realidad. Así que me temo que con su mitin de hoy ha decepcionado a casi todos. ¿Qué hace todavía ahí en el escaño de presidente del gobierno? Este es el verdadero debate de hoy, no su propaganda, ni sus excusas, ni su victimismo. El debate es si España puede seguir en manos de un gobierno corrupto.
9: El debat al Congrés ha evidenciat amb més contundència la fragilitat que envolta la legislatura. Els grups que la sostenen han airejat sense embuts la pèrdua de confiança en el president i en el PSOE. En aquest sentit, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha reclamat a Sánchez que apliqui la via Starmer del Regne Unit i faci un pas al costat. Mentrestant, el líder d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, li ha exigit que deixi de banda l'estratègia del «i tu més» i es pregunti seriosament si té neta la casa.
11: La via que proposem nosaltres és una via que s'ha executat aquesta mateixa setmana al Regne Unit. I la reacció normal d'algú al que li diuen que és un dels grans culpables o responsables de la situació de bloqueig actual és resistir-se, que és exactament el que ha fet vostè avui. Adonar-se que apartar-se és una solució, senyor Sánchez, requereix madurar-ho.
12: Usted lo sabía. Ustedes tienen pecado. Yo negocié durante semanas con José Luis Ábalos la primera investidura del presidente Sánchez. Su palabra era la palabra de Dios y Dios era Pedro Sánchez. Así que menos caritas, ¿eh? Y no me cuenten milongas.
9: Hem sentit el president defensar-se, marcar línies vermelles i reivindicar resistència. Ara toca entendre què hi ha al darrere d'aquest discurs i què pot implicar per a la legislatura. Ens hi posem amb el professor de Ciència Política de la UAB, Adrián Caballero. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
13: Bon dia.
9: El president Sánchez ha disseccionat, per dir-ho d'alguna manera, els casos de corrupció en tres blocs separats. Quina lectura fa d'aquesta voluntat de compartimentar el problema i presentar-lo com una suma d'episodis aïllats?
13: Episodis aïllats i no com ell mateix hem sentit que parlava de que no hi ha una corrupció generalitzada. A més, els tres episodis o els tres blocs estan ben diferenciats. D'una banda parla d'Avalós, Cerdán, és a dir, de gent de la qual ell s'ha separat des de l'inici, segons ell, no? Des de l'inici que es van saber els casos, i que són casos molt greus però que no li afecten directament. El segon bloc és el de Zapatero, que ell diu que és un globus que s'anirà desinflant, per tant, necessita demanar aquesta paciència que el propi expresident està demanant. I el tercer cas, que és el millor per ell, és els que afecten a la seva família, perquè ell considera que és on més pot demostrar aquesta persecució judicial o aquest lawfare, i per tant el deixa en un bloc separat perquè és el millor bloc, per dir-ho així, per ell.
9: Com valores l'estratègia del i tu més amb el PP rematat amb el repte de la moció de censura? Com afecta això la seva imatge i la credibilitat que té ara mateix Sánchez?
13: Aquí hi ha dues qüestions. El i tu més serveix també perquè si ahir el que teníem era una sessió centrada en la corrupció, perquè realment era així, doncs tractar de dibuixar en l'electorat que el PP també està carregat de corrupció. Evidentment és una estratègia que, diguem, no funciona gaire, perquè del que avui estem parlant és de tots els casos del Partit Socialista, però aquí està aquesta estratègia. I el tema de la moció de censura és molt clar. El que estem veient és un congrés bloquejat on ahir es va sentenciar d'alguna manera que el PSOE o el govern no té una majoria absoluta. Però el missatge que està llançant Pedro Sánchez és: vale, però vostè tampoc, vostè, senyor Feijó, tampoc té una majoria absoluta. I, evidentment, la resta de grups de l'oposició, els socis, per dir-ho així, de Pedro Sánchez, van demostrar que això, que el PP no té aquesta majoria absoluta.
9: El missatge final, tan insistit en resistir, és una convicció personal o és el recurs d'un president que se sap o que se sent acorralat?
13: Al final és un recurs perquè ara per ara no seria una bona opció per ell convocar unes eleccions. Li queda un any escaig de legislatura si la volgués apurar cap al final. I avui mateix al Congrés es presentaran decrets. O sigui, el govern avui està presentant decrets i possiblement algun els aprovi. Ara fa pocs dies va presentar una proposta milmilionària en polítiques socials. És a dir, el seu objectiu com a mínim és arribar al setembre-octubre, presentar pressupostos. Per cert, seran dels més ambiciosos que hem vist mai. Per què? Perquè si es tomben, s'obre la porta a unes eleccions. I quin serà el programa electoral o el millor programa electoral que pot presentar el PSOE? Els pressupostos tan ambiciosos que no s'hagin aprovat en el Congrés. Per tant, l'estratègia és trobar un moment millor. Ja sé que ara mateix tothom que ens senti pensarà no pot haver-hi un bon moment pel PSOE, però és buscar un millor moment per presentar aquestes eleccions.
9: I com encaixaria en tot plegat la proposta de Junts perquè Sánchez faci un pas al costat? És un brindis al sol, com sembla d'entrada, o un escenari que, malgrat la negativa d'entrada del PSOE, caldria prendre's mínimament en sèrio?
13: A veure, com dius, és un brindis al sol. Avui escriu a La Vanguardia Enric Juliana que a Carles Puigdemont li agrada molt llegir la premsa internacional i potser d'aquí ve la idea, no, de la via Starmer. Evidentment no té sortida aquesta via Starmer perquè tècnicament el Congrés, tècnicament vull dir en la pràctica no tindria sortida. Realment el que fa aquí Junts o el que fa Míriam Nogueras és d'alguna manera no estar amb el PSOE, és a dir, desmarcar-se del govern, però a la vegada tractar de també separar-se de Feijó i separar-se del PP, perquè això seria un gran problema també per Junts. Si queda sempre en la fotografia amb el Partit Popular seria un problema. Per tant, aquesta iniciativa, que no tirarà endavant de cap manera, com a mínim ajuda Junts a intentar quedar-se en un terme mig.
9: Adrián Caballero, un dia més gràcies per aquesta interpretació, per ajudar-nos, com sempre, a veure les coses que a vegades no es veuen així a simple vista. Gràcies, doncs, i bon dia, que vagi molt bé.
13: Moltes gràcies, bon dia.
9: Seguim amb més coses. Begoña Gómez, la dona del president espanyol Pedro Sánchez, el mateix dia, justament, ha entregat aquest dimecres el seu passaport al jutge que està instruint el seu cas, Juan Carlos Peinado. De fet, un lliurament de passaport que es fa en compliment de les mesures cautelars que li va imposar el mateix Peinado dissabte passat quan va decidir obrir judici oral contra ella pels delictes de tràfic d'influències, malversació, corrupció en els negocis i apropiació indegudes. També li va ordenar, recordem-ho, comparèixer cada 15 dies al jutjat i li va prohibir sortir d'Espanya. El jutge justifica la retirada del passaport a Gómez al·legant risc de fuga. Insinua que els escoltes de la dona del president podrien col·laborar en una eventual fugida, una afirmació que, recordem-ho, també va provocar que el Consell General del Poder Judicial decidís iniciar els tràmits per sancionar Peinado. L'entorn de José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmat que estudia accions legals per la filtració de les agendes de l'expresident, que formen part de la instrucció judicial contra ell. Les agendes revelen informació que no té a veure estrictament amb el cas, situades en l'àmbit polític, com per exemple viatges a Zúrich en plena negociació entre el PSOE i Junts. També s'ha filtrat un nou informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal dirigit a l'Audiència Nacional, en què s'acusa Rodríguez Zapatero d'haver cobrat 200.000 euros d'un grup empresarial peruà a canvi d'intercedir davant el govern de Bolívia. El text conclou que aquests fets proven que l'expresident aprofitava els seus contactes i l'ascendència pública internacional per exercir influències de caràcter il·lícit. L'entorn de Zapatero assegura que aquest fet s'emmarca en les activitats de consultoria perfectament legals. I en plana internacional estem molt pendents del balanç definitiu de danys dels dos terratrèmols que han sacsejat Veneçuela aquesta matinada, quan allà eren les 6 de la tarda. El primer, de magnitud 7,2, ha tingut el seu epicentre a l'estat de Carabobo, a uns 120 quilòmetres de la capital, Caracas. El segon, que s'ha produït només 39 segons després, ha tingut una magnitud encara més gran i s'ha situat en una escala de 7,5. El sisme s'ha percebut amb intensitat a la zona, provocant danys en nombroses cases i edificis. El fet que molts veneçolans es trobessin en aquells moments a casa seva fa tema que el nombre de morts pugui ser molt elevat. El balanç més recent, de fet d'ara mateix, com aquell qui diu, és de 32 persones mortes, però n'hi ha 700 de ferides. La presidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, ha declarat l'estat d'emergència i ha ordenat el tancament de l'aeroport de Maiquetía fins a nou avís per danys estructurals.
14: Estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución. Pedimos calma a nuestra población, pedimos unidad. La ciudad capital, Caracas, hubo derrumbe de edificios en distintas parroquias, rescatar vidas. Y luego, bueno, abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales. El aeropuerto de Maiquetía se encuentra cerrado por graves daños a su infraestructura.
9: 3:15. L'incendi forestal de Sant Quirze Safaja, al Moianès, ja està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit remullant la zona per arribar a la fase de control. Amb les flames ja estabilitzades, s'ha aixecat el confinament del càmping i el restaurant propers, així com del nucli urbà i els habitatges de l'entorn. En total, havien quedat confinades unes 700 persones. Segons agents rurals, han cremat 16 hectàrees de vegetació. Malgrat tot, es recomana no acostar-se a la zona per no entorpir les tasques dels equips d'emergència. Avui, el nombre de municipis amb un risc d'incendi molt alt se situa estable respecte dels últims dies. Segons els agents rurals, n'hi ha 130 a tot Catalunya en aquest llindar. Estan concentrats a les comarques de Lleida i a les Terres de l'Ebre. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, o sigui, el nivell 4/5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de cremar rostolls, d'utilitzar maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o fer servir material pirotècnic. Tot plegat quan ja ha finalitzat l'alerta per la primera onada de calor d'aquest estiu. Les temperatures més altes aquest dimecres s'han registrat al Segrià. A la famosa, els termòmetres s'han quedat a una dècima dels 41 graus. Destaquen també els 40,7 del Carràs. Les temperatures nocturnes més elevades han estat a Montserrat i a Barcelona amb 24,3 graus. El SEM ha atès 208 persones amb afectacions vinculades amb la calor i ha registrat 13 morts atribuïbles a les altes temperatures entre diumenge i dimarts. Al conjunt de l'Estat, el nombre de morts s'enfila fins als 108. La Generalitat tirarà endavant la dessaladora de la Tordera 2 a Blanes, però ha frenat de moment la del Foix entre els termes municipals de Cubelles i Cunit després que Brussel·les hagi rebutjat finançar-les pel seu elevat consum energètic i el fort impacte ambiental. Els dos nous equipaments formen part de la política d'aigua del govern de Salvador Illa per afrontar possibles futures sequeres al país, basada en noves infraestructures, doncs, com dèiem, les dessalinitzadores. En canvi, la portaveu d'Aigua és Vida, Aura Vidal, creu que abans de construir grans infraestructures que consumeixen molta energia, cal repensar el model d'aigua català i prendre mesures encaminades a gestionar millor els recursos ja existents. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
15: No ens oposem directament a aquest tipus d'infraestructures de producció d'aigua com les dessalinitzadores, però sí que volem alertar d'aquest model que planteja el govern del Salvador Illa i dels seus riscos. I també que cal, que és una mica el que ve a dir Europa, que cal prendre en primera instància unes mesures abans de recórrer a grans infraestructures com la dessalinització. Es pot reduir els consums d'aigua, es poden reparar les fuites, es pot tendir a sistemes de reutilització d'aigua, és a dir, creiem, i és que Europa ens ho està dient. Tot això s'ha de fer en primera instància.
9: El Ministeri d'Educació ha plantejat als sindicats un document que preveu abaixar les ràtios a la meitat a les escoles bressol i a 30 alumnes al batxillerat. En concret, el govern espanyol proposa que hi hagi un màxim de 4 nadons en el primer curs d'escola bressol, 6 en el segon i 8 en el tercer. Pel que fa al segon cicle d'infantil, posa per escrit una ràtio de 20, que ja s'està aplicant majoritàriament a Catalunya. La proposta s'aprovarà per decret llei, segons ha informat el Ministeri, i no haurà de sotmetre's a votació al Congrés. En el document també apareix que cal garantir una adequada climatització dels centres. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat un grup criminal especialitzat en el cultiu de marihuana a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. L'operatiu conjunt va fer 15 entrades i escorcolls simultanis el passat 3 de juny i es van detenir 14 persones que estan acusades de tràfic de drogues, frau elèctric i tinença il·lícita d'armes. Així es van desmantellar, doncs, 12 plantacions amb més de 5.000 plantes i es van intervenir 5 armes de munició i 5 armes, munició, volíem dir, i 14.000 euros en efectiu. I com cada estiu, des del 2019, un grup d'arqueòlegs ha fet treballs d'excavació a la cova del Roc de les Oronetes, un jaciment mortuori a la vall de Ribes, més amunt de Caralbs, al Ripollès. L'objectiu és continuar investigant la vida prehistòrica a l'entorn que està demostrada i que any rere any aporta nous descobriments per reconstruir i conèixer més les societats de fa entre 3.000 i 4.000 anys. Més informació amb Guido Sengiarotti, de Televisió del Ripollès.
16: La cova al Roc de les Oronetes, a Caralbs, és un dels jaciments mortuoris prehistòrics més destacats de tot el Pirineu per la quantitat de restes que hi ha i per la qualitat de conservació que tenen. S'hi han fet les troballes d'una seixantena de persones de totes les edats, de l'època del calcolític, ara fa uns 4.000 anys, però també de 5 o 6 persones més d'una etapa una mica més tardana, fa uns 3.000 anys, a l'edat de bronze.
17: Sabem on s'enterraven i gràcies a això podem reconstruir bona part, no?, de les condicions de vida d'aquestes persones. Però, clar, ens falta una part molt important, que és on vivien, quins utensilis feien servir. Tenim molt poc material com per dir com era la vida quotidiana.
16: Els investigadors estan intentant relacionar la comunitat que va utilitzar aquesta cova com a sepulcre fa 3.000 anys amb un altre grup d'habitants a la zona, del qual s'han trobat restes a la cova del Cingle del Collell, a poca distància. La cova del Roc de les Oronetes es continuarà excavant i explorant fins al 2029, en el marc del projecte Arrels prehistòriques de la transhumància a l'Alt Ripollès.
9: Música. El Barça ha dit adéu al títol de la Lliga ACB amb una derrota a la tercera consecutiva contra el València. La superioritat dels de Pedro Martínez ha estat incontestable i s'ha acabat transformant en una pallissa per 84 a 108. Els valencians s'han imposat en tots els quarts liderats, en un cop més per Montero, MVP del partit, amb un 28 de valoració. Pel que fa a l'equip blaugrana, només va brillar l'encert de Panther amb 26 punts. Amb la derrota, l'equip tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana, però també de Satoranski, Vesely, La Provítola i Billy Hernán Gómez. El tècnic blaugrana admet que el València ha estat superior.
18: Un equip molt ben entrenat, el millor entrenador d'Europa aquesta temporada, que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat, a part sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat de cor i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
9: L'Igualada ja és a casa amb el trofeu de campió de l'hoquei Lliga. L'equip de l'Anoia ha estat rebut a l'aeroport amb eufòria després de la gesta aconseguida a la pista del Liceo, on va guanyar el títol als penals. Feia 29 anys que no aixecava el trofeu. Centenars d'aficionats han volgut homenatjar els campions en la seva arribada. Entre ells també el capità Roger Bars, que fa una setmana va passar pel quiròfan per una lesió de genoll i es va perdre el partit a Riazor. Avui seguiran les celebracions a la capital de l'Anoia amb una rua que arrencarà a les 7 de la tarda a les Comes i que arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre. I al Mundial de Futbol, el Brasil ha tancat la fase de grups com a líder després d'imposar-se per 0-3 a Escòcia. Amb el mateix marcador, ha superat Mèxic a la República Txeca i també passa als setzens de final com a primera classificada. També és líder Suïssa, després d'imposar-se a un dels anfitrions, Canadà, que tanca la fase com a segona de grup, com Sud-àfrica i el Marroc. La selecció espanyola, per la seva banda, ha arribat aquesta matinada a la ciutat mexicana de Guadalajara, on a les 2 de la matinada de dissabte s'enfrontarà a l'Uruguai. Els de De La Fuente buscaran un triomf que certifiqui l'accés als setzens de final com a primer de grup. El club tenis taula L'Hospitalet ha tancat una temporada pràcticament perfecta des del punt de vista esportiu i social. L'entitat ha celebrat dos ascensos i una permanència després de 2 anys de creixement en l'àmbit institucional. És una informació de Televisió de L'Hospitalet d'Andrés Rubio.
19: Permanència del primer equip masculí a la Superdivisió i ascensos del filial i de l'equip femení a la Divisió d'Honor. Amb aquest bagatge ha tancat la temporada al Club Tenis Taula L'Hospitalet, una entitat que des de fa 2 anys sembla haver trobat la tecla i a la qual tot li surt a la perfecció. Especialment buscat era l'ascens de l'equip femení, que ja la temporada passada es va quedar a les portes i que enguany ho tornava a intentar. Afortunadament, aquest cop sí que va sortir cara.
20: La instal·lació totalmente era nervios. No solo el partido nuestro, estaban jugando todos los partidos de ascenso. Por tanto, fue un partido difícil de gestionar mentalmente.
19: Això pel que fa a la competició, però des del punt de vista social, l'entitat també ha crescut enormement. És el club de tenis taula de Catalunya amb més llicències, prop de 500, a més d'apostar també per l'esport inclusiu i per diferents tornejos oberts al barri i a la ciutat.

de Sant Joan s'ha saldat amb 29 avisos, principalment per petits incendis de vegetació i contenidors, sense cap afectació destacada. A més, aquest dimecres els bombers van extingir en menys de mitja hora l'incendi d'una caseta a la carretera de Sabadell, que tampoc va obligar a desallotjar veïns ni va deixar ferits. L'exregidor d'Educació de Rubí, Víctor García, ja treballa al Departament d'Educació com a coordinador de projectes estratègics. En una entrevista a Ràdio Rubí assegura que la seva incorporació respon a un procés selectiu i no un nomenament polític, i avança que treballarà en el desplegament de nous projectes educatius. El periodista Ivan Hidalgo donarà el tret de sortida a la Festa Major amb un pregó molt personal i vinculat a la ciutat. Segons ha explicat, el discurs combinarà records, complicitats i reflexions sobre què representa la festa per a la ciutat, que el va veure començar també professionalment. En esports, protagonisme per als campus d'estiu de futbol sala de l'Esportiu Rubí.

0: Abans d'entrar en matèria, primer volem conèixer quina és la situació meteorològica i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant pel temps, amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Una altra jornada de molta calor. De fet, avui el màxim de temperatura es donarà, per una banda, a l'Empordà, a l'interior empordanès, sobretot també a la Baixa Garrotxa, així com al Pla de Lleida, en molts casos entre 37 i 40 graus de màxima. Per tant, no baixa gaire la temperatura respecte a ahir. I el que podem dir és que serà un dia de pocs núvols, amb alguns de baixos aquest matí cap a l'Ebre, i aquesta tarda, entre Lleida i Tarragona, arribaran alguns núvols amb quatre gotes. Sobretot, el que portaran aquestes petites tempestes que vindran seran ventades destacables i sobtades. Estem pendents a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Arandiga perquè ens expliqui quina és la situació a hores d'ara a les carreteres catalanes. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, comencem la jornada d'avui dijous destacant dues incidències. Parlem d'una avaria que talla un carril de circulació des de primera hora del matí a la AP7 a l'altura del Papiol, direcció Tarragona, que provoca ja 6 quilòmetres d'aturades des de Sant Cugat del

La rebelda de Sant Joan ha sigut més tranquil·la que en altres nits del 23 de juny a la ciutat, segons han explicat els bombers de la Generalitat a Ràdio Rubí. Entre la tarda, la nit i la matinada han rebut 29 avisos a la ciutat, però d'ells ha sigut greu, cap d'ells va ser greu, a diferència de l'any passat, que es va cremar un camp proper al parc de Can Oriol. D'aquests 29 avisos, 17 són petits incendis de vegetació i 8 incendis urbans, que bàsicament són contenidors i papereres cremades. A més, també hi ha hagut una petita crema de papers al costat del Regina Carmeli, que s'ha apagat amb un extintor.

0: Seguim en successos perquè l'incendi que aquest dimecres va afectar una caseta situada entre dos blocs d'habitatges al número 73 de la carretera de Sabadell va quedar extingit en menys de mitja hora, segons han informat els serveis d'emergència. Foc que va ser generat, el que va generar una intensa columna de fum negre visible des de diversos punts de la ciutat. Els bombers van rebre l'avís a les 14:27 del migdia i abans de les 3 de la tarda ja havien aconseguit apagar les flames. Tot i això, l'actuació es va allargar una estona més per refredar un envà pluvial situat al lateral de l'edifici del número 71 que va quedar completament afectat pel foc. En les tasques d'extinció hi van participar 5 dotacions de bombers, així com efectius dels Mossos d'Esquadra, la policia local i una ambulància del sistema d'emergències mèdiques. Els cossos d'emergència no van poder confirmar si l'incendi va causar algun dany personal, tot i que inicialment no constava cap persona ferida. Tampoc va ser necessari desallotjar els veïns dels edificis pròxims mentre es desenvolupaven les tasques d'extinció i assegurar segurament de la zona. Les causes que van originar el foc continuen sota investigació. A la plana política, l'exregidor d'Educació de Rubí, Víctor García, ha iniciat aquesta setmana una nova etapa professional al Departament d'Educació de la Generalitat com a coordinador de projectes estratègics de la Secretaria de Millora Educativa. El rubinenc ha explicat als micròfons d'aquesta casa que els seus primers encàrrecs estaran vinculats al seguiment de l'acord de País per l'Educació i al desplegament del nou model experimental de zones de governança educativa. La seva incorporació al departament ha arribat envoltada certa polèmica després que alguns mitjans recuperessin declaracions seves al ple municipal sobre la llengua catalana. García ha insistit que es tracta d'una incorporació com a tècnic docent després d'un procés selectiu i no d'un nomenament polític.
1: No ho és. Jo sóc un docent que tinc 20 i pico anys d'antiguitat i per tant estic allà en qualitat de tècnic docent. Jo no sóc un càrrec de confiança, ningú m'ha trucat i em vaig presentar als mèrits de forma totalment transparent, a l'entrevista subsegüent, i una prova, no sé si és una prova o no, però un indicatiu és que m'he presentat a d'altres, i no fa molt de temps, a altres convocatòries, que no, el meu perfil no era adequat, i per tant jo he rebut el correu de nen, noi, no has estat agafat per aquesta selecció.
0: Durant l'entrevista, l'exregidor també ha fet balanç dels seus 7 anys al govern municipal, ha explicat els motius que l'han portat a deixar la política local i ha repassat alguns dels projectes que considera més destacats de la seva etapa a l'Ajuntament. Tot plegat en una conversa que ampliarem d'aquí uns moments al nostre magazín de les 9 a les 10 del dematí. I després que aquest dilluns el ple municipal de juny fes oficial

0: La renúncia de l'acte de regidor de Víctor García, l'alcaldessa ha reorganitzat el cartipàs municipal per redistribuir les responsabilitats que fins ara assumia l'exregidor socialista. El principal canvi és l'ascens de Rafael Hueto, que passa de ser segon tinent d'alcaldia a convertir-se en el nou primer tinent d'alcaldia del govern municipal. A més, Hueto, els regidors Mari Carmen Alarcón, Ton Brustenga i Sònia García assumeixen les competències que fins ara gestionava Víctor García. Tot i això, aquesta redistribució serà provisional, ja que el cartipàs s'haurà de tornar a modificar d'aquí un mes, quan prengui possessió el nou regidor del PSC, Rafa Cuesta. De moment, encara es desconeix quines responsabilitats assumirà. Pel que fa a les àrees de govern, Rafael Hueto manté les regidories del districte 1, Planificació Urbana, Serveis Municipals, Serveis Jurídics, Llicències i Disciplina Urbanística, Serveis Urbans, especialment l'àmbit de residus i contractació. A aquestes funcions se li suma la que dèiem de primera tinenci d'alcaldia. Mari Carmen Alarcón continua al capdavant de Drets Socials, Gent Gran i Infància i incorpora també la regidoria de Recursos Humans. Per la seva banda, Ton Brustenga assumeix les àrees d'ocupació i empresa que afegeix a les de comerç i civisme, de les quals ja era responsable. Sònia García manté les competències d'igualtat, salut pública i joventut i suma també la regidoria d'educació. Pel que fa a les tinències d'alcaldia, després de Rafael Hueto com a primer tinent, la resta queden distribuïdes de la següent manera. Andrés Medrano serà el segon tinent d'alcaldia, Mari Carmen Alarcón la tercera, Juan López el quart, Anabel Cuesta la cinquena, Marta Oliva la sisena i Ton Brustenga el setè. I el periodista esportiu Ivan Hidalgo serà l'encarregat de donar el tret de sortida a la Festa Major de Rubí, el jove rubinenc que ha explicat una vegada més què significa per ell ser pregoner de la festa del seu poble.
1: Ostres, que realment és un honor, o sigui, donar inici a la Festa Major del teu poble és un honor. A part que, o sigui, jo crec que per tot rubinenc són unes dates que tenim molt, molt marcades al calendari. O sigui, és que tinc amics. Tinc una amiga que està vivint ara als Estats Units i ve expressament per la Festa Major. O sigui, tinc molts amics que totes les vacances les fan en funció de la Festa Major. És que a mi m'arriba l'oportunitat de fer Mundial aquest any i dic, jo tinc plena disponibilitat, menys aquest cap de setmana. Perquè, o sigui, la Festa Major per un rubinenc és sagrada.
0: Segons ha explicat, ha estructurat el seu discurs en tres blocs, vol explicar què significa la festa per als rubinencs i també farà algun comentari de complicitat amb el seu grup d'amics de sempre. Hidalgo assegura que una de les seves activitats preferides de la Festa Major per emblemàtica és la ballada de gitanes, però que gaudirà, com cada any, de moltes propostes. Ivan Hidalgo va començar a Ràdio Rubí quan només tenia 14 anys. Li agradava l'esport i es va acostar a l'emissora municipal de la seva ciutat quan ni tan sols podia treballar. L'equip d'esports el va acollir i li va començar a ensenyar part de la professió. Als 16 anys es va incorporar professionalment i als 18 va començar la carrera de periodista. Va començar a narrar partits de futbol a diferents plataformes a menys de 20 anys, però la gran oportunitat li va arribar quan el va fitxar la Kings League. Explica que encara ara el sorprèn ser popular entre els més joves.
1: Comences a, no sé, a normalitzar coses que no són gairebé del tot normals. O sigui, jo he narrat a l'altra punta del món, però és que he anat a Mèxic a narrar i hi havia gent que em venia a veure a l'aeroport, a l'arribada, i veies a nens plorant, mamà, és Ivan Hidalgo. Jo pensant, però en què mundo estamos? O sigui és bastant surrealista.
0: Actualment, Hidalgo transmet partits de primera divisió per DAZN i segueix vinculat a la Kings i a la Queens League. Ara està fent retransmissions del Mundial per a Teledeporte de Radio Televisió Espanyola.

0: Doncs començam amb el repàs dels campus d'estiu de futbol sala. Toni Bravo.
1: L'Esportiu Rubí ja té a punt el seu campus d'estiu amb 5 setmanes de Casal Multiesport al matí, tecnificació de futbol sala a la tarda, el Casal es fa de 10 a 2, amb servei de bon dia menjador, inclou activitats d'aigua, sortides com Waterworld, si es confirma el canal olímpic. La tecnificació es fa de 6 a 2 quarts de 9 al pavelló de la Llana, amb entrenadors del club i la incorporació de Víctor Pérez, de jugador d'Indústries, i que aquesta temporada ha competit amb el Barça B de futbol sala. Els preus varien segons setmanes i modalitats, amb descomptes per a jugadors i germans. I pel que fa a l'atletisme, la Unió Atlètica Rubí farà del 30 de juny al 31 de juliol al seu campus d'estiu activitats d'atletisme, jocs, tallers i piscina, l'horari de 9 a 2 quarts de 2, amb bon dia, aquest servei a les 8 i menjador fins a les 3. El campus s'adreça a infants i joves de 4 a 16 anys, dividit per nivells, inclou excursions setmanals i una samarreta per als participants. Els preus varien segons si són socis o no, i ja hi ha una trentena d'inscripcions confirmades. I avui al programa Esports al Dia escoltarem el resum de la temporada del Club Natació Rubí. El masculí va aconseguir la permanència directa a la Divisió d'Honor i va arribar a disputar la Copa del Rei. Ascens i retorn a la màxima categoria pel femení.

govern municipal redistribueix àrees i prepara una nova remodelació quan s'incorpori Rafa Cuesta. La sortida de Víctor García ha obligat a reorganitzar temporalment el cartibàs municipal. El nou repartiment reforça el paper de Rafael Hueto i redistribueix competències entre diversos regidors fins a l'arribada del nou representant socialista.

Entitats i activitat econòmica de l'entorn de la plaça Pompeu Fabra continuen denunciant problemes de convivència, salubritat i seguretat i demanen a l'Ajuntament mesures sostingudes i també una resposta social per a les persones sense sostre.

que la calor sostinguda pot provocar més consultes i demana extremar les precaucions. El coordinador del Quart Rubí adverteix que les altes temperatures poden tenir conseqüències importants sobre la salut, especialment en persones grans i amb malalties cròniques, i recomana hidratar-se i evitar exposicions prolongades al sol. En esports, posam el focus en els campus d'estiu de la Unió Atlètica Rubí.

L'Ajuntament de Rubí ja ha redistribuït les responsabilitats que fins ara exercia Víctor García després de la seva sortida del consistori. La reorganització situa Rafael Hueto com a nou primer tinent d'alcaldia, un càrrec que compaginarà amb les seves actuals competències al capdavant de planificació urbana, serveis municipals, serveis jurídics, llicències i disciplina urbanística, serveis urbans i contractació, a més de la regidoria del districte 1. La resta de funcions que gestionava García s'han repartit entre tres membres del govern municipal. Mari Carmen Alarcón incorpora recursos humans a les seves àrees de drets socials, gent gran i infància. Tom Brustenga assumeix ocupació i empresa, que suma a comerç i civisme. I Sònia García es fa càrrec també d'educació, mantenint les regidories d'igualtat, salut pública i joventut. La remodelació, però, tindrà caràcter temporal. El cartipàs municipal es tornarà a revisar quan s'incorpori el nou regidor socialista, Rafa Cuesta, que prendrà possessió de l'acte durant les pròximes setmanes. Encara no s'ha fet públic quines responsabilitats assumirà. Pel que fa a les tinències d'alcaldia, darrere de Rafael Hueto se situen Andrés Medrano com a segon tinent, Mari Carmen Alarcón com a tercera, Juan López com a quart, Anabel Cuesta com a cinquena, Marta Oliva com a sisena i Tom Brustenga com a setena.

0: I veïns, entitats i activitat econòmica de l'entorn de la plaça Pompeu Fabra reclamen una resposta estable davant la reaparició dels assentaments de persones sense sostre al porxo de la plaça. Després d'uns mesos de relativa normalitat, des de principis de juny, han tornat les queixes per problemes de salubritat, brutici i convivència. Segons denuncien els afectats, la situació s'allarga des de fa aproximadament un any i asseguren que les actuacions puntuals no han resolt el problema. Escolta'm, Alberto Palomar, president de la comunitat de veïns.
1: Hi ha problemes de salubritat, ¿vale? Això és, bueno, per les condicions inadequades en què viuen, provoca, degut a les seves acumulacions d'andromines, ¿vale? I tot això provoca problemes de pudor, problemes de brutícia, focus potencial d'infeccions, de rates, acumulacions, de tot. Per altra part, també hi ha problemes de seguretat, perquè hi ha consum d'alcohol, de drogues, baralles.
0: Els veïns expliquen que alguns residents han modificat hàbits quotidians i asseguren que l'espai ha deixat de ser un punt de trobada familiar. També alerten de situacions de risc, com el petit incendi registrat fa pocs dies en un matalàs a tocar del local que comparteixen el centre excursionista i l'agrupament escolta Guspira. Des del CAU expliquen que el deteriorament de la plaça també condiciona les activitats amb infants. Escolta'm, Adrià Parreiro, de l'agrupament escolta Guspira.
2: Ja des de fa un any ja ens està afectant, no només per la brutícia que hi ha a la plaça, perquè aquesta plaça s'ha fet servir des de sempre per fer activitats i ja no podem sentar-nos al terra per fer activitats, per exemple. També els infants no volen estar a la plaça perquè fa pudor o els hi fa por que les persones que estiguin visquent allà, que és una cosa que hem anat tractant amb ells, però els hi fa por que estiguin allà o que els mirin o tal.
0: La problemàtica també té impacte en l'activitat econòmica. Rolims, empresa situada a tocar de la plaça, assegura que la situació afecta tant les condicions de l'entorn com la imatge que transmeten a clients i proveïdors. Escolta'n Jordi Ríos.
3: Patim perquè, primer, per la situació amb la que veus a la gent, que està mal visquent aquí, sense condicions d'higiene ni res, i, a més, perquè també directament està afectant a la imatge de l'empresa.
0: Després d'una reunió conjunta celebrada aquesta setmana, els afectats demanen a l'Ajuntament una reunió i mesures concretes que millorin la seguretat, la higiene i el manteniment de l'espai, alhora que reclamen una resposta social per a les persones sense sostre que hi viuen. I malgrat que l'onada de calor ja comença a anar de baixada a partir d'avui, les altes temperatures i les onades de calor que tindrem en els pròxims dies també tenen un impacte directe sobre la salut i poden provocar deshidratació, cansament, mareig o fins i tot situacions més greus si no s'actua a temps. És l'advertència que fa el coordinador del COAP Rubí i metge de família Àngel Mercadal. Segons explica, el nostre cos té mecanismes per regular la temperatura, però quan la calor es manté durant dies seguits, aquests sistemes es poden veure superats. La pèrdua de líquids obliga al cos a treballar més i poden aparèixer dificultats de concentració, debilitat o malestar. Escolta'm, Mercadal.
4: Quan nosaltres estem mantenint temperatures més altes, llavors comencem a perdre líquid i això ens comença a afectar també els nostres sistemes regulatoris. Si perdem massa líquid, el cor ha de treballar més ràpid, no arriba la sang als llocs principals, llavors podem tenir problemes de mareig, podem tenir problemes de dificultat de concentració, comencem amb ganes de vomitar, perdem salts i se'ns comença a accelerar tots els sistemes, no? També el cor.
0: Mercadal alerta que els col·lectius més vulnerables continuen sent la gent gran i les persones amb malalties cròniques, especialment cardiovasculars o hipertensió. També recomana extremar les precaucions si es treballa o es fa esport a l'exterior. Entre els consells principals per afrontar aquests dies hi ha hidratar-se abans de tenir set, evitar l'exposició continuada al sol i cercar espais frescos. Torna'm a escoltar Àngel Mercadal.
4: Hidratar-se bé és el principal, intentar evitar el contacte continu amb el sol, llavors estar a l'ombra contínuament, refrescar-se i portar roba també còmoda. Això seria, jo crec, que coses bàsiques.
0: Des de Quart Rubí també expliquen que les consultes relacionades amb la calor estan augmentant progressivament i que aquests dies preveuen més pressió assistencial coincidint amb les altes temperatures i els dies de festa major. I les urbanitzacions rubinenques compten amb una nova brigada que ja ha començat a treballar aquesta setmana al sector C de Castellnou. Es tracta d'una mesura inclosa dins del pla de xoc de l'Ajuntament de Rubí. L'objectiu és potenciar el manteniment i, per tant, millorar l'espai públic. Ens ho explica la Paula Iglesias.
5: La nova unitat està formada per 4 treballadors del món de la construcció. Concretament, són 2 parelles de paletes a més d'una persona que s'encarrega dels treballs que necessiten les urbanitzacions. Compten amb 2 furgonetes elèctriques i un vehicle elèctric addicional. I quines tasques té la brigada? Doncs reparar les voreres que estiguin en mal estat, que és una de les principals queixes de les urbanitzacions. El pressupost d'aquestes accions és de 114.323 euros, cosa que permetrà dur a terme 85 jornades de treball, que són aproximadament 4 mesos de feina. Per tal que aquestes tasques siguin el més eficients possibles, l'Ajuntament està utilitzant el sistema GMAO, gestió de manteniment assistit per ordinador. Un sistema que permet registrar les incidències i classificar-les per després fer-ne un seguiment. Les incidències poden provenir de l'aplicació Rubí Ciutat o a través del servei d'avisos i queixes, entre altres. De fet, l'Ajuntament anima la ciutadania a utilitzar l'aplicació adjuntant fotografies per facilitar precisament aquestes tasques de manteniment a les urbanitzacions.

0: Informació esportiva centrada en els campus d'estiu i començam amb l'Esportiu Rubí. Toni Bravo.
1: L'Esportiu Rubí ja té a punt el seu campus d'estiu, que enguany s'allargarà 5 setmanes, combinant casal multiesport al matí, tecnificació de futbol sala a la tarda, el casal es farà de 10 a 2, servei de bon dia, menjador, inclourà activitats d'aigua, sortides, per exemple, el waterball, a les tardes de 6 a quarts de 9, el pavelló de la Llana acollirà les sessions de tecnificació amb entrenadors del club, la incorporació de Víctor Pérez, jugador d'Indústries, que aquesta temporada ha competit amb el Barça B de futbol sala. Els preus varien segons setmanes i modalitats, amb descomptes per a jugadors i germans. Pel que fa a l'atletisme, la Unió Atlètica Rubí farà al campus del 30 de juny al 31 de juliol activitats d'atletisme, jocs, tallers, piscina, a l'horari de 9 a 2 quarts de 2, servei de bon dia a les 8, menjador fins a les 3. El campus s'adreça a infants i joves de 4 a 16 anys, dividit per nivells, inclou excursions setmanals, una samarreta per als participants, i els preus varien segons si són socis o no. Ja hi ha una trentena d'inscripcions confirmades. Ja avui al programa Esports al Dia escoltarem el resum de la temporada del Club Natació Rubí, el masculí, recordem, que ha aconseguit aquesta permanència directa a la Divisió d'Honor, ha arribat a disputar la Copa del Rei, mentre que el femení ha culminat un any brillant amb l'ascens i el retorn a la màxima categoria.

0: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí. I visca la Festa Major. El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:15, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
1: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
2: Tengo que encontrarla.
3: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
4: Creo que he descubierto algo increíble.
1: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
5: ¿A qué está esperando? Bienvenido a la rebelión.
6: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
7: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
8: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50
9: años. I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
10: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
11: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: Quan passen 30 minuts de les 8 del matí, com sempre, és moment de saber quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i ho fem de la mà del Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, una altra jornada de molta calor. De fet, avui el màxim de temperatura es donarà per una banda a l'Empordà, a l'interior empordanès, sobretot també a la Baixa Garrotxa, així com al Pla de Lleida, en molts casos entre 37 i 40 graus de màxima. Per tant, no baixa gaire la temperatura respecte a ahir. I el que podem dir és que serà un dia de pocs núvols, amb alguns de baixos aquest matí cap a l'Ebre, i aquesta tarda, entre Lleida i Tarragona, arribaran alguns núvols amb quatre gotes. Sobretot, el que portaran aquestes petites tempestes que vindran seran ventades destacables i sobtades. Estem pendents a la xarxa.
0: I ara connectam amb el RAC i en Ferran Aràndiga per saber com està a hores d'ara la situació a les carreteres. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous destacant que a hores d'ara tenim fortes retencions, sobretot als accessos i voltants de Barcelona, destacant el vessant Besòs amb retencions des de Sant Quirze del Vallès per la C58, també la C33 des de Montcada o la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que tot plegat doncs deixa afectacions també de retruc en sentit Llobregat a les dues rondes. Per altra banda, el Vallès també tenim fortes retencions encara amb intensitat a la AP7 en sentit sud entre la Roca i Montornès, però també en el tram comprès entre Mollet del Vallès i Barberà. En sentit nord hi ha retencions a la mateixa via entre Sant Cugat i Cerdanyola. L'entrada des del Llobregat també continua amb retencions intenses per la A2 i la P23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció Barcelona. Per altra banda, també tenim retencions, recordem, a les vies costaneres, sobretot a la C32 en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Fins demà.
2: Fins demà, que vagi bé.

La vela de Sant Joan s'ha saldat amb 29 avisos, principalment per petits incendis de vegetació i contenidors, sense cap afectació destacada. A més, aquest dimecres, els bombers van extingir en menys de mitja hora l'incendi d'una caseta a la carretera de Sabadell, que tampoc va obligar a desallotjar veïns ni va deixar ferits. L'exregidor d'Educació de Rubí, Víctor García, ja treballa al Departament d'Educació com a coordinador de projectes estratègics. En una entrevista, Ràdio Rubí assegura que la seva incorporació respon a un procés selectiu i no a un nomenament polític i avança que treballarà en el desplegament de nous projectes educatius.

El periodista Ivan Hidalgo donarà el tret de sortida a la Festa Major amb un pregó molt personal i vinculat a la ciutat. Segons ha explicat, el discurs combinarà records, complicitats i reflexions sobre què és el que representa la festa per a la ciutat, que el va veure començar també professionalment. Esports, protagonisme per als campus d'estiu de futbol sala de l'Esportiu Rubí.

La rebelda de Sant Joan ha sigut més tranquil·la que en altres nits del 23 de juny a la ciutat, segons han explicat els bombers de la Generalitat a Ràdio Rubí. Entre la tarda, la nit i la matinada han rebut 29 avisos a la ciutat, però cap d'ells va ser greu, a diferència de l'any passat, que es va cremar un camp proper al parc de Can Oriol. D'aquests 29 avisos, 17 són petits incendis de vegetació i 8 incendis urbans, que bàsicament són contenidors i papereres cremades. A més, també hi ha hagut una petita crema de papers al costat del Regina Carmeli, que s'ha apagat amb un extintor.

0: Seguim en successos perquè l'incendi que aquest dimecres va afectar una caseta situada entre dos blocs d'habitatges al número 73 de la carretera de Sabadell va quedar extingit en menys de mitja hora, segons han informat els serveis d'emergència i foc, que va ser generat, el que va generar una intensa columna de fum negre visible des de diversos punts de la ciutat. Els bombers van rebre l'avís a les 14:27 del migdia i abans de les 3 de la tarda ja havien aconseguit apagar les flames. Tot i això, l'actuació es va allargar una estona més per refredar un envà pluvial situat al lateral de l'edifici del número 71, que va quedar completament afectat pel foc. En les tasques d'extinció hi van participar 5 dotacions de bombers, així com efectius dels Mossos d'Esquadra, la policia local i una ambulància del sistema d'emergències mèdiques. Els cossos d'emergència no van poder confirmar si l'incendi va causar algun dany personal, tot i que inicialment no constava cap persona ferida. Tampoc va ser necessari desallotjar els veïns dels edificis pròxims mentre es desenvolupaven les tasques d'extinció i assegurament de la zona. Les causes que van originar el foc continuen sota investigació. A la plana política, l'exregidor d'Educació de Rubí, Víctor García, ha iniciat aquesta setmana una nova etapa professional al Departament d'Educació de la Generalitat com a coordinador de projectes estratègics de la Secretaria de Millora Educativa. El rubinenc ha explicat als micròfons d'aquesta casa que els seus primers encàrrecs estaran vinculats al seguiment de l'acord de País per l'Educació i al desplegament del nou model experimental de zones de governança educativa. La seva incorporació al departament ha arribat envoltada certa polèmica després que alguns mitjans recuperessin declaracions seves al ple municipal sobre la llengua catalana. García ha insistit que es tracta d'una incorporació com a tècnic docent després d'un procés selectiu i no d'un nomenament polític.
1: No ho és. Jo sóc un docent que tinc 20 i pico anys d'antiguitat i per tant estic allà en qualitat de tècnic docent. Jo no sóc un càrrec de confiança, ningú m'ha trucat i em vaig presentar als mèrits de forma totalment transparent, a l'entrevista subsegüent, i una prova, no sé si és una prova o no, però un indicatiu és que m'he presentat a d'altres, i no fa molt de temps, a altres convocatòries, que no, el meu perfil no era adequat, i per tant jo he rebut el correu de nen, noi, no has estat agafat per aquesta selecció.
0: Durant l'entrevista, l'exregidor també ha fet balanç dels seus 7 anys al govern municipal, ha explicat els motius que l'han portat a deixar la política local i ha repassat alguns dels projectes que considera més destacats de la seva etapa a l'Ajuntament. Tot plegat en una conversa que ampliarem d'aquí uns moments al nostre magazín de les 9 a les 10 del dematí. I després que aquest dilluns el ple municipal de juny fes oficial la renúncia de l'acte de regidor de Víctor García, l'alcaldessa ha reorganitzat el cartipàs municipal per redistribuir les responsabilitats que fins ara assumia l'exregidor socialista. El principal canvi és l'ascens de Rafael Hueto, que passa de ser segon tinent d'alcaldia a convertir-se en el nou primer tinent d'alcaldia del govern municipal. A més, Hueto, els regidors Mari Carmen Alarcón, Ton Brustenga i Sònia García assumeixen les competències que fins ara gestionava Víctor García. Tot i això, aquesta redistribució serà provisional, ja que el cartipàs s'haurà de tornar a modificar d'aquí un mes, quan prengui possessió el nou regidor del PSC, Rafa Cuesta. De moment, encara es desconeix quines responsabilitats assumirà. Pel que fa a les àrees de govern, Rafael Hueto manté les regidories del districte 1, Planificació Urbana, Serveis Municipals, Serveis Jurídics, Llicències i Disciplina Urbanística, Serveis Urbans, especialment l'àmbit de residus i contractació. A aquestes funcions se li suma la que dèiem de primera tinenci d'alcaldia. Mari Carmen Alarcón continua al capdavant de Drets Socials, Gent Gran i Infància i incorpora també la regidoria de Recursos Humans. Per la seva banda, Tom Brustenga assumeix les àrees d'ocupació i empresa, que afegeix a les de comerç i civisme, de les quals ja era responsable. Sònia García manté les competències d'igualtat, salut pública i joventut i suma també la regidoria d'educació. Pel que fa a les tinències d'alcaldia, després de Rafael Hueto com a primer tinent, la resta queden distribuïdes de la següent manera. Andrés Medrano serà el segon tinent d'alcaldia, Mari Carmen Alarcón la tercera, Juan López el quart, Anabel Cuesta la cinquena, Marta Oliva la sisena i Tom Brustenga el setè. I el periodista esportiu Ivan Hidalgo serà l'encarregat de donar el tret de sortida a la Festa Major de Rubí. El jove rubinenc ha explicat una vegada més què significa per ell ser pregoner de la festa del seu poble.
2: Ostres, que realment és un honor, o sigui, donar inici a la Festa Major del teu poble és un honor. A part que, o sigui, jo crec que per tot rubinenc són unes dates que tenim molt, molt marcades al calendari. O sigui, és que tinc amics. Tinc una amiga que està vivint ara als Estats Units i ve expressament per la Festa Major. O sigui, tinc molts amics que totes les vacances les fan en funció de la Festa Major. És que a mi m'arriba l'oportunitat de fer Mundial aquest any i dic, jo tinc plena disponibilitat menys aquest cap de setmana. Perquè, o sigui, la Festa Major per un rubinenc és sagrada.
0: Segons ha explicat, ha estructurat el seu discurs en tres blocs, vol explicar què significa la festa per als rubinencs i també farà algun comentari de complicitat amb el seu grup d'amics de sempre. Hidalgo assegura que una de les seves activitats preferides de la Festa Major per emblemàtica és la ballada de gitanes, però que gaudirà, com cada any, de moltes propostes. Ivan Hidalgo va començar a Ràdio Rubí quan només tenia 14 anys. Li agradava l'esport i es va acostar a l'emissora municipal de la seva ciutat quan ni tan sols podia treballar. L'equip d'esports el va acollir i li va començar a ensenyar part de la professió. Als 16 anys es va incorporar professionalment i als 18 va començar la carrera de periodista. Va començar a narrar partits de futbol a diferents plataformes a menys de 20 anys, però la gran oportunitat li va arribar quan el va fitxar la Kings League. Explica que encara ara el sorprèn ser popular entre els més joves.
2: Comences a, no sé, a normalitzar coses que no són gairebé del tot normals. O sigui, jo he narrat a l'altra punta del món, però és que he anat a Mèxic a narrar i hi havia gent que em venia a veure a l'aeroport, a l'arribada, i veies a nens plorant, mamà, és Ivan Hidalgo. Jo pensant, però en què mundo estamos? O sigui és bastant surrealista.
0: Actualment, Hidalgo transmet partits de primera divisió per DAZN i segueix vinculat a la Kings i a la Queens League. Ara està fent retransmissions del Mundial per a Teledeporte de Radio Televisió Espanyola.

0: Començam amb el repàs dels campus d'estiu de futbol sala. Toni Bravo.
1: L'Esportiu Rubí ja té a punt el seu campus d'estiu amb 5 setmanes de Casal Multiesport al matí, tecnificació de futbol sala a la tarda, el Casal es fa de 10 a 2, amb servei de bon dia menjador, inclou activitats d'aigua, sortides com Waterworld, si es confirma el canal olímpic. La tecnificació es fa de 6 a 2 quarts de 9 al pavelló de la Llana, amb entrenadors del club i la incorporació de Víctor Pérez, de jugador d'Indústries, i que aquesta temporada ha competit amb el Barça B de futbol sala. Els preus varien segons setmanes i modalitats, amb descomptes per a jugadors i germans. I pel que fa a l'atletisme, la Unió Atlètica Rubí farà del 30 de juny al 31 de juliol al seu campus d'estiu activitats d'atletisme, jocs, tallers i piscina, l'horari de 9 a 2 quarts de 2, amb bon dia, aquest servei a les 8 i menjador fins a les 3. El campus s'adreça a infants i joves de 4 a 16 anys, dividit per nivells, inclou excursions setmanals i una samarreta per als participants. Els preus varien segons si són socis o no, i ja hi ha una trentena d'inscripcions confirmades. I avui al programa Esports al Dia escoltarem el resum de la temporada del Club Natació Rubí. El masculí va aconseguir la permanència directa a la Divisió d'Honor i va arribar a disputar la Copa del Rei. Ascens i retorn a la màxima categoria pel femení.

El govern municipal redistribueix àrees i prepara una nova remodelació quan s'incorpori Rafa Cuesta. La sortida de Víctor García ha obligat a reorganitzar temporalment el cartibàs municipal. El nou repartiment reforça el paper de Rafael Hueto i redistribueix competències entre diversos regidors fins a l'arribada del nou representant socialista.

Ajuntaments, entitats i activitat econòmica de l'entorn de la plaça Pompeu Fabra continuen denunciant problemes de convivència, salubritat i seguretat i demanen a l'Ajuntament mesures sostingudes i també una resposta social per a les persones sense sostre.

que la calor sostinguda pot provocar més consultes i demana extremar les precaucions. El coordinador del Quart Rubí adverteix que les altes temperatures poden tenir conseqüències importants sobre la salut, especialment en persones grans i amb malalties cròniques, i recomana hidratar-se i evitar exposicions prolongades al sol. En esports, posam el focus en els campus d'estiu de la Unió Atlètica Rubí.

L'Ajuntament de Rubí ja ha redistribuït les responsabilitats que fins ara exercia Víctor García després de la seva sortida del consistori. La reorganització situa Rafael Hueto com a nou primer tinent d'alcaldia, un càrrec que compaginarà amb les seves actuals competències al capdavant de planificació urbana, serveis municipals, serveis jurídics, llicències i disciplina urbanística, serveis urbans i contractació, a més de la regidoria del districte 1. La resta de funcions que gestionava García s'han repartit entre tres membres del govern municipal. Mari Carmen Alarcón incorpora recursos humans a les seves àrees de drets socials, gent gran i infància. Tom Brustenga assumeix ocupació i empresa, que suma a comerç i civisme. I Sònia García es fa càrrec també d'educació, mantenint les regidories d'igualtat, salut pública i joventut. La remodelació, però, tindrà caràcter temporal. El cartipàs municipal es tornarà a revisar quan s'incorpori el nou regidor socialista, Rafa Cuesta, que prendrà possessió de l'acte durant les pròximes setmanes. Encara no s'ha fet públic quines responsabilitats assumirà. Pel que fa a les tinències d'alcaldia, darrere de Rafael Hueto se situen Andrés Medrano com a segon tinent, Mari Carmen Alarcón com a tercera, Juan López com a quart, Anabel Cuesta com a cinquena, Marta Oliva com a sisena i Tom Brustenga com a setena.

0: I veïns, entitats i activitat econòmica de l'entorn de la plaça Pompeu Fabra reclamen una resposta estable davant la reaparició dels assentaments de persones sense sostre al porxo de la plaça. Després d'uns mesos de relativa normalitat, des de principis de juny, han tornat les queixes per problemes de salubritat, brutici i convivència. Segons denuncien els afectats, la situació s'allarga des de fa aproximadament un any i asseguren que les actuacions puntuals no han resolt el problema. Escolta'm, Alberto Palomar, president de la comunitat de veïns.
1: Hi ha problemes de salubritat, ¿vale? Això és, bueno, per les condicions inadequades en què viuen, provoca, degut a les seves acumulacions d'andromines, ¿vale? I tot això provoca problemes de pudor, problemes de brutícia, focus potencial d'infeccions, de rates, acumulacions, de tot. Per altra part, també hi ha problemes de seguretat, perquè hi ha consum d'alcohol, de drogues, baralles.
0: Els veïns expliquen que alguns residents han modificat hàbits quotidians i asseguren que l'espai ha deixat de ser un punt de trobada familiar. També alerten de situacions de risc, com el petit incendi registrat fa pocs dies en un matalàs a tocar del local que comparteixen el centre excursionista i l'agrupament escolta Guspira. Des del CAU expliquen que el deteriorament de la plaça també condiciona les activitats amb infants. Escolta'm, Adrià Parreiro, de l'agrupament escolta Guspira.
2: Ja des de fa un any ja ens està afectant, no només per la brutícia que hi ha a la plaça, perquè aquesta plaça s'ha fet servir des de sempre per fer activitats i ja no podem sentar-nos al terra per fer activitats, per exemple. També els infants no volen estar a la plaça perquè fa pudor o els hi fa por que les persones que estiguin visquent allà, que és una cosa que hem anat tractant amb ells, però els hi fa por que estiguin allà o que els mirin o tal.
0: La problemàtica també té impacte en l'activitat econòmica. Rolims, empresa situada a tocar de la plaça, assegura que la situació afecta tant les condicions de l'entorn com la imatge que transmeten a clients i proveïdors. Escolta en Jordi Ríos.
3: Patim perquè, primer, per la situació amb la que veus a la gent, que està mal visquent aquí, sense condicions d'higiene ni res, i, a més, perquè també directament està afectant a la imatge de l'empresa.
0: Després d'una reunió conjunta celebrada aquesta setmana, els afectats demanen a l'Ajuntament una reunió i mesures concretes que millorin la seguretat, la higiene i el manteniment de l'espai, alhora que reclamen una resposta social per a les persones sense sostre que hi viuen. I malgrat que l'onada de calor ja comença a anar de baixada a partir d'avui, les altes temperatures i les onades de calor que tindrem en els pròxims dies també tenen un impacte directe sobre la salut i poden provocar deshidratació, cansament, mareig o fins i tot situacions més greus si no s'actua a temps. És l'advertència que fa el coordinador del COAP Rubí i metge de família Àngel Mercadal. Segons explica, el nostre cos té mecanismes per regular la temperatura, però quan la calor es manté durant dies seguits, aquests sistemes es poden veure superats. La pèrdua de líquids obliga al cos a treballar més i poden aparèixer dificultats de concentració, debilitat o malestar. Escolta'm, Mercadal.
4: Quan nosaltres estem mantenint temperatures més altes, llavors comencem a perdre líquid i això ens comença a afectar també els nostres sistemes regulatoris. Si perdem massa líquid, el cor ha de treballar més ràpid, no arriba la sang als llocs principals, llavors podem tenir problemes de mareig, podem tenir problemes de dificultat de concentració, comencem amb ganes de vomitar, perdem salts i se'ns comença a accelerar tots els sistemes, també el cor.
0: Mercadal alerta que els col·lectius més vulnerables continuen sent la gent gran i les persones amb malalties cròniques, especialment cardiovasculars o hipertensió. També recomana extremar les precaucions si es treballa o es fa esport a l'exterior. Entre els consells principals per afrontar aquests dies hi ha hidratar-se abans de tenir set, evitar l'exposició continuada al sol i cercar espais frescos. Tornem a escoltar Àngel Mercadal.
4: Hidratar-se bé és el principal, intentar evitar el contacte continu amb el sol, llavors estar a l'ombra contínuament, refrescar-se i portar roba també còmoda. Això seria, jo crec, que coses bàsiques.
0: Des del Quart Rubí també expliquen que les consultes relacionades amb la calor estan augmentant progressivament i que aquests dies preveuen més pressió assistencial coincidint amb les altes temperatures i els dies de festa major. I les urbanitzacions rubinenques compten amb una nova brigada que ja ha començat a treballar aquesta setmana al sector C de Castellnou. Es tracta d'una mesura inclosa dins del pla de xoc de l'Ajuntament de Rubí. L'objectiu és potenciar el manteniment i, per tant, millorar l'espai públic. Ens ho explica la Paula Iglesias.
5: La nova unitat està formada per 4 treballadors del món de la construcció. Concretament, són 2 parelles de paletes a més d'una persona que s'encarrega dels treballs que necessiten les urbanitzacions. Compten amb 2 furgonetes elèctriques i un vehicle elèctric addicional. I quines tasques té la brigada? Doncs reparar les voreres que estiguin en mal estat, que és una de les principals queixes de les urbanitzacions. El pressupost d'aquestes accions és de 114.323 euros, cosa que permetrà dur a terme 85 jornades de treball, que són aproximadament 4 mesos de feina. Per tal que aquestes tasques siguin el més eficients possibles, l'Ajuntament està utilitzant el sistema GMAO, gestió de manteniment assistit per ordinador. Un sistema que permet registrar les incidències i classificar-les per després fer-ne un seguiment. Les incidències poden provenir de l'aplicació Rubí Ciutat o a través del servei d'avisos i queixes, entre altres. De fet, l'Ajuntament anima la ciutadania a utilitzar l'aplicació adjuntant fotografies per facilitar precisament aquestes tasques de manteniment a les urbanitzacions.

0: Informació esportiva centrada en els campus d'estiu i començam amb l'Esportiu Rubí. Toni Bravo.
1: L'Esportiu Rubí ja té a punt el seu campus d'estiu, que enguany s'allargarà 5 setmanes, combinant casal multiesport al matí, tecnificació de futbol sala a la tarda, el casal es farà de 10 a 2, servei de bon dia, menjador, inclourà activitats d'aigua, sortides, per exemple, el waterwall, a les tardes de 6 a quarts de 9, el pavelló de la Llana acollirà les sessions de tecnificació amb entrenadors del club, la incorporació de Víctor Pérez, jugador d'Indústries, que aquesta temporada ha competit amb el Barça B de futbol sala. Els preus varien segons setmanes i modalitats, amb descomptes per a jugadors i germans. Pel que fa a l'atletisme, la Unió Atlètica Rubí farà al campus del 30 de juny al 31 de juliol activitats d'atletisme, jocs, tallers, piscina, a l'horari de 9 a 2 quarts de 2, servei de bon dia a les 8, menjador fins a les 3. El campus s'adreça a infants i joves de 4 a 16 anys, dividit per nivells, inclou excursions setmanals, una samarreta per als participants, i els preus varien segons si són socis o no. Ja hi ha una trentena d'inscripcions confirmades. Ja avui al programa Esports al Dia escoltarem el resum de la temporada del Club Natació Rubí, el masculí, recordem, que ha aconseguit aquesta permanència directa a la Divisió d'Honor, ha arribat a disputar la Copa del Rei, mentre que el femení ha culminat un any brillant amb l'ascens i el retorn a la màxima categoria.

0: Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
1: I visca la Festa Major!
0: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:15, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
2: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre. I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
2: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
4: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: Sonido Vinilo.
6: Espacio musical que rinde tributo a la música de los 70, 80 y 90 con el mejor sonido analógico.
5: Sonido Vinilo.
6: Esta nueva temporada todos los lunes a partir de las 10 de la noche.
5: Sonido Vinilo. Con José Verde.
7: Son las 9 del matí.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
6: Tengo que encontrarla.
7: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
8: Creo que he descubierto algo increíble.
5: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
9: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
10: Nenes, arribo tard, sorry. Irene, demana amb lo de sempre i ben fred, eh?
11: Vinga, Sofi, cap problema.
12: Camarero, marxant sin Hilda, sisplau.
13: Tia, és que fort. Us ho has avançat plena profe de la uni.
14: Ona, crec que això no ho podíem dir, eh?
13: Ai, Martina, tens raó. Ens cancel·larà el programa i encara hem començat. Quin desastre.
11: Bueno, tranquil·les, amores. Vale, preparades per posar-nos al dia? Queda tot això, Mila, quan és això?
14: Irene, els dilluns a les 12, cada dues setmanes ens trobem a Ràdio Rubí per fer el vermut amb les Hildes.
15: Put the blame on me, boys. Put the blame on me.
16: Les Hildes, la tertúlia més jove els dilluns a les 12 hores, cada dues setmanes a Ràdio Rubí.
17: L'enjoc és...
18: futbol.
17: Bàsquet.
18: Hoquei.
17: Handbol.
18: Waterpolo.
17: Tenis taula.
18: Rugbi.
17: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
0: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
19: Ens estimem la música d'arreu, però... i a la nostra. Actualitat, l'actualitat de la música de casa nostra amb agenda, notícies, efemèrides i entrevistes. Us esperem els divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.

que va deixar l'entrevista en profunditat que Albert Soler va fer a l'exregidor Víctor García just després de formalitzar la seva renúncia a l'Ajuntament i assumir el seu nou càrrec a la Generalitat de Catalunya. Una conversa per entendre aquest canvi d'etapa i repassar algunes de les qüestions que va deixar sobre la taula. Tot seguit serà el moment de mirar cap a la divulgació amb una nova entrega del Guaita que tenim, la secció de ciència que ens proporciona la xarxa i que, com sempre, ens ajudarà a entendre un poc millor el món que ens envolta. I a les 10 en punt arribarà el temps de debat amb la tertúlia conduïda per Toni Bravo, amb Isidre Rubio, Pepa Adelantado, Sol Expósito i Conchita Jimeno com a tertulians, com a convidats per comentar i posar context a temes que marquen avui l'actualitat. A les 11, Belén Tierno prendrà el relleu amb una última hora marcada per la cultura i les noves mirades. Entrevistarà l'escriptora Alba Amorós per xerrar del seu darrer treball i després serà el torn de Germà Bustamante amb una nova edició de Territori Digital per posar el focus en la tecnologia i les tendències. Començant!

0: I avui escoltarem l'entrevista que el nostre company David García va fer-hi a les veïnes del carrer Santa Llúcia per explicar com viuen el seu dia a dia amb un entorn amb sorolls i ple d'incivisme. El David García, com dèiem, ens ha fet aquesta entrevista.
1: Al ple municipal del mes de maig es va aprovar una moció presentada pel Partit Popular i treballada amb el PSC, grup de govern, per estudiar i aplicar mesures que ajudin a reduir els problemes de trànsit, soroll i contaminació a l'entorn del carrer Riera amb Santa Llúcia, per entendre'ns a la zona que va des de la plaça Guardiet cap a la carretera comarcal, cap a la C-14-13. Avui volem tornar a parlar amb les veïnes de la zona per saber què ha passat des d'aleshores i, sobretot, com és conviure dia rere dia amb aquesta situació. Tenim a nosaltres la Cristina, la Susana i la Eva. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Comencem per a veure si hi ha alguna novetat. Com dèiem, va ser al maig que es va parlar això. El govern, de fet, va participar i transaccionar amb la moció i deia que era conscient de la solució. Des d'aleshores heu tingut alguna novetat?
3: Bueno, va venir el del grup Podemos,
4: Jordi Arnaiz.
3: Sí que es va reunir amb nosaltres i amb un altre veí i vam anar per tota la zona organitzant una mica com podríem arreglar el carrer i donant diverses idees que teníem els veïns, i ens ho va escoltar i va prendre nota.
4: Sí, però cal dir que va ser perquè nosaltres ens vam posar en contacte amb ell, no al revés.
1: Va ser
4: per iniciativa nostra. Per part de l'Ajuntament no hem tingut cap resposta ni res. Tècnics, no han vingut res, ni ens han
3: preguntat. Que sàpiguem, no. I si ho han fet, no ens han informat.
1: Vale. Entenc que vau contactar amb diferents grups o amb... Com va ser això?
3: Vam començar amb el Juanjo Giner del Partit Popular.
4: Primer vam anar
3: a l'alcaldessa als barris, vam començar per aquí, tot va anar molt bé, ens van començar a ajudar, ens van escoltar, però les solucions que vam posar, que va ser ràpid, no van donar resultat.
1: Vale, parlem d'això, i per si alguns veïns no coneixen bé la zona i tal, quins són aquests problemes de trànsit, de soroll i contaminació que teniu i aquestes primeres idees que us van donar perquè no estan funcionant? Expliqueu-nos.
5: Nosaltres, en principi, imprimir el que vam fer és el tema dels autobusos, que era cada vegada que hi havia un cotxe mal aparcat entrant cap a la plaça d'Autoguardiet, en aquell tram on està la farmàcia, la cantonada, aparcant camions de transport de qualsevol marca.
3: I particulars.
5: Aleshores, l'autocar quan ve, què passa? Que es troba l'obstacle i en comptes de dir... sisplau, que es trec o truca la policia de seguida, vinga a pitar. I el soroll que provoca, doncs, bueno, dintre de les vivendes és brutal.
1: Clar, no sé si els oients tenen una mica en ment l'espai, però és un gir com relativament complicat de fer, i sobretot entenc que per autocars i camions, clar.
5: Sí, per tots, però bueno, sembla com sigui un rally, perquè passen com si allò fos una carretera recta, vull dir, fan la curva com si res, però els autocars que troben un obstacle és pitar.
1: Clar, ja autocars des de primera hora del matí.
5: Des de les 7:30 del matí i en dies, doncs, que inclús abans.
3: Tot el dia i són els de Rubí i els

0: de tot el Vallès. Sí, o sigui, és que passen autobusos cada 3-4 minuts.
1: Clar, que els tenim allà. Tenim la carretera comarcal al costat, però entenc que no és directament la C14-13, és no, quan fan el gir pel carrer Santa Llúcia.
0: És carrer ja de poble, és un carrer estret.
2: Clar. I a més un carrer que només hi cap un carril de vehicle. No hi ha cotxes aparcats. És superestret, edificis alts. Llavors tu trobes, jo estic en un primer, i en el primer jo veig més que el sostre de l'autocar. O sigui, em queda en línia amb el balcó i dius... És que no pot ser.
0: Un cop s'atura l'autocar, sí. Què passa? Cada mes també hi ha molta contaminació, a part de l'acústica.
1: Clar, el que està traient.
2: El vinga, el bum-bum, el fum que treu el...
0: Hem de tancar finestres perquè és impossible.
3: Bueno, no les podem obrir, bueno, per ventilar
0: pràcticament obres 10 minuts per ventilar i tanques, és impossible.
1: I aquest incivisme per aparcar és una molestia diària?
3: Sí. Diària.
2: És igual que sigui hora d'escola, perquè vagin a l'escola el Regina Carmeli, és igual a migdia, és igual a mitja tarda, és igual a mig matí, és que dona igual. L'hora que hi vagis és que dona igual.
3: També cal dir que com no tenim zona de càrrega i descàrrega...
1: Eva, apropa't una mica al micro, Eva.
3: Perdó, que com no tenim zona de càrrega i descàrrega, clar, els transportistes aparquen on poden,
1: clar.
3: Perquè ells han de fer la seva feina. Ells estan fent la seva feina, però els motoristes i els cotxes prefereixen aparcar allà i portar el nen al col·le, al gimnàs o on sigui.
0: O anar al bar a prendre alguna
3: cosa. Exacte. O a fer les compres.
0: Que és el més greu.
3: Que aparcar a l'Escardívol, perquè després la zona de motos, vens a l'Escardívol, hi ha aparcament lliure. Sí.
1: Esteu molt a prop de la zona taronja de l'Escardívol, molt a prop.
3: Molt.
0: Correcte.
3: I està ple de motos per tot arreu. I si truquem a la policia, o no venen, o si venen...
0: O no hi ha efectius.
3: Sí, exacte. Habitualment estan... Bueno, no hi ha. O si venen... Bueno, vam tenir un incident amunt que deia que no se sabia la normativa, el senyor, el policia.
1: Vaja.
3: I si no se la sap ell, hem estat consultant i sabem que es pot multar per aparcar malament. Fins i tot és que no deixen... aparcar, o sigui, no deixen pas per passar cotxets, cadires de rodes...
2: Invidents.
3: Exacte, els invidents. Utilitzar la façana per guiar-se. Totes les façanes estan envoltades de motos. I si truques i dius, és que tenim les motos tocant a les finestres. Hem rebut amenaces per part dels motoristes i dels transportistes, actes vandàlics. Ens han tirat oli.
1: Wow.
3: A les finestres. A una li van dir que vull arrencar la cabeza. A una altra persona se li van ficar dins de casa, amenaçar-la. Això no ho hem de solucionar nosaltres, ens ho han de solucionar des de l'Ajuntament i per més que fem, no ens busquen cap solució.
0: El problema de les motos és que quan arrenquen fan molt soroll. És una cantonada, suposo, que acústicament rebota molt. Perquè suposo que hi ha molts carrers que aparquen motos, que no hauria de ser, però bueno, és, i la gent no es queixa. Igual és la nostra zona, rebota moltíssim. És un problema afegit.
3: És que dins de casa es multiplica molt el soroll. No és el que tu estàs sentint al carrer. Sí. És molt més bèstia. Les finestres ens tremolen.
1: Diríeu que és una cosa que ha passat tota la vida o que està passant ara més?
2: Portem ja un any i mig lluitant.
1: Un any i mig. Sabeu,
3: des que vam fer la illa de vianants.
2: Tenim documentat en el museu que va presentar el Juanjo, hi ha vídeos, fotos, tot el que vulgueu i més en els mòbils nostres, perquè ens hem dedicat a cada problema que sentíem una pitada, sortíem fora al balcó, sortíem a la finestra, a gravar, a veure tot el que està passant. Vull dir,
0: ens ho va demanar la regidora,
2: que filméssim
0: tot el que està passant. Clar.
2: Sí.
1: Anem a aquest procediment. Dèieu que abans de portar el tema al ple sí que havíeu tingut una primera reunió a l'alcaldessa dels barris i que van proposar una primera mesura. Expliqueu-nos com va ser.
0: Ens van posar, jo a la porteria on visc, m'aparcaven, la vorera és bastant àmplia, que és al costat de la farmàcia,
1: sí.
0: I m'aparcaven allí, o sigui, era la zona de càrrega i descàrrega. Què em passava? Se m'estaven carregant el balcó. L'estaven trencant els camions, perquè jo et dic, li passava com a ella, jo sortia al balcó i podia fer un saltet i pujar-me al camió. I a més, bueno, a vegades no podia sortir de la meva porteria, perquè estaven els camioners.
1: Clar.
0: I s'havien anat, a més, a descarregar. A
2: I si era el del gel, amb la màquina en marxa?
1: Clar.
0: Amb no la poden... màquina en marxa. Jo a vegades havia baixat, dic, sisplau, almenys...
1: Deixa'm sortir de casa.
0: Deixa'm sortir i treu-me la màquina, perquè tot el calor em puja a mi. Clar. Bueno, era... Aquí sí que em van posar uns pivots... que ja no aparca ningú davant de la porteria. És l'únic que ha funcionat. I ho hem dit per activa i per passiva.
2: Sí.
0: Van posar un badent, es diu?
3: Un ressalt.
0: Un ressalt.
2: De plàstic.
0: al principi de la, del carrer, teòricament perquè la gent no corres tant, perquè agafen la corba, bueno, d'aquelles maneres...
3: Que sembla el circuit de Montmeló.
0: Sí, res, no ha fet res. L'únic que ha fet, la gent se'l salta el badent com vol, per als camions i autobusos no serveix, els camions que passen la roda per sobre, a sobre els hi salta tota la càrrega, amb la qual quan cau la càrrega encara és pitjor, això també ho hem dit, sisplau, almenys traieu això, i res, perquè la gent que ho fa bé, què passa? Saltes al badent i a la corba comences a agafar velocitat un altre cop, amb la qual no serveix absolutament de res. I ho vam dir això, ho veiem molt justet aquesta solució. I han posat diversos pivots sense sentir ningú. Perquè, què passa? Ja no m'aparquen davant de la meva porteria, però aparquen davant de la farmàcia, a l'entrada de la plaça Doctor Guardiet, a la cantonada, al pas de peatons, a sobre de la vorera, de davant de la farmàcia, vull dir, és que és molt
2: bèstia. I tot sense passar la càmera que hi ha justament al costat de la farmàcia i a la càmera de vigilància. Fins allà aparcarà tothom d'allà cap al carrer, però d'allà cap endintre no passen perquè si no els hi multen.
1: Clar, ja ho sabeu. Per on creieu que pot passar la solució? Per molts d'aquests pivots? No sé si teniu controlat també un lloc on podria ser ideal la càrrega i descàrrega. Ho teniu més o menys pensat?
0: Sí, hem donat idees. Bueno, cal dir que el govern va venir, ens van reunir, ho van veure, ens van donar la raó, allò és irrespirable. Em vaig posar en contacte amb el síndic de Greuges. Hi ha un expedient obert que no tenim contestació. Ja va veure que allò era irrespirable i bueno, també tant el Partit Popular com l'altre dia la persona aquesta de Podemos, bueno, tots han vist in situ la problemàtica que hi ha. Hem donat idees.
2: És que el nostre carrer comença a la zona de baixes emissions, vull dir, comencem justament a com comença el carrer Santa, el carrer Riera, allà comença la zona de baixes emissions i hem comentat que sigui la banda de carrer Riera cap a la banda de Santa Llúcia fins al pont de Sant Joan, que sigui peatonal, seguint el ritme que tenim al davant, o sigui, tot el tema de l'església, tot el tema
1: de Guardiet i de
2: tot això d'així, tot aquest és zona peatonal. Aquest carrer estava en un passat que fos peatonal, no s'ha arribat a fer peatonal. I hem proposat que la passin per la banda de baix, que la carretera sigui una mica més ampla, que l'arreglin ben arreglada i que puguin passar els autobusos directament cap a l'estació. I l'accés que hi ha, que entren des de la C1413 cap aquí, doncs, bueno, que l'autocar vingui de tornada, que vingui per allà. O sigui, i espai, van estar-ho veient i van dir, ah, doncs hi ha espai. Vull dir, per
0: ho van veure viable. Entenem que això hi ha un cost d'això, però ho van veure viable i el que demanem és que es comenci a treballar en aquesta línia.
3: Bueno, que comencin a treballar directament.
0: Que comencin a treballar
3: perquè és que no els han fet cas. Vull dir, el dia de la moció, sí, quan l'alcaldessa va saber que s'estava fent una moció, s'estava preparant, diu, no ho sabem, que va enviar uns tècnics i ens va dir, és que estem treballant en el tema, nosaltres tenim un missatge de l'Anabel dient que ja estava tot fet. Si ja està tot fet, nosaltres busquem altres vies perquè ens ajudin. El que no pot ser és que ens diguis, no, estem treballant quan? Quan t'has assabentat que hi ve una moció? No té cap sentit el tema. I que comencin a treballar realment i amb nosaltres, no que envina un tècnic. Si vols treballar, posa un mesurador de contaminació i un mesurador de trànsit per saber el volum de cotxes per allà. Perquè només cal veure com està l'asfalt per veure que el carrer de poble passa per allà tot el que hauria de passar per la comarcal. És que hi ha el volum de trànsit. Oi que van pacificar l'avinguda de l'Estatut? Han de pacificar això perquè hi ha molt més volum de trànsit a un carrer. Quina amplada té aquest carrer?
2: Un camió, o sigui, l'autocar, t'has de vigilar els retrovisors de l'autocar perquè quan vagis per la carretera que és tan estreta, se t'emporta el cap.
1: No, sí, clar, si és que jo m'estic imaginant fent un gir amb un autobús allà i, ostres, és complicat.
3: Si
1: hi ha algú ja aparcat, ja.
3: El bus de Rubí amb dificultat gira, però els que no són urbans, com són més grans, s'han de pujar a la vorera.
1: Clar.
3: I tot i així ja van haver de fer obres per fer la vorera més petita i fer més ampla la carretera. Potser és que alguna cosa falla si tants arreglos cal fer.
1: I tant. Doncs Cristina, Susana i Eva, veïnes del carrer Santa Llúcia amb carrer Riera, que estan afectats per aquest trànsit i soroll i situació dels cotxes. Esperem que la cosa no trigui a solucionar-se i gràcies per venir a Ràdio Rubí.
3: Gràcies
0: a vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
2: Gràcies.

0: Després d'acomiadar-se oficialment de l'Ajuntament de Rubí durant el ple municipal del mes de juny, l'exregidor d'Educació, Empresa, Ocupació, Recursos Humans i Atenció a la Ciutadania, Víctor García, va passar pels micròfons d'aquesta casa de Ràdio Rubí per fer balanç dels seus 7 anys de govern municipal i explicar els motius que l'han duit a iniciar una nova etapa professional al Departament d'Educació de la Generalitat. En aquesta nova etapa, García ha explicat que el seu primer dia de feina com a coordinador de projectes estratègics de la Secretaria de Millora Educativa havia estat sobretot una jornada d'acollida i pressa de contacte amb el nou equip, així com amb els primers encàrrecs que haurà d'assumir dins del departament. Entre aquests, ha citat el desplegament de les zones de governança educativa i altres projectes vinculats a la millora del sistema educatiu. L'entrevista que vam fer dimarts va recuperar també el moment del seu comiat al ple municipal de juny, un discurs que ell mateix va descriure com especialment intens i emotiu. García va remarcar que no es tractava únicament del final d'una etapa política, sinó del tancament d'un cicle vital molt llarg vinculat a la ciutat de Rubí, on ha viscut més de 20 anys i on ha desenvolupat gran part de la seva trajectòria personal i professional. L'escolta.
1: Bueno, em passaven pel cap, doncs, des de 2004, doncs, imagina't que està lligat a la ciutat de Rubí. Jo volia fer-ho d'aquesta manera perquè era un compromís amb la ciutat, per això volia parlar de Rubí, perquè jo sóc de Sant Boi, sóc del Baix, ja ho vaig dir, ja ho saben tothom, i la ciutat em va acollir. Per tant, ahir no era només un final d'etapa com a regidor, sinó de relació amb la ciutat, perquè com sabeu ja ara estic vivint de forma oficial a Barberà del Vallès i per tant, evidentment, després de 20 anys els nexes estan aquí, però tot canvia.
0: L'exregidor va afegir que aquell comiat va estar acompanyat per nombroses mostres de reconeixement per part de companys de govern, representants de l'oposició i professionals del món educatiu en qui ha treballat al llarg dels anys. Ha destacat especialment la presència de directors i directores de centres educatius, així com tècnics municipals de l'àrea d'educació, que van voler ser presents en aquell últim ple. Segons va explicar, aquestes mostres de suport van tenir un fort component emocional, ja que molts d'aquests professionals formen part del seu recorregut dins de l'administració local i amb alguns d'ells també manté relacions que van més enllà del vessant estrictament institucional. L'entrevista també va servir per abordar la polèmica generada arran de la seva incorporació al Departament d'Educació de la Generalitat, després que alguns mitjans de comunicació recopuressin declaracions seves en un ple municipal sobre el català i el valencià. García va voler contextualitzar aquelles paraules i insistir que la seva actual etapa professional no respon a cap nomenament polític ni a cap designació de confiança.
1: No ho és. Jo sóc un docent que tinc 20 i pico anys d'antiguitat i, per tant, estic allà en qualitat de tècnic docent. Jo no sóc un càrrec de confiança, ningú m'ha trucat i em vaig presentar als mèrits de forma totalment transparent, a l'entrevista subsegüent, i una prova, no sé si és una prova o no, però un indicatiu és que m'he presentat a d'altres, i no fa molt de temps, a altres convocatòries que no, el meu perfil no era adequat i per tant jo he rebut el correu de nen, noi, no has estat agafat per aquesta selecció. És això, ja, ja podeu veure que el nom de la plaça o el lloc és així, de llarg, però soc un TDU, tècnic docent, i em vaig amb el meu salari de profe, amb els triennis i els estadis i el complement que sigui allà, que caigui i que sigui en aquesta àrea i tot transparent i ja està, no soc, ni m'ha trucat ningú, ni ja ho han dit, que no soc un càrrec de confiança.
0: Com heu escoltat, va detallar que el seu accés al lloc de treball s'ha produït com a tècnic docent dins d'un procés de selecció ordinari, mantenint la seva condició de professor en comissions de serveis. En aquest sentit, ha volgut remarcar que la seva incorporació al Departament d'Educació s'emmarca dins de la seva trajectòria professional com a docent i no com a càrrec polític. Durant la conversa, García ha insistit especialment en la idea de la vocació docent com a eix central de la seva seva trajectòria. Va explicar que amb el pas dels anys la dimensió institucional del càrrec polític havia anat guanyant pes i que això havia provocat una reflexió personal sobre el seu futur professional. En aquest sentit, ha reconegut que la part més política i representativa del seu dia a dia havia començat a resultar-li més feixuga, mentre que la seva motivació principal continuava estant clarament vinculada a la docència i a la gestió educativa directa.
1: Jo mai he abandonat la meva vocació, docent o l'educació. Ara estic aquí de forma conjuntural al departament, però sé molt bé que he de tornar a la meva plaça i la docència és la meva vocació. M'ha agradat aquesta experiència, però sempre de rafons estava allà, estava la meva vocació i la meva professió. I ara ja em costava una mica. Personalment em costava no treballar de forma tècnica, perquè això m'agrada, però sí em costava més la qüestió més, com dir-ho, institucional.
0: En el balanç de la seva etapa al govern municipal, l'exregidor ha posat especial èmfasi en les polítiques impulsades per connectar l'àmbit educatiu amb el món de l'ocupació i la formació professional. Entre els projectes que destaca hi ha la implantació de la formació professional dual a l'Ajuntament de Rubí, així com el projecte EINA, que té com a objectiu apropar l'alumnat de secundari als recursos formatius, educatius i professionals de la ciutat. García ha explicat que aquestes iniciatives han permès més crear ponts entre el sistema educatiu i el món laboral, facilitant que els joves puguin descobrir itineraris que sovint desconeixen i obrin noves oportunitats formatives dins del mateix municipi. També ha remarcat que aquests projectes han estat possibles gràcies a la implicació conjunta de múltiples àrees de l'Ajuntament i de professionals de diferents àmbits i que el seu objectiu principal sempre ha estat obrir portes a les noves generacions.
1: Jo penso que o és de les coses que més satisfet estic, sobretot per el tema de l'AFP dual, perquè el futur està allà i ara progressivament ha quedat de que no sigui una anècdota i que ja tinguem 15 persones allà d'AFP dual al final, i el projecte EINA és un projecte que ha anat creixent, perquè al final són tots els centres de secundària, alumnat que va passant i va descobrint pel Rubiforma doncs coses que no havia descobert mai i que els motiven per continuar els seus estudis. I no necessàriament són els alumnes més complicats, més xungos, no. És gent que té 15 anys, 16, i no sap molt bé per on aniran els tiros. Si vol ser FP, si vol... I allà descobreixen un món, és veritat que molt manipulatiu i molt pegat al treball, que els acaba agradant.
0: Amb aquest canvi professional, Víctor García posa punt final a 7 anys a la primera línia política municipal i inicia una nova etapa a la Generalitat. Ho fa amb la voluntat de recuperar plenament el seu vincle amb la docència i amb la sensació d'haver tancat una etapa que, segons va deixar entreveure durant aquesta entrevista, ha estat tan exigent com decisiva en la seva trajectòria. Una etapa que ara dona pas a un nou camí, però sense allunyar-se del seu eix principal, l'educació.

0: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
1: Un jove detingut i dos Mossos d'Esquadra ferits. Aquest és el resultat de la darrera concentració il·legal de vehicles.
2: L'Ajuntament, en resposta a Ràdio Rubí, explica que les persones que ocupaven el Porsche han decidit marxar finalment després del treball conjunt de serveis
0: socials. Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
3: La natalitat és cada vegada més baixa a Rubí.
4: L'oficina de treball de Rubí ha tancat el mes de juliol amb 3.840 persones.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
5: A Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre, a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.
0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
3: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
6: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
2: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

I avui, a la nostra secció de ciència, el guaita que tenim, que ens proporciona la xarxa, el biòleg Sergi Corral ens convida a seguir el Tour de França fixant-nos en els seus paisatges. Anem de Barcelona a París recorrent planes, valls i muntanyes.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, avui ens vols portar d'excursió?
2: Sí, i en bicicleta.
1: En bicicleta, t'encanten, eh, tu, les bicicletes, Sergi?
2: M'encanten les bicicletes i m'encanten aquests tours de les grans voltes, de les grans curses, que ens permet, a més de gaudir del ciclisme, qui li agradi el ciclisme, qui no li agradi li gaudeix d'anar a fer una migdiada amb el soroll de l'helicòpter de fons, que s'adorm perfectament, i sobretot veure el paisatge, o sigui, veure els entorns per on van passant i descobrir, evidentment, la geografia d'altres països, que sempre és interessant.
1: Perfecte, doncs avui anem a fer una volta pels paisatges d'aquest Tour 2026.
2: Mm-hmm. Això mateix.
1: Per on comencem, Sergi?
2: Doncs mira, comencem. Ja sabem que el Tour és, podríem dir, l'esdeveniment més important de l'estiu, amb el permís de quan hi ha Jocs Olímpics o quan hi ha Mundial de Futbol, com és aquest any que hi ha Mundial de Futbol.
1: Aquest any tot s'ajunta, eh?
2: Tot s'ajunta. Però bé, tindrem noms com el Pogacar, el Vingegaard, el Seixas, el Remco Evenepoel, l'Isaac del Toro o el Mathieu Van Der Poel, que transitaran entre el 4 i el 26 de juliol per carreteres, carreteretes, planes i muntanyes, atenció, entre Barcelona i París.
1: Per tant, això comença a casa nostra, eh?
2: Comença a casa nostra. Aquest any el Tour comença a Barcelona. Per tant, ja veureu com aquesta ruta que comença des de Catalunya, i una oportunitat per veure el que em diuen, eh? Ara hem dit una sèrie de noms, això s'anomena la generació d'or del ciclisme, perquè pràcticament mai havien hagut tantes estrelles competint al mateix temps. Vindria a ser una mica el Rafa Nadal, Djokovic i en el tennis, no?
1: Exacto.
2: El que ha passat. Doncs aviam, Mona, el Tour de França comença el 4 de juliol, amb una especialitat que en diuen una contrarrellotge per equips. Ara no entrarem en el que vol dir això, però en realitat transiten per... s'anomena el Pla de Barcelona, però direm que és un fals Pla de Barcelona, perquè Barcelona plana no ho és.
1: No és gaire, fa pujada Barcelona.
2: Fa pujada, sabem que està envoltada de turons i sabem que té la Serra de Collserola en la seva part més oest, no? La vall del Besòs a mà dreta i la vall del Llobregat a mà esquerra. Precisament, aquesta primera sessió del Tour de França, pujaran a la muntanya de Montjuïc, que ja sabem que té 191 metres d'alçada, és roca sedimentària, conglomerats, gresos, formats molt recent, a l'època del Miocè, l'època geològica del Miocè, i una roca que ha estat la base de construcció de bona part de Barcelona. Sagrada Família, Parlament, Catedral, Palau de la Virreina... A Montjuïc s'han arribat a comptar-hi 25 pedreres fins al 1881.
1: S'ha explotat extensament, aquesta muntanya?
2: S'ha explotat extensament. Això, la primera etapa, que serà un vol pels carrers de Barcelona fins a Montjuïc. La segona sortirà de Tarragona i transitarà per tota la Costa Daurada central i nord fins a arribar amb el massís del Garraf. Massís del Garraf, serra litoral. Massís calcari, de roca calcària, és a dir, un exemple magnífic de sistema càrstic. Càrstic vol dir allò que la roca és com un gruyer, que degut a l'aigua es va desfent i va provocant coves, dolines, avencs, etc. Per tant, és una roca que filtra molt l'aigua. I al filtrar molt l'aigua i estar la roca molt a prop de la superfície, és un paisatge sec, que ha de ser vegetació adaptada a viure en aquesta escassedat d'aigua. Generalment hi domina el pi blanc, però una de les primeres espècies mediterrànies que destaca d'aquestes termòfiles i seques, que és el
1: margalló.
2: És l'única palmera peninsular mediterrània.
1: Ah, carai. És que per margalló m'he quedat una mica igual, eh?
2: Ah, exacte. És el palmito. És allò que té la fulla com una de la palmera, però baixa, és una palmera molt baixa, però que és típica de zones mediterrànies. Sí que hi ha algun exemplar al Montgrí, aïllat, però la seva àrea de distribució podem dir que comença del Garraf cap al sud. Pujaran fins a l'alt de Begues, que és de 400 metres sobre el nivell del mar. Una roca molt argilosa, molt vermella, la de Begues. Abans de baixar cap a la vall del Llobregat, plana agrícola, una vall agrícola i industrial, evidentment, perquè s'hi ha desenvolupat molta indústria, entraran de nou de Barcelona i faran 3 ascensions al castell de Montjuïc.
1: Pujaran 3 vegades al castell de Montjuïc, eh? Amb una no n'hi havia prou.
2: Ah, exacte, és 1,6 km al 9%, o sigui, vol dir rampes superiors a l'11 i al 12%, per tant, exigent.
1: Això era la segona etapa,
2: La segona. La tercera sortirà del Vallès, Materra del Vallès. que era allò de tres turons fan una serra, quatre pins un bosc espès, com el Vallès, tres quarteres massa terra, com el Vallès no hi ha res.
1: Exacte.
2: Això espera quart. Doncs ens identifica el paisatge de la zona. Ens identifica els pins aïllats, els camps de cultiu, és a dir, el paisatge en mosaic, allò que està tan de moda ara. Sortiran del Vallès, passaran per la plana d'Osona i enfilaran el Pirineu Oriental fins a la Collada de Tosses.
1: Collada de Tosses, eh? Mm-hmm. Qui no l'ha patit amb alguna marejada anant amb el cotxe,
2: curves, eh? Curves i més curves, eh? Després de passar per la plana Ceretana, baixaran fins a la plana Ceretana, sortiran per Puigcerdà i enfilaran el Parc Natural dels Pirineus Catalans per acabar a Les Angles, en territori francès. Un viatge d'una terra de camps de cereals, com hem dit, de segats, fins a territori d'alta muntanya, pinedes de pi negre i llacs glacials.
1: Per tant, aquí tenim una etapa una mica de contrastos, no?
2: Molt contrast, des de la plana fins a l'alta muntanya, fins a més de 1.900 metres d'alçada. Per tant, molt contrast de paisatges. Bona etapa per estudiar la botànica i per als canvis de paisatge en tota aquesta zona.
1: Mira, veus, estudiants de biologia, apunteu-vos-ho.
2: Ah, exacte. I atenció, perquè els ciclistes, després d'aquest mini primer tastet de Pirineu, arribaran a una de les zones més càlides de França.
1: Uh-huh. I quina és aquesta zona?
2: El forn prepirinenc entre Carcassona i Foix. Uh-huh. Un perfil ondulat de muntanya calcària mediterrània, coves, altrament, castells, i on a l'estiu es poden superar amb escreix als 38, 39, 40 graus.
1: Déu-n'hi-do, eh? Fer el Tour de França amb 40 graus
2: ha de ser
1: complicat.
2: Complicat. No serà fins a la sisena etapa, quan tornem al Pirineu Central francès, amb dos clàssics de ports, com l'Espen i el Tourmalet, el gran clàssic del port de Tour de França. Per acabar, el Circ del Gavernier, que és un dels paisatges més espectaculars del Pirineu. És un circ glacial pertanyent al massís del Mont Perdut i declarat Patrimoni Mundial de la UNESCO. És a dir, muntanyes de més de 3.000 metres d'alçada, amb pics com el Marboré i el Tailón, i cascades de més de 400 metres de caiguda, com la cascada del Gavarnia.
1: Carai, aquí ja estem, en alta muntanya total.
2: En alta muntanya. Aquí seran molt interessants les imatges que ens donin de l'helicòpter aquell dia, de tota la zona i de tota la zona de les cascades. És un massís calcari, també, tot i estant al Pirineu Axial. Després baixarem fins a les Landes franceses, aquelles extensions també de terra baixa a l'oest de França, que justament el juny, maig i juny d'aquest 2026 és on assoliran els valors de temperatura més elevats. Se'n poden anar fins als 44-45 graus de temperatura.
1: Per tant, continuem amb territoris amb temperatures molt altes.
2: Que
1: eh?
2: Poden picar les temperatures, si fa calor, poden picar les temperatures. I això a nivell dels corredors, a nivell dels ciclistes, també pot afectar el transcurs d'aquestes primeres etapes. Fins a Bordeu, al llarg de tota la conca de l'Aquitània. Després portarà els corredors fins a Bergerac. Bergerac. En dues etapes planes, podríem dir. Tenien terreny agrícola, cultiu de la vinya. La zona de Bordeus és la zona vitivinícola gairebé per excel·lència de França. Tant és així que hi ha unes 100.000 hectàrees de vi amb una producció de fins a 650 milions d'ampolles.
1: Déu-n'hi-do. Per tant, aquí deixem l'alta muntanya i ens n'anem una mica a la plana.
2: A la plana.
1: I ens n'anem a planes plenes de vinyes, eh?
2: Plenes de vinyes, vitivinícoles. El vi que domina és el vi negre. Un 85% de la producció d'aquesta zona és de vi negre.
1: Però aquest terreny pla continuarà gaire o no?
2: No, s'acabarà ràpid. Entrem en el massís central francès. Primer fins a Ussel i després fins a l'Elioran. Etapes que transitaran per un altiplà entre els 800 i els 1.200 metres d'alçada aproximadament, amb etapes de més de 3.000 metres acumulat, o sigui, un puja i baixa.
1: Sí, sí, sí.
2: Resumides cuentes. Paisatge de mitja muntanya, de rouredes, fagedes, prats, que a diferència d'altres tours, ja veureu com en aquest tour començaran a groguejar una miqueta. No seran aquells prats tan verds que estem acostumats al tour.
1: Per tant, aquest any els veurem una mica secs.
2: Una mica secs, perquè les calorades aquestes tindran efecte. És allò, oi, a França, que ben cuidat ho tenen. No, a França normalment les coses són la cara nord, per tant les cares nord són molt més verdes que les cares sud d'aquí la península. El que dèiem, eh? I ja en el nord de França, després el tour arribarà fins a Vichy i es dirigirà fins al territori dels Vosgos, just al límit entre Alemanya i Suïssa. Territori selvàtic. Tenim molt a prop la zona de la Selva Negra. la zona més boscosa d'Europa, una de les més boscoses d'Europa, amb boscos immensos de faig, roure, pènol i també pinedes, alguna pineda de pi silvestre, de pi roig. Una zona molt humida i molt freda, i tenien pujades com la del Balón d'Alsàcia, el Gran Balón, ports no gaire exigents, però que són l'avançada sobretot del salt cap als Alps, cap a l'alta muntanya alpina del Tour de França.
1: Aquí entenc que els hi baixaran una mica les temperatures, no? Si anem a una zona més humida.
2: Sí, en principi els hi baixaran una miqueta, i pot ser que els hi plogui, pot ser que tinguin alguna tempesta d'aquelles de tarda, que també s'hi han trobat en el Tour de França. Això, les tempestes de tarda també són molt habituals. Recordo un Tour de no fa molts anys que els Alps van haver de suspendre l'etapa per una pedregada.
1: Ostres!
2: I una vinguda que la carretera va quedar col·lapsada de pedra.
1: Déu-n'hi-do. Bueno, clar, i a part amb pedra no pots pas circular,
2: No pots pas circular. Entrant als Alps pel departament de l'Alta Savoia, un departament que també han circulat aquest any per el que abans es deia la Dauphiné Libéré, que ara li hem posat un altre nom, però serà la Dauphiné Libéré, en una etapa molt exigent que acabarà a Plateau des de l'Oraison, que em perdonin els francesos que estan escoltant el Guaita. Una pujada, atenció, de 11 quilòmetres al 9% de mitjana, per tant, molt exigent.
1: I tant.
2: I després d'una etapa per la part més oriental de la vall del Roine, recordem que és el gran riu de la França mediterrana, que reix els Alps, desemboca a la Mediterrània, el Golf de Lleó, podríem dir, el recorregut del Pi es completa amb dues etapes que acaben en un clàssic. A l'estació alpina de l'Alp d'Huez, entre les regions de l'Isèr i els Alts Alps, muntanyes de més de 3.000 metres d'alçada. Aquí hi haurà una diferència entre els Pirineus i els Alps. Els Pirineus, les valls, són més en forma de V baixa, perquè són valls glacials més recents, o sigui, amb no tanta erosió. En canvi, els Alps, les grans valls, tenen forma d'U, molt amples. Ascensions quilomètriques, o sigui, ports molt llargs, com, per exemple, la que passarà l'etapa reina, podríem dir, que passarà per la Croix de Fer, el Galibier i l'Alp d'Huez, que, atenció, carregarà les cames amb més de 5.400 quilòmetres de desnivell acumulat.
1: Això és molt, eh?
2: És molt, eh?
1: És molt i molt. I els planyot, jo, els ciclistes que hauran de fer aquesta etapa.
2: Exacte. Una etapa és molt recomanable per veure tots els gradients de vegetació, tots els estatges de vegetació, perquè anirem des del fons de la vall, que evidentment són zones agrícoles de la gent que té els camps, els horts, les vaques i que pasturen i totes aquestes coses, bosc de ribera, que també veiem amb els rius que circulen per aquestes valls, i comencem a pujar pels boscos caducifolis, per als boscos acicolifolis de pins, de cedres, etc., i acabes amb els prats alpins d'alta muntanya, on la vegetació no hi creix, perquè evidentment molta part de l'any el sol és glaçat i les temperatures no hi conviden a créixer i res, més que no prats d'herba. Per tant, tots els estatges de vegetació.
1: Carai, doncs aquí també el que dèiem, pels alumnes de botànica, que tenen allà tots els diferents estrats que té una muntanya de vegetació.
2: Molt recomanable. I just, això serà just abans de la darrera etapa, l'etapa a París, la capital de la llum, amb una novetat de fa un tour, les tres ascensions a Le Butte de Montmartre.
1: Tres vegades també, com a Montjuïc.
2: Com a Montjuïc, és el turó més important de París, per tant, vindria a ser un equivalent. El que passa que a Montjuïc diem que hi ha carretera normal, aquí a Montmartre tu saps que a França els agrada molt allò dels llambordins, dels llambordes, que hi ha a la París-Roubaix, doncs l'ascensió aquesta també té llambordes.
1: També té llambordes, doncs, que suïn els ciclistes pujant les llambordes. I, Sergi, moltes gràcies per aquest guaita que tenim, en què ens has plantejat una mica tots els escenaris per on correrà aquest tour. Jo crec que ara els espectadors el veuran.
2: Jo crec que sí.
1: Ja no ens fixarem tant en les bicicletes, sinó en el paisatge
2: ja
1: que
2: no
1: tenen
2: farem,
1: a darrere.
2: Ja no farem tanta migdiada.
1: Doncs, Sergi, ens retrobem al proper guaita.
2: Fins la propera.

0: Vam al moment d'esports amb el Toni Bravo. Bon dia, Toni, com estàs?
1: Bon dia.
0: Com ha anat el Sant Joan?
1: Sant Joan, bé. Jo crec que, en general, bé. Que és una festa...
0: Super!
1: De l'inici del solstici, que ens agrada a totes les catalanes, a tots els catalans, moltíssim, a la gent que ve. I són d'aquelles nits màgiques, ja sabem, no? La nit més curteta de l'any, el dia més llarg que se celebra amb aquestes flames del Canigó, amb les reunions familiars, amb els nens i les nenes gaudint dels petards, dels coets, no sé, té molt
0: bueno,
1: de màgic.
0: Els que li agraden, els que li agraden, perquè els que no els hi agrada, pobrets meus.
1: Sí?
0: Sí. No, els meus sí, els meus ja els hi encanta, però sí. Hi ha nens que
1: bueno,
0: no els
1: en general,
0: agraden.
1: No, bueno, però tenen les bengales, que s'ho passen
0: sí,
1: molt bé.
0: Sí, també.
1: Els que són de baixa sonoritat, les bombetes, això és més... Jo trobo que és
0: sí, preciós,
1: una de les nits
0: més
1: maques i més xules, sens dubte. I parlant, com deies tu, de nins, que aquests dies estem parlant també de campus d'estiu, el que els agradi al futbol sala o l'atletisme, ara en parlarem d'aquests dos. Mm-hmm. L'esportiu Rubí, que plantegen 5 setmanes de casal multiesport al matí, que volen tecnificació de futbol sala doncs a la tarda. El del matí de 10 a 2, hi ha servei de bon dia, hi ha servei de menjador, per suposat, les activitats que són més fortes es fan a primera hora, després s'esmorza i després ja venen la part que serien els jocs d'aigua i a més tindran sortides cap a on? Doncs com on es puguin refrescar, per exemple, al Waterworld i estaven a veure si podien anar cap al Canal Olímpic, també.
0: Oh.
1: El de tecnificació, per la tarda, comencen a les 6 fins a 7:45. Ho faran al pavelló de la Llana, per tant, més fresquets. Hi hauran entrenadors del club, però també tindran la incorporació de Víctor Pérez, que és el jugador d'Indústria Santa Coloma, que aquesta temporada ha competit amb el Barça B de futbol sala, per tant, entrenadors de qualitat, i els preus doncs, varien segons les setmanes, les modalitats que agafin, si tenen descomptes per a germans, etc. Anem a la de l'atletisme. La Unió Atlètica Rubí ho farà del 30 de juny al 31 de juliol, aquest campus d'estiu. Hi haurà, per suposat, atletisme, però també hi haurà jocs, hi haurà tallers, hi haurà piscina, igual que el que fa l'esportiu Rubí, que tenen dues piscinetes, una petita i una de gran, doncs allà els remullen. A l'horari de 9:45, servei de bon dia, hi haurà també menjador, el campus s'adreça a infants, a joves, des dels més petits, dels 4 als 16 anys, els divideixen per nivells i també hi haurà excursions setmanals i també samarreta pels participants. Els preus varien també si ets soci, si no ets soci, les setmanes, i ja tenen una trentena d'inscripcions confirmades. I avui el programa Esports al Dia escoltarem, com ho estem fent aquests dies, resum de temporada en aquesta ocasió del Club Natació Rubí. Recordem que el masculí va aconseguir la permanència directa a la Divisió d'Honor, va fer una temporada molt bona, excel·lent, i gràcies a aquest bon resultat doncs va disputar la Copa del Rei amb conjunts que, doncs, que tenen molt més potencial que ells, però que va ser molt important perquè va aconseguir aquesta participació. I les noies, recordem que van aconseguir aquest ascens, l'any passat van baixar a Primera Nacional, dos tornen a la màxima categoria d'aquest esport, del waterpolo femení. Doncs aquest resum el podrem també escoltar.
0: Només han tingut un parèntesi d'un anyet,
1: O sigui,
0: això, sí, bueno, això encara es pot pair, això, perquè quan baixes i ja no tornes a pujar mai més, és difícil, però si només estàs un anyet, t'adona per estar més alerta la resta del temps.
1: I que ho han fet molt bé, només van perdre el darrer partit. Tota la resta doncs van ser victòries, o sigui que va estar molt bé.
0: Molt bé, Toni, doncs moltíssimes gràcies per tota aquesta informació esportiva i t'esperam demà.
1: Doncs fins demà.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: I ara el Toni Bravo torna amb la tertúlia i nosaltres vos deixam amb la recomanació musical del Robert Fernández.
2: Molt bon dia, què tal, com esteu? Recomanacions musicals. Ja sabeu que durant tota la setmana estem fent recomanacions musicals d'artistes santrubinencs que actuaran dins de la Festa Major o bé d'entitats musicals santrubinenques que pauten bona música dins d'aquesta festa gran de Sant Pere. Doncs prepareu-vos, perquè arriben emocions fortes. Aquesta és la recomanació del dia. Això que esteu escoltant és banda 100% local, Made in Ruby City. Estem escoltant el pop rock dels Aclaris.

Des del seu treball a Clatallots, al carrer, estem escoltant el tema Sant Jaume. Sí, sí, està ambientat, evidentment, en les festes del carrer Sant Jaume i som banda local 100%. Ja ho veieu, ho escolteu, el so punk carra autèntic, dinàmic, dels nois de Clatallots, que tals com els defineixen al web de l'Ajuntament quan anuncien aquest concert, que, per cert, hem de destacar que serà pel proper dissabte 27 de juny a 11:45 al Centre Rubinenc d'Alternatives Cultural, és a dir, al CRAC, al carrer Sant Jaume, al carrer Sant Jaume no, al carrer Sant Joan número 1. Doncs tal com ho diuen en el web per anunciar aquesta actuació, a Clatallots és un grup de joves de Rubí amb ganes de trencar els escenaris amb la seva música i reivindicar la cultura alternativa, la crítica social des de la música i aquesta com a instrument revolucionari. És una magnífica forma de definir allò que té l'ADN, l'essència pròpia dels Clatallots. Recordeu, actuaran el proper dissabte 27 de juny a 11:45 a les 23:30, sí, sí, al ben mig del Centre Rubí, al mateix CRAC, al davant del CRAC, per gaudir del seu primer treball al carrer. Aquest grup que està format per joves músics locals, entre els quals trobem a l'Adrià, el baix, i el David López a la guitarra i, com no, també en Pau. Són els Clatallots. És la proposta alternativa que us donem des de aquest espai del Rubí al dia per gaudir de la festa major i fer-ho també d'una forma que no tingui per què ser directament, doncs, estar veient els tiets i els grans concerts que són magnífics i que fan falta en qualsevol festa major, però també hem de donar suport a les bandes i grups locals en aquesta vessant més alternativa. A Clatallots, al carrer, és el treball que trobareu al mateix carrer Sant Joan número 1, al CRAC, el proper dissabte 27 de juny, 23:30. I per acabar de recomanar-vos aquesta actuació musical i convèncer els que encara no ho tenen clar, escoltem el tema que obre aquest treball al carrer dels nois de Clatallots. Porta per nom Diumenge.

0: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
1: I visca la Festa Major.
0: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 2:15, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classic. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
2: Butlletins informatius de Ràdio Rubí.
3: La plaça Pompeu Fabra ha recuperat la normalitat després de diversos mesos acollint un assentament humà de persones sense sostre.
4: I encara hem de parlar d'un altre succés del cap de setmana, perquè ahir al migdia es va produir un incendi en un edifici de 6 places del carrer Lope de Vega.
2: Tot el que passa a la ciutat t'ho explica Ràdio Rubí.
5: Com cada any, després de les vacances d'estiu, el cinema català tornarà al Teatre Municipal La Sala. De moment ja coneixem dues de les pel·lícules que s'inclouen en la nova temporada del cicle.
2: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.
6: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
7: Tengo que encontrarla.
8: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
9: Creo que he descubierto algo increíble.
6: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
10: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.

Ràdio Rubí, Long Play, un espai on la música és la protagonista. Una selecció gourmet per paladars exquisits. Dimarts, de 10 a 11 del vespre a Ràdio Rubí, Long Play, on la música és la protagonista.

Petards, cele i compareixences. A Rubí hi ha hagut 29 avisos als bombers per la nit de Sant Joan, afortunadament cap de greu, tenint en compte la calor, els petards, la confiança que alguns dipositen en la pirotècnia llançada de forma casolana, podem considerar que la ciutat ha superat amb nota l'examen d'estiu de física aplicada. Parlant d'exàmens, les matemàtiques han tornat a protagonitzar la selectivitat, els resultats han encès el debat sobre el nivell, la preparació i el sistema educatiu. Les mates, doncs ja ho sabem, no acostumen a negociar, ni pacten, ni acostumen a acceptar interpretacions que siguin creatives. Mentrestant, Ivan Hidalgo, doncs el pregoner de la Festa Major, va recordar que per un rubinenc aquesta festa és sagrada i probablement té raó. Hi ha tradicions locals capaces de generar més consens que una reforma constitucional. Pedro Sánchez va afrontar una de les compareixences més difícils del mandat. L'oposició esperava explicacions als periodistes titulars, al govern una tarda el més tranquil·la possible, i de les tres coses, la tercera era de totes la menys probable. I també hem sabut que marques com Levi's, Heinz o Gillette han convertit els vetos publicitaris de la FIFA en campanyes virals d'èxit. És una lliçó magnífica sobre el món actual. Abans la censura et feia desaparèixer, ara et regala una campanya de màrqueting viral.

0: Bon dia.
1: Conxita Gimeno, bon dia.
2: Bon dia.
1: I tots vosaltres, que sou convidats a aquesta tertúlia, a la vostra ràdio municipal, aquest crisol que formarem amb la mirada de tots, trucant al 93588-5960, 93588-5960, us agafarà el telèfon el que està al comandament tècnic d'aquesta tertúlia i productor, José Malagón.
3: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
1: Que Rubí, han tingut una nit de Sant Joan tranquil·la, aquest 23 de juny, a la matinada durant la nit es van rebre 29 avisos als bombers de la ciutat, cap d'ells que fos greu, bàsicament... petits incendis, hi van haver 17 de vegetació, 8 incendis urbans, que bàsicament són contenidors i papereres cremades. Què tal? Com va anar el Sant Joan? Com el vau viure?
0: Bé. Bé, sí, com sempre.
1: Sí? Nit sí. Màgica o no? És el 23 és de les vostres...
0: Jo suposo que quan era més jove tot això era màgic i tal igual, però actualment ja... No, vull dir, és una nit però, no, per estar amb les persones que tu t'hi relaciones, que hi tens amistat i tot això, i, bueno, i passar-s'ho el millor possible. Mm. Però vull dir... Jo no li veig res màgic. Ben.
1: No li veig.
0: Perdoneu, no voldria aixafar la guitarra a ningú, però...
4: Sí, no, la canalla sí, home. Sí. Els nets
0: no ho tenen... Ja et dic, no, però ell va fer la guerra pel seu compte.
4: Però ell sí que...
0: Ell sí que s'ho van passar bé.
1: La guerra pels petards i els fuets.
0: Sobretot un, que és el seu pare és dels diables, i aquest ja, com que diu, sembla que ja va néixer amb els petardos, ja. I aquest li encanten els petardos, bueno...
4: Ells ho veuen com un...
0: Sí, sí.
4: Com algo excepcional.
0: Sí, no, això ho puc entendre, sí.
2: A mi m'encanta, Sant Joan. Sí. Els petards poder... Hi ha un excés, i aquest any on he estat jo ha sigut escandalós. Però a mi és una nit que m'encanta. I m'agrada la platja. Mm. Anem sempre a la platja de Calafell, procurem sopar davant del mar i veure l'ambient de fogueres, que encara se'n fan, petites, però se'n fan per allà. A mi m'agrada molt, no sé per què.
1: Mira, aquest any em deien que a la platja de la Pineda, a Vilaseca, em deien que no deixàvem emportar la gent per anar a sopar. I jo pensava, com és possible, no? I també que han inaugurat un nou passeig, que és molt xulo, i que llavors era com una zona restringida, també, de petards, no? Això en teoria, no? Que al principi es passejaven... Això, pel que m'han explicat l'alcalde amb alguns policies, i després, clar, la gent ja va fer la seva.
0: Però tu què dius? Que és el que te sorprèn, que hi haguessin la gent a sopar a la platja?
1: No, que no poguessin anar-hi, que estigués com més restringit. I jo pensava, però com és possible? No acabo d'entendre això. Això és el que em van dir. Ara no acabo d'entendre absolutament res, perquè el que es fa normalment és que tu vas a la platja, va la gent a sopar, és festiu... Doncs hi ha les tradicions, hi ha molta gent que porta els paperets per escriure allò, el que no ha anat malament o el que s'hi volen, llavors cremar-ho, és com un ritual maco, no? Bueno. Amb la música, passar la nit...
4: Cada poble té la seva història i el seu governant, i vés a saber el motiu que li ha portat en l'alcalde de Torn prohibir-ho, vés a saber. Sí, des de que amb ell va tenir una mala experiència fins que els del seu voltant li hagin dit que no li agradaven i això acostuma a passar a vegades.
2: És que només veiem la part negativa, però jo aquest any he vist moltes famílies que els nens, després de llançar els petards, els hi feien recollir. Sí. I penses, mira, doncs, un granet de sorra, no?, de civisme. No sé, jo crec que... No sé. Què pot passar per prohibir que la gent sopi a la platja? No és que sopi. Ara, si em dius allà fas una barbaritat, no ho entendria, però sopar.
1: El cas és que a la nostra ciutat doncs, no hi ha hagut res greu.
4: O sigui, no, la platja han deixat anar a sopar. La platja de Rubí.
2: Sí, a la Riera.
1: Bueno, recordem que tenim un equip de futbol platja femení que està a primera divisió.
4: Escolta.
1: Black Wolf, sí. Bueno, no cal platja,
4: bé,
1: però...
4: Bueno, jo quan pujo al Puigmadrona i arribo a dalt i veig tot, Barcelona i tot... Mira, el barri marítim del Vallès, per dir que això...
0: El barri marítim... Això ho diuen a Bilbao, i a Sant Sebastià. Diuen que Bilbao és el barri obrero de Sant Sebastià.
1: M'encanta el Josep Milà perquè, clar, té aquest punt de vista d'arquitectura,

0: Reus, sí. Pujalal, diu, mira, el barri marítim, el barri de, sí, sí, del Vallès, sí, sí, tota, tota la façana litoral de Barcelona. L'Ajuntament de Rubí, que per festa major, doncs no haurà de pagar la cancel·lació del concert de Beret. Eren més de 82.000 euros. La promotora del concert, que és l'empresa lleidatana La Traca, doncs han decidit resoldre el contracte de mutu acord, sense penalitzacions. I aquesta resolució, recordem, que arriba després de que l'Ajuntament decidís cancel·lar el concert arran d'aquesta investigació que s'està fent judicial que relaciona el cantant andalús, el Beret, amb la violació d'una dona a Sevilla el passat mes d'abril. Per tant, ja no haurà de pagar res. Hi han hagut moltes altres poblacions que havia de cantar. Sí, sí, el Beret, per exemple, a Monforte de Lemos, a Lugo, també a Granada, a Elx, a Alacant, doncs que han decidit que no. I és curiós perquè, per exemple, ciutats com Alcalá de Henares en Madrid, l'actuació de Beret continua programada, eh? Hi han hagut diversos grups polítics que estan demanant la seva suspensió. O sigui, no, no passa tot arreu.
1: És que Madrid és diferent. Madrid viu a part. Bueno, la comunitat de Madrid viu a part.
2: Depèn de qui mana.
3: Sí.
2: Bueno, perquè hi ha, pues hi ha algun poble que no pues és un poble que...
1: Bueno, però...
3: Hi ha pobles que no són del PP.
2: Que no són del PP.
1: Sí, però amb la jefa que tenen...
3: Sí. No és Pozuelo, precisament, no?
1: No. Amb la jefa que tenen a la comunitat, estan tots una miqueta espantats.
3: Jo estic una mica amb la dicotomia, no? Per un cantó, la presumpció d'innocència, aquest home encara no està jutjat, no? Però de debò que li dono voltes, eh? Em pesa molt la presumpció d'innocència, però d'altra banda, doncs, no només és aquest cop. O sigui, es veu que ja han sortit durant fa molt temps altres acusacions, no? I si jo hagués hagut de cancel·lar o no, si hagués estat amb la meva mà, possiblement també hagués cancel·lat. Però ho veig complicat, eh? Tenint en compte que hi ha, doncs això, que tothom tenim dret amb una presumpció d'innocència. Potser ha fet barbaritats, però no està condemnat encara. Jo ho trobo difícil, eh, de valorar, tot i que preval per mi, doncs, que hi ha un tema que el no és no, hi ha uns límits que potser se'ls ha saltat. I si tirem per aquest cantó, doncs endavant, no?, amb la cancel·lació. Però no sé com ho veieu, a mi em fa ballar el cap.
1: Home, jo estic d'acord amb tu, el que passa que tu dius com que no està condemnat. Però, esclar, és que la justícia en aquest país dona tanta confiança que dius... I què? Jo també crec en la presumpció d'innocència. Però resulta que, com que s'aplica amb alguns i no s'aplica amb els altres, després el resultat final no sabrem si és el veritable o és el que ha convingut amb uns o amb altres o els que han sortit més arreglats econòmicament de l'operació. Jo què sé.
3: Et fa ballar el cap.
2: Jo aplico un altre criteri. Jo aplico un altre criteri. I coincideixo amb que no necessàriament una condemna o una absolució sigui la realitat. No. Perquè la llei té moltes interpretacions i té moltes maneres de veure les coses. Però quan es dona un seguit de denúncies que no n'hi ha una de sola i hi ha tot un rum-rum al darrere, passes allò de... És legal, però pot ser que èticament, moralment, no ho sigui. Per tant, aquí és on jo ja m'hi agafo. M'agafo, m'és igual que no l'hagin condemnat. M'agafo a que... Oi que sonava que aquest senyor no era massa net? Doncs em sap molt de greu que ho demostri que no era net, que era net. Però mentre no demostri que és net, encara que no hagi passat per cap judici, apel·lo a la ètica, a la moral de cada un, no a una sentència. Sentències s'ha vist i s'ha demostrat, malauradament, que les sentències no són reflexa de la realitat. I això sí, ja em comença a preocupar.
3: Si veus, jo el que he dit, que molt possiblement cancel·laria aquest concert pels meus principis, sí, sí, si estigués amb la meva mà, però clar, això s'ha de valorar en conjunt. Veig que és una situació difícil.
1: És que això hi ha el punt de vista jurídic i el punt de vista moral. Llavors, és el que diem. S'han sentit coses des del punt de vista de la justícia, doncs necessiten proves o necessiten... Des del punt de vista moral, l'entorn de la persona, la gent que el coneix tal i qual, doncs ja dona, pot donar-te una mica de pauta. De totes les formes, no sabem al final com acabarà. I jo sempre em guardo un raconet, sempre em guardo un raconet perquè he conegut una història d'aquestes, de que una dona pot denunciar amb un xicot per ràbia, per això, per 50.000 coses, i li amarga la vida. Li amarga la vida amb aquest xicot que en sa vida li ha posat la mà a sobre, i estic parlant d'un cas que conec, per tant, i dius, hòstia, com pot ser que hi hagi tanta beligerància contra el que d'això, i quan una dona doncs fa una acusació d'aquest tipus i després es demostra que no és això.
2: No, però
1: sembla que ni se'n parla, ja.
2: Jo em referia... Això és excepcional, això és veritat. També n'hi ha, en conec algun de cas. Ah. Però jo em referia a que, en aquest cas, i he de dir ben clar que no tinc prou informació com per afirmar-ho contundentment, però no era sol una sola denúncia.
1: No, això sí.
2: I llavors,
1: sí,
2: quan
1: sí,
2: hi ha moltes sí, més, dius, sí. Aquí la cosa trontolla una mica.
1: No, totalment d'acord, amb això sí. No, jo em referia a aquest cas, vull dir que és, aquesta possibilitat hi és, i tampoc podem anar, doncs, diguéssim, a entrar a sac, perquè en aquest cas, com que no era una sola cosa, ja és un... ja ve d'altres històries, en aquest cas, doncs, pots entendre que sí, que això va per aquest camí. Però de vegades et trobes amb que... amb una denúncia falsa. Com que en aquest país, desgraciadament, les denúncies falses, les acusacions sense proves... estan a l'ordre del dia i no tenen cap tipus de compromís, no passa mai res, perquè si un senyor publica una revista, un mitjà publica una notícia X i després, bueno, després admet que, bueno, que allò no va ser per això, hauria de passar alguna cosa amb aquest tio, no? Perquè és que si no, pues no passa res.
3: Anys enrere aquest concert no s'hagués cancel·lat. Amb això ja hem avançat.
1: No.
3: Com a mínim, a les dones se'ns comença a escoltar quan fem algun tipus de denúncia, i és veritat que es pot colar alguna que no ho sigui, no? Però no hi ha cap altre delicte que es posi tan en dubte com els delictes sexuals. Mm. Normalment, quan un ha robat, o no tens aquest dubte de ho haurà fet, no ho haurà fet, ni fas un debat sobre això, però quan és un delicte sexual, gairebé sempre hi ha un debat. A l'empresa del meu marit, no et dic si estic d'acord o en contra, però només que un treballador tingui una denúncia a l'empresa sobre un assetjament, sigui home o dona, és igual, automàticament se li rescindeix el contracte. No sé si és molt o és poc. Segons en quin punt de vista és una mica bèstia, no?
1: És arriscat.
3: Però és una manera també...
1: Pots equivocar.
3: Amb una empresa que històricament era més d'homes que de dones, Penso que també és una manera, moltes vegades, de prevenir, no?, aquest assetjament. Si tu saps que passa això, ara posa mitjans, no sé, posa tot de vidre, posa... Però, no sé, jo penso que sempre, quan és un delicte sexual, sempre li donem voltes a si ha passat o no ha passat. I si tu ets la persona que has fet la denúncia i realment ha passat, és que t'has de sentir fatal. Que estiguin posant en dubte que tu has patit una agressió, no? No sé.
1: Ja, sí. Però és allò que diem de que la persona que hi ha moltes maneres de reaccionar davant d'una relació que es trenca o qualsevol cosa, hi ha moltes maneres de reaccionar.
3: Però els homes també reaccionen malament.
1: També.
3: No només són les dones.
1: També. No, ni els homes normalment reaccionen bastant pitjor.
3: Les maten.
1: Vull dir que això, però vull dir que hi ha moltes formes de reaccionar, i aquesta, per exemple, de matar és una, i la de posar una denúncia per part d'una dona és una altra, i és complicat, és difícil. El que passa que nosaltres estem opinant sobre una cosa que hi ha uns senyors que viuen d'això, que tenen carrera, que han fet d'això, i que tenen tants problemes com nosaltres, només per definir els temes. No ho sé.
3: O sigui, que teníem normalitzades unes conductes que no ho són.
2: Estic d'acord.
3: O sigui, a veure, que tu passis per un carrer i un paio digui sí, sí. Una guarrada, això estava com normalitzat.
1: És, no, no, inclús... no, no, això estava ben vist en segons quina zones.
2: Hi havia llibres sobre els piropos.
1: Oh, exacte.
2: Que realment els piropos, el 99%, tenien una component masclista sexual aberrant.
1: No, sí, no,
2: hi ha llibres, hi ha literatura sobre això.
1: No, és que no és solament que estava acceptat, sinó que estava inclús ben rebut.
3: Ben vist, clar.
1: Estava ben vist. Uh-huh. Inclús hi havia alguna dona que potser es rebotava, però la majoria, doncs els hi feia gràcia que li diguessin
2: pilots. Tampoc. Altra cosa és que tenien de guardar
1: i tenien de fer-ho veure. O fa 60 anys, això era així.
2: Bueno,
1: i t'ho dic jo.
2: Jo recordo la meva mare que em deia aquesta gent, més que pirotejar-me, m'estan insultant.
1: Sí,
2: això ho deia la meva mare.
1: Clar. Per no, tant, no, i la meva, però
2: no,
1: llavors...
2: Però vull dir, no estava tan acceptat. El que passa és que havien de callar tal com veníem de l'època franquista, en la que la dona havia de demanar permís per treure's el carnet de conduir, havia de demanar permís per anar al banc i havia de demanar permís per no sé quantes
3: per
2: coses.
3: Vendre's les seves propietats.
1: Per viatjar i per tot.
2: Llavors venien d'aquella època en la que no podien ni piular.
0: Ja, la llei del divorci va ser bastant...
2: Però hi ha molt entrada, molt lluny de després de la mort del dictador.
0: Va ser bastant tardana.
2: Sí.
3: No fa tant que estem parlant d'això.
2: Sí,
3: és que no fa tants anys. No, se senten casos que s'estan normalitzant i no ho són de normals. Bueno, tota la polèmica que va haver-hi amb el... Com es deia? Aquell del futbol?
1: Dani Alves.
3: No, amb el amb la Jennifer Hermoso.
0: Ah, amb el Rubiales,
3: diu. Rubiales.
0: Exacte, no el José Malagón.
3: No em sortia, gràcies. Sí. No em sortia el nom. Doncs, a veure, fa un parell o tres anys, no?, que un tio li planta un petó als morros amb una noia. Ella, al principi, no sé com, no va reaccionar.
0: És que t'hi quedes aturat.
1: T'enganxa d'així per sorpresa. Després,
3: però m'imagino jo... Tu t'imagines una dona, una presidenta del que sigui, donant-li un petó als morros amb un jugador de futbol? És que això ja ho veiem com impensable. Si l'hagués dit de tot.
2: Això mateix, l'haguessin tractat de vés a saber què.
3: I en canvi al revés, doncs havia de ser normal i encara van muntar el xiringuito que van muntar. Doncs mira, ho sento pel Baret, però si la pifiada, que vagi més en compte una altra vegada.
1: Sí, sí.
3: No sé.
0: Bueno, el cas és que per l'Ajuntament de Rubí, doncs aquesta decisió de suspendre aquest concert, doncs no haurà de pagar absolutament res. Ara estava llegint jo al País... Que això va passar a l'abril a Sevilla, diu que la denunciant és major d'edat i que segons informacions és una fan que va contactar amb ell per xarxes socials i a la que Beret va proposar quedar, que això és perfectament lícit. El que no pot passar mai és que hi hagi cap tipus d'agressió sexual de cap tipus, res.
3: És que mira, un Julio Iglesias, Plácido Domingo, tot el que està sortint, tota aquesta gent, tenien barra lliure.
0: Sí, sí.
3: I tu no podies estar tranquil al seu voltant. És que, a més, van tenir fills por ahí, i a sobre, quan surt la denúncia, encara surt tota la claca a defensar-los.
0: Sí, sí.
3: No ho sé... Picasso, Chaplin, hi ha uns quants de gent. D'acord, separem l'obra de l'autor. Separem.
2: Però, mirem però el capset, aprofitaven l'autor.
3: Però aprofitaven.
2: Per,
3: clar. I a mi és que em posa els pèls a punta veure que, no sé, ho trobo tan mesquí. I si són menors, ja, bueno, no parlem.
0: Que vam tenir a Iván Hidalgo, el periodista, el pregoner, que serà d'aquesta festa major, que va dir que és sagrada, un Iván Hidalgo, que ara mateix està doncs, treballant pel Mundial, els pot seguir a Teledeporte, també a Gigantes. Anem a escoltar-lo.
4: Ostres, que realment és un honor, o sigui, donar inici a la festa major del teu poble és un honor. A part que, o sigui... jo crec que per tot rubinenc són unes dates que tenim molt, molt marcades al calendari. O sigui, és que tinc amics. Tinc una amiga que està vivint ara als Estats Units i ve expressament per la festa major. O sigui, tinc molts amics que totes les vacances les fan en funció de la festa major. És que a mi m'arriba l'oportunitat de fer Mundial aquest any i dic, jo tinc plena disponibilitat menys aquest cap de setmana. Perquè, o sigui, la festa major per un rubinenc és sagrada. Comences a... no sé, a normalitzar coses que no són gairebé del tot normals. O sigui, jo he narrat a l'altra punta del món, però és que he anat a Mèxic a narrar i hi havia gent que em venia a veure a l'aeroport, a l'arribada, i veies a nens plorant, mamá, mamá, es Iván Hidalgo. Jo pensant, però en què mundo estamos? O sigui és bastant surrealista.
0: Que gran el Iván Hidalgo, eh? Te deporte y dient, escolta, aquest cap de setmana, ho sento, però és la festa major de Rubí, ja podeu buscar un substitut.
2: Jo, per mi, ho trobo genial. Dignifica la nova generació dels... I quan dic dels nous rubinencs, m'equivoco dient els nous. Dic els rubinencs de debò. És un rubinenc, se sent rubí a la seva pell, i amb tots els defectes que pugui tenir Rubí, se l'estima. I he de dir ben clar que ve a la festa que ell ha viscut des de petit i la continuarà vivint fins que sempre. Encara que Rubí tingui coses bones o coses dolentes, és igual. Jo en aquest cas participo d'aquesta manera de pensar. A vegades algú em diu, hòstia, però tu no veus que Rubí... No, és que són dues coses diferents. Rubí pot tenir molts defectes, però els que en som no fugim, ens ho quedem, i l'Hidalgo, en aquest cas, que és de generació jove, que ha viscut al poble, és un exemple per mi genial. És un exemple que li donaria tot el suport del món.
3: A més, és molt ha estat alumne meu, sembla que tres anys.
0: Sí? Què tal? Explica.
3: No, ja apuntava maneres de periodisme, ja apuntava. Molt espavilat, molt extrovertit, bueno, no sé, jo el recordo molt de carinyo, perquè a més els tenia en grups reduïts, jo li donava llengua i els tenia en grupets petits per escriure, sobretot fèiem expressió escrita, i clar, se li donava molt bé, i a part d'això, doncs no sé, li tinc carinyo. Un dia també per carnaval es va marcar un Gangnam Style xulet, sí, perquè era com més aviat reservat amb aquestes coses, i de cop i volta es vesteix amb aquell coreà, sembla que ho dic bé, no?
0: El Gangnam Style,
3: no sé com es deia. Ui. I allà al mig de tothom es va marcar un ball ell sol.
0: Però a la classe o com,
3: no,
0: on va ser?
3: No, pati.
0: Al pati.
3: Davant de 700 persones, entre alumnes i pares.
0: Però on va ser?
3: Va ser un carnaval.
0: Vale.
3: Llavors fèiem cançons i balls, i ell va venir vestit d'aquest, del Gangnam Style. Ho estic dient bé?
0: Sí, Gangnam Style.
3: I aquest, sí. I el sol va ballar. Clar, jo em vaig quedar de pedra perquè no el veia tan atrevit com això, no? I ho va fer superbé, ho devia portar molt assajat. Però com a alumne, molt, molt maco, molt destacat. Sí. Bueno, a veure, a mi em costa poc agafar-li carinyo als alumnes, eh? Rarament, ja, podré dir que no. Però sempre hi ha aquests que te'n recordes més, i jo de l'Ivan me'n recordo molt.
0: Clar, va començar amb nosaltres quan...
3: Molt jovenet.
0: Amb 14 anys.
3: Sí.
0: Sí.
3: Bueno, aquella vocació que ja li veus de petit.
0: I de periodista esportiu, i també seguint el Siscu, també en les seves retransmissions esportives, i el tenia com a referència, no? I mira, fins on ha arribat.
3: Sí, bueno. A més, és molt jove, perquè que té 20 i què?
0: 24, em diu José Malagón.
3: 24. Carrerón.
0: Sí.
1: Sí. I Rubí, hi ha hagut uns quants de periodistes.
0: Sí, important això, no? També, sí, aquesta casa, sí. Ràdio Rubí .cat.
1: Encara ara, com... hi ha la Cori, hi ha el Rubén...
3: La Maria Genxó.
1: Sí. Jo, hi ha el Moisés.
2: Sí, i encara ens oblidem del Toni Burón. Toni Burón?
1: Sí, però no senties ara.
2: Sí, encara. Bueno, no sé si no sé l'edat que té, per tant, no sé si... Sí, el Toni Burón és un dels primers locutors que va tenir Ràdio Rubí.
1: Sí.
2: Però estic parlant de l'any 80.
1: Sí.
2: Doncs el Toni Burón anava al camp del Rubí a retransmetre el Rubí, feia diversos programes, feia programes de música, i era un referent aquí a Rubí en aquell moment. Està a Televisió Espanyola, eh?
1: Sí.
0: Però no només per la gent que triomfa en d'altres mitjans, sinó aquí formem estudiants en pràctiques, i mira, fa poc també hi va haver una estudiant en pràctiques que em va demanar carta de recomanació per entrar en la seva primera feina, i la fas amb tot el carinyo, aprofitant aquella, dir, és que no tinc una altra cosa, només puc posar aquella experiència que vaig tenir, si pots explicar el que vam fer, etc. I era una empresa relacionada amb la publicitat, i li va servir també aquesta experiència a Ràdio Rubí, sí, per treballar.
2: I,
0: i per estar no, i començar.
2: No, no oblidem, i no oblidem el Tòtem, amb perdó si em sent de dir Tòtem, que és el fundador de Ràdio Rubí, que és el Jordi Margarit, que és, vaja, ha sigut un referent de la ràdio a nivell de Catalunya sí, durant molts anys. Sí, i sí, encara, sí, encara té una secció al cap de setmana, sí, a la RAC 105.
1: I jo no sé si...
0: Bueno,
1: sí,
0: i el tenim els
2: dilluns. El que passa és que ell aquí ara ve, ara ve aquest... com un ciutadà més, sí, no, sí, però sí, sí, sí que valdria la pena recordar quina és la seva trajectòria.
1: I va estar de president,
2: a nivell
1: de president del Consell de...
2: La cooperativa del RAC...
1: Ràdio Associació de Catalunya, el RAC. Sí, sí, sí, va estar molt de temps. Ara no sé si...
2: No, tenim... I llavors ja, anant al colmo, que no ha passat per Ràdio Rubí, però sí que és rubinenc, l'exconseller de Cultura, Joan Manel Tresserres. Sí. Sí. Vull dir, podríem anar recordant molts rubinencs en el món de la comunicació... Sí. Que sorprenentment, i quan dic sorprenentment, no ho dic amb ànim d'allò, però sí, sorprenentment, han fet via en el món de la comunicació a nivell de Catalunya.
0: Els dilluns també tenim el Xavier Bonastre.
2: Sí.
3: Sí, clar.
0: El d'esports de TV3. Maratonià.
2: Maratonià.
0: Sí. Que, escolta, que tu el veus i sembla que sigui 30 anys més jove de l'edat que té, que dius, ostres... Però que tenim la sort també de comptar amb ell i fa...
2: Doncs fixeu-vos
0: quin
3: planter.
2: Quin planter tenim de rovirencs.
0: Sí, volia destacar això, no? Que aquesta casa no només és que formi aquestes persones que triomfen després en diversos mitjans, sinó tots aquells estudiants en pràctiques que han anat passant i que els ha servit com a experiència perquè trobin aquestes feines o aquestes primeres feines. I això és de molt d'agrair perquè és l'inici, no? Ja sigui en publicitat, en diferents mitjans...
1: El Miquel Miralles,
2: va
1: començar per aquí...
2: Bueno, era un dels productors de Ràdio Rubí.
1: I ara és conseller del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
2: Això mateix. Podríem, si un dia agaféssim tota la gent relacionada amb el món de la comunicació més enllà de la pròpia local, que també local d'on ve, ja, doncs podríem trobar molta gent, podríem fer un...
1: Sí, un bon equip.
0: És important, aquest que jo, i a més, és vertebrador, dels mitjans d'aquí.
1: Deixeu-me que et digui segons.
0: I de les escoles, després de nens que passen per aquí, de les escoles que ens visiten, que coneixen també Ràdio Rubí, que els expliquen com funciona, que tenen l'experiència de poder passar pels estudis, escoles també que fan el seu propi estudi, i que això també fa doncs, que tinguin el seu primer contacte també a l'hora de poder també xerrar en públic i que se'n recordin d'anys després d'aquesta ràdio, que la puguin sintonitzar i que sàpiguin que és una referència per la informació local d'aquesta ciutat. Això és també molt important.
3: Sí. A més, a les escoles de Rubí es fomenta bastant el treball de la ràdio per l'expressió oral. Hi ha moltes escoles que tenen aparells per poder... Inclús podrien retransmetre, el que passa que ja és qüestió també de tu ser un tècnic, no? Però que es fomenta el treball oral a través de la ràdio, hi ha diverses escoles que tinc jo al cap, perdona, que t'he tallat.
1: No, tranquil·la, no. No, només fer un apunt, només, que dic que... Segons la meva perspectiva, de tots els que hem citat, més enllà de les idees de cada un, però no ens ha sortit cap fascineroso d'aquells, que no, un Ferreres o un d'aquests, no, tots...
2: Ja m'està a punt, No sé si recordes que no a Ràdio Rubí, sinó que quan va néixer Ràdio Rubí,
1: va néixer
2: una ràdio que se'n deia Ràdio Azul.
1: Oh, sí, bueno. Aquell ja venia de sèrie.
2: Venia de sèrie, i he de dir ben clar que sí, en aquell moment Ràdio Rubí, no diré que vagi patir, però sí que la tenia com un referent de la competència potent.
1: Sí, clar.
2: Ràdio Azul...
3: Què era Ràdio Azul?
2: Era una ràdio que va néixer com a alternativa a la ràdio municipal, en la que s'hi ajuntaven tots els ex
3: els azules.
1: Tots els fatxes, tots els fatxes.
2: Bueno, tots no, uns quants, vull dir, perquè no tots tenien vocació radiofònica.
1: Però tots els que hi eren eren...
2: Sí, sí, això mateix.
3: I com va acabar?
1: Un historial.
2: Va plegar.
1: Va desaparèixer un bon dia.
2: Sí, bé.
1: No me'n recordo ni quan.
2: Per sort va desaparèixer.
1: Per sort, sí, sí.
0: I ha estat també molt present a la ràdio durant dues temporades cada 15 dies. Era l'exregidor, ara ja, Víctor García, que treballarà en el seguiment de l'acord de país per a l'educació a les zones de governança educatives. Cada 15 dies, Conxita Gimeno, ens vam conèixer...
3: Amb ell,
0: justament, en aquesta proposta, en aquesta aposta també per l'educació, per conèixer els projectes educatius que fèiem quinzenalment i que van passar totes les escoles de Rubí per explicar, i que ell era qui estava aquí també justament presentant el projecte, i després parlàvem amb les directores de les escoles, de vegades també parlàvem amb els alumnes. Doncs dimarts va fer la seva, Víctor García, la primera jornada com a coordinador de projectes estratègics de la Secretaria de Millora Educativa del Departament d'Educació, que té dos encàrrecs sobre la taula: fer el seguiment de l'acord de país per l'educació pactat amb els sindicats majoritaris i ajudar a desplegar el nou model experimental de zones de governança educativa. I el podem escoltar.
5: No ho és. Jo sóc un docent que tinc 20 i pico anys d'antiguitat i, per tant, estic allà en qualitat de tècnic docent. Jo no sóc un càrrec de confiança, ningú m'ha trucat i em vaig presentar als mèrits de forma totalment transparent, a l'entrevista subsegüent, i una prova, no sé si és una prova o no, però un indicatiu és que m'he presentat a d'altres, i no fa molt de temps, a altres convocatòries que no, el meu perfil no era adequat, i per tant jo he rebut el correu de nen, noi, no has estat agafat per aquesta selecció.
0: No, com ens passa i ens ha passat a la majoria, que no, respecte doncs, al seu fitxatge doncs, que es va presentar i no va ser cap.
2: No ho poso en dubte, jo dic ben clar que aquí l'única cosa que veig, he de dir ben clar, les seves, i que ha sortit a totes les xarxes, les seves desafortunades declaracions que va fer en el seu moment sobre la unitat de la llengua, són molt desafortunades. I l'altra qüestió que veig, que estres, la cosa trontolla, no per ell, sinó pel Departament d'Educació, en què se li posa sobre la taula el seguiment d'un acord que encara no està, la gent, el sector de l'ensenyament, de l'educació, no el considera seu. I, per tant, li posen una cosa molt difícil. Fer un seguiment d'un acord que no accepta ningú...
1: Que no és acord.
2: Jo no voldria estar a la seva pell, així és de clar, us ho dic.
0: En el seu comiat polític, respecte al que deies ara, Josep, es va tornar a distanciar d'aquell posicionament que va marcar el to del debat plenari. Ell va dir textualment que et porta a dir coses que ni penses ni sents, i amb el temps ho penses i dius, quina xorrada que vaig soltar allà, que no tenia ni cap ni peus.
2: Absolutament, me'l crec, jo sí, no seria aquí dir, mira, et passa... Sí, sí. Doncs bé, el que passa és que, esclar, de vegades des d'una plataforma pública...
1: S'ha de tindre molta vista.
2: Has de vigilar una mica.
1: Sí.
2: I vols que et digui la veritat? Penso que aquí ell va estar influenciat pel seu entorn més immediat jeràrquic. I ara aquí... No hagués marxat tan fàcilment de la casa si estigués en un lloc on estigués molt a gust.
3: No sé. Jo és que amb el Víctor me l'aprecio molt.
2: No,
3: com a companya.
2: Li dono suport,
3: Sí, sí. Ens hem conegut com companys, el director de l'Estatut i jo del Montessori, i la veritat és que era una persona doncs, molt, molt coherent, i tot el que deia era molt coherent. Va passar a ser regidor, que ja va ser la primera sorpresa, no? Perquè també va ser així bombazo, com aquest càrrec que ha tingut ara. I jo sempre he dit que com a regidor ha tingut un parell de relliscades. Qui no té relliscades? El que passa que les seves s'han publicat. Potser les meves han sigut més grosses i no estan publicades, però amb el tema de la llengua, doncs, realment no era l'opinió que s'esperava. Però tret això, que no ha estat un mal regidor. D'entrada ha sigut un regidor que ha estat visible i present, i molt. Jo amb 27 anys no havia vist un regidor, regidora tan present. Hi havia regidors que no havien trepitjat escola, i ell ho feia sovint. I ho torno a dir, el tenies al teu costat. Una altra cosa és que pogués resoldre, però que ho intentava, sí. I personalment, a mi m'ha resolt molts problemes els que els he plantejat, altres no. Mm-hmm. Penso que ha estat una persona honesta, que ara té un càrrec que no sóc capaç de recordar-lo, o sigui, quan començo la primera paraula m'he oblidat de l'última, sí, que és un càrrec llarguíssim.
1: És molt llarg i no, jo tampoc.
3: I estic totalment d'acord amb tu, que li estan fent una comanda d'una cosa que encara no s'ha implementat, com l'ha de seguir si encara no està implementada, no? Mm. I que no serà fàcil d'implementar, perquè ja està tothom en contra. Tothom és molt, un percentatge molt alt. Llavors, no sé, haurà de desplegar els seus dots.
2: Ell no, aquí poca, no poca feina, sí, poca feina no, poca capacitat tindrà de decisió.
3: Segurament.
2: Poca.
0: Sí, jo voldria destacar doncs, la seva presència aquí, el seu agraïment per fer possible, sí, doncs, aquesta secció apostant per l'educació, un home compromès i, sí, i que agraïm i que desitgem sort també en aquesta nova etapa. Que el conflicte del porxo de la Pompeu Fabra, que torna a reobrir el debat sobre convivència, sensellarisme, hi ha hagut uns mesos de relativa tranquil·litat, doncs els assentaments de persones sense sostre al porxo de la plaça Pompeu Fabra doncs ha tornat a generar malestar entre el veïnat, entre col·lectius que estan desenvolupant allà la seva activitat a l'entorn, per exemple, de l'agrupament Escolta Guspira, i podem escoltar ara Alberto Palomar, que és un vell, i també Adrià Parreiro, crec que és de l'Espai Guspira.
6: Hi ha problemes de salubritat, ¿vale? Això és, bueno, per les condicions inadequades en què viuen, provoca, degut a les seves acumulacions d'andromines, ¿vale? I tot això provoca problemes de pudor, problemes de brutícia, focus potencial d'infeccions, de rates, acumulacions, a tot. Per altra part, també hi ha problemes de seguretat, perquè hi ha consum d'alcohol, de drogues, baralles.
7: Ja des de fa un any ja ens està afectant, no només per la brutícia que hi ha a la plaça, perquè aquesta plaça s'ha fet servir des de sempre per fer activitats i ja no podem sentar-nos al terra per fer activitats, per exemple. També els infants no volen estar a la plaça perquè fa pudor, o els hi fa por que les persones que estiguin visquent allà, que és una cosa que hem anat tractant amb ells, però els hi fa por que estiguin allà o que els mirin o tal.
0: Doncs aquesta problemàtica entre el sensellarisme, que ja és una problemàtica prou complicada, i l'ocupació d'aquesta plaça amb tot el que...
2: A mi em ve a la memòria aquella intervenció de la nostra edil el dia que volíem posar un centre de menes aquí a Rubí, on va provocar,
0: exacte,
2: una manifestació,
0: exacte,
2: en contra d'això, i ara allà tant li és. I he de dir, bé, clar que estem en una població on sí que l'edil mana. I si ella volgués resoldre el problema, l'altra cosa és com es resol. Que això són també figues d'un altre paner. Però si volgués resoldre, el tindria resolt, eh? Una cosa tan puntual, tan... Sí. Ara, és clar. Què passa? És un entorn on hi té una borsa de vot nul·la per ella i encara el crearà més, encara en tindrà menys, i per tant...
0: És que en van parlar en aquest a la tertúlia, i després van passar uns mesos en què ja no hi va bé,
1: sí,
0: o sigui, en què van desaparèixer, sí, els veïns també, sí, deien que havien, sí, desaparegut. El problema és que ara, a principis de juny, doncs ha tornat una altra vegada, no?
1: Aviam, bueno, això és que volia preguntar-vos, perquè jo hi havia anat al centre, al centre excursionista, i hi havia anat això, i ja no hi eren.
0: No?
2: No, això,
0: han estat això,
2: va ser,
0: ja no
2: va
0: això,
2: ser vist. Això va ser, aviam, jo...
1: No, i pues va coincidir dues vegades això, que vaig anar...
2: Passo sovint i ho veig sempre.
1: Ja.
2: I quan dic sempre... El dia que no hi era, no ho he vist. I penso que és un problema més fàcil de resoldre que d'altres. Sí. Hi ha barris que tenen molts problemes de violència i així, que són més difícils. Però aquest, primera, no hi ha tanta violència. Sí que és veritat que és un punt de distorsió urbanística, per mi, i que és fàcil de resoldre, perquè des de serveis socials es pot analitzar qui hi ha, es pot veure com se'ls hi pot doncs buscar. La forma de resoldre-ho és... No, nosaltres, jo no sóc expert i no sé quin és, però ni hi pot haver ni moltes. Hi ha d'haver ganes de resoldre-ho. Si no hi ha ganes de resoldre-ho, que jo aquí sóc mal pensat de mena, perquè les que diuen que les coincidències no existeixen, quan no hi ha voluntat, evidentment, doncs allà es queda. I podem estar aquí bastants anys.
0: Clar, però no sabem si són les mateixes persones i,
2: és igual,
0: i han hagut uns mesos que no hi eren. Em refereixo
2: igual, si,
0: que,
2: sí,
0: que no, ja, mira, no ha estat un problema, estava, no ha estat un problema continuat.
2: Sí, sí, jo quan estava a la casa, quan estava a la casa, de cop i volta em venen i em diuen hem de resoldre un problema i ho podem resoldre urbanísticament. Hi ha un puesto on s'ajunten una colla de gent que fan xivarri, que molesten els veïns, i a veure què pots estudiar. Això se'n diu urbanisme... La paraula és denigrant, per dir alguna cosa, però era qüestió de muntar unes branes i uns sistemes en el que allà no es podrien ajuntar una colla de gent. En concret, era al costat de la biblioteca. I sí, sí, vam actuar, vam fer unes petites obres, i a partir d'aquell moment, aquell punt va deixar de ser un punt de trobada perquè no donava per poder-ho ser. Aquí hi hauria bastantes solucions. Si no se'ls hi ha acudit, ja els hi estic apuntant. I si no en tenen ganes, no fa falta que els hi apunti res.
8: És un problema de voluntat, Josep. Sí. Deixa't estar que no és qüestió d'idees, és qüestió de voluntat.
3: Ni tampoc de treure'ls d'un lloc perquè se'n vagin a un
8: altre. No, de col·locar-los o donar-los l'opció d'anar a un lloc.
3: La solució
8: ha
3: de ser...
8: Aquest lloc hi ha de ser a Rubí, perquè a mi és que jo
0: porto la batalla... Però no penseu que és una solució multidisciplinar. És a dir, aquí tenen a veure serveis socials, tenen a veure...
2: No, no, però el primer serveis socials, el primer de tots.
8: Sí,
2: identificar, veure quina és la problemàtica individual de cada un, perquè no necessàriament tots tenen la mateixa, i a partir d'aquí doncs atendre, que doncs se m'omplen la boca de que serveis socials funciona tan bé, però no dic més.
8: No.
3: És que no donen a l'abast.
2: Això és veritat, sí, però a l'hora de donar prioritats...
3: Sí, sí, no, està claríssim.
0: I més, i recordo, que és un problema intermitent, que no ha estat continuat, que es va pensar que estava resolt, han passat uns mesos i ha tornat a aparèixer aquest mes.
3: El que passa que també ens perdem en burocràcia, perquè si en comptes d'ocupar un espai públic fos un espai privat, o sigui, a sota de casa va passar, van ocupar un local... A veure, jo com a persona, jo empatitzava amb aquella gent que hi havia allí. A mi és que em sabia molt de greu que haguessin de viure en aquella
8: circa.
3: Hi havia una nana de 17 anys embarassada. Sí, sí. I vivien xavals joves que no tenien una nana, però d'altra banda feien foc a dins per cuinar. Vull dir, clar, tens les dues cares a la moneda. Però jo crec que aquí els Mossos van ser bastant contundents amb el sentit d'actuació ràpida i eficaç. Serveis socials també. I se li va donar sortida. Després s'ha tornat a intentar ocupar altres vegades, Però se li ha donat sortida. El problema també són que a vegades les immobiliàries aquestes voltors és impossible de tenir-hi amb elles contacte.
2: Mira...
3: Però és que el problema és que aquests xicots marxaran de la plaça Pompeu i on aniran?
2: No, però això, deia jo que no es tracta de fer-los fora, es tracta d'atendre'ls. Si se'ls atén, si hi ha ganes d'atendre'ls, no patiu, el problema desapareixerà. Però si no hi ha atenció... Ara em diuen, és que hi ha massa... O sigui, estem sobresaturats. Molta burocràcia. No, jo continuo dient que sí, que hi ha elements que se'ls ha de donar prioritat i que una de les coses que s'ha de fer és classificar bé els temes que tens sobre la taula. No es pot tractar de la mateixa manera algú que no sé, ara diré barbaritats perquè no hi entenc prou, però és cert que s'haurien de veure com van les prioritats.
8: I això de que... Això necessita recursos. Per fer coses necessiten recursos. Però jo he llegit, ara no sé on, perquè llegeixo d'aquí, d'allà i de tot arreu, no sé on he llegit, que en aquest pressupost sobraran 5.700.000 euros.
2: Totalment real. No, o sigui,
8: llavors,
2: és que hem pensat el mateix.
8: Llavors es dius, que a més, si no els gasten, els han de tornar.
2: Els bancs.
8: Els bancs, exacte, vull dir que no... Els pressupostos, quan es fan, són per esgotar-los. Si no, el que sobra ho han de tornar. Mm. Llavors dius, són capaços de tornar 5.700.000 i no arreglar aquesta situació?
2: El greu, per favor, és que...
0: El van repassar, on anaven invertits aquests més de 5 milions.
2: No.
8: Va haver-hi una època,
2: no.
8: Quan el govern del Rajoy, que va dir que els superàvits havien de servir per amortització de deute.
2: Sí.
8: I va haver-hi dos anys seguits que Rubí va tindre un any 12 milions i un altre 13 de superàvit i va haver d'amortitzar deute.
2: Sí.
8: O sigui, jo he acordat amb el banc que li pagaria 30 anys un crèdit, que em fos uns interessos i tal, tal, tal, i llavors es arriba un moment, jo vaig pagant cada mes, rigorosament, i arriba un moment que el govern central em diu, t'ha sobrat això, doncs amortitza't, recupera deute. Però per què l'he de pagar el banc abans d'hora, jo? Aquells milions s'agafen i es fan servir. Però bueno, allò va haver-hi aquesta condicionant que venia donada pel govern de l'Estat. Però ara això no hi és.
2: Tenen una altra fórmula, però és igual. Tant és que sigui com ni sigui, que el que no pot ser és que et diguin que és molt positiu que tinguem 5 milions en positiu. No, no.
8: No.
2: Això no és positiu. O sigui,
8: això és manca de servei als ciutadans.
2: Jo, el que més em va sorprendre quan van fer aquest discurs és que ningú de l'oposició, bueno, amb excepcions, evidentment, sempre hi ha un grup que sí, i ara no vull dir el nom perquè si no semblarà que...
8: Però que jo sé quin és.
2: Que estigui donant allò, no. Hi va haver un grup que va denunciar, però els altres es van quedar tan tranquils quan van dir que era positiu que hi hagués un benefici de 5 milions. No, no, allò no era un benefici.
8: No.
2: Allò era haver deixat de fer la feina que tocava fer.
8: Que tocava fer, exacte.
0: Abans parlaves de prioritats, es va aprovar el POM, que estarà en exposició pública fins al novembre, no sé si l'has pogut encara...
2: No, no, ja, encara, no? Jo del nou POM, dues coses. Avui no puc dir res del nou, de l'aprovació que es va fer l'altre dia, la inicial. Sí que puc parlar de l'abans, perquè l'abans està penjat. L'inicial, avui... Ah, mira, ara estava mirant si avui, per lo que fos, l'havien penjat. No està penjat encara. Per tant, que el termini d'exposició pública s'anirà allargant, doncs bé, fins als 3 mesos hàbils després de que estigui penjat. Per tant, igual ens anem a mig novembre si no s'afanyen una mica. Que això, primera cosa. Sí que vaig seguir el ple i en el ple vaig detectar bastantes irregularitats. I quan la paraula irregularitat queda lletja. Bastantes sorpreses. Algú va destacar que s'anaven molt més enllà del primer objectiu de no passar de 90.000 habitants o no sé quants, 87. I el que m'arriba és que aniran pels 100.000, encara que no ho digui enlloc, però fent números, i això encara no ho tinc de constatar. Primera cosa. Segona cosa, que aquesta m'ha arribat amb molta força i en el dia del ple no es va dir, perquè, esclar, la gent va rebre la documentació 2 setmanes abans. Una documentació de mils de fulls,
8: sí, sí.
2: És impossible llegir-la.
8: Per
2: tant, no d'això. Doncs la segona cosa que m'arriba és que hi ha un cert poc respecte a la història de Rubí, entre elles les torres Massana, que se les poleixen i foten pisos.
8: Sí.
2: És un exemple. És un exemple, eh? Jo no d'això.
8: Sí, sí.
2: L'altra cosa que a mi em va venir a la memòria, que com que no hi...
0: Les torres Massana, quin és el valor històric patrimonial?
2: Sí, són unes torres que es van construir a principis del segle XX, que eren les torres que se'n diu les Torres de la Llebre, perquè era el senyor Llebre que les va comprar, es deia Llebre, no d'una llebre d'això. I llavors són unes terres modernistes que s'estan, és que tothom les pot veure avui, perquè s'estan deixant caure.
8: Sí.
2: Jo crec que erròniament i equivocadament algú s'ha pensat que perquè la deixin caure després ja el nivell de protecció desapareixerà. No és veritat. El nivell de protecció diu que si s'ha deixat caure s'ha de reconstruir i s'ha de reformar, i s'ha de protegir. He de dir ben clar que en aquest cas hi ha una, i estic convençudíssim de que els tècnics han tingut de fer el que els hi han manat jeràrquicament, sense una vocació tècnica al darrere d'aquestes decisions. M'arriben altres qüestions que avui no puc manifestar perquè no l'he vist, però una d'elles és de que entre el Pic Aguilera i la Llana, per exemple, antigament allà s'havia previst una zona de transició, una terciària i així, i que foten pisos i a més amb 9 plantes d'alçada. Coses d'aquestes que m'arriben, dius, ostres, això no era la vocació de la inicial. En la inicial té una... Aquesta memòria sí que me l'he mirada. Doncs l'aprovació inicial tenia doncs unes vocacions bastant interessants. podríem estar-hi d'acord amb qüestions més tècniques, amb més de matís, però hi havia coses interessants. I el que em diuen és de que en la inicial, moltes d'aquestes coses han desaparegut i, vaja, s'ha anat pel camí del dret amb coses que ja diré quan ho hagi llegit. Avui encara
0: sí,
2: no
0: que encara, de tot això encara s'ha de veure.
2: No, algú ho ha vist i algú ho ha explicat. Això que t'estic dient no és per dir d'una manera un invent meu, no, i tampoc és una especulació. És algú que m'ha passat la documentació, no, les dades, i al passar-me les dades, doncs això és de calaix, no és per dir-ho manera rebatible quan surti.
0: Jo ara no tinc cap referència. Davant de la necessitat d'habitatge tan primordial que hi ha, què és el que s'ha de conservar i què és el que no s'ha de conservar?
2: Mira,
0: perquè ens quins, clar, és que ens troben amb aquesta dicotomia.
2: El POM tindrà o té una memòria social, que allà en la memòria social és obligat a explicar moltes coses. Jo encara no l'he llegida, però m'hi jugo el que vulgueu, que la memòria social diu coses interessants, perquè és això, perquè té una vocació de resoldre problemes. El que ja no em queda tan clar, per això ho dic, és que de la memòria social a el que es proposa, perquè són documents diferents, i sigui. Jo, una de les coses que sí estic intentant redactar durant aquest mes i veure si ho puc treure al setembre o a l'octubre, és fer un manual de com es llegeix el POM. Perquè davant de mils de fulls,
8: sí.
2: No els hi expliques a la gent com es llegeix,
3: s'agrairà.
2: M'enteneu?
8: Sí, no.
2: Llavors, una de les coses que sí vull fer, encara que sigui amb conya, com es llegeix un POM? Quins són els documents...
0: Guia per no perdre's el POM.
2: Això mateix. No. Jo, la primera explicació que la faig, ja la faig aquí. Només hi ha dos tipus de documents. Els documents que són obligats i els que no ho són. I els que són obligats són pocs. Són els documents que són la normativa i els plànols d'ordenació. Fixeu-vos que senzill que és. Tot el més és complementari. Tot el més són criteris d'intencions. Farem això, farem allò altre, però allò no obliga. Si després en el plan d'ordenació contradiu la memòria social, posem pel cas, el que mana és el plan. La memòria social no serveix de res.
0: Ens queden 3 minuts. Avui hem estat parlant només de Rubí, encara. Jo volia parlar de Sánchez, de moltes altres coses, però què és el que... O sigui, quin criteri fa servir davant aquest passat que tenim per dir això es pot tirar perquè arquitectònicament, socialment té un valor que no és gaire important i per tant davant d'aquesta emergència d'habitatges construïm habitatges
2: no confonguem l'emergència té moltes maneres de resoldre-la i una de les coses que hi ha en la inicial s'apuntava és que s'ha de resoldre pel sector privat. L'altre dia en el ple van explicar que l'Ajuntament té una capacitat d'inversió d'uns 50 milions d'euros. El sector públic també pot començar a adquirir solars i adquirir coses per fer. Això no es posa ni sobre la taula. No, ningú se li ha acudit dir-ho, per exemple. I, segona, vull veure la memòria social, a veure què diu. Quina és realment la necessitat. I emergència, Rubí no resoldrà l'emergència de Catalunya.
0: No, és de Catalunya, és rubinenca, eh?
2: La seva. Rubí resoldrà la seva.
8: I l'estructura urbana de Rubí i general de Rubí... Dona per lo que dona. No dona per m'enfotre aquí 30.000 persones.
2: Jo per lo que vaig sentir l'altre dia en el ple, jo d'aquí em trauré quasi bé un llibre sencer. Faré almenys uns 5 o 6 articles els tinc en ment ja per fer. Perquè és que hi ha tants temes que...
0: deu ser... Bueno, encara jo m'he quedat amb el dubte, eh? O sigui, amb el dubte...
2: Totalment factible,
0: sí. Davant del patrimoni que tenim, hi haurà fàbriques del passat, a lo millor que no tinguin valor i es pugui construir, i hi ha d'altres que no, no? I clar,
2: no, és aquest criteri, les Torres Maçana és una qüestió política. A mi que no em vinguin empunyats.
8: Sí.
0: Doncs,
8: i la Torre Salduva, no sé si l'estan fent servir per alguna.
0: Escolteu, que ho hem de deixar aquí, que José Malagón ja m'està aixecant la mà. Moltíssimes gràcies a tots tres, Conxita Gimeno, Pep Adelantado, Josep Milà. Continuem amb els serveis informatius i més Rubí al dia amb l'Abel Entierno. Adéu.

0: Són les 11 del matí.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bon dia. El fins ara regidor d'Educació a la ciutat, Víctor García, ha començat a treballar com a coordinador de projectes estratègics a la Secretaria de Millora Educativa del Departament d'Educació. El rubinenc ja té dos encàrrecs sobre de la taula: fer el seguiment de l'acord de país per l'educació pactat amb els sindicats majoritaris i ajudar a desplegar el nou model experimental de zones de governança educativa. La seva nova etapa, la Secretaria de Millora Educativa, ha començat amb certa polèmica, donada la recuperació de les seves paraules al ple en les quals qüestionava la unitat del català. Tal i com va fer dilluns durant el seu comiat polític a la sessió plenària, s'ha tornat a distanciar d'aquell posicionament que emmarca en el to del debat plenari. El que s'hi ha volgut deixar clar és que la seva nova posició és la d'un tècnic docent que ha passat per un procés selectiu i que, en cap cas, es tracta d'un fitxatge polític.
3: No ho és. Jo sóc un docent que tinc 20 i pico anys d'antiguitat i, per tant, estic allà en qualitat de tècnic docent. Jo no sóc un càrrec de confiança, ningú m'ha trucat i em vaig presentar als mèrits de forma totalment transparent, a l'entrevista subsegüent, i una prova, no sé si és una prova o no, però un indicatiu és que m'he presentat a d'altres, i no fa molt de temps, a altres convocatòries, que no, el meu perfil no era adequat, i per tant jo he rebut el correu de nen, noi, no has estat agafat per aquesta selecció.
2: Sobre les raons que li han portat a fer aquest pas, García explica que cada vegada li costava més el vessant institucional de la política local. Podeu veure aquesta entrevista sencera a radiorubí.cat.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I precisament, un cop es va fer oficial en el ple de juny de dilluns aquesta renúncia a l'acte de Víctor García, l'alcaldessa ha refet el cartipàs municipal per redistribuir les seves funcions. El nou primer tinent d'alcaldia del govern municipal és Rafael Gueto. A part del canvi de Gueto, els regidors Maria del Carmen Alarcón, Tom Brustenga i Sònia García assumeixen les responsabilitats que fins ara tenia Víctor García. Tot i això, aquest cartipàs s'haurà de tornar a refer d'aquí un mes quan prengui possessió el nou regidor del PSC, Rafael Cuesta. Rafa Gueto es manté com a regidor del districte 1, a més de regidor de Planificació Urbana, Serveis Municipals i Serveis Jurídics, i ara passa de segona a primera tinència d'alcaldia. Pel que fa a Maria del Carmen Alarcón, a més de les regidories de Drets Socials, Gent Gran i Infància, ara hi suma la cartera de Recursos Humans. Tom Brustenga suma les regidories d'Ocupació i Empresa i manté també Comerç i Civisme. I finalment, Sònia García continua sent responsable d'Igualtat, de Salut Pública i de Joventut, i ara, a més, hi suma la cartera d'Educació.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I en esports comencem amb el repàs dels campus d'estiu de futbol sala. Toni Bravo Rodríguez.
4: L'Esportiu Rubija té a punt el seu campus d'estiu amb 5 setmanes de Casal Multiesport al matí, tecnificació de futbol sala a la tarda, el Casal es fa de 10 a 2, amb servei de bon dia menjador, inclou activitats d'aigua, sortides com Waterwall, i si es confirma el Canal Olímpic. La tecnificació es fa de 6 a 2 quarts de 9 al pavelló de la Llana, amb entrenadors del club i la incorporació de Víctor Pérez, de jugador d'Indústries, i que aquesta temporada ha competit amb el Barça B de futbol sala. Els preus varien segons setmanes i modalitats, amb descomptes per a jugadors i germans. I pel que fa a l'atletisme, la Unió Atlètica Rubí farà del 30 de juny al 31 de juliol al seu campus d'estiu activitats d'atletisme, jocs, tallers i piscina, l'horari de 9 a 2 quarts de 2, amb bon dia, aquest servei a les 8 i menjador fins a les 3. El campus s'adreça a infants i joves de 4 a 16 anys, dividit per nivells, inclou excursions setmanals i una samarreta per als participants. Els preus varien segons si són socis o no, i ja hi ha una trentena d'inscripcions confirmades. I avui al programa Esports al Dia escoltarem el resum de la temporada del Club Natació Rubí. El masculí va aconseguir la permanència directa a la Divisió d'Honor i va arribar a disputar la Copa del Rei. Ascens i retorn a la màxima categoria pel femení.
2: Doncs tornem amb més informació de la nostra ciutat en una hora al butlletí de les 12.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
1: I visca la Festa Major!
0: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes.

0: Rubí al dia amb Belén Tierno.
1: Són les 11 i 6 minuts i entrem a la recta final del Rubí al dia. Ja sabeu, aquest programa que està dedicat sobretot a temes culturals i temes socials. Avui parlem de llibres i de ciberseguretat. A partir de 11:45 del matí rebem, no als estudis, sinó en videotrucada, el Germà Bustamante. Ell és el nostre expert en ciberseguretat. Avui fem la darrera secció del territori digital i parlem d'un element clau per la seguretat, és el firewall o el tallafocs. Ens explicarà la importància de mantenir-lo a ratlla, mai millor dit, per la nostra seguretat digital. Ja sabeu que fa uns dies que estem preparats per la Festa Major. Avui el nostre convidat musical també té a veure amb la festa, perquè tornarem a tenir divendres de matinada, cap a 3:15 de la matinada, l'actuació dels DJs de Los 40. Entre d'altres coses, demà entrevistarem a un d'ells, a l'Adrià Ortega, i avui escoltarem un tema musical seu que va sortir fa només uns mesos i que segur que punxa aquest dia de Festa Major. I ara, en uns minuts, saludem l'Alba Amorós, una jove de només 19 anys de la nostra ciutat que acaba de publicar un llibre. És un llibre que intenta donar suport als joves en qüestions de salut mental i en qüestions de construcció o reconstrucció, que diu ella en algun cas, de temes emocionals. En una estoneta, com dèiem, parlem amb ella i d'aquest primer llibre que ha escrit. I com sempre, recordeu que tenim un telèfon obert, és el 93-588-5960, i està obert a les vostres trucades, comentaris. Per exemple, ens podeu començar a explicar què espereu d'aquesta Festa Major 2026.
0: Segueix el que passa a la ciutat a Rubí al dia.

0: Avui ens acompanya l'Alba Amorós, una jove de Rubí que acaba de publicar el llibre El camino que sí depende de ti, guía práctica y sin rodeos del crecimiento para jóvenes. L'Alba està estudiant relacions laborals i acaba de començar també un grau universitari en psicologia i té només 19 anys. Alba, bon dia, benvinguda.
1: Bon dia, gràcies.
0: Per què vas decidir escriure un llibre? Perquè entenc que hi ha moltes coses, i he vist que hi ha moltes coses en el llibre que has après, sí, i que són teoria, sí, tant sí, de sí, la psicologia com d'altres qüestions, però suposo que també hi ha una necessitat d'explicar coses que has après a la vida o que has vist en el teu dia a dia, no?
1: Bueno, jo vaig decidir escriure el llibre perquè, bueno, a la meva carrera de relacions laborals, no de psicologia, he tingut dues assignatures que jo diria claus, no? No per la carrera en general, que va més de dret, sinó per la vida, que era sociologia i psicologia, ¿vale? Psicologia, hem fet psicologia de les organitzacions, perquè com és relacions laborals, doncs no és tan psicològic de persones, sinó més als grups. Però, bueno, aquestes dues assignatures es van començar a plantejar qüestions, no?, sobre, bueno, sobre tota la sociologia, sobre com evoluciona la societat, crisis que hi ha hagut, com afecta això a la salut mental, no només dels joves, que jo m'he centrat en els joves perquè, bueno, jo estic en aquesta edat, no? Però sinó a qualsevol persona, en general. I, bueno, ara amb les xarxes socials, amb totes aquestes, bueno, a veure, també estem vivint ara mateix els joves una policrisi. És a dir, hi ha moltes crisis alhora i això genera un problema tant per les empreses com per les persones, no? En general, això ho ha estudiat a l'organització de l'empresa, el que és una policrisi. I doncs, bueno, això és molt interessant, afecta molt a la salut mental, per això també vaig decidir fer psicologia. I, bueno, vaig escriure el llibre per ajudar una mica en aquest caos que jo crec que hi ha avui en dia, on, bueno, ens diuen que no hi ha treball, bueno, hi ha molts problemes econòmics, no podem tindre una vivenda, cada cop hi ha menys famílies amb fills, etc. Doncs hi ha una sèrie de problemes que, bueno, jo crec que amb una mica d'ajuda i una mica de, jo què sé, de coneixement o d'autocrítica i també autoconeixement es pot ajudar molt a la

0: persones a trobar una mica, com diu el llibre, el seu camí i ajudar.
1: Creus que la gent de la teva edat té més problemes de salut mental o emocionals que vam tenir els vostres pares, o és que vosaltres li pareu més atenció als temes emocionals i als temes de salut mental?
0: O sigui, jo crec que tenim problemes diferents. No es pot dir si tenim menys o més, però som diferents, sobretot per les tecnologies, ja no per altres coses, i perquè bueno, els nostres pares, no, quan feien una carrera o quan feien, no sé, alguns tipus d'estudis, ja no carrera, graus o formació professional, tenien treball, que sí, segur, no? Sortien i hi havia molt treball en aquella època. Per exemple, la meva mare hem sortit i tenia treball, no? Nosaltres, doncs, això. Ja a la meva carrera veiem molts gràfics, sobretot en economia, etc. Que són, bueno, gràfics durs, si ho he de dir. Gràfics són no hi ha treball pels joves, bueno, que no és una carrera que doni esperances, i per això, bueno, pues, he volgut ajudar una mica.
1: De fet, la sensació que jo tinc amb la gent de la teva edat és que viviu amb certa desesperança, sí, no? Un futur bastant incert, no? Deies, amb una cosa molt pràctica, que seria la feina, però amb l'habitatge passa el mateix, sí. I si fem encara més zoom, viviu fins i tot en un planeta que està en perill d'extinció. Per tant, és difícil no tenir aquesta sensació de què faig amb la meva vida?
0: Sí.
1: A banda d'aquella desesperança o aquelles preguntes que tothom es fa quan està fent el camí per fer-se adult, no?
0: Sí. Bueno, jo crec... Bueno, jo això sempre ho he dit, Més enllà d'haver començat les meves carreres, sempre he dit que jo crec que les coses s'han de tratar des de la infància. És a dir, ja no val quan ja hi ha el problema, no? Mm-hmm. S'han de tratar abans, no? Per això jo vull enfocar aquest llibre en els joves. Bueno, que ja no és infància, però, bueno, encara... Els teus valors no estan al 100% formats, encara es poden moldejar. Ja quan tens certa edat, jo crec que ja quan entres a la carrera és una mica més difícil de moldejar aquests valors, ja has escollit el teu camí vital, entre cometes, no? Sempre pues, passen situacions que poden no... que pots acabar fent una altra cosa totalment diferent, però ja tens els teus valors, el que vols per la teva vida, les teves costums... En canvi, quan encara estàs a secundària, primària, etc., encara pots anar fent coses, orientar el teu camí, saps? Encara pots trobar una mica més d'ajuda. A part, molts dels problemes que veiem al sector laboral, perquè bueno, també a la meva carrera de relacions laborals es veu que hi ha moltes baixes laborals, no? Per burnout, que és bueno, molt estrès al treball, etc., problemes de salut mental, cada cop hi ha més absentisme laboral. Això no només porta problemes a les empreses, no? Ens diu, hi ha un problema general, d'on ve aquest problema? O sigui, potser es tindria que tratar des de l'edat escolar, potser es tindria que tratar des de la secundària, no ho sé, jo no sé des de quina edat es tindria que tratar, però sé que una mica d'ajuda vindria bé a tothom. En general, hi ha molt... Bueno, també hi ha mobbing al treball, que és com el bullying de dels col·les. Jo sempre he tingut alguns problemes al col·le, etc. I també per això vaig decidir escriure el llibre, perquè crec que també és un tema de valors, i que si tu aconsegueixes donar més valor i dir, bueno, això no es té que fer, o tratar d'una altra forma, ens estalviaria molts problemes.
1: Segur que sí. Els vostres pares i mares, els d'aquesta generació, hem tingut més instrucció i hem estat pares i mares de forma diferent a com ho van ser els nostres pares a la vegada. Però, i faré servir una expressió molt de carrer, perquè així escriu el seu llibre l'Alba, i després parlarem més del llibre, l'hem cagat en algunes coses, no? Sí, i hem fet malament, Alba.
0: No, bueno, els pares... No,
1: o
0: crec
1: què
0: que...
1: podríem haver fet diferent?
0: No, jo crec que... Sí... És que és el que dic, han canviat molt les coses en molt poc temps, perquè la tecnologia evoluciona molt més ràpid que qualsevol altra cosa. O sigui, la tecnologia està en constant canvi. Va sortir la intel·ligència artificial, que es va donar a conèixer fa, jo crec que 2 anys, que es va donar a conèixer de veritat, que tot el món va començar a utilitzar el ChatGPT, el Gemini, etc. I ara ja et parlen, et creen PowerPoints, o sigui, en una qüestió de 2 anys. La tecnologia evoluciona molt ràpid i és impossible que els pares s'adaptin tan ràpid, no? Perquè una persona... no pot anar a la mateixa velocitat que la tecnologia. Per tant, bueno, saps, quan la meva mare em va tenir a mi, només havia Boeing, Disney Channel, i ara pues, ja TikTok, Instagram, un munt de jocs al mòbil, hi ha la IA, la intel·ligència artificial, o sigui, és molt més complicat ara que quan vaig néixer i fa 19 anys, o sigui que l'evolució ha sigut molt dràstica. Per tant, és molt difícil que els pares es puguin adaptar tan ràpidament a aquesta evolució tecnològica. Però què passa? Que sí que persones que estan adaptades poden ajudar. És a dir, joves que vulguin ajudar, psicòlegs que bueno, acaben de sortir a la carrera, ja podrien fer moltes coses. O sigui, es poden fer moltes coses boniques amb la gent jove que ja està adaptada a les tecnologies, ja poden sortir moltes coses boniques d'allà, i no crec que tot el pes d'una educació recaigui en els pares, no? O sigui, sí que és una cosa molt important, bueno, és l'educació primària, com diguem, el vincle primari és amb els pares, això també es veu a la psicologia, però quan van creixent hi ha el vincle secundari, que és ja l'entorn, etc, i amb això es pot fer molt. I bueno, encara jo que sóc jove, em costa les tecnologies quan evolucionen, ara jo saps, hi ha gent que es crea la seva presentació Power amb el Gemini i encara no la faig perfecta, o sigui que costa molt adaptar-se a això i bueno, pues, més quan no has tingut tecnologies de jove, com és el cas de la meva mare o bueno, de tu, saps?
1: És un llibre que està escrit en un llenguatge molt directe, molt directe, però a la vegada, o sigui, amb expressions que diria qualsevol persona de la teva edat, però a la vegada molt ben estructurat i amb un relat molt clar que permet anar aplicant. Els capítols són molt curts, sí, o força curts, sí, i a més tenen sempre una estructura, és a dir, es llegeix superfàcil, es nota que està fet per natius digitals, és a dir, per gent que no està per estar-se allà,
0: sí,
1: llegint 15 capítols i molt llargs, i a més molt directe, i a més acaben amb una mena de consell o de recomanació, no?
0: Sí, sí.
1: Quant temps has estat per escriure aquest llibre?
0: Uf, molt de temps, perquè o sigui, la base principal per la que jo he escrit el llibre és perquè jo volia fer un canvi personal a la meva vida, perquè jo volia, entre cometes, perquè què és ser feliç, no? Però jo volia ser més feliç, perquè jo tenia clar això, però clar, què és ser feliç, no? Una mica. I llavors em vaig posar a fer com una búsqueda de creixement personal, llegint altres llibres, etc. I allà vaig detectar el problema aquest de que eren molt llargs, exemples per gent gran, és a dir, exemples de si al treball et passa això, que jo no treballo, i hi haurà molts joves encara, si el llibre va enfocat a nens de 14 anys, no treballaran, evidentment.
1: Clar,
0: no?
1: Per això, per exemple, hi ha un capítol en què dius has de conèixer els teus límits,
0: sí,
1: i, per exemple, el que explica és si t'han convidat a una festa, crec que és una festa o una cosa semblant, o has de, o t'han dit de sortir amb els amics, i em sembla que dius literalment, tio, no puedo... perquè mañana voy a estar fatal.
0: Sí.
1: No?
0: Sí. Bueno, has de posar límits, exactament. Però, bueno, has de fer el que tu et sentis més còmode, això sempre, no? No hi ha com una clau del que s'ha de fer i el que no. Cadascú té la seva personalitat, cadascú té el que li agrada, el que no, i cadascú ha de fer. Per ser feliç, tens que fer el que tu, el que va amb la teva persona. Jo crec que això sí és una mica la clau de la felicitat, no? Fer el que va realment amb la teva persona i seguir els teus valors. Això és el que dic al llibre, que és molt important. Segueix els teus valors perquè, mira, molts cops per encaixar un grup, que això ho parlo molt al llibre i crec que és molt important perquè es veu a la universitat, es veu a l'escola, que per encaixar un grup fas coses que no van amb tu, amb els teus valors, no? Per exemple, riure't d'una persona. Això és un tema que tracto al llibre, molt important no riure's de les persones, molt important no fer sentir malament a les persones.
1: No? I sobretot, també ho dius al llibre, i ser còmplice d'aquesta gent que s'està rient, és a dir, no serveix dir, ah, és que jo no he fet bullying, no,
0: clar,
1: però tu ho estaves mirant,
0: clar,
1: i ho has permès.
0: Clar.
1: Per tant, això també, sí, també ho expliques, no?
0: Sí, sí. Exacte. Llavors, això és molt important. Seguir els teus valors, perquè si no, després senteixes la culpa, i la culpa és el pitjor, clar, amic que pots tenir. Després, el que m'has preguntat, perdó, que m'he anat una mica per un altre camí. He trigat aproximadament un any, perquè entre que vaig fer la recerca d'això que t'estava dient, no?, dels llibres de creixement personal, que de fet cito a l'escriptor un llibre, aquell llibre a mi m'ha canviat la vida i ja m'agradaria que la gent pues, pogués tenir accés a aquest llibre. Es diu Los Cuatro Acuerdos. És de... Tinc aquí l'autor, un moment, perquè és que ara se m'ha oblidat. Però bueno, és el doctor Miguel Ruiz, és un gran llibre i el recomano molt. Aquest llibre està molt inspirat en aquell, no? Però ja dic, per joves. Doncs he trigat...
1: Traduït sí, a llenguatge jove.
0: Bueno, i amb altres coses de les meves dues carreres. No ha sigut... La meva inspiració ha sigut aquell llibre que té molts exemples per adults, no? Jo crec que està més enfocat en adults. Però bueno, que bueno, aquest llibre és més amè, ja, bueno, ja ho explico una mica al pròleg. Pues això, aproximadament un any entre que em vaig llegir dos llibres, no només em vaig llegir aquest dels Quatre Acuerdos, però és el que recomano, l'altre no em va agradar tant. i llavors pues, escriure-ho, després el va revisar el sociòleg, que ha escrit el pròleg, que és el meu professor de sociologia de la UAB, i després pues, també el va revisar la meva mare com psicòloga que és, així que entre tot aquest procés d'edició i tot, un any.
1: Parles d'un concepte que és el recableado. Sí. Què és recablear-se? A veure.
0: Bueno, pues és el que dic. Clar, cadascú ja té la seva personalitat. Des de la personalitat, perdó, la personalitat evoluciona. Però es pot canviar. Si es pot canviar i es pot millorar, sempre es pot millorar. Encara que tinguis 50 anys, pots millorar i si vols canviar alguna cosa es pot fer. El recableado és això. Canviar coses, petites coses, que és el que volem fer amb el llibre, no és canviar grans coses de la teva vida que siguin impossibles de canviar, no, és petites coses, canviar molt petites coses, que realment, quan t'acostumes a fer-les i quan les fas fent progressivament en el temps, recablean, que és com mm-hmm. dic, no, el teu cervell, i comences a tenir una altra forma de pensar o d'actuar.
1: Segur que algunes de les coses que expliques als joves que poden llegir el llibre, les han escoltat mil vegades, o perquè han anat un psicòleg, o perquè li ha dit als seus pares, però la gràcia és que la teva explicació, per exemple, diu, si fas sempre, si entres sempre en un bucle negatiu,
0: sí.
1: No només és que estàs de mal rotllo i en bucle negatiu, sinó que el teu cervell aprèn d'aquella manera, sí. I és una forma molt fàcil d'explicar una cosa que és molt tècnica, que expliquen els neuropsicòlegs o els psiquiatres, que el cervell segueix aprenent, més sí. a la vostra edat, però sempre aprèn, no?
0: Sí, sí, tot.
1: Va d'això, no? El recableado?
0: Sí, va d'això totalment, o sigui, el cervell sempre aprèn i està en constant canvi, o sigui que, bueno, i en vivències personals, pues, sempre canvia la teva forma de veure les coses. Sobretot això es veu molt clar quan una persona pues, té una crisi personal o li passa alguna cosa forta, pot canviar molt la seva personalitat.
1: Parles també dels no negociables. Els, uh-huh. El llibre que deies eren Los Cuatro Acuerdos i els teus són els tres no negociables. Uh-huh. Explica per la gent que ens està escoltant què són els no negociables.
0: Bueno, a veure, els no negociables, pues jo diria, evidentment, doncs, bueno, el que dic, no? Els teus valors, o sigui, protegir-los molt, saber qui ets, és molt important, els teus valors, això jo crec que és superimportant, per mi seria el primer no negociable.
1: Però que li havies de dir a la gent, o a la gent més jove, és localitza els teus no negociables
0: sí.
1: i planta-los allí com si fuese, vamos, una cosa perquè siguin inamovibles, és a dir, que si per tu és molt important, no sé, tampoc no cal que siguin coses superprofundes, no? O sí. supersolemnes, poden sí. ser coses que per tu són importants i no traspassis o no permetis que res et faci traspassar aquests
0: exacte.
1: Límits, no?
0: Els que els valors, o sigui, els valors deuen de ser els no negociables perquè una vegada que tu traspasses aquest límit del no negociable és quan et ve la culpa, no? Que al llibre parlem molt de la culpa, del jutge intern, és el primer capítol, de fet. Quan passes el teu valor, ve el jutge intern, ve la culpa i allà és quan comencen els pensaments negatius, comença tot. Allà comença tot, per això és el primer capítol del llibre.
1: I aquí és on expliques que el cervell aprèn aquesta part negativa i fins i tot fas una recomanació per joves, però que jo me la penso aplicar, que és fer-te una mena de judici a tu mateix. Explica'ns els passos.
0: Ah, vale, sí, sí, sí. Bueno, jo dic al llibre, no, que ens jutgem nosaltres, bueno, és una metàfora, no, d'un jutge, d'un judici, d'un crimen que has comès, no? El problema és que normalment ens jutgem per tonteries, no? Jo què sé, he dit això, potser aquesta persona ho entès malament i ara li caic malament, qualsevol cosa, no? I ens passem el dia, i vinga, i vinga, i vinga, i tal. I inclús dies, tornes a veure la persona i el que li vaig dir, no? I això et fa doncs mal, o sigui, et fa sofrir i t'estàs jutjant tu a tu mateix, t'estàs fent mal tu a tu mateix, no? I llavors jo al llibre dic, a un judici de veritat, tu fas un crim, no, per exemple, que no és un crim, però, per exemple, has dit això malament, què fa un jutge? Et jutja una vegada, et castiga una vegada i s'acaba. Ja no tornes a castigar-te, però tu a ti mateix sí tornes a castigar, no? Doncs jo dic, per què no fem un judici saludable que ens aporti solucions? Perquè aquest llibre va de no enfocar-te en els problemes i enfocar-te en les solucions. Per mi això és la clau, o sigui, enfocar-te sempre en les solucions. Doncs com ens enfoquem en les solucions? He fet això, ho he fet malament, no? Dic, vale, ho he fet malament, tal, busco una solució de dir, vale, doncs la pròxima vegada que...
1: Bueno,
0: parli...
1: i que potser no era tan greu, no?
0: Clar, que...
1: Si
0: sí,
1: relativitzes,
0: evident.
1: Dius, bueno, tampoc clar, mata clar, a nadie, no?
0: Evidentment que no era tan greu, però, bueno, jo dic, vale, ho he fet malament, no? O sigui, potser aquesta persona s'ha sentit malament, però, bueno, és que això també és un altre capítol, que és la, el capítol de no suposis, no? Que aquí la solució per a mi seria anar parlant a aquesta persona i dir-li, escolta'm, t'has sentit malament o és cosa meva? I si l'has sentit malament, doncs... perdó, tal, etcètera, no volia fer-ho amb aquestes intencions, no? Però, bueno, en el cas del judici, tal, ho he fet malament, per exemple, tens una baralla amb la teva mare, li dius alguna cosa
1: esas
0: dolenta...
1: Esas cosas que decís los hijos a veces.
0: Li dius alguna cosa, li dius alguna cosa dolenta, ho he fet malament, quina solució puc trobar, no? Vale, no tornar-ho a fer, com? Doncs quan m'enfadé amb la meva mare, respiro 3 vegades, me'n vaig a la meva habitació, quan em calmi torno a parlar amb ella i ja està. I has buscat una solució, no tornarà a passar i no t'estàs jutjant contínuament perquè saps que no tornarà a passar, saps? Aquesta és una bona solució, per exemple, jo crec.
1: I si torna a passar, no passa res, et tornes a jutjar.
0: Clar, sí, sí, és el
1: per
0: que
1: aquella
0: diu.
1: Vegada, no per la clar. Vegada de fa 3 setmanes.
0: Clar, és
1: no?
0: El que diu al llibre, que si torna a passar, un altre cop el mateix procés i busques una altra solució. Aquí, la clau del llibre és buscar solucions, no centrar-te en el problema, perquè quan et centres en el problema és quan caus en... bueno, No trobes la solució, no trobes com sortir d'allà.
1: Deies, hi ha un capítol que es diu No supongues.
0: Sí.
1: Ens passem el dia pressuposant coses
0: sí.
1: I de vegades ens fem una muntanya de coses que després, si les preguntem o si sí. li donem una volta, resulta que no anaven, és com un joc que teníem de petits, que era el joc del telèfon escatxarrau. Pues, mm-hmm. Una cosa així.
0: Sí, totalment. Bueno, aquest capítol escriure va ser molt controversial, perquè suposa és una cosa que els humans fem innatament, és a dir, forma part de la nostra evolució, de quan, bueno, ho explico al llibre, de quan vivíem, doncs, que no teníem un lloc segur, no? Doncs, pues, si es movia una cosa a l'arbre, havíem de suposar que era un animal molt perillós o algú que ens venia a matar per córrer, ràpidament, o sigui, ens protegia, era un instint de supervivència. Ara, no et dic que no es necessiti, això vaig tenir una xarra molt llarga amb el meu professor de sociologia, mm-hmm. perquè jo li vaig dir, clar, és que no suposar que fem amb això, no? Perquè porta molts problemes, però és innat.
1: També ajuda, no?
0: Clar,
1: o
0: ja em diu,
1: pot ajudar en algú.
0: Ja em diu, mira, quan tu, va posar un exemple així, no? Em diu, mira, si tu estàs en un barri i pues, veus que una persona s'agafa aquí una cosa i t'està perseguint, suposa que té alguna arma aquí i corre. O sigui, això és pel que serveix el nostre instint de suposar, per protegir la nostra vida, per supervivència. Però quan estem parlant d'aquesta persona m'ha mirat malament, no crec que d'això...
1: No et matarà.
0: No et matarà. Doncs crec que això és el que tenim que evitar, aquestes suposicions, on no va la nostra vida, allà on no hem de sobreviure, allà és on no hem de suposar i allà on és on hem de frenar aquesta suposició. Perquè com és la forma de frenar la suposició? Sempre preguntant. Sempre hem de preguntar. Una persona no respon al WhatsApp, això és molt comú. I ens posem nerviosos de què li haurà passat, ai, Déu meu, no sé què. No? I ens fem aquesta suposició. Pregunta, truca. Oye, què passa? És que estàs enfadat amb mi? I potser és que estava a la platja amb les seves famílies i no l'havia donat temps a respondre't i mira, t'has fet una paranoia aquí que preguntant, doncs hagués sortit molt millor.
1: Tal com ho està explicant l'Alba, és com ho explica el llibre, són 123 o 24 pàgines, és, insisteixo, molt curtet, molt fàcil de llegir i em sembla que molt pràctic perquè pots anar aplicant i fins i tot pots decidir, pues no sé, avui em llegiré 3 capítols sí. per poder-lo aplicar, per poder anar aplicant i que serveixi. Però també parles molt de la importància de conèixer-se a un mateix, de jutjar-se bé, d'estimar-se bé, de no tenir aquesta part negativa que de vegades tenim, no?, de nosaltres mateixos. Hi ha un capítol que es diu L'espejo mágico
0: sí.
1: I també parles força de tot això, no?, de la importància de respectar-te, d'estimar-te, de dir el que vols dir sense demanar perdó. És potser la clau de tot el llibre, l'autoconeixement?
0: Sí, potser sí. L'autoconeixement i, bueno, jo diria a veure, la clau de tot el llibre, jo crec que el llibre en el seu conjunt és la clau, no? Però jo crec que tinc una de les meves frases favorites del llibre que l'acabo de buscar, que és el capítol 8 de que es diu Convive contigo mismo, que és una mica el que tu estàs dient, no? Portar-te bé amb tu mateix a l'autoconeixement. Aquest capítol doncs es fa diverses preguntes, no? Qui ets, etc. I aquest llibre hi ha una cita de Jean-Paul Sartre que diu: si te sientes solo cuando estás solo, estás en mala compañía. És a dir, tu ets la teva millor companyia, i quan estàs sol és quan tens l'oportunitat de reflexionar el que vols per tu, per la teva vida, sense distraccions. Tu has d'estar bé amb tu mateix, això és molt important, i sempre seràs la teva millor companyia, això sempre.
1: Doncs per tant, t'has de cuidar molt bé.
0: Molt,
1: molt. I t'has de caure molt bé.
0: Sí, t'has de caure molt bé, sí. Sí, i per això s'ha de treballar molt. Bueno, i aquest llibre, jo crec que... pot fer que et caiguis molt bé. O sigui, jo crec que pot arribar a fer que siguis el teu millor amic i la teva millor versió, i que et caiguis molt bé.
1: Estem parlant tota l'estona de joves, però jo deia, m'he llegit, els capítols són molt ràpids, i d'una banda he pensat en aplicar-los a mi mateixa, però també aplicar-los perquè tinc un fill de la teva edat.
0: Sí.
1: Creus que es pot treballar amb famílies amb aquest llibre?
0: Sí, bueno, aquest llibre és el principi del que jo vull, bueno, voldria veure, no? Però evidentment, sí, evidentment es pot treballar en famílies, si tens un nen, per exemple, més petit, bueno, el teu fill mateix, no? Pues llegir-lo amb ell pot ser una molt bona opció, o llegir-t'ho tu i després doncs explicar-s'ho a ell. Si veus que, bueno, vols fer aquest exercici, també pot anar molt bé. El llibre doncs es pot aplicar com un vulgui, és guia pràctica per a jóvenes, bueno, per una persona de...
1: Per una persona jove, o per entendre els joves.
0: Sí, per entendre, i també per tu. O sigui que si canvies, no, els exemples, o si canvies algunes frases, serveix per qualsevol persona. Qualsevol persona que vulgui fer un creixement personal, aquest llibre pot funcionar. M'ha enfocat els joves pel vocabulari, pels exemples, no perquè sigui exclusivament que només funcioni en aquest àmbit. Però sí, clar, les famílies pot anar molt bé, i pot ser molt un bon espai per... en família, i pot unir molt a la família. Aquestes coses sempre uneixen a la família, treballar el creixement, treballar les emocions, sempre uneixen molt a la família.
1: Doncs, Alba, moltíssimes gràcies per haver vingut avui a Ràdio Rubí a explicar-nos el teu primer llibre, perquè si amb 19 anys i a meitat de la carrera o començant la carrera ja has escrit un llibre, em sembla que aniran per aquí les coses. El podem trobar a Amazon, entenc.
0: Sí, a Amazon, sí, sí, sí.
1: Doncs, res, si algú està pensant què llegir aquest estiu... Aquest llibre es llegeix superràpid i, com dèiem, serveix tant per joves, recomanable, tu deies, a partir de 12 o 14 anys, oi?
0: Sí, perquè també hi ha conceptes científics que estan explicats sobretot al final del capítol, perquè es vegi que té una base científica tot el que dic, no? I aquesta base científica potser més petit no la pots entendre.
1: Doncs, Alba, moltíssimes gràcies i moltes felicitats.
0: Gràcies a tu.
1: Adéu.

0: el que passa a la ciutat, t'ho explicarà Ràdio Rubí. La primera en informació local. Sempre al teu costat.
1: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí. El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
2: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
3: Tengo que encontrarla.
4: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
5: Creo que he descubierto algo increíble.
2: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
6: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí, amb el comerç de proximitat.
7: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració del Foment de la Sardana de Rubí.
8: Sardanes d'autor, cada dissabte a 8:45 del matí a Ràdio Rubí.
9: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.

De 12 del matí, dèiem que estem pràcticament en festa major. De fet, queda menys d'un dia perquè comenci la festa de Sant Pere de la Ciutat, que està carregada d'activitats, 250 activitats. Hem parlat i parlarem de molts dels concerts. Un dels més esperats és el que fan els DJs de Los 40. De fet, demà podrem també parlar amb un d'aquests DJs, és l'Adrià Ortega, que de fet ja m'ha entrevistat en alguna ocasió al programa i que ens explicarà com serà la sessió que tenen preparada per demà de matinada. Ens quedem amb una de les seves cançons.

0: Queden 20 minuts perquè siguin les 12. Tenim secció de tecnologia o de ciberseguretat i avui parlarem d'un element, diu el nostre expert en ciberseguretat, clau per la seguretat, el firewall o el tallafocs en català. Em sembla que ja el tenim a l'altra banda. Molt bon dia, Germà Bustamante.
1: Molt bon dia, Belén. Com estàs?
0: Doncs amb una setmana una mica rara, ja saps. Ahir era festa, però mitja setmana hem treballat, demà comença la festa major, per tant, animada, diguéssim.
1: És una setmana de trencacames, aquesta, eh?
0: Total.
1: Els festius intersetmanals sempre ens porten alguna sorpresa així d'última hora i sobretot ens trenquen el ritme. Però és maco perquè ara estem en festa major i això sempre és d'agrair, no? Aquest moment així com culminant del calendari festiu, que a més coincideix amb l'arribada del solstici d'estiu. I, bueno, és maco i és bonic.
0: Cansat, també, hem de dir-ho. Si et toca treballar, si et toca treballar.
1: Això és com les vacances. Les vacances, a vegades, acabes més cansat que no pas quan comences, eh?
0: Total.
1: Això vol dir que t'ho has passat bé, que hi ha hagut activitat. A veure, anem al gra, i no parlarem d'incendis forestals, tot i que el concepte tallafocs ens remet als incendis forestals, a la lluita contra aquests incendis, però en el fons estem parlant d'una imatge bastant similar, no? Avui en aquesta secció de territori digital, per ser la quinzena d'aquesta segona temporada, vull parlar, com deies tu al començament, Belén, d'un element clau de la nostra, del que podria ser la nostra seguretat digital, aquest concepte o aquest element que en diem tallafocs, o que moltes vegades, seguint aquesta dinàmica de termes anglosaxons, el coneixerem com a firewall, no? Que moltes vegades, i suposo que tu també t'ho heu passat, a vegades sentim parlar de firewall, de tallafocs, però ens sembla una cosa com molt abstracta, no? Però en realitat és una peça fonamental que ens protegeix cada vegada que ens connectem, no? Llavors, per fer-ho senzill i intentar, com deia aquell, posar llum a la
0: foscor,
1: o com a mínim posar-li una mica de llum en aquesta cosa més abstracta, imaginem-nos la figura d'un porter, d'un guardià que vigila un edifici molt gran, d'acord? Un edifici d'aquests grossos, de moltes plantes, moltes portes, eh? Aquest edifici és la nostra xarxa. Allà és on tenim nosaltres les nostres dades, els nostres ordinadors, els nostres perifèrics, tota la informació relacionada amb nosaltres mateixos, no? Doncs el tallafocs, que és aquest senyor guardià, que és aquest senyor porter, actua, doncs, això com el vigilant que decideix, control d'accés, qui entra i qui no entra. Sempre basant-nos, i això és molt important, en unes regles de seguretat que han estat definides prèviament. Perquè, clar, si tu poses un porter i no li dius, escolta, m'has de deixar entrar aquests, però no m'has de deixar entrar aquests altres. Doncs, clar, el porter pot decidir deixar entrar tothom o no deixar entrar ningú. I, per tant, aquí hi ha d'haver com unes normes, no? I per posar-li una mica més de cos a tota aquesta qüestió, aquest guardià, aquest tallafocs, pot ser o bé un dispositiu físic, el que es coneix amb el terme, també anglosaxó, de hardware, ¿vale? O, que és més català, el maquinari, o pot ser precisament una cosa totalment contrari, pot ser un mateix programa informàtic, i aquí llavors estem parlant de software o de programari, o fins i tot ja, en casos més, diguéssim, més complicats, més complexos, la combinació de tots dos, no? De hardware i de software. Però tu, Belén, em podries dir, sí, molt bé, tot això que m'expliques està molt bé i tal, no? Però com funciona aquest procés en el dia a dia, no? Què passa quan jo des de casa meva o des de la ràdio mateix intento accedir a una pàgina web, no? Doncs, per dir-ho d'alguna manera, aquí hi ha tota una sèrie de processos que semblen una mica com si fossin una coreografia. I ara estic jo movent les mans perquè, en el fons, és com una mica aquest moviment de coreografia, no? Per fer-ho així senzill, ho desglossarem en set passos, en set etapes, perquè la gent perquè tothom ho entengui, no? I després, de quan acabi aquesta secció, tothom tingui una miqueta clar què és un firewall i per què funciona i per què serveix un firewall i una mica com funciona, no? Val, doncs comencem. Imaginem-nos que el teu ordinador, el nostre ordinador, és el client. Val? Uh-huh. Doncs el primer pas que detallarem és quan aquest client fa una sol·licitud per accedir a un recurs. Quan parlem d'accedir a un recurs, de què estem parlant? Doncs estem parlant d'accedir a una pàgina web, d'accedir a una aplicació, d'accedir a qualsevol cosa que hàgim de sortir a la xarxa per realitzar. Molt bé. Nosaltres teclegem aquella adreça, per exemple, radioruby.cat. No? Segona etapa, segon pas. Aquesta petició s'envia a través de la xarxa cap a un servidor, en aquest cas el servidor de Radio Ruby. Mm-hmm. Val? Perfecte. I aquí, en el tercer pas, que és el que detallarem ara, és on passa tot. Aquesta sol·licitud, pam, topa directament contra el firewall, contra el tallafocs. És a dir, per simplificar-ho, que no hi ha manera d'arribar a un servidor sense abans haver passat pel tallafocs. És a dir, per aquest senyor que està a la porta i que decidirà si nosaltres portem mitjons blancs, no ens deixa passar, i si portem mitjons foscos, doncs ens deixa passar. Val? Per fer el símil discoteca de fa molts anys. Perquè ara tots sí, aquests estàndards, ara, evidentment,
0: això està absolutament fora de qualitat.
1: Crec que ara si portes mitjons foscos, no et deixen passar. Però
0: no,
1: bueno,
0: no. Ara és un altre l'outfit d'ara. Però tornem al nostre, el tallafocs.
1: Tornem. Ens hem quedat en el tercer pas, en aquesta topada de cara contra el tallafoc i el porter que ens identifica, no? En aquest quart pas, el tallafoc és quan aplica les regles de filtratge, és a dir, quan aplica totes les normes, tota la llista de coses que se li han dit que pot fer o que no pot fer. Val? Llavors, per exemple, si el paquet que hem enviat compleix els criteris, i quan diem paquet, entenguem el concepte paquet com aquesta petició, val? Perquè aquesta petició porta associada tota una sèrie d'informació. No? Doncs si el paquet que hem enviat compleix els criteris que estan marcats, és a dir, posem per cas, per exemple, que l'adreça IP i els ports que fa servir estan autoritzats, doncs aquesta petició arriba al servidor que li torna una resposta. Si no compleix les regles, què passa? Doncs que el tallafoc, pum, automàticament elimina directament aquest intent de comunicació. I, per tant, aquí, en aquest quart pas, es queda aturat aquest viatge. No?
0: Que segur que la gent a casa es fa una idea perquè et surt un missatge, no? Et surt un missatge de vegades que et diu això, que el firewall no et permet seguir avançant. No recordo exactament el missatge, però se'n va tot, no a pantalla negra, però a pantalla blanca, vaja.
1: En realitat ens passa poques vegades perquè les nostres peticions, en general, són peticions, anem a dir-ho així, legítimes. Això els hi passa més, evidentment, als personatges que es dediquen a rebentar coses, no? Però en general, els usuaris, a no ser que hi hagi una restricció molt ferma en aquest firewall, no? Podria ser que ens aparegués aquest missatge que el tallafocs ens ha dit que no ens deixa passar. que no tenim el carnet actualitzat, per dir-ho així. No? Llavors, si aquest paquet, si aquesta petició és bona i passa al control, arribem al pas número 5. Una vegada la petició ha passat totes les comprovacions, el tallafocs l'envia cap al servidor. Què passa allà dins? Pas número 6. Doncs que el servidor processa la petició del client. És a dir, si jo he anat i he posat radioruby.cat, he passat per la porta, he entrat al servidor i el servidor em diu, vale, aquest client, aquest usuari, vol la informació que hi ha ara mateix a la portada de radioruby.cat. Tornem enrere. Quan el servidor ha processat aquesta informació, pas número 7, el servidor respon. La resposta passa pel tallafocs, que torna a filtrar-la per seguretat i, finalment, es lliura en el client. que, atenció, i aquí tornem a començar el procés. D'acord? És a dir, nosaltres com a clients també tenim un tallafocs. En general, qualsevol router domèstic té una configuració molt bàsica de tallafocs. Molt bàsica, val? Per anar tirant, sí, però millorable en qualsevol cas. Val? Per tant, fixeu-vos, i clar, tinguem en compte que tot això passa en mil·lèsimes de segon. Vull dir, perquè això no és un procés com un tràmit administratiu, que tu portes, et posen un segell i et diuen, bueno, ja li direm alguna cosa. No, no,
0: no,
1: això és
0: clar.
1: Immediat. Això passa en temps real. Val? I per tant, aquí està una mica la màgia de la xarxa, no? De com les coses poden funcionar de manera tan absolutament ràpida en moments com aquests, no?
0: També ens parlaràs de les regles dels tallafocs. Tornant amb el símil, quines són les regles ara, el codi de vestimenta, diguéssim, no? No sé si, clar, si ho explico bé.
1: No, podríem exemplificar-ho així, és el codi de vestimenta. Són les normes d'entrada i de sortida de gent d'un edifici. No? Imaginem-nos que tu dius, escolta, en aquest edifici no vull que entri ningú amb una samarreta de color verd. No? Doncs aquella persona que està allà a la porta, quan vegi algú que vol entrar amb una samarreta verda, li dirà, escolta, vostè porta una samarreta verda i no pot entrar. Val? Llavors, aquestes regles, val, tenen tres nivells d'anàlisi principal. No? El primer, que és el filtratge de paquets, que és la base. Aquí el tallafocs mira detalls concrets, com ara des de quina IP arriba la connexió, quins ports està fent servir, quins protocols, si s'ha d'aplicar algun tipus de negació per defecte. És a dir, una configuració molt bàsica, però que serveix com a punt de partida. El segon nivell vindria a ser una inspecció d'estat. I aquí ja avancem un nivell. Per què? Doncs perquè aquí ja no només mira el tallafocs aquest paquet individual, aquesta petició individual, sinó que fa un seguiment de l'estat de la connexió sencera. Verifica aquesta nova connexió, aplica regles de temps, per mesurar la llargada d'aquesta petició, números de seqüència per assegurar que tota aquesta comunicació no té cap element, diguéssim, sospitós, per dir-ho d'alguna manera. I un tercer nivell, i aquest ja és un nivell de matrícula d'honor, d'expert, no? És el que se'n diu el filtratge de capa d'aplicació. Aquí, aquest guardià, aquest porter, entra en el detall més absolut. Fa inspecció del contingut, filtra les URLs, inspecciona la tipologia de fitxers que hi ha en aquesta petició. És a dir, fa qualsevol... és a dir, treu la lupa i analitza per detectar la mínima sospita d'anomalia, perquè aquesta mínima sospita d'anomalia, evidentment, ens pot salvar d'un daltabaix important.
0: Tot això ho fa final, totes les vegades? Clar, totes les vegades, clar. El que ens deies, clar, les 7 passes d'abans, aquests 3 nivells de filtratge, això totes les vegades,
1: Els nivells de filtratge els marques tu. Llavors, tu pots quedar-te en el nivell inicial, menys protegit, però un nivell inicial, i aquí, a partir d'aquí, vas guanyant, no? Això és una mica com, no sé, com si en un cotxe li dius, no, és que el kit bàsic de seguretat passiva. Ja, però jo vull anar més segur i jo vull que tots els passatgers tinguin un airbag. Molt bé, doncs un altre nivell. I a més vull que, que hi hagi algun altre element de seguretat extra. Doncs a partir d'aquí tu vas augmentant aquest nivell de seguretat que, per dir-ho d'alguna manera, t'ha de garantir que en cas d'accident tu vagis més protegit i sobretot i els passatgers en aquest cas vagin més protegits. Com tu dius, Belén, això passa sempre i és aquest moment en el qual podríem dir que aquest guardià fa un servei 24/7, sempre. És a dir, sempre que fem una petició, sempre ens trobem aquest guardià.
0: T'anem a dir que ens quedava poc temps, però que ens volies explicar casos concrets o exemples concrets.
1: Jo crec, Jo crec que és la manera moltes vegades que tenim d'entendre les coses, no? Com el posem a treballar a casa o a la feina, aquest firewall, no? Doncs, com dèiem, la configuració d'un firewall, d'un tallafocs, està basada en les polítiques, en les regles que nosaltres li vulguem posar, o més o menys restrictives, no? Per exemple, en el cas del teletreball, no? Una cosa que des de la pandèmia de la Covid-19 doncs, s'ha aplicat a moltíssimes empreses. No? Imagina't que tens un ordinador de feina a casa, val? I com ha de ser el tallafocs que tu facis servir? Doncs, home, hauria de ser un tallafocs restrictiu, bastant restrictiu. No? És a dir, podríem fer una regla que podríem, diguéssim, sintetitzar d'aquesta manera, bloqueja tot el trànsit d'entrada, excepte el que prové de la xarxa de l'empresa. I amb això què guanyem, per exemple? Doncs que si algú des d'internet intenta connectar-se al nostre ordinador per entrar a les nostres sessions de feina o als fitxers de feina, evidentment el tallafocs el veurà com una persona, com un usuari desconegut i li tancarà la porta als nassos. Vale? Uh-huh. Només deixarà passar la informació que ve de la font de confiança que nosaltres li hem marcat. És a dir, tot allò que no vingui del nostre entorn serà rebutjat. No? Per exemple, un altre cas, no? Els dispositius domèstics, per exemple, tipus càmeres de seguretat o impressores que estan connectades a través de la xarxa, Wi-Fi, no? Podríem marcar una regla que fos tanca tots els ports excepte els que són estrictament necessaris per comunicar-nos amb la càmera, amb la impressora, etc. Què passa? Doncs que moltes vegades aquests dispositius tenen una sèrie de ports. Quan els ports hem d'imaginar-nos-els com portetes d'entrada, no? Com ports, com els ports dels vaixells, on ancoren els vaixells, no? Doncs, moltes vegades tenim més amarres dels que necessitem. Tenim més portes de les que necessitem. Per tant, els dispositius que tenen portes obertes i que no es fan servir són potencialment perillosos. Perillosos en el sentit que hi ha algú que pot fer servir aquestes portes d'entrada que si no estan prou vigilades doncs es convertiran en una via d'entrada de moltes coses, no? És com
0: en
1: el cimit de l'edifici.
0: Tens un minut per explicar-me l'últim exemple. Molt ràpid, molt ràpid, sisplau.
1: Doncs, el cas de les xarxes de convidats, no? Quan tenim convidats a casa, etc, no permetre que tothom pugui entrar allà on podem entrar nosaltres. És a dir, segregar la xarxa, per exemple, de manera que tinguem una xarxa per nosaltres que vivim allà i que tenim accés a les càmeres, a les impressores i tal, i la xarxa de convidats que només s'ha de connectar a internet i prou.
0: Mm-hmm. Bon exemple. Sí, bon exemple, sí. Refereixo a que és una forma de tenir la deferència de donar-li accés a internet als teus convidats, no? Si et demanen el wifi, però que no sigui el mateix que el teu.
1: Perfecte. Perquè normalment sempre deixem la porta molt oberta.
0: Total. No, però amb tu hem après que cal tancar portes. Germà, moltíssimes gràcies. Ens retrobem...
1: Digues, aquí 15 dies i molt bona festa major.
0: Igualment, que vagi bé. Amb això posem punt i final al programa d'avui. Tornem demà a partir de les 8 amb la Pamela Martínez. Que tingueu bona tarda.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Molt bon dia. El fins ara regidor d'Educació a la ciutat, Víctor García, ha començat a treballar com a coordinador de projectes estratègics a la Secretaria de Millora Educativa del Departament d'Educació. El rubinenc ja té dos encàrrecs sobre de la taula: fer el seguiment de l'acord de país per l'educació pactat amb els sindicats majoritaris i ajudar a desplegar el nou model experimental de zones de governança educativa. La seva nova etapa, la Secretaria de Millora Educativa, ha començat amb certa polèmica donada la recuperació de les seves paraules al ple en les quals qüestionava la unitat del català. Tal i com va fer dilluns durant el seu comiat polític a la sessió plenària, s'ha tornat a distanciar d'aquell posicionament que emmarca en el to del debat plenari. El que s'hi ha volgut deixar clar és que la seva nova posició és la d'un tècnic docent que ha passat per un procés selectiu i que, en cap cas, es tracta d'un fitxatge polític.
2: No ho és. Jo sóc un docent que tinc 20 i pico anys d'antiguitat i, per tant, estic allà en qualitat de tècnic docent. Jo no sóc un càrrec de confiança, ningú m'ha trucat i em vaig presentar als mèrits de forma totalment transparent, a l'entrevista subsegüent, i una prova, no sé si és una prova o no, però un indicatiu és que m'he presentat a d'altres, i no fa molt de temps, a altres convocatòries, que no, el meu perfil no era adequat i, per tant, jo he rebut el correu de nen, noi, no has estat agafat per aquesta selecció.
1: Sobre les raons que li han portat a fer aquest pas, García explica que cada vegada li costava més el vessant institucional de la política local. Podeu veure aquesta entrevista sencera a radiorubí.cat.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I precisament un cop es va fer oficial en el ple de juny de dilluns aquesta renúncia a l'acte de Víctor García, l'alcaldessa ha refet el cartipàs municipal per redistribuir les seves funcions. El nou primer tinent d'alcaldia del govern municipal és Rafael Gueto. A part del canvi de Gueto, els regidors Maria del Carmen Alarcón, Tom Brustenga i Sònia García assumeixen les responsabilitats que fins ara tenia Víctor García. Tot i això, aquest cartipàs s'haurà de tornar a refer d'aquí un mes quan prengui possessió el nou regidor del PSC, Rafael Cuesta. Rafa Gueto es manté com a regidor del districte 1, a més de regidor de Planificació Urbana, Serveis Municipals i Serveis Jurídics, i ara passa de segona a primera tinència d'alcaldia. Pel que fa a Maria del Carmen Alarcón, a més de les regidories de Drets Socials, Gent Gran i Infància, ara hi suma la cartera de Recursos Humans. Tom Brustenga suma les regidories d'Ocupació i Empresa i manté també Comerç i Civisme. I finalment, Sònia García continua sent responsable d'Igualtat, de Salut Pública i de Joventut, i ara, a més, hi suma la cartera d'Educació.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en esports comencem amb el repàs dels campus d'estiu de futbol sala. Toni Bravo Rodríguez.
3: L'Esportiu Rubija té a punt el seu campus d'estiu amb 5 setmanes de Casal Multiesport al matí, tecnificació de futbol sala a la tarda, el Casal es fa de 10 a 2, amb servei de bon dia menjador, inclou activitats d'aigua, sortides com Waterwall i, si es confirma, el Canal Olímpic. La tecnificació es fa de 6 a 2 quarts de 9 al pavelló de la Llana, amb entrenadors del club i la incorporació de Víctor Pérez, de jugador d'Indústries, i que aquesta temporada ha competit amb el Barça B de futbol sala. Els preus varien segons setmanes i modalitats, amb descomptes per a jugadors i germans. I pel que fa a l'atletisme, la Unió Atlètica Rubí farà del 30 de juny al 31 de juliol al seu campus d'estiu activitats d'atletisme, jocs, tallers i piscina, l'horari de 9 a 2 quarts de 2, amb bon dia, aquest servei a les 8 i menjador fins a les 3. El campus s'adreça a infants i joves de 4 a 16 anys, dividit per nivells, inclou excursions setmanals i una samarreta per als participants. Els preus varien segons si són socis o no, i ja hi ha una trentena d'inscripcions confirmades. I avui al programa Esports al Dia escoltarem el resum de la temporada del Club Natació Rubí. El masculí va aconseguir la permanència directa a la Divisió d'Honor i va arribar a disputar la Copa del Rei. Ascens i retorn a la màxima categoria pel femení.
1: Doncs tornem amb més informació de la nostra ciutat en una hora al butlletí de les 12.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
4: Viu la festa! Festa Major en companyia de Ràdio Rubí. I visca la Festa Major! El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 2:15, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classic. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
0: Vols publicitar la teva empresa a Ràdio Rubí? Truca'ns i busquem la millor opció per donar a conèixer el teu negoci. Ràdio Rubí amb el comerç de proximitat.
5: Sardanes d'autor, un programa que vol apropar-nos l'obra d'un autor determinat. Un espai realitzat per Josep Puigventós, amb la col·laboració

0: y visita www.radiorubí.cat. Te esperamos aquí en Experimenta.
1: L'enjoc és...
2: Futbol.
3: Bàsquet.
2: Hoquei. Okay,
3: handbol.
2: Waterpolo.
3: Tenis, taula.
2: Rugby.
3: Voleibol.
1: A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
4: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
5: Quina és la millor cançó de la història?

0: Joc en Clàssics, cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero cada dilluns a les 6 de la tarda a Ràdio Rubí.
0: Rock en Clàssics, amb Esteve Llop.

0: És la una del migdia.
1: Ràdio Rubí, notícies.
2: Molt bona tarda. L'Ajuntament de Rubí no haurà de pagar els 82.000 euros de l'actuació de Beret. El consistori i la promotora del concert, l'empresa lleidatana La Traca, han decidit resoldre el contracte de mutu acord i sense penalitzacions. La resolució arriba després que l'Ajuntament decidís cancel·lar el concert arran de la investigació judicial que relaciona el cantant andalús amb la possible violació d'una dona a Sevilla el passat mes d'abril. El consistori, recordem-ho, ha substituït aquest concert inaugural que havia de fer Beret demà al Castell per l'actuació del duo femení Marlena. La llei de contractes del sector públic permet resoldre de mutu acord un contracte quan no concorri una altra causa de resolució que sigui imputable al contractista i sempre que raons d'interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del contracte. Entre els informes que s'han utilitzat i que està la resolució, hi ha un text del cap de la policia local que desaconsellava celebrar el concert de Beret una vegada coneguda doncs, la seva detenció i aquesta investigació per agressió sexual. El document també cita un informe de la directora de l'àrea d'Igualtat i Ciutadania. Aquesta decisió de suspendre el concert de Beret no ha estat només de l'Ajuntament de Rubí. Moltes ciutats on el cantant sevillà tenia previst actuar aquest estiu estan cancel·lant les seves cites. És el cas d'Elx a Alacant, Armilla a Granada o Monforte de Lemos a Lugo.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I el Consell de la Formació Professional de Rubí ha fet repàs de les principals mesures adoptades a través del Pla d'Acció 2024-2027 per millorar la inserció laboral dels joves de la ciutat. El document estableix tres línies estratègiques: foment i millora de la formació professional, acompanyament a les transicions acadèmiques i professionals i dinamització del funcionament intern i de les relacions institucionals del Consell. El ple ha volgut fer especial incidència en l'èxit aconseguit a través de l'ampliació de la formació professional dual intensiva. Ha passat de 10 a 15 alumnes contractats i de 2 a 3 centres educatius participants amb la incorporació de l'Institut J.B. Foix. En aquest exercici, el Consell de la Formació Professional també ha destacat l'impuls d'accions per desplegar el projecte Rubí Forma't i també per afavorir la continuïtat educativa entre la joventut rubinenca.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: I més informació en una hora a partir de les 2 a l'informatiu migdia amb el resum de les principals notícies d'aquest dijous 25 de juny.
1: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: 5 de juny de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dijous 25 de juny, penúltim programa de la temporada, penúltim en joc entre setmana de la temporada. En aquest cas, parlarem, evidentment, un cop més del Mundial Masculí de Futbol, perquè ja ha acabat la primera fase en 3 dels 12 grups. En aquest cas, amb, per exemple, l'anfitriona Mèxic guanyant i sent primera de grup amb 9 punts, guanyant els 3 primers partits, en parlarem. I també ha passat com a segon, en aquest cas, el Marroc, amb 2 catalans, un d'ells, Ismaïl Saibari, amb 3 gols en aquesta primera fase. També va marcar aquesta matinada passada en el 4-2 contra Haití. Brasil, per cert, en el mateix grup del Marroc, també s'ha classificat en aquest cas com a primera de grup. Com deia, molt mundial i també al final de temporada de la Lliga ACB, amb la derrota ahir del Barça al Palau, clara, contundent contra el València, que es proclama campió d'aquesta Lliga ACB, el València dirigit per un català, Pedro Martínez, i també amb 2 catalans més a la plantilla, en aquest cas Jancuba Sima i Isaac Nogués. Parlarem d'aquest final de temporada i final d'etapa del Barça de Xavi Pascual, que deixa l'equip. També ho farà gairebé tota la plantilla d'un Barça que s'ha de reconstruir de cara a la temporada vinent. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol ja s'ha completat aquesta passada nit, ara ho dèiem, la primera fase amb 3 dels 12 grups del Mundial masculí.
1: El grup A, una de les anfitriones, Mèxic, ha fet una fase inicial perfecta i després de sumar per 3-0 aquesta matinada a la República Txeca, passa com a primera de grup, amb 9 punts i 3 victòries. En canvi, els txecs cauen eliminats després de sumar només un punt. Sud-àfrica s'ha classificat com a segon després de guanyar 1-0 a Corea del Sud, que haurà d'esperar la resta de grups per veure si es classifica com un dels millors tercers.
0: El grup B, victòries ahir de Bòsnia i Herzegovina 3-1 contra el Qatar i de Suïssa 2-1 contra Canadà.
1: Uns resultats que deixen els suïssos primers amb 7 punts i els canadencs, una altra de les anfitriones, segon amb 4. Bòsnia amb 4 punts té molts números de classificar-se també com un dels millors tercers.
0: I el grup C, Brasil i el Marroc, es classifiquen directament amb 7 punts cadascuna.
1: El combinat que dirigeix Carlo Ancelotti ho fa com a primer de grup per diferència de gols després d'haver tancat la primera fase amb una victòria 3-0 contra Escòcia, que ha quedat tercera amb 3 punts. I el Marroc ha guanyat 4-2 a Haití

0: A la una es defineix el grup F.
1: Amb un Japó, Suècia i un Tunísia, Països Baixos. El combinat neerlandès, amb el blaugrana Frenkie de Jong, lidera el grup amb 4 punts, els mateixos que Japó. Suècia n'ha sumat 3 i Tunísia encara no ha puntuat.
0: I finalment, a les 4 de la matinada, també hora catalana, evidentment, el torn de l'altre anfitrion, els Estats Units, que ja estan classificats després de guanyar els dos primers partits i lideren el grup C amb 6 punts.
1: Els nord-americans tancaran la primera fase contra Turquia, que no ha puntuat. En l'altre partit s'enfrontaran Paraguai i Austràlia, que es troben empatats amb 3 punts i es jugaran la segona plaça.
0: En competició de clubs més futbol, el Girona ha anunciat que l'Arsenal serà el seu rival en el 49è trofeu Costa Brava.
1: Un partit contra l'actual campió de la Premier anglesa que es disputarà l'1 d'agost a les 8 del vespre a Montilivi i que servirà per presentar el nou projecte del Girona dirigit per Quique Álvarez a la banqueta, a la segona divisió. El Girona ja es va enfrontar a l'equip d'Arteta en aquella ocasió en partit oficial el gener del 2025, en l'última jornada de la fase de grups de la Champions, amb derrota gironina per 1-2.
0: Per cert, l'any vinent tindrem dos equips catalans en aquesta segona divisió masculina, no n'hem tingut cap aquesta temporada, són el Girona i el Sabadell, ja n'hem anat parlant. Avui mateix fa balanç el president del club vallesà, Pau Morilla Giné.
1: El centre d'esport Sabadell haurà de complir una sanció amb el tancament parcial de la nova Creu Alta després dels incidents en el partit definitiu del play-off descens contra el Zamora. El jutge disciplinari castiga així la invasió del terreny de joc que es va produir abans del xiulet final, que fins i tot va obligar a interrompre temporalment el duel. La mesura s'haurà d'aplicar en principi en el primer partit com a local de la propera temporada. A més, el club haurà de pagar 3 multes econòmiques per invasió, seguretat i organització, que ascendeixen a 4.000 euros en total.
0: En bàsquet, el València es va proclamar campió de la Lliga CB ahir, després de tornar a superar molt clarament el Barça al Palau.
1: El conjunt dirigit pel badaloní Pedro Martínez, que guanya la seva segona CB, les dues amb el València, va ser molt superior de nou al Barça, que no va aguantar físicament el ritme, sobretot a la segona meitat, per acabar perdent de manera contundent 84-108. A banda de Pedro Martínez, també són campions de la CB dos catalans més, que formen part de la plantilla valencianista, Ian Kubasima i Isaac Nogués.
0: El Barça que tanca una nova temporada i ja és la tercera en blanc, sense cap títol. I com hem anat explicant, toca reconstruir el projecte de la secció de cara al curs vinent.
1: Després del combinat de l'entrenador Xavi Pasqual, anunciat ja des de fa setmanes i de gran part de la plantilla, un d'ells també ho havia comunicat fa mesos, el pivot txec Jan Veselý, que es retira del bàsquet professional.
0: N'estarem pendents, evidentment, d'aquesta confecció del nou Barça de bàsquet 2026-2027 i, evidentment, de qui en serà el nou entrenador. A la penya, qui s'acomiada és Adam Hanga.
1: El club verd i negre ha anunciat aquest matí que l'hongarès no continuarà l'equip el curs vinent, després de finalitzar el seu contracte. Hanga ha completat 112 partits amb el Joventut i ha portat veterania i experiència a un equip que ha arribat a les semifinals de l'ACB, caient precisament contra el València.
0: I en categoria femenina, l'Esparta Girona ha anunciat avui mateix també el fitxatge de Caral Casas.
1: La jugadora de Bescanó, de 33 anys, signa per una temporada procedent del València després de 7 anys i de convertir-se en capitana de l'equip, guanyant 11 títols, 4 lligues, 2 copes, 3 supercopes d'Espanya i l'Eurocup del 2021, a més de la Supercopa d'Europa. L'Uni suma experiència a la seva nova plantilla amb una jugadora que ja va coincidir amb l'actual tècnic del conjunt gironí, Roberto Íñiguez, el Sopron hongarès. És la sisena incorporació de l'Uni després dels fitxatges ja anunciats de Diana Martín, Juana Camillón, Tilbe Sanjurek i Madison Conner i Marta Garcia.
0: Per cert, l'MVP de la Lliga Femenina amb l'Esparta Girona en aquest curs, Mariam Koulibaly, la pivot maliana, que ja té nou destí confirmat, és l'esquio italià. Es parlava molt que aniria al València, finalment ho farà a la Lliga Italiana. I en futbol sala veurem si té més sort el Barça a la final de Lliga, la primera masculina, i aconsegueix avui mateix ja el títol.
1: Aquesta tarda tindrà la segona oportunitat de guanyar-lo amb el quart partit de la sèrie contra el Pozo de Múrcia. Els blaugranes, que ja havien guanyat els dos primers assalts al Palau, van caure dimarts en un partit molt igualat per 5-4. I avui, de nou a Múrcia, buscaran un triomf que els donaria ja un títol que no guanyen des del 2023. El partit a 8:15 del vespre.
0: En cas de victòria murciana, l'equip de Javi Rodríguez encara tindria una nova oportunitat d'aconseguir el títol en el 5è definitiu, aquest cap de setmana setmana, que se jugaria a casa diumenge al migdia al Palau Blaugrana. En hoquei patins, l'Igualada celebrarà aquesta tarda l'històric títol de la hoquei lliga masculina aconseguit dimarts a la Corunya.
1: Ho farà amb una

0: Rua pels carrers de la capital de l'Anoia, que arrencarà a les 7 de la tarda. Feia 29 anys que l'Igualada no guanyava l'hoquei lliga masculina. Ho va aconseguir a la Revetlla de Sant Joan en el cinquè partit de la final contra el Liceu, a qui va remuntar un 2-0.
1: En ciclisme en surt per a Paula Blasi abans del campionat estatal.
0: La corredora d'Esplugues de Llobregat, campiona aquest any de la Volta a Catalunya i de la Vuelta a Espanya, va patir una forta caiguda a Samiánigo en el reconeixement per a l'estatal que es disputa a partir d'avui a la localitat aragonesa. L'accident no ha d'impedir a Blasi competir en aquest campionat, pel qual n'és la principal favorita.
1: I un últim punt en tenis. Marina Bassols juga avui la segona ronda prèvia de la prèvia de Wimbledon.
0: La blanenca va superar ahir en 3 sets a la xinesa Wang Shi i aquesta tarda buscarà avançar ronda de cara al quadre final del Gran Slam anglès contra la nord-americana Robin Montgomery.

0: I és dijous, i aquest cap de setmana encara tindrem retransmissions esportives del final de temporada a la xarxa. Serà tot plegat diumenge, Carme, amb handbol i patinatge.
1: A partir de la una es podrà seguir en directe a la xarxa Més amb BOTV les finals júnior masculina i femenina de la Granollers Cup, el torneig internacional d'handbol més important del sud d'Europa, des del Palau d'Esports de la capital vallesana. I finalment, a tres quarts de les quatre de la tarda, també a la plataforma de streaming, el Campionat de Catalunya de Patinatge Artístic en la modalitat lliure i en les categories júnior i sènior al Pavelló Municipal Sant Jordi de Torredembarra.

0: Dijous 25 de juny, 15 minuts ja passen de la una, comencem parlant de futbol i del Mundial masculí, després que s'hagi completat aquesta nit passada la primera fase per a 3 dels 12 grups. El grup A, una de les anfitriones, Mèxic, ha fet una fase final, una fase inicial perfecta, i després de superar ahir 3-0 aquesta matinada la República Txeca, passa com a primera de grup amb 9 punts i 3 victòries. En canvi, els txecs cauen eliminats després de sumar només un punt. Sud-àfrica s'ha classificat com a segona, és una de les sorpreses d'aquesta primera fase, després de guanyar 1-0 ahir a Corea del Sud, que haurà d'esperar la resta de grups, però sí, es classifica com un dels millors tercers. N'ha sumat 3. I el grup B, victòries ahir de Bòsnia-Herzegovina 3-1 contra Qatar, i de Suïssa 2-1 contra el Canadà, que deixen els suïssos primers amb 7 punts, els canadencs segons com una amb 4, una altra de les anfitriones. Bòsnia també ha sumat 4 punts, però ha quedat tercera, finalment, però això sí, tenen molts números de classificar-se com a un dels millors tercers. I el grup C, Brasil i Marroc, es classifiquen tots dos directament amb 7 punts cadascuna, tot i que els sud-americans ho fan com a primers de grup, amb la, per diferència de gols. Aquesta matinada, el combinat que dirigeix Carlo Ancelotti ha superat Escòcia, que ha quedat a la tercera amb 3 punts, per 3 gols a 0. I el Marroc ha guanyat 4-2 a Haití i s'acomiada del Mundial amb un dels catalans que competeixen en aquesta selecció marroquina, l'agarenc Ismaïl Saibari, marcant en el seu tercer gol en el Mundial, de fet un en cada partit. L'escoltem després del partit.
1: No ha estat gens fàcil, Haití no tenia res a perdre. S'han esforçat molt, han jugat amb intensitat, ho han donat tot, però nosaltres hem pogut revertir-ho. Sempre que s'han ficat en el partit, nosaltres ho hem impedit. Hem estat concentrats. Realment ha estat un partit molt intens. Ha estat difícil, però la segona part hem pogut guanyar.
2: Ara m'he dit que ha estat molt difícil. El que avui, alhamdulillah, ja anà a la mitjana amb 3 buts, 2 buts.
1: Quan et sents capaç de fer les coses, saps com preparar-te mentalment perquè tot surti bé. Tenia moltes ganes de jugar a la Copa del Món.
0: Avui s'estiran els grups D, I, E i F. Els primers en obrir foc seran els equips del grup E, a les 10 de la nit, hora catalana, amb l'Equador, Alemanya i el Curaçao, Costa d'Ivori. Els alemanys lideren el grup amb 6 punts, han guanyat els dos primers partits, Costa d'Ivori n'ha sumat 3 i Equador i Curaçao només 1. A partir de la 1 es defineix el grup F, amb un Japó, Suècia i un Tunísia a Països Baixos. El comiat neerlandès, amb el Barcelona, Frenkie de Jong, lidera el grup amb 4 punts, els mateixos que Japó. Suècia n'ha sumat 3 i Tunísia encara no ha puntuat i en principi ja està eliminat. Finalment, a les 4 de la matinada torna de l'altra anfitriona, els Estats Units, que ja estan classificats després de guanyar els dos primers partits amb 6 punts, lideren el grup C. Els nord-americans tancaran la primera fase contra Turquia, que no ha puntuat i que en principi també està eliminada. En l'altre partit del grup s'enfrontaran Paraguai i Austràlia, que es troben tots dos empatats amb 3 punts i es jugaran en principi la segona plaça. Més futbol, ben més enllà del Mundial. Aquest mateix migdia compareix en roda de premsa el president del Centre d'Esports Sabadell, Pau Moria Giné, per fer balanç de la temporada en què s'ha aconseguit el segon ascens consecutiu i el retorn al futbol professional a la segona divisió masculina. L'escoltem en directe.
3: Un ascens al primer equip és un símptoma, però el projecte va molt més enllà de la classificació esportiva. I en aquest sentit, a mi m'agradaria estructurar aquesta compareixença en diferents blocs. Els que ja sou més veterans dels discursos meus o les compareixences meves de balanç, trobareu que és exactament la mateixa estructura. Primer parlaré del primer equip, del canvi de mentalitat que crec que ha experimentat el club, també hi parlaré, parlaré de la part societària o social en aquest sentit, parlaré de la relació amb la ciutat, parlaré del futbol base, parlaré de la situació econòmica institucional i també parlaré dels reptes que tenim per davant.
0: En qualsevol cas, això està parlant ara mateix en directe Pau Morilla Giné, el president del Centre d'Esports Sabadell. Demà, evidentment, escoltarem aquí a l'enjoc el més destacat del que hagi dit en aquest balanç de final de temporada, després que el primer equip masculí, com dèiem, aconseguís aquest ascens a segona divisió, aquesta Liga Hypermotion, on no hi teníem cap català aquesta temporada, i la que ven tindrem dos, després també de l'ascens del Girona. Més enllà d'això, a la segona federació masculina, el Reus Redis, també, que també va jugar a play-off d'ascens, però en aquest cas sense èxit, continua confeccionant el seu nou projecte de cara a aquesta segona federació, després del comiat d'un dels grans artífexs de l'èxit de la temporada, com és el tècnic Marc Carrasco. El club reusenc s'encomana a Edu Albacar. La nova roda de Reus, Aleix Pérez.
4: El Reus Futbol Club Ladies comença a moure fitxa de cara a la confecció de plantilla de la temporada vinent. Després de les renovacions d'Alberto Benito, Dani Parla i el capità Xavi Jaime, els reusencs hauran de fer front a l'adeu del gran líder del projecte, l'entrenador Marc Carrasco. Des de Segona Catalana fins a la Segona Federació, el tècnic ha acceptat l'oferta per entrenar el Real Madrid C. Abans, però, ha volgut tenir unes últimes paraules en un vídeo de comiat.
5: Ha arribat al final d'un capítol, però la història continua, més viva que mai. Ho hem aconseguit entre tots. El Reus ha tornat. Em despedeixo amb llàgrimes als ulls, però no pas de tristesa, sinó d'orgull, d'orgull infinit. D'orgull de ser el Reus i de ser part de vosaltres. Això no és un adeu, és un fins aviat, fins que la vida ens torni a creuar. M'heu fet molt feliç, per sempre més, fins a morir.
4: La direcció esportiva amb Albert Vinyas i Ferran Asensio al capdavant han apostat per Edu Albàcar, el tècnic de Sant Jaume d'Enveja. Falsarà la banqueta roig i negre després d'acumular experiència com a entrenador en diferents equips, entre els quals destaquen les seves etapes a l'Atlètic Club Torrellano, així com la seva participació en equips tècnics del València i del Nou Edimburg de Mauritània.
0: Gràcies, Aleix. I a la tercera federació masculina, qui vol fer un equip per tornar a ser la part alta i buscar l'ascens és el Centre d'Esports Hospitalet, amb el tècnic Raül Page com a nou capità del projecte. Mitjans de l'Hospitalet, Rubio.
6: El nou entrenador del Centre d'Esport Hospitalet, Raül Page, transmet confiança i seguretat. Està convençut que el seu hospi serà competitiu des del primer dia, fins i tot en una tercera federació que sembla que serà encara més complicada que la temporada passada. Però Page no vol excuses i creu que els riberencs poden estar per damunt de tothom.
7: Vamos a intentar que, tanto con balón como sin balón, que el jugador sepa lo que tiene que hacer en cada momento, ¿vale? Habrá momentos de no tener el balón, habrá momentos de atacar, habrá momentos de que no, tendremos equipos que se nos metan atrás y tenemos que saber lo que tenemos que hacer, habrá momentos que nos buscan equipos que nos vendrán a buscar arriba y también tendremos que saber contrarrestarlo. Bueno, mis equipos siempre han estado muy bien dotados a nivel defensivo. Yo siempre digo que cuando encajan menos goles que partidos jugados, ¿vale? Estás siempre arriba, ¿vale? Que ese es uno de los objetivos. Y luego vamos a ser un equipo que con muy poquito vamos a hacer peligro.
6: Un hospi que ha perdut peces claus i que està protagonitzant, de moment, un mercat de fitxatges modest. Això no preocupa l'entrenador, Raúl Page.
7: Estamos firmando jugadores que se adecuan al modelo de juego, al presupuesto y a la categoría. ¿Vale? Creo que son tres puntos importantes, ¿vale? Para realmente pues, saber lo que firmamos. Entonces, estamos en un momento de la temporada en el que nos queda un mes para empezar, pero en dos o tres semanitas iremos avanzando, ¿de acuerdo? Porque esto es como todo, ¿no? Hace poquito acaba el último playoff, ¿no? De Badalona, ¿vale? Vamos a ser un hospi con menos nombre, ¿de acuerdo? Que otros muchos años, pero vamos a ser un hospi muy bueno.
6: L'hospi continua perfilant una plantilla que tornarà a feina el pròxim 20 de juliol. La pretemporada ja té tancat un amistós contra el Barça Atlètic el 15 d'agost a l'estadi municipal de l'Hospitalet.
0: Gràcies, Andrés. I en bàsquet, ahir va acabar la Lliga ACB amb la victòria clara del València sobre el Barça, que tanca etapa i cicle amb la sortida de Xavi Pasqual i de més a la meitat de la plantilla. No li va donar el conjunt blaurana per superar un València que té les coses molt clares, amb les idees del badaloní Pedro Martínez, que va tornar a guanyar ahir al Palau la seva segona ACB, les dues amb el València, i que és molt superior en físic i en fons d'armari a aquest Barça. A la primera part, l'equip de Xavi Pasqual va competir prou bé i no es va desenganxar el marcador, tot i que no va anar mai per davant. I a partir del tercer quart, però, la màquina taronja va començar a funcionar amb un jam Montero, MVP de la competició estel·lar, i el València va obrir escletxa per deixar sense resposta al Barça, que va acabar perdent 84-108. Escoltem Xavi Pasqual.
8: Felicitar el València per aquest títol de Lliga totalment merescut. Equip que ha jugat el millor bàsquet d'Europa, que han jugat una final extraordinària, que durant la temporada s'ha sabut reforçar i que fins i tot en els 12 jugadors d'avui no estaven ni Giancu Massima, ni Darius Thompson, ni Xavi López Arostegui. Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui a la que ens hem posat amb debilitat per sota del marcador, ja hem tirat d'acord i hem perdut el cap amb quasi totes les coses que havíem de fer, i ho hem intentat, però no ens ha donat.
0: Un Xavi Pasqual que ja va anunciar abans dels play-offs que no continuaria el curs vinent, després d'una segona etapa molt curta, de 7 mesos, i que no va voler parlar del futur de la secció ni del seu personal.
8: No vull entrar en res de tot això i menys ara. Veurem aviam què ens depara el futur i com va tot, però en aquest moment no vull entrar en res més. He donat la vida per aquest club, al límit de les meves possibilitats, i tot el que he demanat és perquè sabia el que es necessitava per guanyar. Les coses que depenen de mi he intentat fer el millor possible, i les que no depenen de mi, cadascú haurà d'assumir la seva part de responsabilitat si s'ha d'assumir alguna. Que no sóc jo qui té que decidir cap cosa en aquest sentit.
0: El Barça, que tanca una nova temporada, és la tercera ja seguida en blanc, sense títols, i com dèiem, toca reconstruir el projecte. Ahir també es va acomiadar, per exemple, entre d'altres, el pivot Jan Veselý, que en aquest cas es retira del bàsquet professional. Enhorabona al València, campió de Lliga amb tres catalans, el tècnic Pedro Martínez, a més dels jugadors Ian Kubasima i Isaac Nogués. I en futbol sala veurem si té més sort el Barça a la final de la Lliga i aconsegueix el títol. Aquesta tarda tindrà la segona oportunitat de guanyar-la amb el quart partit de la sèrie contra el Pozo de Múrcia. Els Barcelonins, que ja havien guanyat els dos primers assalts al Palau, van caure dimarts en un partit molt igualat, 5-4, i avui de nou a Múrcia buscaran un triomf que ja els donaria el títol, que no guanyen des del 2023. Escoltem el tècnic Javi Rodríguez.
9: Con ganas, tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas, lo veo bien. No hace falta mucho ni ver los partidos ni analizarlo, es quedarnos con la sensación de que tiramos 10 minutos a la basura, los segundos 10 minutos a la basura de la primera parte, que nos costaron 4 goles y que eso no puede pasar en una final. Creo que fuimos durante 30 minutos mejores que ellos, pero que perdemos un punto por 10 minutos.
0: Avui a dos quarts de vuit del vespre, aquest tercer partit de la final de Lliga entre Pozo i Barça. En cas de victòria murciana, l'equip de Javi Rodríguez encara tindria una nova oportunitat per aconseguir el títol, en aquest cas en el cinquè i definitiu partit, que seria a casa ja, al Palau Blaugrana, diumenge al migdia. I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, Laiman Trick, el control tècnic, i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.
3: Orgull de L, orgull de G.
4: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
5: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
6: Sabies que...
7: El sol està encongint? Sabem que el nostre estel crema cada segon segons va produint energia nuclear, per la qual cosa va perdent massa, al voltant de 5 milions de tones de massa cada segon. I a mesura que passa el temps, les estrelles, com el nostre sol, van acumulant cada vegada més heli al seu nucli. Aquesta quantitat creixent de cendra de fusió fa que el nucli s'escalfi i que aquest expandeixi el seu volum. No obstant això, si la taxa de pèrdua de massa és continuada a causa de la fusió i els vents solars, no hauria de ser el contrari. Al Sol li queden uns 5.000 milions d'anys. Després serà el doble de lluminós i considerablement més gran del que és ara. Aquesta escala de temps referent a la pèrdua de massa habitual és molt més llarga que la vida esperada del Sol, per la qual cosa aquesta pèrdua de massa gairebé no afectarà el radi de l'estrella. Durant l'etapa de seqüència principal, el radi del Sol roman pràcticament igual. Això és perquè l'estrella està en equilibri entre la pressió de la radiació i l'atracció gravitatòria. Cada cop que una estrella comença a encongir-se, la velocitat de reacció del nucli augmenta i, per tant, augmenta la pressió de radiació. Com a resultat, l'estrella s'expandeix novament fins que s'assoleix una vegada més l'equilibri. Un cop passin aquests 5.000 milions d'anys, el Sol esdevindrà una geganta vermella. En aquest cas, el nucli de l'estrella sí que s'encongirà, però les capes exteriors s'expandiran fins a l'òrbita de Mart, engolint tot el que estigui al voltant del procés, inclòs el nostre planeta si és que encara continua viu.
0: La xarxa de comunicació local.
8: La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
9: En aquest horari de 2:15 PM, repetició al vespre, que els esports rubinencs agafen el seu camí i el seu protagonisme dijous, després de la ressaca de la festa de Sant Joan, que tornem mirant cap a... Doncs aquests campus que encara hem de conèixer uns quants avui, hem de saber el de la Unió Esportiva Rubí, així com també el de la Unió Atlètica Rubí i l'Esportiu Rubí. Campus a revisar, abans però anem a conèixer doncs, com ha anat la temporada, en aquest cas amb el Club Natació Rubí, el Waterpolo i també l'Hockey Club Rubí 100 Patins en categoria femenina. Els nois ja en van parlar fa uns dies amb el Màrius Godano. Vinga, va, posem-nos en marxa.
8: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
9: I comencem parlant d'aquest Club Natació Rubí en categoria masculina i femenina. Èxit absolut d'una campanya en la qual els nois van assolir l'accés a la Copa del Rei després d'acabar setena plaça en la primera volta, la qual van poder mantenir per assolir la permanència en la segona volta i no haver de disputar el play-out. És a dir, les fases de permanència sí que van disputar la competició en el play-off per intentar estar a Europa l'any que ve, però el Mataró ja els va fer fora a les primeres de canvi, però gran temporada, sense cap mena de dubtes, l'ha feta a Divisió d'Honor, la qual l'any que ve tornaran a ser-hi les noies. Exitosa temporada, liderant la classificació de principi a fi i superant en el play-off, en la final, al Club Natació Barcelona, tot i que patint en l'últim dels partits, però al final retorn a la Divisió d'Honor, només un any en primera nacional per part de l'equip que entrena el Carlos Ligero. I pel que fa a l'hoquei patins en línia, parlàvem fa uns dies amb el Màrius Godano. Avui escoltem a l'Andrea Seuc perquè el resum de l'equip femení potser és aquest el més important de tots. Escoltem a la capitana de l'equip.
6: Saps el que passa? Que nosaltres confiem molt en la jugadora que tenim al costat. Ja sabíem que som un dels millors equips que hi ha a Europa i probablement som un dels millors equips que hi ha al món, però és que el que ens fa més fortes és que estem sempre juntes. Hem perdut i encara hem celebrat la lliga que hem fet. Hem guanyat i encara ho celebrem. Sigui el que sigui, nosaltres celebrem estar juntes.
9: Perquè s'ho passen bé i gaudeixen de l'hoquei patins en línia. Enguany, gran fase regular, primera plaça. Al final van perdre a la pista Francesc Calvo la final de la lliga davant del Valladolid. Pesava molt psicològicament també la derrota en Supercopa i Copa de la Reina, però la temporada ha acabat de la millor manera possible. Ens parlava precisament aquell dia l'Andrea Seuc, la capitana, amb l'èxit i la consecució de la segona Copa d'Europa de l'Hockey Club Rubí Sant Patins en categoria femenina. El van guanyar al Valladolid i a la seva pista, sense cap mena de dubtes, en un gran èxit d'un grup de dones que funciona i molt bé, més enllà del que són els resultats i els títols, amb la feina que es fa de promoció de l'Hockey Patins en línia i de l'esport femení a la nostra ciutat a través de l'Hockey Club Rubí Sant Patins.
10: www.radiorubi.fm.
11: Tota la informació dels equips rubinencs.
10: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
11: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
10: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
11: Tot l'esport rubinenc a
10: radiorubi.fm.
9: I un altre dels campus d'estiu que estem revisant aquests dies és el que farà la Unió Esportiva Rubí, que ja l'any passat va tenir un gran èxit i enguany aspiren a mantenir-se amb una oferta diversa, una oferta sobretot, evidentment, que amb el futbol doncs, com a eix vertebral, però amb d'altres activitats que fan molt interessant aquesta proposta que ens arriba a través de l'organitzador. Aquí escoltem el Ferran Martí.
12: Bueno, jo espero que bé, l'any passat vam fer records de números, vam superar les 110 inscripcions i aquest any doncs, busquem oferir un servei al mes que sigui igual o millor que l'any passat.
9: 110 inscripcions, per tant, déu-n'hi-do si vau tenir feina. Aquest any més o menys sabeu cap a on arribareu o encara s'ha d'acabar de tancar?
12: Bueno, s'ha d'acabar de tancar. Ara mateix estem per les 50-60 inscripcions.
9: Déu-n'hi-do, doncs serà una gran oportunitat per tal que els nens i les nenes, suposo que per això treballeu, no?, perquè gaudeixin de l'estiu a l'esport i en el futbol.
12: Esclar.
9: Explica'm una mica exactament què és el que es fa al campus de la Unió Esportiva Rubí.
12: Bueno, les activitats les tenim dividides en dies. Hi ha dies que ens centrem més en els entrenaments grupals reduïts, una miqueta per millorar la tecnificació individual dels jugadors. Hi ha algun altre dia que ens centrem més en conceptes més bàsics del joc, el qual els grups són més amplis. Després tenim dies que busquem un dilema diferent, busquem fer més gincames, més torneig setmanal barrejats per edats. Al final, el nivell de monitor ens permet doncs, poder dinamitzar les tasques amb bon nivell i bon ritme per ajudar els jugadors que ho vulguin.
9: És un campus molt centrat en el futbol o hi ha diversitat d'esports?
12: Sí, bueno, prioritzem el futbol. Al final, a les instal·lacions que estem, el prioritzem, però sí que hi ha un dia a la setmana que fem una gincama, barregem els nens per edat, i sí que en tota la zona que tenim doncs, fem gincama, i sí que hi ha proves d'altres esports per separar-lo almenys i intentar centrar-nos en una altra cosa, no sigui futbol aquell dia.
9: Uh-huh. Un campus, doncs, de molt de futbol. Quins horaris teniu i de quin dia es faran aquest campus? Explica'ns.
12: Bueno, de dimarts 30 de juny fins al divendres 31 de juliol, tot el mes de juliol, estarem oberts. I l'horari és de 9 a 1. Sí que també tenim servei d'acollida a les 8 per totes aquelles famílies que necessiten deixar els seus fills. Estarem oberts a les 8 del matí ja.
9: O sigui, des de les 8 del matí fins a la 1 del migdia, durant tot el mes de juliol que tindrem aquest campus. Amb quins preus?
12: Els preus varien depenent de la setmana. Sí que hi ha setmanes amb més demanda, setmanes amb menys. La primera setmana són uns 60 euros, la segona i la tercera setmana són uns 65 euros, i llavors ja la quarta són uns 50 i la cinquena setmana 45.
9: Va una miqueta en funció de cada setmana. Hi ha alguna oferta per si s'agafa més d'una setmana, aquestes coses que es fan o no?
12: No, al final els preus que hem ficat comparats amb altres casals campus creiem que són bastant bons, llavors no ajustem cap oferta en això.
9: Molt bé, els monitors, em deies, tots són també d'aquí, de la Unió Esportiva Rubí?
12: Tots són de la casa. Al final, el que estem fent aquest any, que estem creixent en temes d'equips, d'entrenadors, això ens permet doncs, tenir un gran grup ampli d'entrenadors amb un molt bon nivell que ens permeti doncs, fer un campus a nivell.
9: Està dirigit a tothom o només als membres de la Unió Esportiva Rubí?
12: A tothom. Tots aquests nens de 5 anys fins als 15 anys que vulguin participar tenen les portes obertes per poder venir i participar-hi.
9: I em deies, hi haurà sorpreses que no sé si es poden explicar o no, regals...
12: Sí, tot aquell nen que estigui inscrit tindran alguna samarreta de regal i alguna sorpresa tindrem. Ja tindrem alguna visita. L'any passat ja vam tenir alguna, aquest any estem tancant una altra sorpresa també.
9: Però aquestes estan reservades, oi?
12: Fins això que... és... secret.
9: Molt bé. Tota la informació que la podeu trobar també a través del club, visitant-lo en horari de tarda.
8: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
9: Vinga, i que cedim ara els micròfons al Toni Bravo. Rodríguez, hem de revisar també, Toni, els campus de la Unió Atlètica Rubí i de l'Esportiu Rubí.
13: L'Esportiu Rubí ja té en marxa el seu campus d'estiu amb 5 setmanes de casal multiesport al matí, tecnificació de futbol sala a la tarda, horaris amplis, piscines, sortides, entrenadors del club formen part de la proposta. Ens ho explica Matías Galobart, coordinador del campus.
14: Bon dia.
13: Explica'm primer en què consisteix el campus de l'Esportiu Rubí.
14: Bueno, a l'Esportiu Rubí organitzem dos campus a l'estiu, el mes de juliol. Aquest any consta de 5 setmanes. I pel matí es fa el que seria més multiesport, que és un casal, i que ja fa molts anys que s'està organitzant, i allà on es realitzen diversos esports, i jocs, i activitats diverses. I després per la tarda es fa el de més de tecnificació o entrenament específic de futbol sala.
13: Mati, estem parlant de matí i tarda, però no estem dient els horaris. Quins horaris són?
14: Mira, el del matí comença a les 10 fins a les 2, fem el servei de bon dia de 8:45 a les 10 i aquest any incorporem el servei de menjador de 2 a 4. Mm-hmm. Perquè estàvem començant a tenir demanda a nivell de que la gent doncs, per horaris de feina i tal a les 2 era com una mica no acabar de solucionar el problema.
13: A la tarda quin horari?
14: I a la tarda és de 6 de 6 de la tarda a 8:45 que vam incorporar a material nostre dues piscines, una més gran i una altra més petita, i ara, doncs, gràcies a Déu que ha tornat a passar tot el tema de la sequera, tornem a muntar les piscines i bueno, pues, sempre tenim el moment aquell que es fa servir tant al matí com a la tarda. Al matí sí que és com una activitat més, de dir, qui necessiti donar-se un remull, pues, que es fiqui a la piscina, i a la tarda pues, aprofitem pues, l'última mitjoreta ja de... que has treballat 2 horetes bé al pavelló amb una temperatura bastant alta, doncs donar aquells 20 minuts, mitja horeta de refrescar-se.
13: El que és el casal i el que és la tecnificació, quins són les persones que ho portaran? No sé si són jugadores, jugadors de l'Esportiu Rubí, si porteu gent de fora, quines característiques té?
14: Bueno, en el tema del casal, sí que ja hi ha un grup de monitors que ja fa uns anys que treballen en el casal, que la majoria són d'integrants del club. Sí que és veritat que venen 2, 3 o inclús 4 algunes temporades de fora, que són gent que ja o han treballat o estan treballant a l'estiu per nosaltres, en el tema del casal. I en el tema de la tecnificació, sí que són entrenadors del club. Aquest any incorporem també un noi que està a Indústries, que és Víctor Pérez, que està a Indústries, que aquest any ha jugat, s'ha dit, en el Barça B de futbol sala, i com que va sortir de l'Esportiu, doncs, bueno, aquest any li vam proposar col·laborar, i també esperem aquest any la col·laboració de diverses persones, tant del sènior masculí com del sènior femení. Del sènior femení sí que ja hi ha diverses entrenadores que juguen, que formen part del cos tècnic del campus, de la tecnificació, però bueno, volem que vagin incorporant-se o bé a nivell de visita puntual o bé de monitoratge, tant sènior masculí com sènior femení.
13: Què treballaran?
14: Bueno, tots els aspectes tècnics, tàctics de l'esport. O sigui, al final és incidir una mica en el treball que es fa durant l'any, però sense la responsabilitat de la competició, amb un aire més lúdic, diguéssim, però on treballes aspectes molt, molt importants que durant l'any potser equip per equip costa més de poder treballar per falta de temps.
13: Doncs Matías Galobert.
14: Ho tens ben apuntat.
13: Ah, sí, ja. El coordinador del campus, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
14: Molt bé, gràcies a vosaltres.
13: La Unió Atlètica Rubí organitza aquest juliol un campus d'estiu per a infants i joves de 4 a 16 anys amb activitats d'atletisme, piscina, tallers temàtics, sortides setmanals. Ens explica el coordinador del campus, Pol Cordero.
15: Bon dia, què tal, Toni?
13: Bé, feu un campus aquest estiu de quines dates? De quines dates?
15: Serà del 30 de juny fins al 31 de juliol.
13: Ho fareu on? A la Unió Atlètica Rubí? A les pistes?
15: Sí, ho farem allà a les pistes. Mm-hmm. Serà 4 setmanetes on estarem al sol fent activitats d'atletisme i també una miqueta també d'activitats més calmades, aprenent sobre atletisme, sobre esports, intentant que els nens es moguin.
13: Mm-hmm. En quin horari es farà?
15: Es farà de 9 a 1 i mitja, però hi ha servei de bon dia a les 8 i menjador fins les 3.
13: Mm-hmm. Com està una mica planificat el que seria de 9 a 1 i mitja? Una mica ho has dit,
15: faríem, eh? Faríem una activitat d'inici per intentar escalfar i que els nens es moguin. Després, una segona activitat més moguda i aprenent més tècnica d'atletisme o alguna cosa més relacionada amb les pistes. Després, a les 12, 12 i mitja, ja anirien cap a la piscina, al Club Natació Rubí, i ja estarien una horeta, una estoneta allà, disfrutant de la piscina, i després ja cap a casa o cap al menjador. Està adreçat a tots els nens que vulguin venir. O sigui, farem tant activitats d'iniciació a l'atletisme i activitats que són fàcils, com després una miqueta més de tècnica. Això es dividirà per nivells, i potser ja els que són socis faran unes activitats més per ells, per aprendre com un plus, i activitats d'iniciació per nens que no sàpiguin tant. Però això dependrà del nivell i tal. Però farem activitats acorde amb el seu nivell.
13: M'has dit que és un campus que es fa de 9 a 1 i mitja, que després hi ha la possibilitat de dinar, no?
15: Sí.
13: I això, aquest dinar com es faria? És un tàper que es porta la gent? Vosaltres feu un càtering? O com va?
15: És un menjar que porten ells. O sigui, per l'any que ve sí que tenim pensat contractar un càtering, però aquest any ho hem fet una miqueta a correcuita i se l'han de portar ells. Mm. Un tàper, un bocata o el que sigui.
13: Mm. Quins són els preus?
15: Els preus són, per a socis, una setmana 85 euros la setmana. Dues o més, 80. I si és un dia, 30 al dia. I el preu del bon dia és 25 euros la setmana. I si és un dia al bon dia, doncs 15. I el preu per no socis, una setmana 95 euros per setmana, dues setmanes o més 90, i un dia esporàdic 35 euros al dia. Mm. I per el preu del menjador i del bon dia, doncs 30 euros la setmana, i si és un dia que es queda, doncs 15 euros.
13: Als nens se'ls dona alguna samarreta, se'ls dona alguna cosa?
15: Sí, se'ls donarà una samarreta perquè farem cada setmana una excursió. Farem dues excursions com més fortes, per dir-ho així, i seria el salting o el drac de pedra, i dues que no són tan fortes, però també són excursions. Llavors, per tenir-los controlats, hem de portar samarretes que és
13: doncs,
15: tot.
13: Perfecte, doncs que a gaudir del campus. Ah, si us ha apuntat, encara és molt aviat, però jo no sé si ja teniu inscripcions.
15: Sí, tenim bastantes inscripcions. Tenim unes 35, cosa així. Mm-hmm. Està bastant bé. Mm-hmm. Esperem que s'apuntin alguns més per acabar d'afinar, però sí, ja hi han bastant apuntats.
13: Doncs que s'apuntin tant nois com noies al màxim possible i que ho puguin fer per gaudir doncs, de l'atletisme i d'aquest campus que oferiu. Doncs moltíssimes gràcies, Pol Cordero, el coordinador del campus.
15: A vosaltres, que vagi molt bé.
8: A Ràdio Rubí, Esports 99.7
16: FM.
9: Apa, tu, agafem ja el camí de sortida. Només anotar un parell de qüestions a la nostra web que en breu podreu trobar tot el que fa referència a aquesta entrevista, la presència en el programa I tu què tal, d'un atleta de renom internacional com és Reyes Estevez i que ha passat avui pels micròfons d'aquesta casa, de Ràdio Rubí, i en aquest programa de salut. També comentar com a notícia d'última hora que sorgia ahir al vespre la Xauni Ortega no continua al capdavant de l'Hockey Club Rubí Sent Patins, l'equip femení, amb el qual, i en una temporada, com a entrenadora, ha assolit el títol de campiona d'Europa. I amb aquesta informació, nosaltres, que diem adeu, Toni Bravo Rodríguez i Sisko Lara García, us desitgem un bon dijous.
8: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies. El programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Els metges de la medicina de l'esport. Quin tema, una figura que, com passa massa sovint al món de l'esport, només apareix quan alguna cosa es trenca, o quan hi ha una lesió, o quan una jugadora cau, o fins i tot quan la recuperació doncs, no arriba. Però que en realitat hi hauria de ser molt abans. Abans del dolor, del desgast i sobretot abans de l'aturada. Durant anys, el cos de la dona s'ha estudiat a l'esport com si fos el d'un home, com si les lesions fossin les mateixes, com si els cicles hormonals no tinguessin impacte i fins i tot com si no calgués entendre per què hi ha tantes lesions de creuats o per què hi ha qui competeix amb falta de ferro, amb dolor menstrual o sense haver estat mai escoltada del tot. Un bon cap mèdic no és només qui tracta lesions, és qui també les preveu, qui dissenya protocols, qui investiga, qui forma equips, qui posa la salut al centre de tot. I quan aquesta feina es fa bé en el futbol femení, es nota. Es nota amb menys lesions greus, amb més retorns amb garanties, amb menys jugadores trencades i més dones futbolistes sentides, cuidades i, per tant, també enteses. Perquè no, el cos femení no és un problema mèdic, el problema és que no s'ha estudiat ni s'ha respectat prou durant dècades. I aquí la medicina de l'esport hi té molt a dir. Sobretot quan el lideratge ve de qui entén que la ciència no ha de ser només exacta, ha de ser també equitativa. Per això avui posem el focus on qui sovint treballa a l'ombra, però que quan ho fa bé, canvia vides, carreres i, per tant, també futurs. En aquest capítol parlarem amb una d'elles i ho farem també doncs, en clau de futbol femení, com no podria ser d'una altra manera. Parlarem de salut, de dades, de cossos, de drets i també de lesions i d'un futur on cap esportista doncs, hagi de triar entre competir o saber cuidar-se.
1: Bona tarda, Belén.
2: Hola, bona tarda, Júlia.
1: Parla'ns de tu, qui ets i d'on neix aquesta vocació pel món de la medicina de l'esport?
2: Pues mira, jo treballo com a metge adjunt a la unitat de medicina de l'esport de la xarxa Santa Tecla d'aquí de Tarragona des de fa més de 25 anys, on vaig fer la residència quan vaig acabar el MIR, interessada una mica pues, tant per el tema psicològic i físic de totes aquelles persones que tenen aquesta motivació tan important o aquesta, no sé, aquestes ganes de viure i de la joia de fer esport, així com persones que tenen problemes i que tenen problemes també doncs, per fer el que és l'activitat o l'exercici físic.
1: Parla'ns de com funciona la unitat en la que estàs actualment.
2: Pues mira, la nostra unitat està al cap de servei i després estem el doctor González i després estem quatre metges adjunts. Llavors, la nostra feina, bàsicament, és fer avaluacions funcionals que poden ser medicoesportives o bé per estudi de disnea o de patologies altres com fibromialgia o insuficiència cardíaca. També fem el que és l'atenció a lesions derivades de la pràctica esportiva, una pinzellada a nivell nutricional també, etc.
1: Què s'entén per una lesió esportiva?
2: Pues mira, una lesió esportiva, una lesió, segons l'OMS, seria qualsevol agressió a nivell bio o alteració biopsicosocial de la persona. A nivell esportiu seria tota aquella lesió o alteració derivada de la pràctica esportiva que fa que la persona no pugui seguir exercitant o duent a terme aquella activitat esportiva.
1: Quins són els factors que implicats en una lesió?
2: Pues els factors implicats en una lesió normalment s'estudien el que són intrínsecs o interns de la persona i extrínsecs o que no tenen que veure en la persona, com podien ser, pues, en funció de la persona seria l'edat, el sexe, el que són les desalineacions que puguin tenir a nivell de cames, si tenen més o menys adiposidad, ¿vale? El que són les característiques o les capacitats físiques, ¿vale? I després a nivell extrínsec pues, serien pues, les instal·lacions, les ambientals, el calçat esportiu, fins i tot els jutges com apliquen el reglament.
1: Parlem una mica de les lesions. No sé si són les mateixes per equips masculins que per equips femenins o hi ha alguna diferència.
2: A veure, jo per el que he estat llegint o m'he reportat o el que hem vist en les últimes recerques és les lesions són més o menys similars en nens i en nenes fins que arriben més o menys als 14 anys, sobretot aplicat al futbol. a nivell, a partir d'aquesta edat, que és quan ve, coincideix que és quan ve la menstruació, llavors pues, les nenes o les noies es lesionen més, sobretot a nivell dels lligaments. I els homes en general se lesionen més, però és més a nivell muscular.
1: Hi ha alguna relació perquè hi hagi tanta incidència del trencament dels lligaments del genoll, sobretot en les dones?
2: Pues el lligament prínceps, per entendre's, que es lesiona a l'encreuat anterior, que és el principal estabilitzador del genoll a nivell davant enrere. ¿Vale? Fa el que fa és que intenta que, no, que el fèmur, no, o sigui, l'os llarg de la cuixa, pues no rellisqui sobre la tíbia, que és l'altre os que, hi ha, que forma la cama. Llavors, en les dones hi hauria un angle, que es diu l'angle Q, que es fa des de la cadera, des del maluc, fins a la ròtula, a la zona central de la ròtula, que és més ample. Això afavoriria que les dones s'aninguessin, en general, anessin en val, que en val vol dir que se t'agira el que és la cama endins, ¿vale? I el lligament té tant d'estrès que no pot aguantar i es pot trencar. La fase, diguem-ne, menstrual, en la que estiguis, també es diu que afavoreix aquest trencament.
1: Quines mesures preventives són més efectives per evitar aquestes lesions que comentes?
2: Pues, primer és conèixer com ets tu a nivell anatòmic fisiològic i per prevenir seria un bon entrenament, sobretot a nivell de potenciació muscular, a nivell sobretot de la musculatura isquiotibial, que també en les dones es veu que està més disminuïda en relació amb els homes, així com a el que és la propriocepció, el que és l'equilibri i el que és l'elasticitat, la flexibilitat, etc.
1: Quan us arriba una persona a la consulta amb una lesió greu, com ho gestioneu vosaltres? Perquè suposo que aquí també el paper del psicòleg és clau, no sé com funciona.
2: Nosaltres, per exemple, els encreuats dels nens de futbol es deriven a la mutualitat de futbolistes segons les indicacions que s'han fet. Una lesió greu es pot entendre de moltes maneres, perquè el que jo vaig aprendre estudiant psicologia, perquè també vaig estudiar psicologia, vaig fer la llicenciatura, és a preocupar-me o interessar-me de com se sentia la persona, perquè la lesió no només afecta a nivell anatòmic o a nivell físic, també afecta a nivell mental. És com si t'haguessin clavat t'haguessin fet molt, molt de mal per dins i ho veiessis tot negre. No tinguessis ja ni dius, ostres, per què m'ha passat a mi? Què puc fer? Llavors jo el primer que faig és mirar aquesta part, o ho intento preguntar, no pateixis, però el no pateixis sempre fa més mal encara, com la gent té ira. Llavors ja m'agrada perquè és millor que plorin, preguntin quines són les seves expectatives, què és el que vol dir una lesió greu, quan podem tornar una altra vegada a lloc, però a poc, sempre he de dir, primer anem a pas a pas.
1: Això t'anava a dir, quan es pot considerar segura la tornada al camp a una competició després d'una lesió greu com la del genoll que comentàvem ara?
2: Jo penso que és molt important, a banda de que els metges te puguin dir que estigui tot a nivell físic i anatòmicament perfecte, és la teva confiança, que no hi has perdut la confiança en tu mateixa i aquesta sensació d'autoeficàcia que havia dit abans el Paco, que penso que també és anar assolint objectius en funció de les teves possibilitats, de tenir realment un objectiu que sigui plausible i que sigui real.
1: Perquè els protocols de recuperació creus que estan adaptats al cos femení o que encara queda molta feina per fer en aquest sentit?
2: Jo crec que, a més que al femení o a masculí, crec que és individualitzat en funció de cada persona. El que sí que és cert és que, com hi ha unes característiques potser de les fèmines que hem de conèixer tots els professionals que estem, diguem-ne, de fisioterapeutes, al metge, als traumatòlegs, etc., doncs penso que s'està dirigint el que és els estudis i el que és l'esforç de tots els professionals per poder atendre de manera adequada i que puguin, no sé, que puguin tenir més qualitat o més benestar en el que és aquesta lesió, tant a les dones com a els homes en general.
1: I per acabar, parlem una mica de futur. Quina tecnologia ha canviat més la vostra feina? Perquè suposo que ara amb l'entrada de la intel·ligència artificial tot ha canviat una mica.
2: Jo normalment era de les antigues, però la veritat és que la intel·ligència artificial crec que sí que pot ser una eina estupenda per poder saber més tant del cos femení com del joc femení, a nivell de tècnica, a nivell de tàctica, a nivell de temps de velocitat, força, temps que tens el baló, regates, etc.
1: Doncs gràcies, Belén, per l'estona, per atendre'n.
2: Pues moltes gràcies a tu per la teva paciència i la teva confiança.
0: Amb la Belén hem entès moltes coses, per exemple, que la medicina esportiva ha estat durant dècades dissenyada per i per a homes i que només ara comença a mirar el cos femení no com una excepció, sinó també com un cos amb necessitats, riscos i ritmes propis. Vam parlar de lesions recurrents, de creuats que es trenquen més del compte, de cicles hormonals ignorats, de dolors menstruals tapats amb ibuprofenos i de silenci que s'arrosseguen durant setmanes i setmanes. Vam parlar de ferro també, de fatiga i de retorns sovint mal fets i a destemps, i també de com la medicina, quan no s'escolta en perspectiva, doncs cura menys i també a la vegada doncs trenca més. Vam entendre que la medicina esportiva no pot ser només una eina de recuperació, sinó que també ha de ser una eina de prevenció, de comprensió i de respecte, i que el futbol femení, com ja ens ha demostrat, és capaç d'omplir estadis, emocionar i també fer història, però també necessita una estructura mèdica a l'alçada, perquè no hi ha futbol d'èlit sense cossos cuidats ni una igualtat real si el dolor d'una dona continua sent menys escoltat que el d'un home. Nosaltres ja marxem, ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem sempre, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: La renúncia del ja exregidor socialista Víctor García ha provocat canvis en el cartipàs municipal en l'organització. Rafael Gueto ha passat a ser el primer tinent d'alcalde i les àrees que dirigia García s'han repartit entre altres regidors socialistes.
1: Maria del Carmen Alarcón suma la cartera de recursos humans a les que ja té. Ton Brustenga, les d'ocupació i empresa. I, finalment, Sònia García, educació. Per cercar el nostre web a radiorubí.cat podeu veure l'entrevista que li han fet a Víctor García un dia després de la renúncia a l'acte de regidor del passat dilluns.
0: Parlant de plens municipals, veïnes del carrer Santa Llúcia han explicat a Ràdio Rubí avui que no han notat millores després de la sessió del mes de maig, de la sessió plenària del mes de maig. Recordem que llavors es va aprovar una moció per estudiar precisament mesures que puguin ajudar a reduir trànsit i soroll en aquest carrer.
1: Durant l'entrevista també han explicat que han traslladat diferents propostes per pacificar el trànsit i reclamen que es comenci a treballar amb dades sobre volum de circulació i contaminació i que les futures decisions es prenguin en participació del veïnat.
0: I avui també us explicarem que la revetlla de Sant Joan aquí a la ciutat s'ha viscut enguany amb força tranquil·litat. Els bombers van rebre 29 avisos durant la nit de Sant Joan i el matí d'ahir dimecres.
1: Dels 29 avisos, 17 eren per petits incendis de vegetació i 8 incendis urbans, que bàsicament són contenidors o papereres cremades. A més, també va haver-hi una petita crema de papers al costat del Regina Carmeli, que es va poder pagar amb un extintor.
0: I l'Ajuntament haurà de pagar els 82.280 euros de l'actuació de Beret. El consistori i la promotora d'aquest concert han decidit finalment resoldre el contracte de mutu acord i sense penalitzacions.
1: Aquesta resolució arriba després que l'Ajuntament decidís cancel·lar el concert arran de la investigació judicial que relaciona el cantant andalús amb la presumpta violació d'una dona a Sevilla. El consistori ha substituït el concert inaugural que Beret anava a fer aquest divendres al Castell per una actuació del duo femení Marlena. Per ara, el cost d'aquest nou concert no ha transcendit.
0: Sobre el temps, seguim amb les temperatures força elevades. Avui a màximes de 35 graus. Sembla que de cara a la festa major que comença demà podríem baixar una miqueta, això esperem tots. A Lluïsmi Pérez, des de la xarxa, com sempre, ens avança la previsió meteorològica. Bon dia, Lluïsmi.
2: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca de Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37, 38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida i, per tant, compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols. Alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
0: Fins ara, regidor d'Educació de la ciutat, Víctor García, ha començat a treballar ja com a coordinador de projectes estratègics a la Secretaria de Millora Educativa del Departament d'Educació. El Rovirenc ja té dos encàrrecs sobre la taula, fer el seguiment de l'acord de país per l'educació pactat amb els sindicats majoritaris i ajudar a desplegar el nou model experimental de zones de governança educativa. La seva nova etapa en aquesta Secretaria de Millora Educativa ha començat amb certa polèmica, donada la recuperació de les seves paraules al ple, en les quals, recordem, qüestionaven la unitat del català. Tal com va fer dilluns durant el seu comiat polític a la sessió plenària del mes de juny, s'ha tornat a distanciar d'aquell posicionament que emmarca en el to del debat plenari. El que s'hi ha volgut deixar clar és que la seva nova posició és la d'un tècnic docent que ha passat un procés selectiu i que en cap cas es tracta d'un fitxatge polític.
3: No ho és. Jo sóc un docent que tinc 20 i pico anys d'antiguitat i, per tant, estic allà en qualitat de tècnic docent. Jo no sóc un càrrec de confiança, ningú m'ha trucat i em vaig presentar als mèrits de forma totalment transparent, a l'entrevista subsegüent i una prova, no sé si és una prova o no, però un indicatiu és que m'he presentat a d'altres, i no fa molt de temps, a altres convocatòries que no, el meu perfil no era adequat i, per tant, jo he rebut el correu de nen, noi, no has estat agafat per aquesta selecció.
0: Sobre les raons que li han portat a fer aquest pas, García explica que cada vegada li costava més el vessant institucional de la política local i que buscava sortir del focus polític amb un perfil més baix que li permetés una millor conciliació familiar. El rubinenc deixa enrere 7 anys de responsabilitats polítiques a les àrees d'educació, ocupació, empresa, recursos humans i també atenció a la ciutadania. Sobre aquesta etapa ha destacat especialment el servei Rubiforma, assegurant que és l'àrea de l'Ajuntament que més canvia la vida de les persones a través de la formació i la reactivació laboral. També s'ha mostrat orgullós d'obrir camí com a primer ajuntament que s'ha contractat a estudiants d'FP Dual, d'impulsar la col·laboració entre els instituts i el Rubiforma amb el projecte Eina, o d'establir el carnet 360, una iniciativa de lleure educatiu que ja existeix a altres ciutats però que aquí a Rubí s'ha aconseguit dur a terme de forma gratuïta i oberta. També ha avançat que els treballs del pla educatiu de la ciutat estan enllestits i que el document s'aprovarà al ple del mes d'agost. Tot plegat en una entrevista que podeu escoltar i veure sencera al nostre web a radiorubí.cat. I un cop es va fer oficial en el ple de dilluns aquesta renúncia a l'acte de regidor de Víctor García, l'alcaldessa Ana Maria Martínez ha refet el cartipàs municipal per tal de poder redistribuir les seves funcions. El nou primer tinent d'alcalde ara mateix és Rafael Gueto. A partir del canvi de Gueto, els regidors Maria del Carmen Alarcón, Ton Brustenga i Sònia García assumeixen les responsabilitats que tenia Víctor García. Tot i això, aquest cartipàs s'haurà de tornar a modificar d'aquí just a un mes quan prengui possessió el nou regidor del PSC, Rafa Cuesta, que es desconeixen encara quines seran les seves carteres. Rafael Gueto, dèiem, es manté com a regidor del districte 1, a més de regidor de planificació urbana, serveis municipals, serveis jurídics, llicències i disciplina urbana.

0: Cristina, Marta Oliva, la sisena, i finalment, Tom Brustenga, el setè.
1: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I veïns, entitats i activitat econòmica de l'entorn de la plaça Pompeu Fabra reclamen una resposta estable davant la reaparició dels assentaments de persones sense sostre al porxo d'aquesta plaça. Després d'uns mesos de relativa normalitat, des de principis del mes de juny, han tornat les queixes per problemes de salubritat, brutícia i convivència. Segons denuncien els afectats, la situació s'allarga des de fa aproximadament un any i asseguren que les actuacions puntuals no han resolt aquest problema. Escoltem Alberto Palomar, que és el president de la comunitat de veïns.
2: Hi ha problemes de salubritat, ¿vale? Això és, bueno, per les condicions inadequades en què viuen, provoca, degut a les seves acumulacions d'andromines, ¿vale? I tot això provoca problemes de pudor, problemes de brutícia, focus potencial d'infeccions, de rates, acumulacions, de tot. Per altra part, també hi ha problemes de seguretat, perquè hi ha consum d'alcohol, de drogues, baralles.
0: Els veïns expliquen que alguns residents han modificat hàbits quotidians i asseguren que l'espai ha deixat de ser un punt de trobada familiar. També alerten de situacions de risc, com el petit incendi registrat fa pocs dies a un matalàs a tocar del local que comparteixen el centre excursionista i l'agrupament escolta Guspira. Des del CAU expliquen que el deteriorament de la plaça també condiciona les activitats amb infants. Escoltem ara Adrià Parreiro, de l'agrupament escolta Guspira.
3: Ja des de fa un any ja ens està afectant, no només per la brutícia que hi ha a la plaça, perquè aquesta plaça s'ha fet servir des de sempre per fer activitats i ja no podem sentar-nos al terra per fer activitats, per exemple. També els infants no volen estar a la plaça perquè fa pudor o els hi fa por que les persones que estiguin visquent allà, que és una cosa que hem anat tractant amb ells, però els hi fa por que estiguin allà o que els mirin o tal.
0: La problemàtica també té impacte en l'activitat econòmica de la zona. Rolims, empresa situada a tocar de la plaça, assegura que la situació afecta tant les condicions de l'entorn com també la imatge que transmeten a clients i a proveïdors. Escoltem ara a Jordi Ríos, d'aquesta empresa de Rolims.
4: Patim perquè, primer, per la situació amb la que veus a la gent, que està mal visquent aquí, sense condicions d'higiene ni res, i a més perquè també directament està afectant a la imatge de l'empresa.
0: Després d'una reunió conjunta celebrada aquesta setmana, els afectats demanen a l'Ajuntament una reunió i mesures concretes que millorin la seguretat, la higiene i el manteniment de l'espai, alhora que reclamen una resposta social per les persones sense sostre que hi viuen. Ara també parlarem del carrer Santa Llúcia, però abans us informem que els bombers estan treballant per apagar un incendi que s'ha declarat a la urbanització de Can Carreres. L'alerta l'han rebut a les 12:22 i estan treballant ara mateix 8 dotacions, una de les quals un helicòpter bombarder amb el qual estan remullant la zona des de l'aire. Segons han informat els bombers a Ràdio Rubí, el foc s'ha originat en una finca particular i està cremant vegetació forestal. En aquests moments el foc està actiu, però els bombers asseguren els dos flancs en els que treballen i que diuen que evolucionen favorablement ara mateix. Ampliarem aquesta informació, òbviament, en els diferents butlletins horaris i també a les nostres xarxes socials. Tornem ara sí, parlàvem de la plaça Pompeu Fabra, anem cap al carrer Santa Llúcia perquè les veïnes asseguren que encara no han notat millores després que el ple municipal aprovés al maig una moció per estudiar mesures que ajudin a reduir els problemes de trànsit, de soroll i de contaminació. Cristina Lajunta, Susana Civis i Eva Laguarta expliquen que des de llavors no han rebut resposta directa de l'Ajuntament ni han vist tampoc actuacions que hagin modificat el seu dia a dia. Sí que han mantingut alguna reunió amb representants polítics, però remarquen que va ser per iniciativa del mateix veïnat. Les afectades continuen denunciant una elevada intensitat de trànsit en un carrer que consideren massa estret, especialment pel pas dels autobusos i de vehicles de grans dimensions. Expliquen també que una part del problema es genera quan els vehicles es troben obstacles o estacionaments irregulars i utilitzen el clàxon de forma continuada. Així ho relataven la Cristina Lajunta i la Susana Civis.
5: Però en tot cas, la que troben un obstacle és pitar. Des de les 7:30 del matí i en dies que inclús abans.
6: Del dia són els de Rubí i els de tot el Vallès.
5: Sí,
6: o sigui, és que passen autobusos cada 3-4 minuts.
5: És superestret, edificis alts. Llavors tu trobes, jo estic en un primer i en el primer jo veig més que el sostre de l'autocar, o sigui, em queda en línia amb el balcó i dius, és que no pot ser.
0: Les veïnes també alerten de les conseqüències que això té dins dels habitatges. Asseguren que el soroll i la contaminació condicionen activitats quotidianes i que sovint es veuen obligades

0: a mantenir les finestres tancades. Escoltem ara a l'Eva Laguarda.
1: Els invidents utilitzen la façana per guiar-se. Totes les façanes estan envoltades de motos. I si truques i dius, és que el tinc, és que tenim les motos tocant a les finestres. Hem rebut amenaces per part dels motoristes i dels transportistes, actes vandàlics. Ens han tirat oli a les finestres. A una li van dir, te voy a arrancar la cabeza. A una altra persona se li van ficar dins de casa, amenaçar-la. Això no ho hem de solucionar nosaltres, ens ho han de solucionar des de l'Ajuntament, i per més que fem...
0: Durant aquesta entrevista, les veïnes també han explicat que han traslladat diferents propostes per tal de pacificar el trànsit, per exemple, i reclamen que es comenci a treballar amb dades sobre quin volum de circulació hi ha, també de contaminació, i que les futures decisions es prenguin amb participació del veïnat.
2: Tota la informació... Cada hora a la 99.7 de l'FM i sempre a radiorubí.cat.
0: I el Consell de la Formació Professional s'ha reunit aquesta setmana per fer balanç de la feina feta durant l'any. La sessió plenària de l'òrgan consultiu, presidida per l'alcaldessa Ana Maria Martínez, ha fet incidència en els avenços assolits en matèria d'inserció laboral dels joves del municipi. El ple de l'òrgan consultiu ha destacat especialment l'ampliació de la formació professional dual intensiva. Ens ho explica la nostra companya, la Paula Iglesias.
3: El Consell de la Formació Professional de Rubí ha fet repàs de les principals mesures adoptades a través del Pla d'Acció 2024-2027 per millorar la inserció laboral dels i les joves de la ciutat. El document estableix tres línies estratègiques: foment i millora de la formació professional, acompanyament a les transicions acadèmiques i professionals i dinamització del funcionament intern i les relacions institucionals del Consell. El ple ha volgut fer especial incidència en l'èxit aconseguit a través de l'ampliació de la formació professional dual intensiva. Ha passat de 10 a 15 alumnes contractats i de 2 a 3 centres educatius participants amb la incorporació de l'Institut J.B. Foix. Pel que fa al reforç dels vincles entre el sistema formatiu i el teixit productiu local, el Consell ha centrat les seves accions a apropar als i les joves experiències professionals reals. Ha posat el focus en el projecte Empreses que inspiren, de la Cambra de Comerç, una iniciativa que ha comptat amb la participació de 533 alumnes, 16 empreses, 8 centres educatius i 18 xerrades. En aquest exercici de balanç, el Consell i la Formació Professional de Rubí també ha destacat l'impuls d'accions per desplegar el projecte Rubí Format i afavorir la continuïtat educativa. En aquest sentit, el 2025, el Consell ha consolidat la Setmana de l'Orientació amb la celebració de la seva segona edició.
0: Per cert, que un dels 4 alumnes que ha tret un 9,8 a les proves d'accés a la universitat és rubinenc. Es tracta del Joan Torrecillas, i s'ha vist sorprès per aquesta notícia, per aquesta nota del 9,8, durant un viatge d'oci a Roma. S'esperava bones notes, però mai arriba pràcticament a la perfecció en tots els exàmens. És un dels 5 estudiants amb la nota més alta d'entre els 30.000 que s'han presentat a les proves. L'alumne, com dèiem, el Joan Torrecillas, viu aquí a Rubí, però ha cursat els seus estudis al Liceu Politècnic de Sant Cugat. Juntament amb 3 estudiants més de tota la demarcació de Barcelona, ha obtingut aquest 9,8 a la selectivitat, només per sota d'una jove de Banyoles, la Laura Tallada, que ha aconseguit un 9,9. En Joan diu que tant ell com la seva família estan molt contents perquè no s'esperaven aquests resultats. Així mateix admet que ha tret un 10 en tots els exàmens de la fase general, excepte filosofia, on ha obtingut un 9. De la fase específica a física també ha tret un 9 i a química un 9,5, però les altres assignatures on va treure un 10 ja han estat suficients perquè no se li escapés una dècima del màxim de 4 punts que es poden obtenir en aquestes proves optatives. Segons ha explicat aquest estudiant rubinenc a l'Agència Catalana de Notícies, el seu mètode per l'èxit ha estat treballar una miqueta cada dia.
4: Per la meva banda ha sigut tot treball constant, o sigui, tot el dia, no tot el dia estudiant, però cada dia una miqueta i una miqueta, i al final arriba a la selectivitat i ets conscient que has fet tot i ho tens tot prou assentat per anar tranquil als exàmens i relaxat i posar al final el que has fet. La selectivitat sempre hi ha un component que jo crec que és sort, potser l'ha tingut, i a part del treball sempre has de treballar, però potser hi ha unes certes dècimes, doncs, que poden ballar segons la sort de l'examen i tot això.
0: Seguim parlant de joves, però en aquest cas des del punt de vista de l'habitatge, perquè a partir del pròxim dilluns els joves que tinguin menys de 35 anys poden demanar els ajuts per pagar el lloguer de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, aquests lloguers. Les subvencions es podran demanar des de les 9 del matí de dilluns fins al 10 de juliol tant de forma telemàtica com també presencialment a les oficines de la Societat Municipal Prourça. En el cas de Rubí, l'import màxim del lloguer ha de ser de 1.000 euros si es tracta d'un habitatge i de 450 si és una habitació. Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat, aquest import s'incrementa fins als 1.100 euros. I enguany, a més, hi ha una novetat. Les subvencions s'atorgaran per un termini de 2 anys. Recordem que, si voleu adreçar-vos a Prourça per demanar informació o bé per sol·licitar aquests tipus d'ajuts de forma presencial, Prourça es troba al carrer General Prim 3335, a la quarta planta. El seu horari és de dilluns a divendres de les 9 del matí a les 2 de la tarda i també podeu trucar al número de telèfon 93 588 66 93.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: I la revetlla de Sant Joan, com us avançàvem als titulars, ha sigut més tranquil·la que en altres anys. Segons han explicat els bombers a Ràdio Rubí, entre la tarda, la nit i la matinada d'ahir van rebre 29 avisos, però cap ha estat greu, a diferència de l'any passat, quan es va cremar un camp proper al parc de Can Oriol. D'aquests 29 avisos, 17 han sigut petits incendis de vegetació i 8 incendis urbans, bàsicament contenidors i papereres cremades. També hi va haver una petita crema de papers al costat del Regional Carmeli que es va poder apagar ràpidament gràcies a un extintor. I a nivell de tot Catalunya, els bombers han rebut entre les mateixes hores, entre les 8 del vespre de dimarts i les 8 del matí d'ahir, 1.407 avisos relacionats amb aquesta revetlla. Aquí a la comarca, per exemple, van rebre 283 avisos en aquesta nit. De fet, des dels bombers, Miqui López, que és l'inspector en cap del grup d'operacions especials de bombers, agraïa la col·laboració ciutadana.
5: Bueno, els resultats marquen que, si més no, som igual de responsables que l'any passat, perquè els serveis han anat en la línia. I sobretot la prevenció, la pedagogia, l'explicar a la gent, donar aquest punt de consciència i aquest punt de responsabilitat perquè cadascú puguem fer aquests petits gestos per ajudar a que la festa sigui una festa i no una altra cosa, pues això sempre és positiu i estem molt agraïts. Ha sigut bastant estàndard, no tenim cap servei greu a destacar, hem tingut 3 focs de vivenda, però bueno, de balcó, mobiliari del balcó, vull dir, algun intoxicat per fum, però que al final ha sigut donat d'alta o traslladat a l'hospital, però no ens consta que hagin sigut greus. I això suposo que també és com a conseqüència d'una resposta molt correcta per part de la ciutadania.
0: I ahir al migdia es va cremar una caseta que hi ha situada entre els dos blocs d'edificis al número 73 de la carretera de Sabadell. El foc va provocar una fumera negra intensa que es podia veure ahir des de molts punts de Rubí, però va durar poca estona perquè els bombers van rebre l'avís gairebé a 2:45 de la tarda i abans de les 3 ja estava extingit. Les tasques dels bombers, però, van durar una estoneta, més estona, perquè van haver de refredar l'envà pluvial del lateral de l'edifici del número 71, però es va cremar sencer. Hi van participar 5 dotacions dels bombers, Mossos d'Esquadra, policia local i també una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques. Cap dels cossos d'emergència van assegurar a Ràdio Rubí si s'ha produït algun dany personal per culpa del foc, encara que en principi doncs, no ho semblava. Per cert, aprofitem per recordar la informació que us donàvem fa uns minutets, que els bombers estan treballant per apagar un incendi que s'ha declarat a l'urbanització de Can Carreres i estan treballant 8 dotacions en aquests moments i segons han informat els bombers a Ràdio Rubí, el foc s'hauria originat en una finca particular i està cremant vegetació forestal.
2: La informació de la ciutat a Ràdio Rubí.
0: Parlem d'altres qüestions, concretament de l'Ajuntament de Rubí, perquè no haurà de pagar els 82.280 euros de l'actuació del cantant Beret. El consistori i la promotora del concert, l'empresa lleidatana La Traca, han decidit resoldre aquest contracte de mutu acord i sense penalitzacions. La resolució arriba després que el consistori decidís cancel·lar el concert arran de la investigació judicial que relaciona el cantant andalús Beret amb la presumpta violació d'una dona a Sevilla el passat mes d'abril. El consistori ha substituït el concert inaugural que Beret anava a fer demà al castell per una actuació del duo femení Marlena i per ara el cost d'aquest nou concert doncs, no ha transcendit. La llei de contractes del sector públic permet resoldre de mutu acord un contracte quan no concorri una altra causa de resolució que sigui imputable al contractista i sempre que raons d'interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del contracte. Segons aquesta resolució que dèiem, signada per l'alcaldessa i publicada dimarts. Un informe de gerència considera que concorren aquestes circumstàncies. S'ha demanat a la Traca la conformitat per resoldre el contracte de mutu acord i sense penalitzacions, com dèiem, cosa que ha estat acceptada per l'empresa. Entre els informes citats hi ha a la resolució hi ha un text del cap de la policia local que desaconsellava celebrar el concert de Beret una vegada coneguda aquesta detenció i aquesta investigació per agressió sexual. El document també cita un informe de la directora de l'àrea d'Igualtat i Ciutadania en el qual es proposava la suspensió del concert de Beret també. I aquesta decisió de suspendre el concert del cantant no ha estat només per part de l'Ajuntament de Rubí. Altres ciutats on el cantant sabia tenia previst actuar aquest estiu també han cancel·lat les seves cites, per posar només algun exemple, concert d'ells a Alacant, el d'Armilla a Granada o el de Monforte de Lemos, en aquest cas a Lugo, o Don Benito a Badajoz. I parlem ara de la jove rubinenca Alba Morós, de tan sols 19 anys. Ha publicat el seu primer llibre, titulat El camino que sí depende de ti, guia pràctica i sin rodeos del crecimiento para jóvenes. L'obra, que ja està disponible a Amazon, neix amb l'objectiu d'oferir eines pràctiques d'autoconeixement i gestió emocional per a una generació que s'enfronta a un entorn socioeconòmic altament complex. Morós, que actualment estudia relacions laborals i acaba d'iniciar el grau de psicologia, ha explicat en una entrevista al programa a Rubí al dia que la inspiració per escriure la guia va sorgir arran unes assignatures universitàries de sociologia i psicologia. Segons l'autora, el jovent actual viu immers en una mena de policrisi marcada per la precarietat laboral, les dificultats d'accés a l'habitatge i la pressió de les xarxes socials, factors que impacten directament en la seva salut mental. El llibre destaca per un estil molt directe, estructurat en capítols curts adaptats als natius digitals. El resum de com ser feliç és, segons Amorós, ser fidel als nostres valors.
6: Fer el que va realment amb la teva persona i seguir els teus valors. Això és el que dic al llibre, que és molt important. Segueix els teus valors perquè, mira, molts cops per encaixar un grup, que això ho parlo molt al llibre i crec que és molt important perquè es veu a la universitat, es veu a l'escola, que per encaixar un grup fas coses que no van amb tu, amb els teus valors, no? Per exemple, riure't d'una persona. Això és un tema que tracto al llibre, molt important no riure's de les persones, molt important no fer sentir malament a les persones.
0: La jove rubinenca explica que la clau del llibre és buscar solucions i no centrar-te en el problema, perquè quan et centres en el problema causen un bucle i no trobes la manera de sortir-te'n. A través de les seves pàgines, Alba Morós proposa mètodes com, per exemple, el recablejat cerebral per modificar petits hàbits.
6: Servei sempre aprèn i està en constant canvi, o sigui que, bueno, i en vivències personals pues, sempre canvia la teva forma de veure les coses. Sobretot això es veu molt clar quan una persona pues, té una crisi personal o li passa alguna cosa forta, pot canviar molt la seva personalitat.
0: L'obra, recomanada per a joves a partir dels 14 anys, també es planteja com un recurs d'utilitat per a les famílies que vulguin entendre millor les inquietuds i els codis actuals de la joventut.
2: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
0: Comencem la informació comarcal d'avui a Terrassa, parlant de política, concretament del PSC, perquè ha reclamat en roda de premsa més refugis climàtics i mesures estructurals per fer front a la calor extrema. Ens ho explica la Carme Contreras des del canal Terrassa, Ràdio Terrassa.
7: El PSC vol reforçar les mesures per fer front a les altes temperatures provocades pel canvi climàtic. Per això, en el proper ple municipal, que se celebrarà divendres, presentarà una proposta de resolució per augmentar les zones d'ombra i l'arbrat, la construcció de més fonts i l'increment de refugis climàtics a la ciutat. Un conjunt de mesures estructurals davant d'una calor cada cop més extrema.
8: És veritat que el govern municipal ha fet passes endavant i les volem valorar de forma positiva, com són els nous sistemes d'aigua que tenen a diferents places de la ciutat, els nous tendals que es faran a la Torre del Palau i a Lluís Companys, però no és suficient.
7: En primer lloc, volen que el govern compleixi els acords aprovats al ple de l'abril del 24 per crear un pla d'ombres i un mapa de vulnerabilitat social respecte a la calor.
9: La calor afecta més aquells barris no només que tenen menys espais d'ombra, sinó en aquells barris on hi ha habitatge més vulnerable, on hi ha més proporció de persones grans, de persones vulnerables, etc.
7: També proposen parades d'autobús en zones d'ombra i prohibir la circulació dels autobusos on no funcioni l'aire condicionat. Tot plegat acompanyat d'una millor senyalització i comunicació perquè la ciutadania conegui els recursos de què disposa. A més, els socialistes també presentaran al ple dos acords de junta de portaveus. D'una banda, demanaran millorar el control de les àrees exprés d'aparcament. L'objectiu és garantir la rotació als eixos comercials. La proposta sorgeix per les queixes dels comerciants de la Rambla Francesc Macià i l'Avinguda Béjar.
0: I a Sabadell, la renovació de l'àrea de jocs infantils del Parc de Can Gambús s'han posat en marxa amb la intenció de modernitzar aquest espai, ampliar l'oferta de jocs i fer millores en l'accessibilitat de l'espai. També s'aprofiten les obres per incorporar nou arbrat i mobiliari urbà. Mar Molina és la tinenta d'alcaldessa d'Espai Urbà en declaracions a Ràdio Sabadell.
10: Continuem amb el programa de millora d'una decena d'espais de jocs a la ciutat. En aquest cas, hem iniciat les obres de renovació de l'àrea de jocs infantils al Parc de Can Gambús. L'actuació permetrà modernitzar aquest espai, no? Ampliar-ne l'oferta de jocs i millorar-ne l'accessibilitat. Els treballs inclouen també la plantació d'un nou arbrat, la millora del mobiliari urbà i la incorporació de nous elements saludables i de lleure per a diferents edats, no? La transformació es concentra principalment a la zona destinada als infants més petits i l'objectiu és convertir aquest espai en un dels referents de la ciutat, en el districte 5, en nous elements de lloc de gran format i propostes molt més inclusives.

0: Són gairebé 2:45 PM, moment d'escoltar les notícies de la xarxa. A partir de les 4 torna el David García, molt pendent aquesta tarda d'aquest incendi que us explicàvem que s'ha declarat a la urbanització de Can Carreres. I ja ho sabeu, radiorubi.cat, i també ens podeu seguir a les nostres xarxes socials. Que passeu bona tarda.
1: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de l'FM i a radiorubi.cat.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: La primera onada de calor de l'estiu deixa 43 morts a Catalunya, segons estimacions del Ministeri de Sanitat. Es tracta de la comunitat amb més mortalitat de tota la península entre diumenge i ahir, seguida de Castella i Lleó i el País Basc. Des de Salut Pública, Jacobo Mendioroz ho atribueix a l'arribada prematura de la calor extrema enguany. Són declaracions a la xarxa.
4: El pic de calor ha començat abans, i això també fa que, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
2: Els darrers 4 dies, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. És dijous 25 de juny de 2026 i tenim més titulars. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població. Sònia Kerr.
5: Ho apunta la memòria de les cambres de comerç. A més, per primer cop, reclamen actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. El president Salvador Illa destaca el bon moment de l'economia catalana.
6: Crec que queda clar que la situació econòmica de Catalunya és bona i crec que podríem fins i tot dir, sense por exagerar, que és molt bona, i si no, s'hi apropa molt. L'aposta pel model de la prosperitat compartida funciona.
2: Detinguts 4 falsos dentistes i un propietari de clíniques a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat.
5: Se'ls investiga per utilitzar material rovellat i productes caducats. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions.
2: Augmenten a 164 les víctimes mortals pels 2 terratrèmols registrats a Veneçuela i els ferits a 1 miler.
5: Entre els morts hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Així i tot, les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just ara els serveis d'emergència treballen per extreure gent de sota la runa.
2: En cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray.
5: Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir del 30 de juny i s'inclou dins el Festival Grec.
2: Els esports, Toni Castro, el Barça de bàsquet, edita 10 al títol de la Lliga ACB amb una derrota contra el València.
7: Tercera i definitiva derrota per 84-108. El Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. I aquesta tarda l'Igualada celebrarà amb una rua el títol de l'Hockey Lliga i el Barça Futbol Sala pot guanyar la Lliga a la pista del Pozo de Múrcia.
2: I fem un cop d'ull al temps davant les altes temperatures que encara s'estan registrant. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Continua i continuarà aquesta situació completament estiuenca i, de fet, avui amb unes temperatures que tornen a ser molt més altes del que toquen. Arribarem fins als 35-36 graus al prelitoral barceloní, ja en seran 37-38 els que hi haurà a les comarques de Ponent i on més calor farà avui serà l'interior gironí, sobretot entre la Baixa Garrotxa, la Vall del Fluvià en general i cap a la comarca del Gironès o la del Pla de l'Estany. Aquí 37-38, 39 graus aquesta tarda. De tempestes poquetes, algunes ja al vessant francès del Pirineu, i avançada la tarda algunes gotellades arribaran per les comarques de Ponent. Bàsicament, el que també tindrem seran ventades importants en aquesta zona de Lleida i, per tant, compta amb el risc d'incendi, un ambient molt xafogós a la costa. El divendres gairebé no tindrem ni núvols, alguns al matí a l'Ebre, també a la Costa Brava, i una temperatura igual d'alta que avui, fregant els 40 graus a l'interior empordanès. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: La primera onada de calor deixa 43 morts a Catalunya, segons la primera estimació del sistema de monitorització del Ministeri de Sanitat. La xifra es correspon als registres des de diumenge i fins ahir, dia de Sant Joan. En el mateix període, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 264 persones per efectes en la salut derivats de les temperatures extremes. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. 8 de les persones mortes atribuïbles a l'onada de calor, segons el recull provisional del Ministeri de Sanitat, eren més grans de 85 anys i la resta d'edat repartides entre els 45 i els 84. A l'espera de confirmar d'aquí 3 setmanes quantes d'aquestes defuncions són atribuïbles a les altes temperatures, els responsables de Salut Pública a Catalunya ressalten que estem davant d'un estiu en què el primer pic de calor ha arribat abans. Jacobo Mendioroz és subdirector general de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública i ho ha explicat a la xarxa.
4: Aproximadament cada estiu, en l'època en la que les temperatures són més altes, es registra un excés de mortalitat per totes les causes a Catalunya d'unes entre 500 i 600 persones. Aquest any, diguem-ne que el pic de calor ha començat abans i això també fa que, que encontrar-se desviacions de la temperatura en aquells moments augmenti, diguem-ne, les que podries atribuir a aquest excés de temperatures.
9: De moment, però, Mendioroz assegura que a Catalunya no hi ha hagut cap mort per cop de calor. Sí que hi ha hagut, en canvi, 264 persones ateses pel sistema d'emergències mèdiques en 6 dies. La meitat han requerit l'activació d'una ambulància. Les causes més freqüents han estat la deshidratació, la insolació i els síncopes. A partir de la setmana vinent, la població podrà consultar noves dades sobre el nombre de persones afectades per la calor a la web anomenada Cívic, amb B baixa, la mateixa que recull els casos de grip.
2: Altes temperatures que també fan incrementar el risc d'incendi. Ja està activat el dispositiu de prevenció a l'àrea metropolitana de Barcelona. Des de 8 torres de vigilància desplegades de manera estratègica pel parc de Collserola, 26 tècnics vigilen durant tot l'estiu el territori metropolità. Són els encarregats de donar el primer avís davant de l'aparició d'una columna de fum o qualsevol indici de foc. Els ha visitat avui l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
10: Hola, Marta, bon dia. En el nostre temps tecnològic, on tothom té a la butxaca un mòbil, des del qual avisa bombers de l'aparició d'un incendi, aquest equip coordinat per la AMB i el Consorci del Parc aporta un valor afegit. És el seu coneixement del territori i la seva formació per indicar als bombers el lloc precís i exacte on ha començat el foc. Una mirada professionalitzada de l'entorn natural de l'àrea metropolitana de Barcelona que estalvia temps i recursos davant una emergència. Joan Capdevila és el cap del dispositiu de prevenció d'incendis de l'àrea metropolitana.
11: Com més aproximem amb l'exactitud del punt on s'està iniciant l'incendi, doncs més facilitem l'arribada possible de bombers. Penseu que estem en un àmbit metropolità i que les maneres d'arribar normalment a un punt poden ser molt variades i amb molt trànsit o no. Vull dir que l'exactitud de vegades d'aquesta situació de la columna doncs és important, no? La precisió que nosaltres donem del punt d'inici, que això facilita l'arribada més ràpida dels mitjans d'extinció.
10: El nombre de torres de vigilància ha baixat d'11 a 8 els últims anys. El dispositiu metropolità de prevenció es desplega durant tot l'estiu.
2: També estan ja activats els agents rurals, que han incorporat 20 vehicles nous per a les unitats especialitzades de drons, canina i atestats. El COR renova d'aquesta manera el gruix de la flota en el marc del pla estratègic fins al 2030, que ha de permetre doblar el nombre d'efectius humans en aquests 4 anys. Televisió de Sabadell, Alejandro Paulino.
12: El cos d'agents rurals duplicarà la seva plantilla d'aquí l'any 2030. Passarà de 650 efectius actuals a 1.300. És el gran titular que ha deixat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, des de Santa Perpètua de Mogoda, en la presentació dels nous recursos per la campanya forestal de l'Infocat.
13: Objectiu ambiciós, no només d'ampliar la nostra plantilla d'agents rurals per arribar als 900 agents al 2030, sinó també doncs, el creixement pel que fa referència un eix molt important que són els mitjans, incorporant doncs, les necessitats tecnològiques, incrementant les capacitats de la nostra operativa. Aquests 20 vehicles també estaran destinats, una part important, a lo que són les unitats de treball dels equips de dron i, per altra banda, doncs, també per tot el que fa referència al conjunt de tasques vinculades amb els atestats.
12: A banda del creixement de personal, el departament també injecta múscul a la flota sobre rodes. Avui s'han presentat 20 vehicles especials que formen part d'una licitació més ampliada de 245 nous vehicles. L'objectiu final és assolir una flota total de 395 unitats sobre el terreny, renovant els models més antics.
2: I tenim encara més actualitat vinculada a la calor. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Sant Feliu.
14: A Badalona, les entitats impulsores de la Declaració de Badalona insten a l'Ajuntament a garantir l'accés als equipaments municipals i espais públics d'ombra durant els mesos de més calor. Els refugis climàtics s'han tornat clau per prevenir riscos per a la salut, com els cops de calor. A la ciutat n'hi ha 14, però bona part d'ells van tancar l'any passat durant les setmanes més caloroses. Per aquest motiu, des de la Declaració Badalona han presentat diverses propostes per assegurar una gestió efectiva als refugis climàtics. Entre aquestes destaquen garantir el servei durant el mes d'agost i ampliar els punts de refugi amb acords amb altres administracions. Des de l'Ajuntament, però, encara no han donat resposta a les entitats.
15: Sant Feliu de Llobregat compta aquest estiu amb una xarxa de microrefugis climàtics formada per comerços, farmàcies i serveis de proximitat que ofereixen espais de confort tèrmic per protegir la ciutadania durant els episodis de calor intensa. Aquests establiments, dins del seu horari habitual, proporcionen un espai climatitzat posant a disposició del veïnat aigua potable, seients per al descans o materials de lectura i espera. Amb aquesta iniciativa, impulsada per l'àrea metropolitana de Barcelona, es reforça a la xarxa local de refugis climàtics municipals.
2: I una altra preocupació davant del canvi climàtic són les sequeres, cada cop més freqüents i extenses. Doncs bé, la Diputació de Barcelona ampliarà una vuitantena de municipis al programa per digitalitzar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua potable. Això un cop validat el pla pilot que s'ha fet aquesta primavera a 8 poblacions. Ho ha aprovat aquest migdia la Junta de Govern de l'Ens Supramunicipal. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. El pla permetrà a aquesta vuitantena de municipis de menys de 5.000 habitants simplificar la gestió de les xarxes d'abastiment d'aigua pública. A través de sensors i de sistemes de telecontrol, els municipis poden monitoritzar en temps real diferents paràmetres de qualitat de l'aigua, com la terbolesa, els nitrats, el clor o el pH. Alhora, també permet fer un seguiment precís de l'estat dels aqüífers, dels dipòsits i de les estacions de tractament d'aigua potable. Així doncs, asseguren des de la Diputació de Barcelona, si sorgeix algun problema, la capacitat de reacció i de resposta és molt més ràpida. Josep Ramon Mut és el diputat de Salut Pública.
17: Ara, que no tenim aquesta urgència, ens permet fer les coses importants. I per tant, les coses importants és acabar fent que la nostra xarxa tingui un rendiment adequat, que és el tema de Vitafutes, però també que sigui d'una bona qualitat i poder controlar l'aigua bé, perquè al final no podem malbaratar els recursos hídrics.
16: Aquesta implantació d'aquest nou model de gestió intel·ligent de la xarxa d'abastiment amb projectes adaptats a cadascun dels 77 municipis ha suposat una inversió de l'ens supramunicipal de més de 10 milions d'euros.
3: Notícies en xarxa.
2: El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç, que reclama per primer cop actuacions urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. Segons l'estudi que cada any publiquen el conjunt de les cambres de comerç catalanes, la demanda interna impulsada pel consum privat, la inversió i la fortalesa del mercat laboral han permès que l'economia catalana hagi crescut un 2,7% l'any passat, un creixement que multiplica per 2 el de la zona euro, un increment que consolida una clara tendència positiva amb una millora també de la productivitat. Carme Poveda és la directora de la memòria.
19: La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
18: Un estudi que inclou per primer cop un apartat amb recomanacions per resoldre la problemàtica de l'habitatge i on es reclamen mesures urgents per fer-ho. Una demanda que recollia i assumia el govern al mateix acte. Salvador Illa és el president de la Generalitat.
6: Crec que anem a la mateixa direcció que les conclusions de la vostra monografia apunta. Més oferta, més agilitat. Estem simplificant els tràmits perquè els operadors puguin construir més ràpid, amb més agilitat. Més ajuts, hem ampliat fins a 40 anys els ajuts directes per poder fer front al cost de la hipoteca. Més control, aplicar la llei sobre els preus de lloguer funciona. Allà on s'aplica els preus baixen o es moderen.
18: De les dades de l'informe també es desprèn que les empreses grans catalanes, les de més de 50 treballadors, paguen un 34% més de salari als seus treballadors que la resta, un fet que es poden permetre perquè són molt més productives.
2: És un altre dels titulars del dia. Al Baix Llobregat, els Mossos han detingut 4 falsos dentistes i el propietari d'un seguit de clíniques dentals a Olesa de Montserrat i Esplugues de Llobregat. Les informacions facilitades per un testimoni han permès iniciar les investigacions. Olesa Ràdio, Raquel Montoya.
20: La clínica dental d'Olesa ha estat precintada judicialment en comprovar-se que utilitzaven material rovellat i productes caducats. També s'investiguen estafes econòmiques per l'abonament de tractaments no acabats. Des de l'Ajuntament d'Olesa es recomana a les persones afectades que denunciïn els fets davant dels Mossos d'Esquadra de Martorell i aportin tota la documentació de què disposin en tractar-se d'una investigació judicial en curs.
2: Encara ara, en clau de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig en un pis al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, Barcelona, durant la revetlla de Sant Joan. Des del cos han confirmat a BTV que es tracta d'un enfrontament entre dues bandes criminals que es dediquen al narcotràfic.
5: La hipòtesi principal és que un dels grups va intentar robar droga a l'altre i que davant d'aquest enfrontament es va produir el tiroteig. L'intendent Ignasi Teixidor, sots caps de la Regió Policial Metropolitana Barcelona, assegura que cal actuar per fer fora aquests grups de Catalunya.
21: El delinqüent que realitza una activitat il·lícita, doncs lògicament Barcelona també és un pol d'atracció. El que hem de buscar i és el que intentem és de que el grup criminal que sempre busca el cost-benefici, doncs que no li sigui atractiu establir-se ni a Barcelona ni a Catalunya.
2: I detingut un home al Canal Montsià per assetjament sexual a menors a través de les xarxes socials i per pornografia infantil.
5: Durant la investigació s'ha acreditat l'existència de gairebé 3.000 fotografies i 200 vídeos de pornografia infantil. En total ha quedat provada l'existència de 21 víctimes, totes dones menors d'edat d'entre 9 i 17 anys. La investigació es va iniciar a Puerto del Rosario, a Fuerteventura, quan una nena de 11 anys, acompanyada de la seva mare, va denunciar que havia patit assetjament sexual per xarxes socials.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Entrem en el capítol internacional. Avui, molt focalitzat a Veneçuela, els dos terratrèmols de 7,2 i 7,5 graus d'intensitat que s'han registrat les últimes hores deixen un balanç provisional de 164 morts i gairebé 1.000 ferits. Els sismògrafs han comptabilitzat 30 rèpliques després dels dos sismes.
5: La mateixa presidenta veneçolana, Delcy Rodríguez, ha confirmat les xifres de la tragèdia i ha anunciat la creació d'un fons amb 200 milions de dòlars amb recursos dipositats al Fons Monetari Internacional per construir hospitals, escoles y habitatges.
22: Las cifras que tenemos ya registradas es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde.
5: Així, totes les xifres de víctimes són encara una estimació perquè tot just els serveis d'emergència treballen per extraure gent de sota la runa. El Servei Geològic dels Estats Units estima que hi podria haver entre 10.000 i 100.000 víctimes mortals. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha assegurat que ara per ara no els consta cap víctima catalana, però sí que ha explicat que la majoria dels catalans que viuen a Veneçuela ho fan a la capital, Caracas, i això està lluny de l'epicentre dels terratrèmols. Entre les víctimes mortals, però, hi ha una ciutadana d'origen espanyol. Segons la radiotelevisió basca, es tracta de l'Esne Solabarrienta, neta d'un exalcalde d'Ondarroa exiliat.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha enviat un missatge de solidaritat al poble veneçolà.
5: El president català ha remarcat que el govern està en contacte amb els catalans que són al país.
6: Hi ha una comunitat important de catalans a Veneçuela, amb la que estem en contacte, i també una comunitat molt important de ciutadans veneçolans que viuen aquí a Catalunya i que estan passant, com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa. Vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments, doncs, de patiment i d'angoixa.
2: Una incertesa i una angoixa que està present entre la comunitat veneçolana a Barcelona, que ja organitza una ajuda humanitària.
5: De fet, les diverses associacions de veneçolanes de la capital catalana tenen previst celebrar una reunió aquesta mateixa tarda per planificar com poden donar suport a les víctimes. Els residents del país llatinoamericà a la capital catalana diuen que és molt difícil comunicar-se amb els familiars a Veneçuela.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Llum verda del Congrés a la llei que castigarà penalment les teràpies de conversió a les persones LGBTIQ+. El text, que preveu penes de presó de fins a 2 anys, ha estat presentat pel PSOE i ha comptat amb un ampli suport, això sí, amb el vot en contra de Vox.
5: En concret, la reforma permetrà penalitzar amb penes de presó de 6 mesos a 2 anys a qui apliqui o practiqui sobre una persona actes, mètodes, programes, tècniques o procediments d'aversió o conversió per modificar, reprimir, eliminar o negar la seva orientació sexual. Escoltem el diputat socialista Víctor Gutiérrez.
23: El error era el silencio, la impunidad. Y hoy cerramos
0: una puerta que jamás debió estar abierta, la puerta de la culpa, del miedo y de quienes hicieron tanto, tantísimo daño en nombre de una falsa cura. Porque no, no necesitamos ser convertidos, no necesitamos ser corregidos, no necesitamos ser curados por ser como somos. Lo que necesita cualquier persona es poder vivir en libertad. Y esa libertad, señorías, es la que hoy estamos llamados a proteger.
5: La proposta estableix que es faci servir la forquilla de penes més altes quan les víctimes siguin menors d'edat o quan s'utilitzi la violència, la intimidació o l'engany.
2: Mollerussa posa en marxa una plataforma pionera a la demarcació de Lleida per gestionar i preservar la memòria dels difunts al cementiri. Es tracta d'un nou servei que a través d'un codi QR permet a les famílies afegir vídeos, fotos o cançons vinculades als difunts. A més, els visitants poden veure on estan enterrats. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
1: Mollerussa es converteix així en el primer municipi de la demarcació que a través d'una mateixa aplicació pot localitzar els sepulcres, gestionar el cementiri i crear memorials personalitzats i a l'ús públic i el privat. En parla primer en Marc Castanyer, que és l'informàtic de l'empresa promotora, que s'anomena igual que l'aplicació, Immemorial, i després en Xavier Navau, el gerent d'aquesta.
7: Sí, el que hi ha bàsicament és la dada d'inhumació de la persona que descansa. Hi ha el sector on es troba i el nicho on es troba la persona, a tret del nom i el cognom del difunt.
23: Més enllà d'això, també qui ho desitges podria tenir còdics QR personalitzats per ubicar els llocs on la gent descansa i allí poder ficar fotografies, vídeos...
1: Ara es tracta d'una prova pilot i l'aplicació també ofereix informació relacionada en serveis funeraris com floristeries.
2: I repassem altres notícies destacades avui. 9 detinguts a Sitges acusats de formar part d'una organització que va estafar i blanquejar més de 9 milions d'euros.
5: Es tracta d'una complexa trama de blanqueig internacional en què feien servir una empresa pantalla dedicada al lloguer d'embarcacions a Palma de Mallorca i simulaven pagaments de turistes alemanys. Després de 2 anys d'investigacions, van accedir al domicili del líder de la banda, a Sitges, on també hi havia la resta de detinguts.
2: Tallades per obres a les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre.
5: El tall durarà fins al 30 d'agost pels treballs al macro Pou de la Sagrera. Per cobrir el tram afectat s'ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos. En una segona fase, entre el 31 d'agost i el 6 de setembre, aquest tall de servei s'ampliarà fins a l'estació de Bon Pastor.
2: I Salut començarà a vacunar de la grip i la Covid el 21 de setembre a residències majors de 80 anys, embarassades i infants.
5: El 13 d'octubre s'obrirà la vacunació a la resta de grups.
2: Arriba a la cultura, Àngels Gunyalons es posa a la pell d'Oscar Wilde, el retrat de Dorian Gray. Amb el suport d'un quintet de corda i un cor de 3 actors a l'escenari, l'obra musical es representa al Teatre Romea a partir de dimarts vinent i s'inclou dins el Festival Grec. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia. A El retrat de Dorian Gray, Àngels Gunyalons és Basil Hayward, Sybil Vane, Lord Henry o el mateix Dorian. En un escenari completament blanc i amb apariència de museu, l'actriu interpreta i canta acompanyada per 5 instruments de corda i 3 actors amb experiència en teatre musical. Una història que Gunyalons feia temps que volia abordar.
25: Jo faig llistes de coses que m'agraden, cançons, músiques, històries... Jo faig llistes, i a la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble. La història és una història que tothom més o menys reconeix. Tothom més o menys, i a tothom que la coneix, l'ha impactat.
24: Marc Rosic dirigeix una obra que compta amb la direcció musical de Jordi Cornudella. De fet, Cornudella també ha composat la música de l'espectacle, unes melodies que, assegura, no tindrien sentit a cap altre musical.
2: I el Palau Solterra de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, mostra per primera vegada una col·lecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
26: Fotografies domèstiques, retrats, escenes de vacances, celebracions populars, paisatges suburbans o rituals religiosos. Són algunes de les imatges que es poden veure al Museu Palau Solterra de Torroella de Montgrí. Es tracta d'una exposició que mostra una selecció de més de 300 fotografies vernaculars procedents de la col·lecció particular de Jordi Barón.
27: És fotografia feta per aficionats. Llavors, per què no hem de reivindicar aquest tipus de fotografia que és la més corrent i la que la gent comprèn d'una manera molt més plena, perquè són fotos que al final són com un mirall de la teva pròpia vida, perquè no deixem de veure fotos que tots les hem fet alguna vegada o si no són iguals o molt similars.
26: La mostra reivindica el valor cultural de la fotografia vernacular i el paper fonamental de les pràctiques de col·leccionisme en la recuperació del patrimoni visual.
2: I arriben els esports. Que ens porta Toni Castro. Molt bon dia, Toni. El Barça de bàsquet ha dit adéu al títol de la Lliga CB.
4: Bon dia, Marta. Amb una derrota, la tercera consecutiva contra el València per 84-108, el Barça tanca la tercera temporada consecutiva en blanc. El duel va ser el comiat de Xavi Pascual a la banqueta blaugrana i també de Satoranski, la Provítola, Billy Hernán Gómez, que no segueixen el Barça, i Vesely, que es retira. L'entrenador blaugrana admet que el València ha estat molt superior.
8: Un equip molt ben entrenat, pel millor entrenador d'Europa aquesta temporada, el que ho han fet extraordinàriament bé, i per la nostra part hem anat al límit de les nostres possibilitats, cada dia ens ha costat una mica més, i les opcions que teníem de guanyar aquest títol passaven pel partit del dilluns. El dilluns va ser un cop molt dur, aquesta derrota, i avui, a la que ens hem posat amb debilitat per sota el marcador, ja no hem sigut massa... Hem tirat d'acord i hem perdut el cap amb quasi totes les coses.
4: D'altra banda, la sisa joventut ha fet oficial la no continuïtat d'Adam Hang al club badaloní. L'aler hongarès tanca un cicle de dues temporades a la penya amb una mitjana de 6,2 punts, 3,4 rebots i 1,8 assistències a la Lliga Endesa. I encara en bàsquet, l'Espar Girona ha fitxat Caral Casas, la capitana del València, amb qui ha guanyat 11 títols en 7 anys. L'escorta de Bascanó era líder en partits, punts i rebots i es retrobarà amb Roberto Íñiguez a Girona. El director esportiu Pere Puig valora el fitxatge de Caral Casas.
9: Estem convençuts que Caral encara té moltíssim per donar al bàsquet. Estem convençuts que arriba amb molta il·lusió i amb ganes de reivindicar després d'un paper protagonista que les últimes temporades no ha tingut, i contents doncs, de que es decidís a venir a Girona. La Caral ja havia coincidit amb en Roberto, on havia guanyat Sopron, on havia guanyat Lliga i Copa húngares. Havia arribat també a la fase final de la Final Four d'Euroliga. Per tant, és una jugadora que coneix ben Roberto i que ben segur sabrà treure el màxim profit.
4: El Barça de futbol sala té la segona oportunitat per endur-se el títol de Lliga. Juga 7:45 a la pista del Pozo de Múrcia. L'entrenador Javi Rodríguez admet que l'equip té ganes de refer-se amb una victòria i apunta la clau per guanyar avui.
10: Tenemos ganas de quitarnos esta espinita del tercer punto, casi el primer punto para el Pozo, y con muchas ganas. Lo veo bien.
11: Bueno, pues la clave no desconectarnos. No desconectarnos, hacer 40 minutos muy serios, de mucho trabajo, de mucha calma, de mucha tranquilidad, de que si hay momentos peores en el partido, pues no salirnos del partido, no evadirnos.
4: I també aquesta tarda, Marta, l'Igualada Rigat celebrarà el títol de l'Hockey Lliga amb una rua pels carrers de la ciutat, una rua que arrencarà a les 7 a les Comas i arribarà a l'Ajuntament cap a les 8 del vespre.
2: Merescudíssima celebració per a l'Igualada. Gràcies, Toni Castro, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i són ja les 3 de la tarda. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
12: La xarxa de comunicació local. Gràcies per...

0: la xarxa de comunicació local. Són les 3 de la tarda.
1: Radio Rubí.
2: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
3: I visca la Festa Major.
2: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Les veïnes del carrer Santa Llúcia assegura que encara no han notat millores després que el ple municipal aprovés al maig una moció per estudiar mesures que ajudin a reduir els problemes de trànsit, soroll i contaminació a l'entorn del carrer Riera amb Santa Llúcia. Cristina Lajunta, Susana Cibis i Eva Laguarta han explicat a Ràdio Rubí que des d'aleshores no han rebut resposta directa de l'Ajuntament ni han vist actuacions que hagin modificat el dia a dia del carrer. Sí que han mantingut alguna reunió amb representants polítics, però remarcant que va ser per iniciativa del mateix veïnat. Les afectades continuen denunciant una elevada intensitat de trànsit en un carrer que consideren massa estret, especialment pel pas d'autobusos i vehicles de grans dimensions. Expliquen que una part del problema es genera quan els vehicles es troben obstacles o estacionaments irregulars i utilitzen el claxon de manera continuada.
2: Però en tot cas, el que troben un obstacle és pitar. Des de les 7:30 del matí hi ha dies que inclús abans.
3: Del dia són els de Rubí i els de tot el Vallès.
2: Sí,
3: és que passen autobusos cada 3-4 minuts.
2: És superestret, edificis alts. Llavors tu trobes, jo estic en un primer, i en el primer jo veig més que el sostre de l'autocar, o sigui, em queda en línia amb el balcó i dius...
1: Les veïnes també alerten de les conseqüències que això té dins dels habitatges, per exemple, amb el soroll o la contaminació condicionant activitats quotidianes i que sovint es veuen obligades a mantenir les finestres tancades per aquestes molèsties.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Un dels quatre alumnes amb un 9,8 a l'ESPAU és rubinenc. És Joan Torrecillas i s'ha vist sorprès per la notícia del seu èxit a les proves durant un viatge d'oci a Roma. S'esperava bones notes, però mai arriba a pràcticament la perfecció en tots els exàmens. És un dels 5 estudiants amb una nota més alta entre els més de 30.000 que s'han presentat a les proves. L'alumne resident a Rubí, com dèiem, però ha cursat els seus estudis al Liceu Politècnic de Sant Cugat. Juntament amb 3 estudiants més, tots de la demarcació de Barcelona, han obtingut un 9,8 a la selecció activitat, només per sota d'una jove de Banyoles, la Laura Tallada, que ha aconseguit el 9,9. Segons ha explicat el rubinenc a l'Agència Catalana de Notícies, el seu mètode per l'èxit ha estat cada dia una miqueta d'estudi i recollir els fruits dels cursos de batxillerat.
4: Per la meva banda ha sigut tot treball constant, o sigui, tot el dia, no tot el dia estudiant, però cada dia una miqueta, i al final arriba a la selectivitat i ets conscient que has fet tot i ho tens tot prou assentat per anar tranquil als exàmens i relaxat i posar al final el que has fet. La selectivitat sempre hi ha un component que jo crec que és sort, potser l'ha tingut, i a part del treball sempre has de treballar, però potser hi ha unes certes dècimes que poden ballar segons la sort de l'examen i tot això.
1: Assegura que no només ha estat estudiant tot aquest temps i que els estudis seran compatibles amb fer altres activitats. En el seu cas, per exemple, toca el piano al conservatori i, de fet, ha acabat aquest any i també li agrada seguir el futbol. A partir del setembre, Joan espera estudiar la doble titulació de Matemàtiques i Telecomunicacions a la Universitat Politècnica. Per ser acceptat, ha hagut de fer unes proves de les quals encara no sap els resultats. En cas que no hi entri, farà la doble titulació en Matemàtiques i Física a la Universitat Autònoma de Barcelona.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en esports, comencem amb el repàs del campus d'estiu del futbol sala. Toni Bravo Rodríguez.
5: L'esportiu Rubí ja té a punt el seu campus d'estiu amb 5 setmanes de casal multiesport. Al matí, tecnificació de futbol sala a la tarda, el casal es fa de 10 a 2, amb servei de bon dia menjador, inclou activitats d'aigua, sortides com waterwall, i si es confirma el canal olímpic. La tecnificació es fa de 6 a 2 quarts de 9 al pavelló de la Llana, amb entrenadors del club i la incorporació de Víctor Pérez, de jugador d'Indústries, i que aquesta temporada ha competit amb el Barça B de futbol sala. Els preus varien segons setmanes i modalitats, amb descomptes per a jugadors i germans. I pel que fa a l'atletisme, la Unió Atlètica Rubí farà del 30 de juny al 31 de juliol al seu campus d'estiu activitats d'atletisme, jocs, tallers i piscina, l'horari de 9 a 2 quarts de 2, amb bon dia, aquest servei a les 8 i menjador fins a les 3. El campus s'adreça a infants i joves de 4 a 16 anys, dividit per nivells, inclou excursions setmanals i una samarreta per als participants. Els preus varien segons si són socis o no, i ja hi ha una trentena d'inscripcions confirmades. I avui al programa Esports al Dia escoltarem el resum de la temporada del Club Natació Rubí. El masculí va aconseguir la permanència directa a la Divisió d'Honor i va arribar a disputar la Copa del Rei. Ascens i retorn a la màxima categoria pel femení.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

0: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí. I visca la Festa Major. El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 2:15, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
1: Clàssics, hits, dance, urban. Fórmula Rubí.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'Ajuntament no haurà de pagar els més de 82.000 euros de l'actuació de Beret. El consistori i la promotora del concert, l'empresa lleidatana La Traca, han decidit resoldre el contracte de mutu acord i sense penalitzacions. La resolució arriba, com sabeu, després que l'Ajuntament decidís cancel·lar aquest concert arran de la investigació judicial que relaciona el cantant andalús amb una violació d'una dona a Sevilla el passat mes d'abril. El consistori ha substituït aquest concert inaugural que Beret anava a fer demà divendres al Castell per una actuació del duo femení Marlena i per ara el cost del nou concert no ha transcendit. Però, com dèiem, no s'hauran de pagar aquests 82.000 euros compromesos pel concert de Beret. I és que la llei de contractes del sector públic permet resoldre de mutu acord un contracte quan no concorri una altra causa de resolució imputable i sempre que raons d'interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència d'aquest. Segons la resolució, un informe de gerència considera que concorren aquestes circumstàncies i La Traca ha acceptat la conformitat. Entre els informes citats a la resolució hi ha un text del cap de la policia local que desaconsellava celebrar el concert de Beret per motius d'ordre públic. El document també cita un informe de la directora de l'àrea d'Igualtat i Ciutadania, en el qual es proposava la suspensió del concert de Beret, així com la incorporació de la perspectiva de gènere en futures programacions culturals a Rubí. La decisió de suspendre el concert de Beret no ha estat només de l'Ajuntament de Rubí i moltes de les ciutats on el cantant sevillà tenia previst actuar aquest estiu estan cancel·lant les seves cites. És el cas d'Elx, Armilla, Monforte de Lemos o Don Benito, així com el Gran Canària Sum Festival o la gira d'estiu de Cadena Dial.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: La jove rubinenca Alba Amorós, de tan sols 19 anys, ha publicat el seu primer llibre, titulat El camino que sí depende de ti, guia pràctica i sin rodeos del crecimiento para jóvenes. L'obra, que ja està disponible a Amazon, neix amb l'objectiu d'oferir eines pràctiques d'autoconeixement i gestió emocional per a una generació que s'enfronta a un entorn socioeconòmic altament complex. El llibre destaca per un estil molt directe, estructurat en capítols curts adaptats als nadius digitals. El resum de com ser feliç és, segons Amorós, ser fidel als nostres valors.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: Fer el que va realment amb la teva persona i seguir els teus valors. Això és el que dic al llibre, que és molt important. Segueix els teus valors perquè, mira, molts cops per encaixar un grup, que això ho parlo molt al llibre i crec que és molt important perquè es veu a la universitat, es veu a l'escola, que per encaixar un grup fas coses que no van amb tu, amb els teus valors, no? Per exemple, riure't d'una persona. Això és un tema que tracto al llibre, molt important no riure's de les persones, molt important no fer sentir malament a les persones.
1: L'autora considera que el jovent actual viu immers en una policrisi marcada per la precarietat laboral, les dificultats d'accés a l'habitatge o la pressió de les xarxes socials, factors que impacten directament en la seva salut mental. La clau de tot això, segons Amorós, és buscar solucions i no centrar-se en el problema, perquè quan et centres en el problema caus en un bucle i no trobes la manera de sortir-ne. A través de les seves pàgines, Alba Amorós proposa mètodes com el recablejat cerebral per modificar petits hàbits. L'obra, que és recomanada per joves a partir dels 14 anys, també es planteja ja com un recurs d'utilitat per a les famílies que vulguin entendre millor les inquietuds i els codis de la joventut actual.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Informació esportiva centrada en el campus d'estiu i comencem amb el de l'Esportiu Rubí, Toni Bravo.
3: L'Esportiu Rubí ja té a punt el seu campus d'estiu, que enguany s'allargarà 5 setmanes, combinant casal multiesport al matí, tecnificació de futbol sala a la tarda, el casal es farà de 10 a 2, servei de bon dia, menjador, inclourà activitats d'aigua, sortides, per exemple, el waterwall, a les tardes de 6 a quarts de 9, el pavelló de la Llana acollirà les sessions de tecnificació amb entrenadors del club, la incorporació de Víctor Pérez, jugador d'Indústries, que aquesta temporada ha competit amb el Barça B de futbol sala, els preus varien segons setmanes i modalitats amb descomptes per a jugadors i germans. Pel que fa a l'atletisme, la Unió Atlètica Rubí farà al campus del 30 de juny al 31 de juliol activitats d'atletisme, jocs, tallers, piscina, a l'horari de 9 a 2 quarts de 2, servei de bon dia a les 8, menjador fins a les 3. El campus s'adreça a infants i joves de 4 a 16 anys, dividit per nivells, inclou excursions setmanals, una samarreta per als participants i els preus varien segons si són socis o no. Ja hi ha una trentena d'inscripcions confirmades. Ja avui al programa Esports al Dia escoltarem el resum de la temporada del Club Natació Rubí, el masculí, recordem que ha aconseguit aquesta permanència directa a la Divisió d'Honor, ha arribat a disputar la Copa del Rei, mentre que el femení ha culminat un any brillant amb l'ascens i el retorn a la màxima categoria.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
4: és l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
5: La Misha ens torna a acompanyar amb dues propostes per als més joves de la casa. Quina família més boja, Magalí i el Miol de la Maresma. Posarem banda sonora al programa amb l'àlbum de la Bruna Enfruns, Cabells al vent.
6: Cabells al vent la vaig escriure abans de marxar als Estats Units, però jo ja somiava desperta en aquell moment, no? Per tant, ja m'imaginava jo una carretera d'aquestes que després realment va ser tal qual descric en la cançó, no? Però carreteres aquestes infinites, sense, amb desert als costats, les postes de sol d'allà són, no?, l'horitzó, pues, un color taronja, no sé, com molt intens.
5: I del country passarem als clàssics amb en Pau Sabater, traductor.
7: És allò que va dir l'Italo Calvino en un assaig molt famós, precisament, que es titula Perquè llegir els clàssics, que en tot cas és més val llegir-los que no llegir-los.
5: O sigui,
7: d'entrada, és una cosa bona i guanyaràs, no hi perdràs, no? De mal no te'n faran.
5: I ara, que arriba l'estiu, parlem amb la Laia Santís del conte del drac Oliver, la serp estricadora i les figures de la Festa Major d'Olesa, amb les il·lustracions de la Núria Colom, publicat per Edicions Paper d'Estrassa. Cultura i tradició.
8: Però una mica responent a les necessitats que detectava a casa meva. Perquè el meu fill petit, que té 3 anys, aleshores en tenia un, era molt fanàtic del drac Oliver, que és una peça clau a la Festa Major d'Olesa. És un drac, evidentment, que treu foc, que acostuma a sortir sempre en els correfocs de nit, però també és veritat que és un drac que té molta presència en el poble, perquè quan hi ha esdeveniments diversos, doncs el planten al mig del carrer i acompanya els esdeveniments.
4: Mònica Socies ens ha fet 5 cèntims dels continguts del programa que us hem preparat avui. Preparats per obrir el calaix? Benvinguts. Edició 347 de la temporada 7, capítol 42. Ah, i us volem recordar que teniu un punt de connexió amb l'equip que fa el calaix per fer els vostres comentaris, suggeriments. Preneu nota. El calaix onalatorre@gmail.com. Aquest és el nostre correu electrònic. alcalaix.onalatorre@gmail.com. El calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. Per començar, us recomano un llibre que m'ho ha fet passar d'allò més bé. Quina família més boja, Magalí, de Núria Busquet, amb il·lustracions de Màriam Benarab, que publica l'editorial Anima Llibres. La Magalí té 10 anys, els cabells rinxolats i una família estrambòtica. A l'escola tampoc descansa. Entre els seus amics, les nenes maques, la profe de mates i el seu arxenemic, quin cara grassa, que no sap ni respirar pel nas, sempre acaba castigada. Voleu venir a viure la bogeria amb ella? Si ho feu, riureu de valent. El llibre és una barreja de novel·la i còmic pensat per a lectors a partir de 8 anys, però alhora està ple de picades d'ullet i crits

0: canviarà per sempre. L'autora no només ens parla de la importància de preservar la flora i la fauna del nostre país, sinó que fa un homenatge als biòlegs i biòlogues que durant anys han treballat per aconseguir que el linx ibèric deixi de ser una espècie en perill d'extinció. El Miol de la Maresma és una història carregada de drames i alegries, d'esperança i resiliència. I la Vera, la protagonista, pot ser un bon exemple per a totes les nenes que també senten passió per la ciència. En fi, si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web parauladamisha.com. Fins a la propera. Adeu!
1: Llibres infantils i juvenils amb Misha, per escriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Bruna Enfruns és violinista i cantautora. Graduada en interpretació clàssica de violí a l'Smook, però amb una gran passió de la música country. Després d'un primer EP publicat el 2019 i una etapa decisiva a Austin, Texas, arriba Cabells al vent, una proposta que uneix country d'arrel folk i cançó d'autora amb temes en català i en anglès. In Texas, you'll be always
1: on my mind. Doncs amb aquesta marxa, animació i ganes de ballar, perquè t'entren unes ganes de ballar immenses, aquest Texas és casa, és el que se'ns posa dintre del cos ara que comença l'estiu, i ho fem amb la Bruna Enfruns. Benvinguda.
2: Què tal? Bona tarda.
1: Bruna, una història molt llarga, perquè ara tenim tot aquest treball i tot aquest àlbum, però el 2019 això ja s'estava covant.
2: Sí, jo ja fa temps que hi estic ficada, la veritat. Sí, sí, tot això ja ve de molt lluny. Bueno, de tota la vida, perquè a mi la música ja fa molts anys que m'hi dedico.

0: però el fet, la meva faceta de cantautora, sí, la vaig inaugurar el 2019 amb el meu EP de Brunes Color Garden.
1: Va tenir molt bona acollida, perquè he estat xafardejant, perquè he pensat, em va arribar la nota de premsa i dic, ostres, em vaig posar a ballar, dic, l'haig de tenir, la Bruna. I he fet una mica el xafarder. Com ha estat aquest treball des del 2019 fins ara? Aquesta lluita, no? Perquè podríem dir, entre cometes, que és una lluita.
0: Sí, sí, que... doncs sí que va tenir una bona acollida i jo estic contenta de l'EP i de la feina que vam fer, perquè realment va ser algú que era molt nou per tots, no només jo, sinó l'Aleix, el productor, que també ell en aquell moment estava estudiant sonologia i ho vam gravar allà a l'Smug mateix, aprofitant que teníem l'espai, el material i... Però, clar, el problema és que va sortir, sempre penso que va sortir en un mal moment, perquè va sortir el 2019 i al cap d'uns mesos ja va sortir la pandèmia. Per tant, va ser com... Sempre penso, ostres, llàstima, no? Bueno, ara ja no... Les coses passen perquè han de passar, però sí que és veritat que el pobre pues, va quedar una mica colgat enmig d'altres problemes més grans, no? I clar, va arribar la pandèmia i em vaig quedar sense fer concerts ni res, no? I em vaig graduar també aquell any, vull dir, va ser com tancar una etapa d'una manera una miqueta trista, no? Sense concert de graduació, sense res, sense... I res, i tot va començar aquí, no? Vaig estar parada un bon temps per culpa d'això, per la pandèmia, com tot, suposo, però alhora em va fer tenir una idea boja després d'estar cremada treballant en un lloc que no tenia res a veure amb la música, que va ser marxar a Texas. I aquí, per dir-ho així, va ser on vaig tornar a agafar-me amb la inspiració i les ganes de fer música i vaig tornar a arrencar. Vull dir que, bueno, al final és una història que sento que, bueno, que és això, passa perquè havia de ser en aquell moment i gràcies a això pues, estic on estic avui, també.
1: Bé, aquesta és la teva història d'amor, no?, amb l'anglès i el català, aquesta barreja, perquè són els dos idiomes que trobarem en aquest àlbum.
0: Sí, bueno, això de l'anglès em ve ja des de petita, perquè jo amb el meu pare sempre ens... Bueno, sempre no, fins als 12 anys, fins que vaig ser ja més adolescent, ens parlàvem en anglès, tot i que el meu pare no és anglès ni res, és d'aquí. Però és molt apassionat dels idiomes i des de que vaig néixer fins als 12 anys em va parlar en anglès. I després, per mi és un idioma que és com el català, no? El porto com molt integrat i m'agrada molt i també he escoltat sempre molta música en anglès i... Així que sí, també forma part de les meves cançons. Bueno, i fins no fa gaire només feia en anglès, vull dir que...
1: I es nota moltíssim que el tens per la mà, perquè és que jo t'escoltava i pensava, uau, tant de bo! A mi em falten moltes hores de pràctica, però ara aturarem un moment i escoltarem una de les cançons que potser la que més m'ha agradat i més en bucle m'he posat. Uh-huh.

0: Cabells al vent, que jo he pensat, escolta'm, això és un autorretrat en un moment de la seva vida. Mira que no ho pregunto mai, això, però m'ha agradat tant. I escoltava la lletra i et veia tu.
1: Mm-hmm. Doncs Cabells al vent la vaig escriure abans de marxar als Estats Units. Però jo ja somiava desperta en aquell moment, no? Per tant, ja m'imaginava jo una carretera d'aquestes que després realment va ser tal qual descric en la cançó, no? Però carreteres aquestes infinites, sense, amb desert als costats, les postes de sol d'allà són, no?, l'horitzó, pues, un color taronja, no sé, com molt intens, i els bars, pues, allà, la gent allà balla, pues, tal qual, sense manies, no? Aquí a vegades sento que ens acomplexem una mica de ballar i fer una mica el tonto, però és que allà la gent balla, els nens i totes les edats. I realment vaig descriure el que després vaig viure, vull dir que... Sí, i és la sensació aquesta de llibertat, de cabells al vent, que és la que vaig tenir durant tot el viatge, no? De... No tenia cap preocupació, només tocar i veure coses noves i descobrir ciutats, vull dir... Sí, és el resum del meu disc, no? Una mica la sensació aquesta, per això també es diu així.
0: La passió pel country... Per què el country?
1: Pues perquè l'he mamat, també. Com he dit, el meu pare era un apassionat de les llengües, de l'anglès sobretot, i també era un apassionat del country. No només el meu pare, sinó els meus tiets, i eren uns friquis, per dir-ho així. No? En aquella època jo crec que també estava com una mica més de moda, no? Hi havia més bars honky-tonks per aquí, per anar a ballar, i s'escoltava... Jo crec que s'escoltava més aquí, cara. I jo fins que no vaig... No sé, fins que vaig ser una mica més grandeta i vaig descobrir la ràdio i la música pop i tot el que estava més de moda, jo només coneixia el country, el cotxe i els discos que agafava de casa meva àvia i cada setmana n'agafava un de nou. I sempre és una música que porto, doncs, al cor i que em transmet, m'agrada, la disfruto molt i és la música que també ara m'agrada escriure.
0: Doncs, escolta'm, ho has viscut tot molt intensament a casa. El que fa
1: sí,
0: la cultura.
1: Molt intensos.
0: Sí, tenir la cultura a casa. Mm-hmm. És tan important. Sí, sí. Jo t'escoltava i pensava, ostres, i ho has tingut sempre clar, perquè volies estudiar música, sabies que era el teu camí, i que sí. Has dit somiar desperta, mm-hmm. No? Has anat aconseguint tots els teus somnis.
1: Sí, 100%. O sigui, és molt fort. Jo en soc conscient de que estic complint molts somnis, o sigui, dedicar-me a la música, a treure un àlbum, a ser mare, no sé, coses, moltes coses que fa uns anys. El 2019 m'ho haguessis dit tot el que estaria fent ara i no m'ho creuria, ni que hagués anat als Estats Units, que hauria creuat l'oceà, no? Que també ho parlo molt les meves cançons, algunes que són abans del viatge, doncs també són somnis que sí, he anat complint i estic superorgullosa i ho valoro molt.
0: Bé, nosaltres no sé si podrem fer tantes coses, el que sí que podem fer és gaudir i assaborir aquest àlbum de la Bruna en Frunz i escolta que se t'enganxa a l'ànima. És bonic això, enganxar-se a l'ànima i a la pell i ens fa ballar sense manies.
1: Això és el meu objectiu, no? que transmetre un bon rotllo i que la gent tingui ganes de ballar i de... No sé, jo quan escriu les cançons tinc molt en compte de que vull que la gent les escolti, per tant, el missatge que vull que transmetin sigui algo positiu, que et deixi amb un bon gust de boca i que et doni bones energies. Per tant, si això és el que t'ha transmès, jo amb això ja sento que he fet la feina.
0: Això és el que transmets amb la teva música i m'agradaria, Bruna, per saber, nosaltres ja ho anirem mirant, però qui vulgui saber quan tens concerts, quina és la teva agenda, on ho poden mirar. Tens xarxes, vale. Pàgina sí. Web...
1: Jo, bueno, estic a les xarxes i ho vaig publicant tot això. I tinc una pàgina web que encara no he fet pública perquè falten quatre retocs, que el meu marit me l'ha fet, superxula, i allà hi haurà tots els esdeveniments i tots els concerts i això. Però, bueno, ara els que tinc més recents i que em venen al cap és el dia 3 de juliol, toco al Club Tenis Manlleu, amb l'Aleix Triador, que és el meu productor i, bueno, un amic, guitarrista, i sempre intentem, doncs, fer els concerts junts, així en duet, que és un format així una mica més íntim, però queda molt xulo, la veritat. Ens ho correm bastant així amb el violí, la guitarra, anem fent canvis d'instruments, però sona molt bonic. I això, el Club Tenis Manlleu, que aquí sí que s'ha de comprar entrada. I després, més endavant, toco a l'Avenc de Tavertet, que és un hotel superxulo que hi ha, que fan també vermuts i tardeos. Toco també a l'Embarcador de Manlleu. Ara, la veritat, tots els concerts són per aquí a Osona, però estic intentant sortir i descobrir nous mons més enllà de la plana, perquè, clar, aquí al final ja està bé que la gent tingui oportunitats d'escoltar-me, però m'agradaria obrir nous camins. Així que espero que vagin sortint cosetes.
0: Així ho esperem també nosaltres, però si cal, venim a la Plana. No passa res.
1: Venim a la Plana, que és molt bonica. Val, s'ha de venir. Sí.
0: Doncs amb la música de la Bruna també ens acomiadem. Moltíssimes gràcies per aquesta estona i per tot el que ens faràs vibrar aquest estiu. I la música no s'atura tota la vida.
1: No, no, i tant, tant de bo molt, per molts anys més fent música.
2: Qui s'atreveix a dir que de pardals té ple el cap?
3: Si el calaix amb Bruna Enfruns, cabells al vent. I si algun dia

0: Pau Sabater és llicenciat en Filologia Clàssica a la Universitat de Barcelona i traductor. Del grec antic ha traduït, entre d'altres, la Ilíada al català i una selecció d'epigrames grecs titulada Ara veu i enamora't. Del modern ha traslladat al català L'última temptació de Nikos Kazantzakis i ha revisat la traducció d'en Joan Sales del Crist del nou crucificat del mateix autor. Pel que fa a la poesia, ha traduït, entre d'altres, Diari d'un abril invisible, Premi Jordi Domènech de Traducció de Poesia 2021. Ha versat del llatí al català el llibre segon de les Geòrgiques de Virgili i l'any 2020 va guanyar el Premi Ciutat de Tarragona Vidal Alcover per una traducció en vers dels bucòlics grecs Teòcrit, Moscos i Bió. A part de l'ofici de traductor, és autor d'una adaptació juvenil de la Ilíada. A més, secretari de l'Associació Catalana de Neohel·lenistes i professor a la Universitat Rovira i Virgili. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs parlarem de clàssics amb en Pau Sabater. Jo, de veritat, és que penso... En quin jardí t'estàs posant, Mònica?
2: Oh,
1: benvingut, Pau.
2: Moltes gràcies.
1: Perquè jo com a lectora sí, però clar, endinsar-me tant en aquest món dels clàssics... Vaig escoltar el Pau per primera vegada, perquè no havíem coincidit en, per què llegim els clàssics, no? Aquella taula rodona que vas protagonitzar amb la Glòria Aznar, periodista que a més admiro moltíssim. I vaig pensar, jo no haig d'entrevista, perquè la mirada dels clàssics a vegades és... vau jugar molt bé, no? Perquè dius, escolta, t'has de llegir els clàssics, siguin quins siguis, eh? En aquest cas anirem concretant. Però és intel·lectual i queda bé. I moltes vegades he llegit en altres espais, potser no d'aquests clàssics teus, però que no cal llegir-se tots els clàssics que citen o que anomenen i que no podem casar o connectar amb tots, Pau.
2: Sí, efectivament. És a dir, jo crec que el Aveda és una clàusula que hauríem de treure del mig quan parléssim dels clàssics. O sigui, no és cap obligació ni, vaja, ni ho ha de ser en cap moment. En tot cas, és recomanable. És a dir, és allò que va dir l'Italo Calvino en un assaig molt famós precisament que es titula Per què llegir els clàssics, que en tot cas és més val llegir-los que no llegir-los.
1: O sigui,
2: d'entrada és una cosa bona i guanyaràs. No hi perdràs, no? De mal no te'n faran. Però està clar que si t'hi acostes no ha de ser per cap mena d'obligació intel·lectual ni per... Bé, a la conversa que esmentes amb la Glòria, justament vam fer un incís, que és que intel·lectual i intel·ligent no és la mateixa cosa.
1: No.
2: Com tothom sap, tothom que hagi tractat amb algú que és intel·lectual o va d'intel·lectual sap perfectament. Per tant, al final es tracta senzillament d'un patrimoni, d'un volum d'obres, la majoria esplèndides, que tenim a l'abast, perquè a més la immensa majoria estan traduïts, i estan traduïts de diverses maneres i en diverses èpoques. És un patrimoni que abarca molts gèneres, moltes sensibilitats diferents, moltes èpoques diferents, moltes maneres diferents de tractar el mateix tema. De fet, no són monolítics, ni molt menys. I també el que passa amb els clàssics moltes vegades és que ens pensem que els coneixem. Però quan ens hi acostem, o sigui, ens pensem que ja sabem per on ens sortiran, no? Que ja sabem què ens diran. Però quan ens hi acostem, veiem que no, que de fet són molt sorprenents i són molt originals. Més que la majoria de coses que s'escriuen avui dia, sense voler desmereixer el que s'escriu avui dia, que s'escriuen coses molt interessants, però és veritat que el que s'escriu a la nostra, o el que es diu a la nostra pròpia època, ja ens ho esperem més. Però el que es deia fa 2.000 o 2.500 anys moltes vegades ens sorprèn, però no ens ho esperem que es digui allò d'aquella manera, no?
1: Potser perquè els veiem molt lluny, potser perquè el temps ens fa marcar una distància en unes èpoques que no tenien totes aquestes tecnologies que tenim ara, que han sigut aquests últims anys, perquè hi ha hagut una revolució tecnològica i que tampoc no fa tants anys, si mirem que estem al 2026.
2: Sí, sí.
1: I penso que el temps ens fa veure totes aquestes persones com a molt llunyanes, però tu també vas dir una cosa que jo dic moltíssimes vegades, i és que els sentiments són universals abans i ara. Quan s'ha estimat amb passió, s'ha estimat amb passió. Mm-hmm. quan s'ha odiat, quan s'ha desitjat. I això ens els apropa.
2: Sí,
1: i tant. I potser és el que, ens sorprèn, no?
2: Sí, hi ha, crec que hi ha les dues coses. D'una banda, la diferència, aquesta distància que deies, que és interessant, és a dir, la diferència és interessant, és estimulant, diguem, ens obre la ment, fa que anem una mica més enllà del que donem per fet, no? I al mateix temps hi ha aquesta proximitat, de vegades gairebé intimitat, perquè és això, estem parlant de sentiments, de passions, d'humanitat, al final, no? La humanitat no ha canviat, és a dir, les tecnologies sí que poden haver anat canviant, però això no ha canviat com estem fets, diguem, com estem fets per dintre, per dir-ho d'aquesta manera, no? I, per tant, sí, hi ha les dues coses. Hi ha la diferència estimulant i hi ha la proximitat, bé, emocionant, podríem dir, no?
1: Què és el que et va fascinar? Per què vas decidir estudiar els clàssics, apropar-t'hi, la seva llengua, la seva cultura? Què... Quin és aquell clic, aquell moment o aquell fet?
2: La cosa va anar de mica en mica. És a dir, jo sempre havia sigut molt clarament de lletres, d'això no n'hi havia cap dubte, diguem, i molt poc de números, això també s'ha de dir. No és que n'estigui orgullós, però és que cadascú val pel que val, i jo valia per les lletres i no pels números. I llavors... Diguem, si ja t'atreuen les lletres, crec que és bastant natural que t'atreguin els clàssics, perquè és això, és la base de la nostra cultura, i és que algunes coses ja es van dir tan ben dites, no? que vas directament a la font, no vas a tots els que han begut d'aquella font. Potser també, però en tot cas, si pots anar directament, hi vas, no? I llavors va ser bastant natural, és a dir, jo, bueno... No ho tenia, no ho havia tingut sempre clar que faria clàssiques, diguem. Jo pensava que faria història, o que faria filosofia, o alguna cosa així. Però de fet, quan em tocava decidir-me per quins estudis volia fer, quan havia d'omplir el paperet, que ara ja no deu ser un paperet, per posar quina facultat volia i quina carrera volia anar en primer lloc, i després les altres, i això... Vaig pensar, aviam, el que m'agrada més, diguem, de tot el que he fet, de tot el que he estudiat a la vida, és el grec i el llatí, per aquest ordre. I el que diguem, hi tinc més traça, trec més bones notes, ho tinc més per mà, és el grec i és el llatí, per tant, tira milles, no? I va ser una mica així, una cosa bastant, bastant natural, de fet, no vaig tindre grans dilemes.
1: Jo quan l'escolto bastant natural, que recordo que vaig fer llatí i grec a COU, sí. COU, que ja no existeix el COU, vull dir, jo ja tinc una certa edat, i el llatí, bé, anava bé, anava bé. A mi em va tocar l'Eneida, i va estar molt divertit fer-ho des d'aquesta mirada. Tenia una gran professora, que ja, bueno, que ens ha deixat, però que sempre recordaré, la Montserrat. Però el grec ho vaig intentar, eh? Tot sigui dit que ho vaig intentar. Alguna cosa vaig aconseguir. Però jo us admiro perquè, uau...
2: Bueno, hi ha els dos perfils de clàssiques, també. Hi ha, en totes les filologies hi ha la gent que és més de llengua i la gent que és més de literatura, però a més a clàssiques hi ha una altra diferència, que és els que són més de grec i els que són més de llatí. I sí, bueno, suposo que són tipus de gent diferents, no? A mi el grec sempre m'ha interessat més, precisament perquè és més difícil i és més exòtic, no? És més llunyà. I a mi això m'agrada. A mi això m'estimula, no? El llatí, bueno, és molt interessant, però clar, com que al final és gairebé català, com si diguéssim.
1: Gairebé català.
2: Més o menys. Però vaja, sí, que al final hi ha una proximitat que, o sigui, m'interessa, però el grec m'interessava més. I al final és això que dèiem de la font, també, no? Com que els romans van copiar la cultura grega, com qui diu, doncs jo anava a l'original si podia, no? Que, home, que la cultura grega també tenia les seves influències anteriors, naturalment, però, bueno, això ja... Bueno, no, ja ens n'anem per altres... No cal.
1: Ens centrarem. I les teves primeres traduccions, com van ser? Com les vas viure?
2: Les primeres traduccions van ser... Bueno, clar, les primeres traduccions, diguem, eren les que feia a classe...
1: Però ja fora de l'escola, fora de la universitat... Sí. Fora de tot aquest ambient acadèmic, no?
2: Sí.
1: Que dius, ara tinc el text al davant i ara sóc jo.
2: Sí, ja vaig fer algunes provatures quan estudiava la carrera. Sí, allò, coses que no... que no havíem de traduir per classe, o que potser els havíem de fer per classe, però els havíem de fer allò per examinar-nos, no? O per demostrar que havíem entès el text. Però sí que allà vaig començar a fer provatures de... Bueno, si era un poema, doncs de traduir-ho com un poema, no? I de fer-ho en vers, fer-ho literari, fer-ho bonic, fer-ho llegidor... Però eren, això, provatures. Jo no em pensava que acabaria fent de traductor. Jo em pensava que faria carrera acadèmica, o sigui, que després de la carrera faria el màster, després faria el doctorat, i després, doncs, vés a saber, perquè és molt incerta tota aquesta vida acadèmica. Però al final la vida m'ha portat cap a la traducció, i en realitat sempre ho he tingut a dintre, com si diguéssim. És a dir, no ho sé, fa 7 anys va sortir la traducció a la Ilíada, la meva traducció a la Ilíada. Traduir la Ilíada era una cosa que ja havia pensat quan estava estudiant, perquè notava la necessitat d'una Ilíada nova en català, en vers. Ara no m'imaginava que la faria abans dels 30 anys, com va acabar sent el cas.
1: Esclar,
2: I a mi jo pensava que seria la feina de tota una vida.
1: Ho esteu escoltant, eh? Abans dels 30. Aquí a nivell, ja. Aquí estem. Bueno, home, sí.
2: Hi ha dedicació, sobretot.
1: Però, bueno, moltes hores, suposo que sí.
2: Sí, i tant. Més hores que un rellotge. Però, bé, si no...
1: Però és la passió, sí, també, no?
2: Sí. No, la passió hi ha de ser, i tant. Si no, ja notifiques-ho.
1: És el motor.
2: Sí.
1: Doncs clar, diu això, jo penso... Jo, segons quins convidats tinc, els meus oients ho saben, perquè jo sempre ho dic. Dic, jo aquí he fet en aquesta vida... Hauria de tornar a començar, perquè només sé que no sé res quan us escolto, no? De les hores que hi poseu i de la importància. Perquè hi ha molta gent que es preguntarà, cal? És necessari? Quina importància té? Però sense saber el passat, sense entendre d'on venim, tot i que no n'hem après gens...
2: No, aquesta és l'altra.
1: No n'hem après. Però poder emmirallar-nos una mica, no? en aquest passat... per dir, és que, com és que no n'hem après? Com a mínim poder fer aquesta reflexió.
2: Sí. Sí, això de la importància, o de... És, no ho sé, tot té importància. És a dir, no... Són una mena de judicis que no acabo d'entendre, no? Perquè...
1: I són, i tant.
2: Sí.
1: Estan retallant les humanitats, que a mi això em sembla una barbaritat.
2: Sí. No, ho és. Està claríssim que ho és, perquè... Bueno, al final, què? Hem de produir, només
1: Exacte.
2: Produir, però si no sabem per a què, què en farem de tanta producció, no? Vaja, que tot té la seva importància, això crec que està claríssim. El problema és que, sí, gent que té poder de decisió sembla que no ho té tan clar. Això és un problema important. Però, en tot cas, una cosa que havies dit era aquesta, i l'altra no me'n recordo, ara...
1: El tema de la importància de les humanitats, no?, de les lletres, i d'emmirallar-nos en el passat,
2: sí,
1: no?,
2: sí.
1: Del que feien. I una cosa que em va cridar molt l'atenció, i m'ha fet reflexionar molt aquests dies, m'heu donat feina, que ho sàpigues, Pau, és... Jo no m'havia plantejat mai, però tot el que ens arriba... històricament parlant, els manuscrits, testimonis, etc., no? En paper, que antigament havien estat orals, què és cert i què no? Com sabem realment que el que ens arriba als nostres dies? Perquè nosaltres donem per fet que allò que estem descobrint és el que realment passava a l'època, però si ara ja sabem que hi ha aquestes fake news i hi ha llibres que dius és que això s'hauria de destruir, i en part que ja sabem que no es poden cremar, però n'hi ha que sí. Què ens arriba, no?, d'aquest passat? Què és cert i què no?
2: Del cert no podem saber mai. És a dir, sempre s'han... Però, esclar, això ja és una altra manera d'acostar-se, no? La manera d'acostar-se als historiadors o, bueno, de la gent que està interessada això, en conèixer la història, però d'una manera... científica, per dir-ho així, no? És a dir, determinar què és cert i què no és cert de les nostres fonts. Els historiadors antics moltes vegades es poden llegir com a literatura, i de fet la majoria tenen el que en diríem voluntat d'estil, no? I de fet són molt divertits. Heròdot és molt divertit de llegir, per exemple. De fet, perquè encara no és ben bé un historiador. Està mig camí entre l'historiador i el contacontes, com si diguéssim, no? I l'home que ha viatjat i que ha sentit coses, que li explicaven coses fantàstiques i meravelloses i les va relatant i les va incorporar al seu relat. Després sí que hi ha historiadors, diguem-ne, seriosos. Tucídides sí que és un personatge que sí que vol deixar constància del que ha passat, diguem, i és, en aquest sentit és molt més proper al que nosaltres entenem per història. Però, és clar, tots aquests textos des dels més, en principi, més fiables fins als menys fiables, tots s'han de manejar amb molta precaució, perquè en realitat no ho sabem, és a dir, ens estem fiant d'una versió concreta. I si avui dia, que en principi tenim, podem arribar a tindre accés directe al que ha passat o testimonis de certs fets que han passat, ja hem d'anar molt en compte, perquè cadascú explicarà la seva versió, i a partir d'aquí, bueno, ens hem d'imaginar per on deuen haver anat els trets, per dir-ho així. I, naturalment, hi ha gent que és més fiable, hi ha gent que és menys fiable, no?, transmetre una notícia. Clar, si estem parlant de coses que van passar fa 2.000 anys o 2.500, doncs, imagina't. Ara estic llegint un llibre d'un professor de la Universitat de Barcelona, que va ser professor meu i que, de fet, va ser amb qui vaig començar a aprendre grec modern, que és l'Ernest Marcos, que ell és bizantinista, s'ha dedicat a l'estudi de l'imperi bizantí. I té un llibre sobre els almogàvers, sobre la famosa expedició dels almogàvers a Orient i tot plegat. I és molt interessant perquè, bueno, ell fa tasca d'historiador, diguem, és a dir, compara totes les fonts disponibles, i és espectacular quan compara la crònica de Ramon Muntaner, la font catalana, amb la crònica de Jordi Paquimeres, que és un cronista bizantí. Res a veure. O sigui, en certes coses coincideixen, però en d'altres, clar, Muntaner diu que els catalans eren, bueno, molt bona gent i que eren superjustos amb tothom i pagaven totes les factures i no feien cap mal a ningú i que els traïdors dels bizantins van provocar la famosa venjança catalana. Clar, Paquimeres diu que no, que aquella patuleia de mercenaris eren uns bèsties i que allà on anaven no deixaven retret i que ho robaven tot i que mataven gent. I d'entrada, no?, sense que hagués passat, sense que haguessin rebut cap ofensa. Clar, doncs, bueno, la tasca dels historiadors consisteix en això, però a l'antiguitat i en totes les èpoques.
1: Hi havia d'haver de tot.
2: Sí, no.
1: Alguns catalans que feien coses bones i alguns catalans que feien coses no tan bones.
2: Segurament, el que passa és que dintre de la companyia dels almogàvers, que eren mercenaris i que eren, una gent criada a la frontera, en unes condicions molt dures, jo diria que devia abundar el tema...
1: De no tan bones.
2: El tema criminal, jo crec que sí.
1: Però ell ja va criminar.
2: Però bueno, no. Jo què sé. És una història fascinant, igualment, la de la companyia catalana. Ens n'anem en un altre món, a l'edat mitjana i tot plegat. Però és una història fascinant, però és això. Bueno, prudència, perquè, clar, si la font que tens és catalana i es diu Ramon Muntaner, doncs vigila, perquè potser no és tan bonic com t'ho pinten, no?
1: Es comprem sempre
2: per posar
1: cap a casa.
2: Sí, home, si es pot, sí, però bueno, sense passar-nos, sense creure'ns-ho massa, si pot ser.
1: Jo el que us diria ara és quedeu-vos amb el que ell ha dit, no?, de llegir-ho també com una aventura, com una novel·la, i això és molt bonic, no?, perquè ens apropa aquestes lectures que potser tenim... és com a vegades diuen, és assaig, i ja... Ai, és assaig, i ja tothom diu... Ostres, no. O són els clàssics, i segons qui ja tira enrere. Doncs
2: sí.
1: Preneu-vos-ho com us ho diu el Pau, no?, que viviu una aventura. No deixa de ser novel·lès com s'expliquen les coses i de quina manera ho fan. De totes les traduccions que has fet, no sé, cosetes que recordis, anècdotes o algunes coses que t'hagin fet gràcia o que t'hagin sorprès, que segur que en són moltes perquè ja portes una bona trajectòria.
2: Sí, sempre hi ha moltes sorpreses. És a dir, clar, quan tradueixes un llibre, te'l llegeixes d'una manera especialment detallada, especialment atenta, especialment profunda, i per tant hi trobes moltes coses que potser no t'hi havies fixat abans. Mira, traduint la Ilíada, una cosa que sí que m'hi vaig fixar molt és... Bé, en dues coses. Una que ja coneixia, diguem, ja me la imaginava, però em va sorprendre fins a quin punt era recurrent, i una altra que potser no hi havia parat tant d'atenció. La cosa que més o menys ja coneixia és el paper que hi té Helena, que és un personatge meravellós. En vam parlar també a la xerrada,
1: sí.
2: Conversa amb la Glòria, que és un personatge meravellós, que està retratat amb una llum molt positiva. De fet, no hi ha cap mena de discurs misògin, diguem, o culpabilitzador... En absolut. I en tot cas, si fos el mateix Príam, el mateix rei de Troia, el desautoritza, és a dir, de cap manera no se la presenta amb una llum negativa. I Helena sempre que parla diu coses molt interessants. O sigui, a la Ilíada sobretot parlen els homes, perquè és un poema de guerra, Però quan parlen les dones sempre diuen coses molt interessants, i quan parla Helena encara és més interessant. I moltes vegades és una alguna mena de reflexió sobre la poesia mateixa, sobre la narració, per dir-ho així. No? I és una cosa molt interessant. I que, a més, tampoc no és... Quan dic narració sobre la poesia mateixa, no és una cosa teòrica d'assaig ni una cosa difícil d'entendre. Al contrari, és molt planer, perquè, de fet, la Ilíada i l'Odissea tenen un estil molt planer, molt directe, diguem, molt sense complicacions. És a dir, moltes vegades m'atreviria a dir que llegir segons quines novel·les contemporànies és bastant més difícil que llegir la Ilíada o l'Odissea, especialment l'Odissea.
1: Escolteu això, també.
2: Clar, perquè al final aquestes són obres que la Ilíada i l'Odissea que van néixer en un context en què s'explicaven de viva veu, no eren escrites i, per tant, havien de ser molt fàcils d'entendre, havien de ser molt directes, com una rondalla gairebé. No són rondalles, però en tot cas tenen un estil molt... això, molt poc complicat, molt poc rebuscat. I això, i traduint la Ilíada, sí que em vaig demanar fins a quin punt el personatge d'Helena és fantàstic, o sigui, és el millor de tota l'obra, segurament. I una altra cosa que sí que em vaig fixar traduint és és de quina manera es dona importància als objectes fabricats, diguem, o sigui, a un escut, a una espasa, en un ceptre, en una gerra, en una copa, que en el qual, diguem, un artesà ha esmerçat un esforç extraordinari, no?, i ha creat un objecte molt bonic. Clar, em va sobtar perquè, bé, al nostre món els objectes no tenen massa valor, perquè com que es fabriquen en sèrie, és una cosa que, bueno, pues se'n van fabricant, es van llançant, no estan pensats per durar, i en canvi, per allò que deia, això va més en la línia de la diferència estimulant, no? Veus aquesta obra d'una època en què els objectes fets a mà per artesans sí que tenen un valor enorme, perquè s'hi ha esmerçat molt d'esforç, perquè allò està pensat perquè duri de generació en generació i es vagi transmetent. I és una cosa que em va semblar molt bonica. És a dir, moltes vegades, quan apareix un objecte, es fa tota la genealogia de l'objecte. És a dir, el va fer tal artesà per a tal rei, que després el va donar no sé qui com a regal d'hospitalitat, perquè també l'hospitalitat als poemes homèrics és meravellosa. És a dir, és una cosa sagrada, és la cosa més sagrada que hi ha, de fet. I veure aquest món que funciona d'aquestes maneres diferents, no?, en què una copa pot tenir un valor enorme, perquè és aquella copa, l'ha fet aquell artesà, és única, i aquella copa és, potser, del teu rebesavi, no?, i tu encara hi veus. Aquest món que també dona aquesta importància superlativa a l'hospitalitat, i qui no és hospitalari és el pitjor que hi ha, no?, és gairebé inhumà, no?, ser hospitalari. Clar, és una diferència amb el món d'avui. Que fa pensar bastant, la veritat. Pot fer reflexionar bastant, crec.
1: És enorme, perquè la importància i el valor dels objectes, és clar, és el que diem, el que està fet a mà actualment, sí, també té molt més valor, evidentment, que està en sèrie, no? Sí, i és una mica recuperar, tu has dit una paraula molt bonica, els artesans. I l'hospitalitat també és aquell protocol, no?, aquell donar la mà i obrir les portes de casa. Diplomàticament, a vegades...
2: Sí, sí, sí.
1: A vegades no els rebem perquè volem, sinó perquè els hem de rebre.
2: Sí, sí.
1: Però, veus, són detalls molt bonics i que aquí sí que marquen una diferència, no?
2: Sí, sí, exacte. De vegades és temptador pensar això, no?, que nosaltres vivim en un món molt més avançat que el d'altres èpoques, i en molts aspectes, aviam, és així. En molts aspectes sí, però en d'altres, potser hem deixat perdre... trets de, en diria, de civilització, però podríem dir d'humanitat, no?, que és, potser és una llàstima que els haguem deixat perdre, perquè potser estaríem encara més avançats en molts més àmbits, no?, i no només en uns, i en canvi potser més endarrere en uns altres. No sé si més endarrere és la paraula o més avall, no sé.
1: No sé, ara faríem una llista llarga i podríem estar hores i hores i hores fent tertúlia sobre aquests clàssics, però bueno, suposo que tornaràs a venir, no?
2: Sí, i tant, sempre que em convides, jo encantat.
1: Doncs vinga, escolteu, repasseu aquesta bibliografia, aquestes traduccions i tots els consells que han dit de molt bons al Pau avui. Gràcies. I endinseu-vos en la lectura, recupereu aquests clàssics, però per gaudir-los.
2: I tant, sobretot. Si no és per això, no cal posar-s'hi.

0: Laia Sentís és mestra i una apassionada de la lectura des de ben petita. El motiu que l'han portat a prescriure llibres. Condueix clubs de lectura, fa ressenyes literàries i crea contingut literari i cultural. Col·labora amb diferents mitjans de comunicació. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Un dia havia d'arribar que ens trobéssim amb La vida entre llibres. Si molts ja sabreu qui és, pels qui no, Laia Sentís, que avui ens acompanya, benvinguda.
2: Moltes gràcies.
1: Sempre ens veiem d'esquillada. I avui, finalment, compartim aquesta tertúlia i per parlar, com no, per parlar de llibres, però amb una novetat, Laia, perquè aquesta vegada ets tu la que escrius.
2: Sí, aquest passat any vam fer un petit conte de Quiolesa de Montserrat i em vaig llançar una mica a la piscina, escriure un petit conte breu que és molt infantil, però una mica responent a les necessitats que detectava a casa meva. Perquè el meu fill petit, que té 3 anys, aleshores en tenia un, era molt fanàtic del drac Oliver, que és una peça clau a la Festa Major d'Olesa. És un drac, evidentment, que treu foc, que acostuma a sortir sempre en els correfocs de nit, però també és veritat que és un drac que té molta presència en el poble, perquè quan hi ha esdeveniments diversos, doncs el planten al mig del carrer i acompanya els esdeveniments. Per exemple, aquí hi havia una cursa que es diu la Cursa del Foc, que hi havia molts corredors i corredores, i el drac estava plantat al mig de la cursa, també, com animant els corredors i corredores. És a dir, que és un drac, una peça folklòrica que té molta presència i que impregna molt els nens perquè és enorme. I el meu fill el tenia bocabadat i sempre em demanava que li expliqués abans d'anar a dormir alguna història del drac Oliver. I així va anar, Mònica.
1: Doncs escolta, és meravellós perquè al final, tu ara parlaves de festes majors, les festes majors que són les nostres arrels. Quin poble no en té cap? Tots en tenen.
2: És veritat.
1: I tots tenen els seus nans, els seus capgrossos, les seves figures, els seus gegants, els seus dracs. I penso que és tan important que des de petits ja els nostres xiquets i xiquetes arrelin amb aquesta cultura nostra que ni fet a mida, en aquest cas és el drac Oliver, però el drac Oliver farà companyia a moltes altres figures en aquest conte.
2: Correcte, sí, també volíem posar una mica en valor i vindicar una mica totes les altres peces de la Festa Major que surten en dos moments diferents del mes de juny. Han sortit ara per Santa Oliva, que és la patrona d'Olesa de Montserrat, i surten també ara a final de mes per Festa Major, que coincideix amb Sant Joan. I llavors sí que és cert que el drac Oliver és el protagonista del conte, però és un llibre bastant coral, no? Un conte bastant coral on les altres figures, com la serp estricadora, la mulassa, els cavallets de la falera i sobretot el gegants, que també són un pilar important pels nens i nenes, doncs surten una mica tots retratats.
1: Són molt bonics i ara desviarem per un moment l'atenció del text i de la història per parlar de les il·lustracions de la Núria Colom.
2: Correcte, sí. La Núria Colom, amb l'editor, amb en Quim, vam decidir de seguida que ella havia de ser la il·lustradora del conte perquè, a més de fer unes il·lustracions meravelloses, que ara us explicaré una mica perquè són molt genuïnes, la Núria és la bibliotecària que durant molts anys s'ha encarregat de la part de literatura infantil i juvenil de la secció de la Biblioteca Municipal i per això també creiem que ella té una mirada preciosa que podia acollir perfectament la historieta i el conte. Aleshores, li fem de seguida l'encàrrec, bueno, l'anem a buscar, ella no ho sabia, en Quim i jo quedem al carrer, ens n'anem cap a la biblioteca i de sobte ens troba davant del mostrador a tots dos i li diem, és que et volem fer una petició. I ella de seguida se li il·lumina la cara i evidentment ens va dir que sí al moment, va agafar el repte amb moltíssima il·lusió i va voler col·laborar fent totes les il·lustracions del conte, que com us deia, són molt genuïnes perquè ella treballa amb una tècnica de collage. És a dir, sempre es dedica a recol·lectar papers, fulls de colors, textures diferents. És veritat que tot ho fa en paper, eh? I llavors les seves il·lustracions predominen i brillen per això, perquè és un collage del que se li demana. Però el repte per ella era elevat, perquè li estàvem demanant que reproduís unes figures i unes peces reals i, per exemple, en una pàgina també hi ha l'Ajuntament i ella amb un paper gris i beige i marró dibuixa l'Ajuntament, que no és fàcil, no, de fer, perquè la seva tècnica ha de casar amb imatges reals, no pas amb imaginari del que tenim col·lectivament, no? Més lliure o més fruit de la imaginació. I ha quedat un conte molt bonic, que he de dir-vos.
1: És preciós i realment sí que es nota, no? Perquè aquest collage traspassat. I ara tu ho estaves explicant i jo anava fullejant les, i buscant les pàgines. Ara que tinc aquí davant, tinc l'Ajuntament. Doncs és una obra d'art que a més ens ajuda a explicar els contes als nens. Qui millor que tu per saber-ho, no? Que moltes vegades quan ells estan sols, el text passa a un segon pla, però les il·lustracions en aquest cas són superimportants.
2: A mi m'agrada molt dir que aquest conte és un fons d'armari perquè sí que és cert que crec que és adient per nens i nenes de 1, 2, 3, 4, 5 anys, cap al 6 potser ja queda una mica molt infantil. No obstant això, també és cert que reivindica la cultura del poble. M'agrada dir que és fons d'armari perquè aniran naixent més nens i nenes i penso que és molt encertat apropar-los i la cultura popular i il·lustrada del poble a través d'aquest conte. Sí, però deixeu-me dir que és una història bastant breu i bastant senzilleta. Vull dir que la part literària és senzilleta perquè és això, per nens molt petits.
1: Però el Dràcula i la serp estricadora, molts dels nostres oients les recordaran, perquè ve de les llegendes del Montserratí. Llavors m'ha fet moltíssima gràcia, Laia, veure-les ara aquí, impregnades, no?, en aquest conte pels més petits. Què tal ha anat l'estrena? Jo penso que ha estat molt maca, molt bonica, no?
2: Sí, ha sigut molt bonic. A més, el dia que vam fer la presentació del conte, totes aquestes colles que van darrere d'aquestes figures van voler venir de manera voluntària i altruista a davant de l'editorial, no? Al carrer que hi ha l'editorial, van plantar totes les figures. Llavors, a més de ser una presentació on breument van presentar el conte, perquè és cert que anava molt enfocada al públic infantil, doncs van poder fer una mica d'explicació del conte, una mica de poder apropar-se molt a les figures i fer-se les seves en un dia de llum, que així també, per exemple, el drac doncs, no fa aquest punt de por. I després hem tingut l'ocasió d'anar explicant el conte en altres moments. Per exemple, per Sant Jordi vam poder-lo explicar a la plaça del poble i molts nens i nenes van venir així en format hora del conte i va ser preciós. Vam poder fer com unes titelles en paper gran de les il·lustracions de la Núria, però per poder explicar el conte més visual. I en alguna altra ocasió també hem pogut anar a alguna escola a explicar-lo. I és màgic i meravellós poder apropar una mica la cultura del poble d'aquesta manera. El dia que el conte sigui a totes les escoles del poble, crec que jo ja em donaré per super satisfeta perquè sí que és cert que sé que moltes mestres l'expliquen i, per exemple, avui a la llar d'infants del meu fill, sense que jo ho sapigués, com que en tenien un exemplar, l'han explicat i ara he vist les fotos i es veu, vull dir que aquests moments fan molta màgia. Crec que falta aquest últim pas de que serà aviat a totes les escoles i d'alguna manera ja veurem com complir el superobjectiu, no?, d'apropar-ho als més petits i petites.
1: Doncs ja ho sabeu, qui estimi la festa major, qui vulgui que totes aquestes arrels quedin a casa, que no desapareguin i que aquests petits s'amarin, no?, de totes aquestes històries tan nostres. En aquest cas parlem d'Olesa de Montserrat, però és un conte que podria viatjar per tot Catalunya realment, perquè també forma part, no?, i és una manera de dir, escolta, doncs fem un tour de festes majors. Jo des d'aquí us animo, perquè ara ja comença l'estiu i comença tota aquesta bogeria, s'acaben les escoles, comencem les vacances i ve molt de gust passejar i tombar per Catalunya i, si us apropeu, que jo us ho aconsello, a Olesa de Montserrat, feu parada i fonda abans d'anar a Montserrat, feu parada i fonda a Olesa i busqueu aquest Dràcula i la serp estricadora a les figures de la Festa Major d'Olesa. Laia, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres, Mònica.

Calaix, amb Mònica Socies. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix. Obre'l i trobaràs cultura. Amb Mònica Socies.

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. Les veïnes del carrer Santa Llúcia assegura que encara no han notat millores després que el ple municipal aprovés al maig una moció per estudiar mesures que ajudin a reduir els problemes de trànsit, soroll i contaminació a l'entorn del carrer Riera amb Santa Llúcia. Cristina Lajunta, Susana Cibis i Eva Laguarta han explicat a Ràdio Rubí que des d'aleshores no han rebut resposta directa de l'Ajuntament ni han vist actuacions que hagin modificat el dia a dia del carrer. Sí que han mantingut alguna reunió amb representants polítics, però remarcant que va ser per iniciativa del mateix veïnat. Les afectacions continuen denunciant una elevada intensitat de trànsit en un carrer que consideren massa estret, especialment pel pas d'autobusos i vehicles de grans dimensions. Expliquen que una part del problema es genera quan els vehicles es troben obstacles o estacionaments irregulars i utilitzen el claxon de manera continuada.
2: Però en el teu cas, la que troben un obstacle és pitar, pitar, pitar, pitar, pitar, pitar. Des de les 7 i mitja del matí i en dies que inclús abans.
3: Tot el dia i són, tota els de Rubí i els de tot el Vallès.
2: Sí,
3: és que passen autobusos cada 3-4 minuts.
2: És superestret, edificials. Llavors tu trobes, jo estic en un primer i en el primer jo veig més que el sostre de l'autocar, o sigui, em queda en línia amb el balcó i dius...
1: Les veïnes també alerten de les conseqüències que això té dins dels habitatges, per exemple, amb el soroll o la contaminació condicionant activitats quotidianes i que sovint es veuen obligades a mantenir les finestres tancades per aquestes molèsties.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Un dels quatre alumnes amb un 9,8 a l'ESPAU és rubinenc. És Joan Torrecillas i s'ha vist sorprès per la notícia del seu èxit a les proves durant un viatge d'oci a Roma. S'esperava bones notes, però mai arribar a pràcticament la perfecció en tots els exàmens. És un dels 5 estudiants amb una nota més alta entre els més de 30.000 que s'han presentat a les proves. L'alumne resident a Rubí, com dèiem, però ha cursat els seus estudis al Liceu Politècnic de Sant Cugat. Juntament amb 3 estudiants més, tots de la demarcació de Barcelona, han obtingut un 9,8 a la selecció. Activitat, només per sota d'una jove de Banyoles, la Laura Tallada, que ha aconseguit el 9,9. Segons ha explicat el rubinenc a l'Agència Catalana de Notícies, el seu mètode per l'èxit ha estat cada dia una miqueta d'estudi i recollir els fruits dels cursos de batxillerat.
4: Per la meva banda ha sigut tot treball constant, o sigui, tot el dia, no tot el dia estudiant, però cada dia una miqueta i una miqueta, i al final arriba a la selectivitat i ets conscient que has fet tot i ho tens tot prou assentat per anar tranquil als exàmens i relaxat i posar al final el que has fet. La selectivitat sempre hi ha un component que jo crec que és sort, potser l'ha tingut, i a part del treball sempre has de treballar, però potser hi ha unes certes dècimes doncs, que poden ballar segons la sort de l'examen i tot això.
1: Assegura que no només ha estat estudiant tot aquest temps i que els estudis eren compatibles amb fer altres activitats. En el seu cas, per exemple, toca el piano al conservatori i, de fet, ha acabat aquest any i també li agrada seguir el futbol. A partir del setembre, Joan espera estudiar la doble titulació de Matemàtiques i Telecomunicacions a la Universitat Politècnica. Per ser acceptat, ha hagut de fer unes proves de les quals encara no sap els resultats. En cas que no hi entri, farà la doble titulació en Matemàtiques i Física a la Universitat Autònoma de Barcelona.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: I en esports, comencem amb el repàs del campus d'estiu del futbol sala. Toni Bravo Rodríguez.
5: L'esportiu Rubí ja té a punt el seu campus d'estiu amb 5 setmanes de casal multiesport al matí, tecnificació de futbol sala a la tarda, el casal es fa de 10 a 2, amb servei de bon dia menjador, inclou activitats d'aigua, sortides com waterwall, i si es confirma el canal olímpic. La tecnificació es fa de 6 a 2 quarts de 9 al pavelló de la Llana, amb entrenadors del club i la incorporació de Víctor Pérez, de jugador d'Indústries, i que aquesta temporada ha competit amb el Barça B de futbol sala. Els preus varien segons setmanes i modalitats, amb descomptes per a jugadors i germans. I pel que fa a l'atletisme, la Unió Atlètica Rubí farà del 30 de juny al 31 de juliol al seu campus d'estiu activitats d'atletisme, jocs, tallers i piscina, l'horari de 9 a 2 quarts de 2 amb bon dia, aquest servei a les 8 i menjador fins a les 3. El campus s'adreça a infants i joves de 4 a 16 anys, dividit per nivells, inclou excursions setmanals i una samarreta per als participants. Els preus varien segons si són socis o no i ja hi ha una trentena d'inscripcions confirmades. I avui al programa Esports al Dia escoltarem el resum de la temporada del Club Natació Rubí. El masculí va aconseguir la permanència directa a la Divisió d'Honor i va arribar a disputar la Copa del Rei. Ascens i retorn a la màxima categoria pel femení.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.

Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí. I visca la Festa Major. El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 2:15, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat. Segueix tota la Festa Major des del nostre web radiorubí.cat i les nostres xarxes @radiorubicat. Vídeos dels esdeveniments principals, galeries de fotos amb un resum diari i tota la informació del que passi a la Festa Gran de Sant Pere. @radiorubicat. Tota la Festa Major al teu mòbil. Fórmula Rubí Hits.

0: hits.
1: Que boig el món, que no té cap sentit, i em fa pensar, no sé què hi faig aquí. Que boig el món, que no el puc entendre mai. Ja pots lluitar amb constància, que un dia et fot un cop amb tanta

0: Ràdio Rubí, notícies.
1: Bona tarda. L'Ajuntament no haurà de pagar els més de 82.000 euros de l'actuació de Beret. El consistori i la promotora del concert, l'empresa lleidatana La Traca, han decidit resoldre el contracte de mutu acord i sense penalitzacions. La resolució arriba, com sabeu, després que l'Ajuntament decidís cancel·lar aquest concert arran de la investigació judicial que relaciona el cantant andalús amb una violació d'una dona a Sevilla el passat mes d'abril. El consistori ha substituït aquest concert inaugural que Beret anava a fer demà divendres al Castell per una actuació del duo femení Marlena i per ara el cost del nou concert no ha transcendit. Però, com dèiem, no s'hauran de pagar aquests 82.000 euros compromesos pel concert de Beret. I és que la llei de contractes del sector públic permet resoldre de mutu acord un contracte quan no concorri una altra causa de resolució imputable i sempre que raons d'interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència d'aquest. Segons la resolució, un informe de gerència considera que concorren aquestes circumstàncies i La Traca ha acceptat la conformitat. Entre els informes citats a la resolució hi ha un text del cap de la policia local que desaconsellava celebrar el concert de Beret per motius d'ordre públic. El document també cita un informe de la directora de l'àrea d'Igualtat i Ciutadania, en el qual es proposava la suspensió del concert de Beret, així com la incorporació de la perspectiva de gènere en futures programacions culturals a Rubí. La decisió de suspendre el concert de Beret no ha estat només de l'Ajuntament de Rubí i moltes de les ciutats on el cantant sevillà tenia previst actuar aquest estiu estan cancel·lant les seves cites. És el cas d'Elx, Armilla, Monforte de Lemos o Don Benito, així com el Gran Canària Sum Festival o la gira d'estiu de Cadena Dial.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: La jove rubinenca Alba Amorós, de tan sols 19 anys, ha publicat el seu primer llibre, titulat El camino que sí depende de ti, guia pràctica i sin rodeos del crecimiento para jóvenes. L'obra, que ja està disponible a Amazon, neix amb l'objectiu d'oferir eines pràctiques d'autoconeixement i gestió emocional per a una generació que s'enfronta a un entorn socioeconòmic altament complex. El llibre destaca per un estil molt directe, estructurat en capítols curts adaptats als nadius digitals. El resum de com ser feliç és, segons Amorós, ser fidel als nostres valors.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
2: Fer el que va realment amb la teva persona i seguir els teus valors. Això és el que dic al llibre, que és molt important. Segueix els teus valors perquè, mira, molts cops per encaixar un grup, que això ho parlo molt al llibre i crec que és molt important perquè es veu a la universitat, es veu a l'escola, que per encaixar un grup fas coses que no van amb tu, amb els teus valors, no? Per exemple, riure't d'una persona. Això és un tema que tracto al llibre, molt important no riure's de les persones, molt important no fer sentir malament a les persones.
1: L'autora considera que el jovent actual viu immers en una policrisi marcada per la precarietat laboral, les dificultats d'accés a l'habitatge o la pressió de les xarxes socials, factors que impacten directament en la seva salut mental. La clau de tot això, segons Amorós, és buscar solucions i no centrar-se en el problema, perquè quan et centres en el problema caus en un bucle i no trobes la manera de sortir-ne. A través de les seves pàgines, Alba Amorós proposa mètodes com el recablejat cerebral per modificar petits hàbits. L'obra, que és recomanada per joves a partir dels 14 anys, també es planteja com un recurs d'utilitat per a les famílies que vulguin entendre millor les inquietuds i els codis de la joventut actual.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Informació esportiva centrada en el campus d'estiu i comencem amb el de l'Esportiu Rubí, Toni Bravo.
3: L'Esportiu Rubí ja té a punt el seu campus d'estiu, que enguany s'allargarà 5 setmanes, combinant casal multiesport al matí, tecnificació de futbol sala a la tarda, el casal es farà de 10 a 2, servei de bon dia, menjador, inclourà activitats d'aigua, sortides, per exemple, el waterwall, a les tardes de 6 a quarts de 9, el pavelló de la Llana acollirà les sessions de tecnificació amb entrenadors del club, la incorporació de Víctor Pérez, jugador d'Indústries, que aquesta temporada ha competit amb el Barça B de futbol sala. Els preus varien segons setmanes i modalitats, amb descomptes per a jugadors i germans. Pel que fa a l'atletisme, la Unió Atlètica Rubí farà al campus del 30 de juny al 31 de juliol activitats d'atletisme, jocs, tallers, piscina, l'horari de 9 a 2 quarts de 2, servei de bon dia a les 8, menjador fins a les 3. El campus s'adreça a infants i joves de 4 a 16 anys, dividit per nivells, inclou excursions setmanals, una samarreta per als participants i els preus varien segons si són socis o no. Ja hi ha una trentena d'inscripcions confirmades. Ja avui al programa Esports al Dia escoltarem el resum de la temporada del Club Natació Rubí, el masculí, recordem que ha aconseguit aquesta permanència directa a la Divisió d'Honor, ha arribat a disputar la Copa del Rei, mentre que el femení ha culminat un any brillant amb l'ascens i el retorn a la màxima categoria.
1: Més informació d'aquí una hora.
0: Serveis informatius de Ràdio Rubí.
4: Segueix tota la festa major des del nostre web radiorubí.cat i les nostres xarxes @radiorubicat. Vídeos dels esdeveniments principals, galeries de fotos amb un resum diari i tota la informació del que passi a la Festa Gran de Sant Pere. @radiorubicat. Tota la festa major al teu mòbil.
0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat. I tu...

0: David García.
1: Bon vespre. La recepció d'entitats dona el tret de sortida a la Festa Major. A 24 hores de l'inici de la gran festa de la ciutat i, com és tradició, s'està fent a l'Ateneu la recepció d'entitats, l'acte amb el qual es vol agrair al teixit associatiu per la seva implicació en el programa. També s'han reconegut entitats que faran aniversaris significatius, com l'Associació de Passebristes, que aquest 2026 fa 75 anys d'història. Veïns del carrer Santa Llúcia demanen solucions a les molèsties que els causa el trànsit a l'altura del carrer Riera. L'estret gir de la via, en aquell punt, la baixa altura de balcons i finestres o la poca amplada de les voreres provoca aturades habituals de vehicles que repercuteixen en sorolls, contaminació i fins i tot amenaces i baralles. El rubinenc Joan Torrecillas és un dels alumnes catalans que millor nota ha tret a la selectivitat, un 9,8, empatant en segona posició amb 3 estudiants més. El jove aspira a cursar la doble titulació de Matemàtiques i Telecomunicacions a la Universitat Politècnica de Catalunya. Abans d'entrar en matèria, repassem la previsió del temps amb el nostre meteoròleg de referència, Lluís Mi Pérez, des de la xarxa.
2: Bona tarda. Una altra vegada la calor és intensa i, de fet, les últimes hores han baixat 2 o 3 graus les temperatures màximes, però encara ben elevades. De fet, en aquests moments, la calor, l'aixafogó, l'ambient carregat, l'ambient molt enganxós, és ben evident a tot el país i algunes temperatures, encara a aquesta hora de la tarda, passen dels 35 graus. En alguns indrets empordanesos i sobretot al Pla de Lleida. Avui les tempestes han quedat més cap al nord del Pirineu, bàsicament ja cap a la Catalunya Nord. Per tant, al llarg del que queda d'aquest dijous no esperem que hi hagi tempestes. Algunes nuvolades allà al Pirineu i d'altres núvols que ja al vespre entraran per Ponent, que aquests acabaran deixant alguna gotellada. Però sobretot vindran aquestes nuvolades amb força vent. Hem vist el divendres cada cop més sol durant tota la jornada, alguns núvols enganxats a la Costa Brava i al Delta de l'Ebre, i la temperatura no varia respecte avui. Fregarem els 40 graus una altra vegada a l'interior de l'Empordà, sobretot. N'estem pendents a la xarxa.
1: Prop de 200 persones són als jardins de l'Ateneu Municipal en els últims moments del pica-pica posterior de la tradicional recepció d'entitats prèvia a la Festa Major. L'alcaldessa Ana Maria Martínez ha tornat a agrair la tasca desinteressada del teixit associatiu, que un any més ha permet complementar el programa de la Festa Major i superar les 200 activitats. Un discurs que ha estat marcat per una pèrdua recent molt significativa, la del coreògraf Albert Sanz, el pare de la Ballada de Gitanes, que ha esdevingut un dels actes més significatius, si no el que més, de la Festa Major.
3: Destacar-ne un que és important. Una nova edició, tindrem una nova edició de la ballada de Gitanes al carrer. I aquesta ballada estarà molt marcada per la recent pèrdua de l'Albert Sanz. Sabeu que fa molt pocs dies el vam acomiadar i que tornarà aquesta ballada a simbolitzar l'orgull que sentim de ser rubinencs i rubinenques. I ara jo demanaria un aplaudiment per l'Albert, que segur que se sentirà molt orgullós.
1: Com és costum, l'acte ha servit també per commemorar les entitats que fan un aniversari significatiu, que enguany han estat l'Associació de Passebristes amb 75 anys, d'una banda, i l'Aplec de Rubí, l'Associació de Veïns i Propietaris de les Valls Sector B Baixa i Som Gent Alegre, de l'altra, amb 25 anys d'història cadascuna. Malauradament, la mort i el record dels que ja no hi són també han marcat molt els seus discursos. Sentim a tall d'exemple el Joan Ricard, el president dels passebristes.
4: Algunes i alguns passebristes ja no són entre nosaltres. Aquest reconeixement va per ells, perquè van ser la llavor inicial, pels que han estat baules, que han continuat, i també pels que hi som avui. Rebre'l avui ens encoratja a continuar amb el treball que fem i que ens consta és esperat cada Nadal per milers de rubinenques i rubinencs. Estigueu segurs que continuarem treballant.
1: A banda d'un refrigeri a l'ombra dels jardinets de l'Ateneu, els assistents han pogut portar-se a casa els primers mocadors de Festa Major. La resta es podran anar a buscar, com és habitual, a partir de demà al punt d'informació de la plaça Pearson. Demà comença aquesta Festa Major i avui us podem explicar que l'Ajuntament finalment no haurà de pagar els més de 82.000 euros de l'actuació de Beret. El consistori i la promotora del concert, l'empresa lleidatana La Traca, han decidit resoldre el contracte de mutu acord i sense penalitzacions. La resolució arriba, segur que ho recordeu, després que l'Ajuntament l'Ajuntament decidís cancel·lar el concert arran de la investigació judicial que relaciona Peret amb la violació d'una dona a Sevilla el passat mes d'abril. El consistori ha substituït el concert inaugural que Peret anava a fer demà al Castell per una actuació del duo femení Marlena. En aquest cas, el cost del concert de Marlena encara no ha transcendit, però els més de 82.000 euros de Peret no s'hauran de pagar i la seva cancel·lació no serà un problema. En la resolució d'aquesta resolució per mutu acord i sense penalitzacions, es cita un text del cap de la policia local que desaconsellava celebrar el concert per qüestions d'ordre públic. El document cita igualment un informe de la directora de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania en el qual proposava la suspensió del concert de Peret, així com la incorporació de la perspectiva de gènere en futures programacions culturals a Rubí. Tot plegat, insistim, una resolució que ha acceptat la traca, la promotora, i per tant Rubí no perdrà els diners compromesos en l'actuació de Peret. La decisió de suspendre el concert del cantant andalús no ha estat només de l'Ajuntament de Rubí i moltes de les ciutats on Peret tenia previst actuar aquest estiu estan cancel·lant les seves cites. És el cas d'Elx, Armilla, Monforte de Lemos o Don Benito, així com el Gran Canària Sum Festival o la gira d'estiu de Cadena Dial. A més, avui mateix, el propi artista Peret ha cancel·lat el concert que tenia previst a Jerez.
0: T'expliquem tot el que passa a la ciutat.
1: Les veïnes del carrer Santa Llúcia assegura que encara no han notat millores després que el ple municipal aprovés el mes de maig una moció per estudiar mesures que ajudin a reduir els problemes de trànsit, soroll i contaminació a l'entorn del carrer Riera amb Santa Llúcia. Cristina La Junta, Susana Civis i Eva La Huerta expliquen que des d'aleshores no han rebut resposta directa de l'Ajuntament ni han vist actuacions que hagin modificat el dia a dia al carrer. Sí que han mantingut alguna reunió amb representants polítics, però remarquen que va ser per iniciativa del mateix veïnat. Les afectades continuen denunciant una elevada intensitat de trànsit en un carrer que consideren massa estret, especialment pel pas d'autobusos i vehicles de grans dimensions. Expliquen que una part del problema es genera quan els vehicles es troben obstacles o estacionaments irregulars i utilitzen el claxon de manera continuada. Sentim La Junta i Civis.
5: Però en el teu cas, la que troben un obstacle és pitar. Des de les 7:30 del matí i en dies que inclús abans.
6: Tot el dia i són els de Rubí i els de tot el Vallès.
5: Sí,
6: és que passen autobusos cada 3-4 minuts.
5: És superestret, edificials. Llavors tu trobes, jo estic en un primer i en el primer jo veig més que el sostre de l'autocar. O sigui, em queda en línia amb el balcó i dius, és que no pot ser.
1: Les veïnes també alerten de les conseqüències que això té dins dels habitatges. Asseguren que el soroll i la contaminació condicionen activitats quotidianes i que sovint es veuen obligades a mantenir les finestres tancades. Sentim Eva La Huerta.
7: Invidents utilitzar la façana per guiar-se. Totes les façanes estan envoltades de motos i si truques i dius és que tenim les motos tocant a les finestres. Hem rebut amenaces per part dels motoristes i dels transportistes, actes vandàlics. Ens han tirat oli a les finestres. A una li van dir "te voy a arrancar la cabeza". A una altra persona se li van ficar dins de casa, amenaçar-la. Això no ho hem de solucionar nosaltres, ens ho han de solucionar des de l'Ajuntament i per més que fem...
1: Durant l'entrevista també han explicat que han traslladat diferents propostes per pacificar el trànsit a la via i reclamen que es comenci a treballar amb dades sobre el volum de circulació i contaminació i que les futures decisions es prenguin amb la participació dels veïns.
0: Torna a escoltar aquest informatiu a radiorubí.cat.
1: El Consell de la Formació Professional de Rubí s'ha reunit aquesta setmana per fer balanç de la feina feta el 2025. La sessió plenària de l'òrgan consultiu, presidida per l'alcaldessa, ha fet incidència en els avenços assolits en matèria d'inserció laboral dels joves del municipi. El pla de l'òrgan consultiu ha destacat especialment l'ampliació de la formació professional dual intensiva. Ens ho explica la nostra companya Paula Iglesias.
8: El Consell de la Formació Professional de Rubí ha fet repàs de les principals mesures adoptades a través del Pla d'Acció 2024-2027 per millorar la inserció laboral dels i les joves de la ciutat. El document estableix tres línies estratègiques: foment i millora de la formació professional, acompanyament a les transicions acadèmiques i professionals i dinamització del funcionament intern i les relacions institucionals del Consell. El ple ha volgut fer especial incidència en l'èxit aconseguit a través de l'ampliació de la formació professional dual intensiva. Ha passat de 10 a 15 alumnes contractats i de 2 a 3 centres educatius participants amb la incorporació de l'Institut JB Foix. Pel que fa al reforç dels vincles entre el sistema formatiu i el teixit productiu local, el Consell ha centrat les seves accions a apropar als i les joves experiències professionals reals. ha posat el focus en el projecte Empreses que inspiren, de la Cambra de Comerç, una iniciativa que ha comptat amb la participació de 533 alumnes, 16 empreses, 8 centres educatius i 18 xerrades. En aquest exercici de balanç, el Consell i la Formació Professional de Rubí també ha destacat l'impuls d'accions per desplegar el projecte Rubí Format i afavorir la continuïtat educativa. En aquest sentit, el 2025, el Consell ha consolidat la Setmana de l'Orientació amb la celebració de la seva segona edició.
1: I encara sobre estudiants, un dels 4 alumnes amb un 9,8 a les proves d'accés a la universitat és de Rubí. És el Joan Torrecillas i s'ha vist sorprès per la notícia del seu èxit a les proves durant un viatge d'oci a Roma. S'esperava bones notes, però mai arribà pràcticament a la perfecció en tots els exàmens. És un dels 5 estudiants amb una nota més alta entre els més de 30.000 que es van presentar a les proves. L'alumne és resident a Rubí, com dèiem, però ha cursat els seus estudis al Liceu Politècnic de Sant Cugat. Juntament amb 3 estudiants més, tots de la demarcació de Barcelona, han obtingut un 9,8 a la selectivitat, només per sota d'una jove de Banyoles, la Laura Tallada, que ha aconseguit el 9,9. En Joan diu que tant ell com la seva família estan molt contents perquè no s'ha

0: activitat i ets conscient de que has fet tot i ho tens tot prou assentat per anar tranquil als exàmens i relaxat i posar al final el que has fet. La selectivitat sempre hi ha un component que jo crec que és sort, potser l'ha tingut i a part del treball sempre has de treballar, però potser hi ha unes certes dècimes doncs, que poden ballar segons la sort de l'examen i tot això.
1: A partir del setembre, en Joan vol estudiar la doble titulació de Matemàtiques i Telecomunicacions a la Universitat Politècnica. I continuem amb joves. La jove rubinenca Alba Amorós, de tan sols 19 anys, ha publicat el seu primer llibre titulat El camino que sí depende de ti, guía práctica y sin rodeos del crecimiento para jóvenes. L'obra, que ja està disponible a Amazon, neix amb l'objectiu d'oferir eines pràctiques d'autoconeixement i gestió emocional per a una generació que s'enfronta a un entorn socioeconòmic altament complex. Amorós, que actualment estudia relacions laborals i acaba d'iniciar el grau de Psicologia, ha explicat en una entrevista al programa Rubí al dia que la inspiració per inscriure la guia va sortir arran d'assignatures universitàries de Sociologia i Psicologia. Segons l'autora, el jovent actual viu immers en una policrisi marcada per la precarietat laboral, les dificultats d'accés a l'habitatge o la pressió de les xarxes socials, factors que impacten directament en la seva salut mental. El llibre destaca per un estil molt directe, estructurat en capítols curts adaptats als natius digitals. El resum de com ser feliç és, segons Amorós, ser fidel als nostres valors.
2: Fer el que va realment amb la teva persona i seguir els teus valors. Això és el que dic al llibre, que és molt important. Segueix els teus valors perquè, mira, molts cops per encaixar un grup, que això ho parlo molt al llibre i crec que és molt important perquè es veu a la universitat, es veu a l'escola, que per encaixar un grup fas coses que no van amb tu, amb els teus valors, no? Per exemple, riure't d'una persona. Això és un tema que tracto al llibre, molt important no riure's de les persones, molt important no fer sentir malament a les persones.
1: La jove explica que la clau del seu llibre és buscar solucions i no centrar-se en el problema, perquè quan ens centrem en el problema, caiem en un bucle i no trobem la manera de sortir-ne. El que cal, segons Amorós, és recablejar el nostre cervell.
2: El cervell sempre aprèn i està en constant canvi, o sigui que, bueno, i en vivències personals, pues, sempre canvia la teva forma de veure les coses. Sobretot això es veu molt clar quan una persona pues, té una crisi personal o li passa alguna cosa forta, pot canviar molt la seva personalitat.
1: L'obra, recomanada per joves a partir de 14 anys, també es planteja com un recurs d'utilitat per a les famílies que vulguin entendre millor les inquietuds i els codis de la joventut actual. Fins aquí l'informatiu vespre de Ràdio Rubí d'aquest dijous 25 de juny, l'últim abans de la festa major de la ciutat. Tot seguit a l'emissora municipal, els esports del Sisclar García. No us ho perdeu.

0: Més informació als butlletins horaris i sempre a radiorubí.cat. La informació esportiva local a Ràdio Rubí, 99.7 FM.
1: En aquest horari de quarts de dues de la tarda, repetició al vespre, que els esports rubinencs agafen el seu camí i el seu protagonisme dijous, després de la ressaca de la festa de Sant Joan, que tornem mirant cap a, doncs, aquests campus que encara hem de conèixer uns quants. Avui hem de saber el de la Unió Esportiva Rubí, així com també el de la Unió Atlètica Rubí i l'Esportiu Rubí. Campus a revisar abans, però anem a conèixer, doncs, com ha anat la temporada, en aquest cas amb el Club Natació Rubí, el Waterpolo i també l'Hockey Club Rubí 100 Patins en categoria femenina. Els nois ja en van parlar fa uns dies amb el Màrius Godano. Vinga, va, posem-nos en marxa.
0: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local.
1: I comencem parlant d'aquest Club Natació Rubí en categoria masculina i femenina. Èxit absolut d'una campanya en la qual els nois van assolir l'accés a la Copa del Rei després d'acabar setena plaça en la primera volta, la qual van poder mantenir per assolir la permanència en la segona volta i no haver de disputar el play-out. És a dir, les fases de permanència sí que van disputar la competició en el play-off per intentar estar a Europa l'any que ve, però el Mataró ja els va fer fora a les primeres de canvi, però gran temporada, sense cap mena de dubtes, l'ha feta a Divisió d'Honor, la qual l'any que ve tornaran a ser-hi les noies. Exitosa temporada, liderant la classificació de principi a fi i superant en el play-off, en la final, al Club Natació Barcelona, tot i que patint en l'últim dels partits, però al final retorn a la Divisió d'Honor, només una

0: Any en primera nacional per part de l'equip que entrena el Carlos Ligero. I pel que fa a l'hoquei patins en línia, parlàvem fa uns dies amb el Màrius Godano, avui escoltem a l'Andrea Seuc perquè el resum de l'equip femení potser és aquest el més important de tots. Escoltem a la capitana de l'equip.
1: El que passa que nosaltres confiem molt en la jugadora que tenim al costat. Ja sabíem que som un dels millors equips que hi ha a Europa i probablement som un dels millors equips que hi ha al món, però és que el que ens fa més fortes és que estem sempre juntes. Hem perdut i encara hem celebrat la lliga que hem fet. Hem guanyat i encara ho celebrem. Sigui el que sigui, nosaltres celebrem estar juntes.
0: Perquè s'ho passen bé i gaudeixen de l'hoquei patins en línia. Enguany, gran fase regular, primera plaça. Al final van perdre a la pista Francesc Calvo la final de la lliga davant del Valladolid. Pesava molt psicològicament també la derrota en Supercopa i Copa de la Reina, però la temporada ha acabat de la millor manera possible. Ens parlava precisament aquell dia l'Andrea Seuc, la capitana, amb l'èxit i la consecució de la segona Copa d'Europa de l'Hockey Club Rubí Sem Patins en categoria femenina. El van guanyar al Valladolid i a la seva pista, sense cap mena de dubtes, en un gran èxit d'un grup de dones que funciona i molt bé, més enllà del que són els resultats i els títols, amb la feina que es fa de promoció de l'hockey patins en línia i de l'esport femení a la nostra ciutat a través de l'Hockey Club Rubí Sem Patins.
2: www.radiorubí.fm.
3: Tota la informació dels equips rubinencs.
2: Resultats, classificacions i l'agenda dels partits del cap de setmana.
3: Perquè tinguis els detalls del teu equip de primera mà.
2: Perquè sàpigues a on i quan disputen el seu partit.
3: Tot l'esport rubinenc a
2: radiorubí.fm.
0: I un altre dels campus d'estiu que estem revisant aquests dies és el que farà la Unió Esportiva Rubí, que ja l'any passat va tenir un gran èxit i enguany aspiren a mantenir-se amb una oferta diversa, una oferta sobretot, evidentment, que amb el futbol doncs, com a eix vertebral, però amb d'altres activitats que fan molt interessant aquesta proposta que ens arriba a través de l'organitzador. Aquí escoltem el Ferran Martí.
4: Bueno, jo espero que bé, l'any passat vam fer records de números, vam superar les 110 inscripcions i aquest any doncs, busquem oferir un servei al mes que sigui igual o millor que l'any passat.
0: 110 inscripcions, per tant, déu-n'hi-do si vau tenir feina aquest any, més o menys sabeu cap a on arribareu o encara s'ha d'acabar de tancar?
4: Bueno, s'ha d'acabar de tancar, ara mateix estem per les 50-60 inscripcions.
0: Déu-n'hi-do, doncs serà una gran oportunitat per tal que els nens i les nenes, suposo que per això treballeu, no?, perquè gaudeixin de l'estiu a l'esport i en el futbol.
4: Esclar.
0: Explica'm una mica exactament què és el que es fa al campus de la Unió Esportiva Rubí.
4: Bueno, les activitats les tenim dividides en dies. Hi ha dies que ens centrem més en els entrenaments grupals reduïts, una miqueta per millorar la tecnificació individual dels jugadors. Hi ha algun altre dia que ens centrem més en conceptes més bàsics del joc, el qual els grups són més amplis. Després tenim dies que busquem un dilema diferent, busquem fer més gincames, més torneig setmanal barrejats per edats. Al final, el nivell de monitor ens permet doncs, poder dinamitzar les tasques amb bon nivell i bon ritme per ajudar els jugadors que ho vulguin.
0: És un campus molt centrat en el futbol o hi ha diversitat d'esports?
4: Sí, bueno, prioritzem el futbol. Al final, a les instal·lacions que estem, el prioritzem, però sí que hi ha un dia a la setmana que fem una gincama, barregem els nens per edat, i sí que en tota la zona que tenim doncs, fem gincama, i sí que hi ha proves d'altres esports per almenys intentar centrar-nos en una altra cosa, no sigui futbol aquell dia.
0: Uh-huh. Un campus, doncs, de molt de futbol. Quins horaris teniu i de quin dia es faran aquest campus? Explica'ns.
4: Bueno, de dimarts 30 de juny fins al divendres 31 de juliol, tot el mes de juliol, estarem oberts. I l'horari és de 9 a 1. Sí que també tenim servei d'acollida a les 8 per totes aquelles famílies que necessiten deixar els seus fills. Estarem oberts a les 8 del matí ja.
0: O sigui, des de les 8 del matí fins a la 1 del migdia durant tot el mes de juliol que tindrem aquest campus. Amb quins preus?
4: Els preus varien depenent de la setmana. Sí que hi ha setmanes amb més demanda, setmanes amb menys. La primera setmana són uns 60 euros, la segona i la tercera setmana són uns 65 euros i llavors ja la quarta són uns 50 i la cinquena setmana 45.
0: Va una miqueta en funció de cada setmana. Hi ha alguna oferta per si s'agafa més d'una setmana, aquestes coses que es fan o no?
4: No, al final els preus que hem ficat comparats amb altres casals campus creiem que són bastant bons, llavors no ajustem cap oferta en això.
0: Molt bé, els monitors, em deies, tots són també d'aquí, de la Unió Esportiva Rubí?
4: Tots són de la casa. Al final, el que estem fent aquest any, que estem creixent en temes d'equips, d'entrenadors, això ens permet doncs tenir un gran grup ampli d'entrenadors amb un molt bon nivell que ens permeti doncs fer un campus a nivell.
0: Està dirigit a tothom o només als membres de la Unió Esportiva Rubí?
4: A tothom. Tots aquests nens de 5 anys fins als 15 anys que vulguin participar tenen les portes obertes per poder venir i participar-hi.
0: I em deies, hi haurà sorpreses que no sé si es poden explicar o no, regals...
4: Sí, tot aquell nen que estigui inscrit tindran alguna samarreta de regal i alguna sorpresa tindrem. Ja tindrem alguna visita. L'any passat ja vam tenir alguna, aquest any estem tancant una altra sorpresa també.
0: Però aquestes estan reservades, oi?
4: Secret.
0: Molt bé. Tota la informació que la podeu trobar també a través del club, visitant-lo en horari de tarda.
5: A Ràdio Rubí, Esports, 99.7 FM.
0: Vinga, i que cedim ara els micròfons al Toni Bravo. Rodríguez, hem de revisar també, Toni, els campus de la Unió Atlètica Rubí i de l'Esportiu Rubí.
6: L'Esportiu Rubí ja té en marxa el seu campus d'estiu amb 5 setmanes de casal multiesport al matí, tecnificació de futbol sala a la tarda, horaris amplis, piscines, sortides, entrenadors del club formen part de la proposta. Ens ho explica Matías Galobart, coordinador del campus.
7: Bon dia.
6: Explica'm primer en què consisteix el campus de l'Esportiu Rubí.
7: Bueno, a l'Esportiu Rubí organitzem dos campus a l'estiu, el mes de juliol. Aquest any consta de 5 setmanes. I pel matí es fa el que seria més multiesport, que és un casal, i que ja fa molts anys que s'està organitzant, i allà on es realitzen diversos esports, i jocs, i activitats diverses. I després per la tarda es fa el de més de tecnificació o entrenament específic de futbol sala.
6: Matí, estem parlant de matí i tarda, però no estem dient els horaris. Quins horaris són?
7: Mira, el del matí comença a les 10 fins a les 2, fem el servei de bon dia de 8:45 a les 10 i aquest any incorporem el servei de menjador de 2 a 4. Perquè estàvem començant a tenir demanda a nivell de que la gent doncs, per horaris de feina i tal a les 2 era com una mica no acabar de solucionar el problema.
6: A la tarda quin horari?
7: I a la tarda és de 6 de la tarda a 8:45 que vam incorporar a material nostre dues piscines, una més gran i una altra més petita, i ara, doncs, gràcies a Déu que ha tornat a passar tot el tema de la sequera, tornem a muntar les piscines i bueno, pues, sempre tenim el moment aquell de que es fa servir tant al matí com a la tarda. Al matí sí que és com una activitat més, de dir, qui necessiti donar-se un remull, pues, que es fiqui a la piscina. I a la tarda pues, aprofitem pues, l'última mitjoreta ja de... que has treballat 2 horetes bé al pavelló amb una temperatura bastant alta, doncs donar aquells 20 minuts, mitja horeta de refrescar-se.
6: El que és el casal i el que és la tecnificació, quins són les persones que ho portaran? No sé si són jugadores o jugadors de l'Esportiu Rubí, si porteu gent de fora, quines característiques té?
7: Bueno, en el tema del casal, sí que ja hi ha un grup de monitors que ja fa uns anys que treballen en el casal, que la majoria són d'integrants del club. Sí que és veritat que venen 2, 3 o inclús 4 algunes temporades de fora, que són gent que ja ho han treballat o estan treballant a l'estiu per nosaltres, en el tema del casal. I en el tema de la tecnificació sí que són entrenadors del club. Aquest any incorporem també un noi que està a Indústries, que és Víctor Pérez, que està a Indústries, que aquest any ha jugat, s'ha dit, en el Barça B de futbol sala, i com que va sortir de l'Esportiu, doncs, bueno, doncs aquest any li vam proposar col·laborar, i també esperem aquest any la col·laboració de diverses persones, tant del sènior masculí com del sènior femení. Del sènior femení sí que ja hi ha diverses entrenadores que juguen, que formen part del cos tècnic del campus, de la tecnificació, però bueno, volem que vagin incorporant-se o bé a nivell de visita puntual o bé de monitoratge, tant sènior masculí com sènior femení.
6: Què treballaran?
7: Bueno, tots els aspectes tècnics, tàctics de l'esport. O sigui, al final és incidir una mica en el treball que es fa durant l'any, però sense la responsabilitat de la competició, amb un aire més lúdic, diguéssim, però on treballes aspectes molt, molt importants que durant l'any potser equip per equip costa més de poder treballar per falta de temps.
8: Doncs Matías Galobert.
7: Ho tens ben apuntat.
8: Ah, sí, ja. El coordinador del campus, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
7: Molt bé, gràcies a vosaltres.
6: La Unió Atlètica Rubí organitza aquest juliol un campus d'estiu per a infants i joves de 4 a 16 anys amb activitats d'atletisme, piscina, tallers temàtics, sortides setmanals. Ens explica el coordinador del campus, Pol Cordero.
9: Bon dia, què tal, Toni?
6: Bé, feu un campus aquest estiu de quines dates? De quines dates?
9: Serà del 30 de juny fins al 31 de juliol.
6: Ho fareu on? A la Unió Atlètica Rubí? A les pistes?
9: Sí, ho farem allà a les pistes. Serà 4 setmanetes on estarem al sol fent activitats d'atletisme i també una miqueta també d'activitats més calmades, aprenent sobre atletisme, sobre esports, intentant que els nens es moguin.
6: En quin horari es farà?
9: Es farà de 9 a 1 i mitja, però hi ha servei de bon dia a les 8 i menjador fins a les 3.
6: Com està una mica planificat el que seria de 9 a 1 i mitja? Una mica ho has dit,
9: faríem, faríem una activitat d'inici per intentar escalfar i que els nens es moguin. Després, una segona activitat més moguda i aprenent més tècnica d'atletisme o alguna cosa més relacionada amb les pistes. Després, a les 12, 12 i mitja, ja anirien cap a la piscina, al Club Natació Rubí, i estarien una horeta, una estoneta allà, disfrutant de la piscina, i després ja cap a casa o cap al menjador. Està adreçat a tots els nens que vulguin venir. O sigui, farem tant activitats d'iniciació a l'atletisme i activitats que són fàcils, com després una miqueta més de tècnica. Això es dividirà per nivells, i potser ja els que són socis faran unes activitats més per ells, per aprendre com un plus, i activitats d'iniciació per nens que no sàpiguin tant, però això dependrà del nivell i tal. Però farem activitats acorde amb el seu nivell.
6: M'has dit que és un campus que es fa de 9 a 1 i mitja, que després hi ha la possibilitat de dinar, no?
9: Sí.
6: I això, aquest dinar com es faria? És un tàper que es porta la gent? Vosaltres feu un catering o com va?
9: És un menjar que porten ells. O sigui, per l'any que ve sí que tenim pensat contractar un catering, però aquest any ho hem fet una miqueta a correcuita i se l'han de portar ells. Amb un tàper, un bocata o el que sigui.
6: Quins són els preus?
9: Els preus són, per a socis, una setmana 85 euros la setmana. Dues o més, 80. I si és un dia, 30 al dia. I el preu del bon dia és 25 euros la setmana. I si és un dia al bon dia, doncs 15. I el preu per no socis, una setmana 95 euros per setmana, dues setmanes o més 90, i un dia esporàdic 35 euros al dia. I per el preu del menjador i del bon dia, doncs 30 euros la setmana, i si és un dia que es queda, doncs 15 euros.
6: Als nens se'ls dona alguna samarreta, se'ls dona alguna cosa?
9: Sí, se'ls donarà una samarreta perquè farem cada setmana una excursió. Farem dues excursions com més fortes, per dir-ho així, i seria el salting o el drac de pedra, i dues que no són tan fortes, però també són excursions. Llavors, per tenir-los controlats, hem de portar samarretes que és
6: doncs,
9: tot.
6: Perfecte, doncs que a gaudir del campus. Si us ha apuntat, encara és molt aviat, però jo no sé si ja teniu inscripcions.
9: Sí, tenim bastantes inscripcions. Tenim unes 35, cosa així. Està bastant bé. Esperem que s'apuntin alguns més per acabar d'afinar, però sí, ja hi han bastant apuntats.
6: Doncs que s'apuntin tant nois com noies al màxim possible i que ho puguin fer per gaudir doncs, de l'atletisme i d'aquest campus que oferiu. Doncs moltíssimes gràcies, Pol Cordero, el coordinador del campus.
9: A vosaltres, que vagi molt bé.
5: A Ràdio Rubí, Esports 99.7 FM.
0: Apa tu, agafem ja el camí de sortida. Només anotar un parell de qüestions a la nostra web, que en breu podreu trobar tot el que fa referència a aquesta entrevista, la presència en el programa I tu què tal, d'un atleta de renom internacional com és Reyes Estevez, i que ha passat avui pels micròfons d'aquesta casa de Ràdio Rubí i en aquest programa de salut. També comentar com a notícia d'última hora que sorgia ahir al vespre, la Sauni Ortega no continua al capdavant de l'Hockey Club Rubí Cent Patins, l'equip femení, amb el qual, i en una temporada, com a entrenadora, ha assolit el títol de campiona d'Europa. I amb aquesta informació, nosaltres, que diem adeu, Toni Bravo Rodríguez i Cisco Lara García, us desitgem un bon dijous.
5: A Ràdio Rubí, la informació esportiva local. 99.7 FM.

0: Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies. El programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i, sobretot, d'humilitat, en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Els metges de la medicina de l'esport. Quin tema, una figura que, com passa massa sovint al món de l'esport, només apareix quan alguna cosa es trenca, o quan hi ha una lesió, o quan una jugadora cau, o fins i tot quan la recuperació doncs, no arriba. Però que en realitat hi hauria de ser molt abans. Abans del dolor, del desgast i sobretot abans de l'aturada. Durant anys, el cos de la dona s'ha estudiat a l'esport com si fos el d'un home, com si les lesions fossin les mateixes, com si els cicles hormonals no tinguessin impacte i fins i tot com si no calgués entendre per què hi ha tantes lesions de creuats o per què hi ha qui competeix amb falta de ferro, amb dolor menstrual o sense haver estat mai escoltada del tot. Un bon cap mèdic no és només qui tracta lesions, és qui també les preveu, qui dissenya protocols, qui investiga, qui forma equips, qui posa la salut al centre de tot. I quan aquesta feina es fa bé en el futbol femení, es nota. Es nota amb menys lesions greus, amb més retorns amb garanties, amb menys jugadores trencades i més dones futbolistes sentides, cuidades i, per tant, també enteses. Perquè no, el cos femení no és un problema mèdic, el problema és que no s'ha estudiat ni s'ha respectat prou durant dècades. I aquí la medicina de l'esport hi té molt a dir. Sobretot quan el lideratge ve de qui entén que la ciència no ha de ser només exacta, ha de ser també equitativa. Per això avui posem el focus on qui sovint treballa a l'ombra, però que quan ho fa bé, canvia vides, carreres i, per tant, també futurs. En aquest capítol parlarem amb una d'elles i ho farem també doncs, en clau de futbol femení, com no podria ser d'una altra manera. Parlarem de salut, de dades, de cossos, de drets i també de lesions i d'un futur on cap esportista doncs, hagi de triar entre competir o saber cuidar-se. Bona tarda, Belén.
1: Hola, bona tarda, Júlia.
0: Parla'ns de tu, qui ets i d'on neix aquesta vocació pel món de la medicina de l'esport?
1: Pues mira, jo treballo com a metge adjunt a la unitat de medicina de l'esport de la xarxa Santa Tecla d'aquí de Tarragona des de fa més de 25 anys, on vaig fer la residència quan vaig acabar el MIR, interessada una mica pues, tant per el tema psicològic i físic de totes aquelles persones que tenen aquesta motivació tan important o aquesta, no sé, aquestes ganes de viure i de la joia de fer esport, així com persones que tenen problemes i que tenen problemes també doncs, per fer el que és l'activitat o l'exercici físic.
0: Parla'ns de com funciona la unitat en la que estàs actualment.
1: Pues mira, la nostra unitat està al cap de servei i després estem el doctor González i després estem quatre metges adjunts. Llavors, la nostra feina, bàsicament, és fer avaluacions funcionals que poden ser medicoesportives o bé per estudi de disnia o de patologies altres com fibromialgia o insuficiència cardíaca. També fem el que és l'atenció a lesions derivades de la pràctica esportiva, una pinzellada a nivell nutricional també, etc.
0: Què s'entén per una lesió esportiva?
1: Pues mira, una lesió esportiva, una lesió, segons l'OMS, seria qualsevol agressió a nivell bio o alteració biopsicosocial de la persona. A nivell esportiu seria tota aquella lesió o alteració derivada de la pràctica esportiva que fa que la persona no pugui seguir exercitant o duent a terme aquella activitat esportiva.
0: Quins són els factors que implicats en una lesió?
1: Pues els factors implicats en una lesió normalment s'estudien el que són intrínsecs o interns de la persona i estrínsecs o que no tenen que veure amb la persona, com podien ser, pues, en funció de la persona seria l'edat, el sexe, el que són les desalineacions que puguin tenir a nivell de cames, si tenen més o menys adiposidad, ¿vale? El que són les característiques o les capacitats físiques, ¿vale? I després a nivell extrínsec pues, serien pues, les instal·lacions, les ambientals, el calçat esportiu, fins i tot els jutges com apliquen el reglament.
0: Parlem una mica de les lesions. No sé si són les mateixes per equips masculins que per equips femenins o hi ha alguna diferència.
1: A veure, jo per el que he estat llegint o m'he reportat o el que hem vist en les últimes recerques és les lesions són més o menys similars en nens i en nenes fins que arriben més o menys als 14 anys, sobretot aplicat al futbol. a nivell, a partir d'aquesta edat, que és quan ve, coincideix que és quan ve la menstruació, llavors pues, les nenes o les noies es lesionen més, sobretot a nivell dels lligaments. I els homes en general se lesionen més, però és més a nivell muscular.
0: Hi ha alguna relació perquè hi hagi tanta incidència del trencament dels lligaments del genoll, sobretot en les dones?
1: Pues el lligament prínceps, per entendre's, que es lesiona a l'encreuat anterior, que és el principal estabilitzador del genoll a nivell davant enrere. ¿Vale? Fa el que fa és que intenta que, no, que el fèmur, no, o sigui, l'os llarg de la cuixa, pues no rellisqui sobre la tíbia, que és l'altre os que, hi ha, que forma la cama. Llavors, en les dones hi hauria un angle, que es diu l'angle Q, que es fa des de la cadera, des del maluc, fins a la ròtula, a la zona central de la ròtula, que és més ample. Això afavoriria que les dones s'aninguessin, en general, anessin en val, que en val vol dir que se t'agira el que és la cama endins, vale? I el lligament té tant d'estrès que no pot aguantar i es pot trencar. La fase, diguem-ne, menstrual, en la que estiguis, també es diu que afavoreix aquest trencament.
0: Quines mesures preventives són més efectives per evitar aquestes lesions que comentes?
1: Pues, primer és conèixer com ets tu a nivell anatòmic fisiològic i per prevenir seria un bon entrenament, sobretot a nivell de potenciació muscular, a nivell sobretot de la musculatura isquiotibial, que també en les dones es veu que està més disminuïda en relació amb els homes, així com a el que és la propriocepció, el que és l'equilibri i el que és l'elasticitat, la flexibilitat, etc.
0: Quan us arriba una persona a la consulta amb una lesió greu, com ho gestioneu vosaltres? Perquè suposo que aquí també el paper del psicòleg és clau. No sé com funciona.
1: Nosaltres, per exemple, els encreuats dels nens de futbol es deriven a la mutualitat de futbolistes segons les indicacions que s'han fet. Una lesió greu es pot entendre de moltes maneres, perquè el que jo vaig aprendre estudiant psicologia, perquè també vaig estudiar psicologia, vaig fer la llicenciatura, és a preocupar-me o interessar-me de com se sentia la persona, perquè la lesió no només afecta a nivell anatòmic o a nivell físic, també afecta a nivell mental. És com si t'haguessin clavat t'haguessin fet molt, molt de mal per dins i ho veiessis tot negre. No tinguessis ni ja ni dius, ostres, per què m'ha passat a mi? Què puc fer? Llavors jo el primer que faig és mirar aquesta part, o ho intento preguntar, no pateixis, però el no pateixis sempre fa més mal encara, com la gent té ira. Llavors ja m'agrada perquè és millor que plorin, preguntin quines són les seves expectatives, què és el que vol dir una lesió greu, quan podem tornar una altra vegada a lloc, però a poc, sempre de dir, primer anem a pas a pas.
0: Això t'anava a dir, quan es pot considerar segura la tornada al camp a una competició després d'una lesió greu com la del genoll que comentàvem ara?
1: Jo penso que és molt important, a banda de que els metges te puguin dir que estigui tot a nivell físic i anatòmicament perfecte, és la teva confiança, que no hi has perdut la confiança en tu mateixa i aquesta sensació d'autoeficàcia que havia dit abans el Paco, que penso que també és anar assolint objectius en funció de les teves possibilitats, de tenir realment un objectiu que sigui plausible i que sigui real.
0: Perquè els protocols de recuperació, creus que estan adaptats al cos femení o que encara queda molta feina per fer en aquest sentit?
1: Jo crec que, a més que el femení o el masculí, crec que és individualitzat en funció de cada persona. El que sí que és cert és que, com hi ha unes característiques, potser, de les fèmines que hem de conèixer, tots els professionals que estem, diguem-ne, de fisioterapeutes, el metge, els traumatòlegs, etc., doncs penso que s'està dirigint el que és els estudis i el que és l'esforç de tots els professionals per poder atendre de manera adequada i que puguin, no sé, que puguin tenir més qualitat o més benestar en el que és aquesta lesió, tant a les dones com a els homes en general.
0: I per acabar, parlem una mica de futur. Quina tecnologia ha canviat més la vostra feina? Perquè suposo que ara amb l'entrada de la intel·ligència artificial tot ha canviat una mica.
1: Jo normalment era de les antigues, però la veritat és que la intel·ligència artificial crec que sí que pot ser una eina estupenda per poder saber més tant del cos femení com del joc femení, a nivell de tècnica, a nivell de tàctica, a nivell de temps de velocitat, força, temps que tens el baló, regates, etc.
0: Doncs gràcies, Belén, per l'estona, per atendre'n.
1: Pues moltes gràcies a tu per la teva paciència i la teva confiança.
0: Amb la Belén hem entès moltes coses, per exemple, que la medicina esportiva ha estat durant dècades dissenyada per i per a homes i que només ara comença a mirar el cos femení no com una excepció, sinó també com un cos amb necessitats, riscos i ritmes propis. Vam parlar de lesions recurrents, de creuats que es trenquen més del compte, de cicles hormonals ignorats, de dolors menstruals tapats amb ibuprofenos i de silenci que s'arrosseguen durant setmanes i setmanes. Vam parlar de ferro també, de fatiga i de retorns sovint mal fets i a destemps, i també de com la medicina, quan no s'escolta en perspectiva, doncs cura menys i també a la vegada doncs trenca més. Vam entendre que la medicina esportiva no pot ser només una eina de recuperació, sinó que també ha de ser una eina de prevenció, de comprensió i de respecte, i que el futbol femení, com ja ens ha demostrat, és capaç d'omplir estadis, emocionar i també fer història, però també necessita una estructura mèdica a l'alçada, perquè no hi ha futbol d'èlit sense cossos cuidats ni una igualtat real si el dolor d'una dona continua sent menys escoltat que el d'un home. Nosaltres ja marxem, ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem sempre, cuideu-vos. El partit acaba de començar.

0: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
1: I visca la Festa Major.
0: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:45, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
2: Clàssics, hits, dance, urban, fórmula Rubí.

0: Són les 8 del matí i és 25 de juny. Bon dia, Rubí.
1: Rubí al dia.

de Sant Joan s'ha saldat amb 29 avisos, principalment per petits incendis de vegetació i contenidors, sense cap afectació destacada. A més, aquest dimecres els bombers van extingir en menys de mitja hora l'incendi d'una caseta a la carretera de Sabadell, que tampoc va obligar a desallotjar veïns ni va deixar ferits. L'exregidor d'Educació de Rubí, Víctor García, ja treballa al Departament d'Educació com a coordinador de projectes estratègics. En una entrevista a Ràdio Rubí assegura que la seva incorporació respon a un procés selectiu i no a un nomenament polític i avança que treballarà en el desplegament de nous projectes educatius. El periodista Ivan Hidalgo donarà el tret de sortida a la Festa Major amb un pregó molt personal i vinculat a la ciutat. Segons ha explicat, el discurs combinarà records, complicitats i reflexions sobre què representa la festa per a la ciutat, que el va veure començar també professionalment. En esports, protagonisme per als campus d'estiu de futbol sala de l'Esportiu Rubí.

0: Abans d'entrar en matèria, primer volem conèixer quina és la situació meteorològica i com estan a hores d'ara les carreteres catalanes. Començant pel temps, amb Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia, una altra jornada de molta calor. De fet, avui el màxim de temperatura es donarà per una banda a l'Empordà, a l'interior empordanès, sobretot també a la Baixa Garrotxa, així com al Pla de Lleida, en molts casos entre 37 i 40 graus de màxima. Per tant, no baixa gaire la temperatura respecte ahir. I el que podem dir és que serà un dia de pocs núvols, amb alguns de baixos aquest matí cap a l'Ebre, i aquesta tarda, entre Lleida i Tarragona, arribaran alguns núvols amb quatre gotes. Sobretot, el que portaran aquestes petites tempestes que vindran seran ventades destacables i sobtades. N'estem pendents, a la xarxa.
0: I pel que fa al trànsit, connectam amb el RAC i amb Ferran Arandiga perquè ens expliqui quina és la situació a hores d'ara a les carreteres catalanes. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, comencem la jornada d'avui dijous destacant dues incidències. Parlem d'una avaria que talla un carril de circulació des de primera hora del matí a la AP7 a l'altura del Papiol, direcció Tarragona, que provoca ja 6 quilòmetres d'aturades des de Sant Cugat del Vallès. Per altra banda, tenim unes obres també a la AP7 que a l'altura de Maçanet de la Selva doncs obliga a tallar dos carrils de circulació provocant 2 quilòmetres de lentitud en sentit nord, en direcció Girona. Més enllà d'aquestes incidències, parlem de retencions habituals als accessos i voltants de Barcelona. Per exemple, cues en tot el nus de la Trinitat, que deixa afectacions en sentit sud a les dues rondes de Barcelona. Al Vallès també tenim retencions per la C58 des de Sant Quirze en direcció a la capital catalana. A la mateixa AP7 també hi ha retencions en sentit sud entre la Roca i Montmeló i també entre Mollet i Barberà del Vallès. Per altra banda, també tenim un quilòmetre de cues a la C17 a Parets del Vallès i a la C59 des de Caldes de Montbui, tot plegat en direcció a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.

La rebelda de Sant Joan ha sigut més tranquil·la que en altres nits del 23 de juny a la ciutat, segons han explicat els bombers de la Generalitat a Ràdio Rubí. Entre la tarda, la nit i la matinada han rebut 29 avisos a la ciutat, però d'ells ha sigut greu, cap d'ells va ser greu, a diferència de l'any passat, que es va cremar un camp proper al parc de Can Oriol. D'aquests 29 avisos, 17 són petits incendis de vegetació i 8 incendis urbans, que bàsicament són contenidors i papereres cremades. A més, també hi ha hagut una petita crema de papers al costat del Regina Carmeli, que s'ha apagat amb un extintor.

0: Seguim en successos perquè l'incendi que aquest dimecres va afectar una caseta situada entre dos blocs d'habitatges al número 73 de la carretera de Sabadell va quedar extingit en menys de mitja hora, segons han informat els serveis d'emergència. Foc que va ser generat, el que va generar una intensa columna de fum negre visible des de diversos punts de la ciutat. Els bombers van rebre l'avís a les 14:27 del migdia i abans de les 3 de la tarda ja havien aconseguit apagar les flames. Tot i això, l'actuació es va allargar una estona més per refredar un envà pluvial situat al lateral de l'edifici del número 71 que va quedar completament afectat pel foc. En les tasques d'extinció hi van participar 5 dotacions de bombers, així com efectius dels Mossos d'Esquadra, la policia local i una ambulància del sistema d'emergències mèdiques. Els cossos d'emergència no van poder confirmar si l'incendi va causar algun dany personal, tot i que inicialment no constava cap persona ferida. Tampoc va ser necessari desallotjar els veïns dels edificis pròxims mentre es desenvolupaven les tasques d'extinció i assegurament de la zona. Les causes que van originar el foc continuen sota investigació. A la plana política, l'exregidor d'Educació de Rubí, Víctor García, ha iniciat aquesta setmana una nova etapa professional al Departament d'Educació de la Generalitat com a coordinador de projectes estratègics de la Secretaria de Millora Educativa. El rubinenc ha explicat als micròfons d'aquesta casa que els seus primers encàrrecs estaran vinculats al seguiment de l'acord de País per l'Educació i al desplegament del nou model experimental de zones de governança educativa. La seva incorporació al departament ha arribat envoltada certa polèmica després que alguns mitjans recuperessin declaracions seves al ple municipal sobre la llengua catalana. García ha insistit que es tracta d'una incorporació com a tècnic docent després d'un procés selectiu i no d'un nomenament polític.
1: No ho és. Jo sóc un docent que tinc 20 i pico anys d'antiguitat i per tant estic allà en qualitat de tècnic docent. Jo no sóc un càrrec de confiança, ningú m'ha trucat i em vaig presentar als mèrits de forma totalment transparent, a l'entrevista subsegüent, i una prova, no sé si és una prova o no, però un indicatiu és que m'he presentat a d'altres, i no fa molt de temps, a altres convocatòries, que no, el meu perfil no era adequat, i per tant jo he rebut el correu de nen, noi, no has estat agafat per aquesta selecció.
0: Durant l'entrevista, l'exregidor també ha fet balanç dels seus 7 anys al govern municipal, ha explicat els motius que l'han portat a deixar la política local i ha repassat alguns dels projectes que considera més destacats de la seva etapa a l'Ajuntament. Tot plegat en una conversa que ampliarem d'aquí uns moments al nostre magazín de les 9 a les 10 del dematí. I després que aquest dilluns el ple municipal de juny fes oficial la renúncia de l'acte de regidor de Víctor García, l'alcaldessa ha reorganitzat el cartipàs municipal per redistribuir les responsabilitats que fins ara assumia l'exregidor socialista. El principal canvi és l'ascens de Rafael Hueto, que passa de ser segon tinent d'alcaldia a convertir-se en el nou primer tinent d'alcaldia del govern municipal. A més, Hueto, els regidors Mari Carmen Alarcón, Ton Brustenga i Sònia García assumeixen les competències que fins ara gestionava Víctor García. Tot i això, aquesta redistribució serà provisional, ja que el cartipàs s'haurà de tornar a modificar d'aquí un mes, quan prengui possessió el nou regidor del PSC, Rafa Cuesta. De moment, encara es desconeix quines responsabilitats assumirà. Pel que fa a les àrees de govern, Rafael Hueto manté les regidories del districte 1, Planificació Urbana, Serveis Municipals, Serveis Jurídics, Llicències i Disciplina Urbanística, Serveis Urbans, especialment l'àmbit de residus i contractació. A aquestes funcions se li suma la que dèiem de primera tinenci d'alcaldia. Mari Carmen Alarcón continua al capdavant de Drets Socials, Gent Gran i Infància i incorpora també la regidoria de Recursos Humans. Per la seva banda, Tom Brustenga assumeix les àrees d'ocupació i empresa, que afegeix a les de comerç i civisme, de les quals ja era responsable. Sònia García manté les competències d'igualtat, salut pública i joventut i suma també la regidoria d'educació. Pel que fa a les tinències d'alcaldia, després de Rafael Hueto com a primer tinent, la resta queden distribuïdes de la següent manera. Andrés Medrano serà el segon tinent d'alcaldia, Mari Carmen Alarcón la tercera, Juan López el quart, Anabel Cuesta la cinquena, Marta Oliva la sisena i Tom Brustenga el setè. I el periodista esportiu Ivan Hidalgo serà l'encarregat de donar el tret de sortida a la Festa Major de Rubí. El jove rubinenc ha explicat una vegada més què significa per ell ser pregoner de la festa del seu poble.
2: Ostres, que realment és un honor, o sigui, donar inici a la Festa Major del teu poble és un honor. A part que, o sigui, jo crec que per tot rubinenc són unes dates que tenim molt, molt marcades al calendari. O sigui, és que tinc amics. Tinc una amiga que està vivint ara als Estats Units i ve expressament per la Festa Major. O sigui, tinc molts amics que totes les vacances les fan en funció de la Festa Major. És que a mi m'arriba l'oportunitat de fer Mundial aquest any i dic, jo tinc plena disponibilitat menys aquest cap de setmana. Perquè, o sigui, la Festa Major per un rubinenc és sagrada.
0: Segons ha explicat, ha estructurat el seu discurs en tres blocs, vol explicar què significa la festa per als rubinencs i també farà algun comentari de complicitat amb el seu grup d'amics de sempre. Hidalgo assegura que una de les seves activitats preferides de la Festa Major per emblemàtica és la ballada de gitanes, però que gaudirà, com cada any, de moltes propostes. Ivan Hidalgo va començar a Ràdio Rubí quan només tenia 14 anys. Li agradava l'esport i es va acostar a l'emissora municipal de la seva ciutat quan ni tan sols podia treballar. L'equip d'esports el va acollir i li va començar a ensenyar part de la professió. Als 16 anys es va incorporar professionalment i als 18 va començar la carrera de periodista. Va començar a narrar partits de futbol a diferents plataformes a menys de 20 anys, però la gran oportunitat li va arribar quan el va fitxar la Kings League. Explica que encara ara el sorprèn ser popular entre els més joves.
2: Comences a, no sé, a normalitzar coses que no són gairebé del tot normals. O sigui, jo he narrat a l'altra punta del món, però és que he anat a Mèxic a narrar i hi havia gent que em venia a veure

0: esports. Començam amb el repàs dels campus d'estiu de futbol sala. Toni Bravo.
1: L'esportiu Rubí ja té a punt el seu campus d'estiu amb 5 setmanes de casal multiesport al matí, tecnificació de futbol sala a la tarda, el casal es fa de 10 a 2, amb servei de bon dia menjador, inclou activitats d'aigua, sortides com waterwall, si es confirma el canal olímpic. La tecnificació es fa de 6 a 2 quarts de 9 al pavelló de la Llana, amb entrenadors del club i la incorporació de Víctor Pérez, de jugador d'Indústries, i que aquesta temporada ha competit amb el Barça B de futbol sala. Els preus varien segons setmanes i modalitats, amb descomptes per a jugadors i germans. I pel que fa a l'atletisme, la Unió Atlètica Rubí farà del 30 de juny al 31 de juliol al seu campus d'estiu activitats d'atletisme, jocs, tallers i piscina, l'horari de 9 a 2 quarts de 2, amb bon dia, aquest servei a les 8 i menjador fins a les 3. El campus s'adreça a infants i joves de 4 a 16 anys, dividit per nivells, inclou excursions setmanals i una samarreta per als participants. Els preus varien segons si són socis o no, i ja hi ha una trentena d'inscripcions confirmades. I avui al programa Esports al Dia escoltarem el resum de la temporada del Club Natació Rubí. El masculí va aconseguir la permanència directa a la Divisió d'Honor i va arribar a disputar la Copa del Rei. Ascens i retorn a la màxima categoria pel femení.

govern municipal redistribueix àrees i prepara una nova remodelació quan s'incorpori Rafa Cuesta. La sortida de Víctor García ha obligat a reorganitzar temporalment el cartibàs municipal. El nou repartiment reforça el paper de Rafael Hueto i redistribueix competències entre diversos regidors fins a l'arribada del nou representant socialista.

Ajuntaments, entitats i activitat econòmica de l'entorn de la plaça Pompeu Fabra continuen denunciant problemes de convivència, salubritat i seguretat i demanen a l'Ajuntament mesures sostingudes i també una resposta social per a les persones sense sostre.

que la calor sostinguda pot provocar més consultes i demana extremar les precaucions. El coordinador del Quart Rubí adverteix que les altes temperatures poden tenir conseqüències importants sobre la salut, especialment en persones grans i amb malalties cròniques, i recomana hidratar-se i evitar exposicions prolongades al sol. En esports, posam el focus en els campus d'estiu de la Unió Atlètica Rubí.

L'Ajuntament de Rubí ja ha redistribuït les responsabilitats que fins ara exercia Víctor García després de la seva sortida del consistori. La reorganització situa Rafael Hueto com a nou primer tinent d'alcaldia, un càrrec que compaginarà amb les seves actuals competències al capdavant de planificació urbana, serveis municipals, serveis jurídics, llicències i disciplina urbanística, serveis urbans i contractació, a més de la regidoria del districte 1. La resta de funcions que gestionava García s'han repartit entre tres membres del govern municipal. Mari Carmen Alarcón incorpora recursos humans a les seves àrees de drets socials, gent gran i infància. Tom Brustenga assumeix ocupació i empresa, que suma a comerç i civisme. I Sònia García es fa càrrec també d'educació, mantenint les regidories d'igualtat, salut pública i joventut. La remodelació, però, tindrà caràcter temporal. El cartipàs municipal es tornarà a revisar quan s'incorpori el nou regidor socialista, Rafa Cuesta, que prendrà possessió de l'acte durant les pròximes setmanes. Encara no s'ha fet públic quines responsabilitats assumirà. Pel que fa a les tinències d'alcaldia,

0: I veïns, entitats i activitat econòmica de l'entorn de la plaça Pompeu Fabra reclamen una resposta estable davant la reaparició dels assentaments de persones sense sostre al porxo de la plaça. Després d'uns mesos de relativa normalitat, des de principis de juny han tornat les queixes per problemes de salubritat, brutícia i convivència. Segons denuncien els afectats, la situació s'allarga des de fa aproximadament un any i asseguren que les actuacions puntuals no han resolt el problema. Escolta'm, Alberto Palomar, president de la comunitat de veïns.
1: Hi ha problemes de salubritat, ¿vale? Això és, bueno, per les condicions inadequades en què viuen, provoca, degut a les seves acumulacions d'andromines, ¿vale? I tot això provoca problemes de pudor, problemes de brutícia, focus potencial d'infeccions, de rates, acumulacions, de tot. Per altra part, també hi ha problemes de seguretat, perquè hi ha consum d'alcohol, de drogues, baralles.
0: Els veïns expliquen que alguns residents han modificat hàbits quotidians i asseguren que l'espai ha deixat de ser un punt de trobada familiar. També alerten de situacions de risc, com el petit incendi registrat fa pocs dies en un matalàs a tocar del local que comparteixen el centre excursionista i l'agrupament escolta Guspira. Des del CAU expliquen que el deteriorament de la plaça també condiciona les activitats amb infants. Escolta'm Adrià Parreiro, de l'agrupament escolta Guspira.
2: Ja des de fa un any ja ens està afectant, no només per la brutícia que hi ha a la plaça, perquè aquesta plaça s'ha fet servir des de sempre per fer activitats i ja no podem sentar-nos al terra per fer activitats, per exemple. També els infants no volen estar a la plaça perquè fa pudor o els hi fa por que les persones que estiguin visquent allà, que és una cosa que hem anat tractant amb ells, però els hi fa por que estiguin allà o que els mirin o tal.
0: La problemàtica també té impacte en l'activitat econòmica. Rolims, empresa situada a tocar de la plaça, assegura que la situació afecta tant les condicions de l'entorn com la imatge que transmeten a clients i proveïdors. Escolta en Jordi Ríos.
3: Patim perquè, primer, per la situació amb la que veus a la gent, que està mal visquent aquí, sense condicions d'higiene ni res, i, a més, perquè també directament està afectant a la imatge de l'empresa.
0: Després d'una reunió conjunta celebrada aquesta setmana, els afectats demanen a l'Ajuntament una reunió i mesures concretes que millorin la seguretat, la higiene i el manteniment de l'espai, alhora que reclamen una resposta social per a les persones sense sostre que hi viuen. I malgrat que l'onada de calor ja comença a anar de baixada a partir d'avui, les altes temperatures i les onades de calor que tindrem en els pròxims dies també tenen un impacte directe sobre la salut i poden provocar deshidratació, cansament, mareig o fins i tot situacions més greus si no s'actua a temps. És l'advertència que fa el coordinador del COAP Rubí i metge de família Àngel Mercadal. Segons explica, el nostre cos té mecanismes per regular la temperatura, però quan la calor es manté durant dies seguits, aquests sistemes es poden veure superats. La pèrdua de líquids obliga al cos a treballar més i poden aparèixer dificultats de concentració, debilitat o malestar. Escolta'm, Mercadal.
4: Quan nosaltres estem mantenint temperatures més altes, llavors comencem a perdre líquid i això ens comença a afectar també els nostres sistemes regulatoris. Si perdem massa líquid, el cos ha de treballar més ràpid, no arriba la sang als llocs principals, llavors podem tenir problemes de mareig, podem tenir problemes de dificultat de concentració, comencem amb ganes de vomitar, perdem salts i se'ns comença a accelerar tots els sistemes, també el cor.
0: Mercadal alerta que els col·lectius més vulnerables continuen sent la gent gran i les persones amb malalties cròniques, especialment cardiovasculars o hipertensió. També recomana extremar les precaucions si es treballa o es fa esport a l'exterior. Entre els consells principals per afrontar aquests dies hi ha hidratar-se abans de tenir set, evitar l'exposició continuada al sol i cercar espais frescos. Tornem a escoltar Àngel Mercadal.
4: Hidratar-se bé és el principal, intentar evitar el contacte continu amb el sol, llavors estar a l'ombra contínuament, refrescar-se i portar roba també còmoda. Això seria, jo crec, que coses bàsiques.
0: Des del Quart Rubí també expliquen que les consultes relacionades amb la calor estan augmentant progressivament i que aquests dies preveuen més pressió assistencial coincidint amb les altes temperatures i els dies de festa major. I les urbanitzacions rubinenques compten amb una nova brigada que ja ha començat a treballar aquesta setmana al sector C de Castellnou. Es tracta d'una mesura inclosa dins del pla de xoc de l'Ajuntament de Rubí. L'objectiu és potenciar el manteniment i, per tant, millorar l'espai públic. Ens ho explica la Paula Iglesias.
5: La nova unitat està formada per 4 treballadors del món de la construcció. Concretament, són 2 parelles de paletes a més d'una persona que s'encarrega dels treballs que necessiten les urbanitzacions. Compten amb 2 furgonetes elèctriques i un vehicle elèctric addicional. I quines tasques té la brigada? Doncs reparar les voreres que estiguin en mal estat, que és una de les principals queixes de les urbanitzacions. El pressupost d'aquestes accions és de 114.323 euros, cosa que permetrà dur a terme 85 jornades de treball, que són aproximadament 4 mesos de feina. Per tal que aquestes tasques siguin el més eficients possibles, l'Ajuntament està utilitzant el sistema GMAO, gestió de manteniment assistit per ordinador. Un sistema que permet registrar les incidències i classificar-les per després fer-ne un seguiment. Les incidències poden provenir de l'aplicació Rubí Ciutat o a través del servei d'avisos i queixes, entre altres. De fet, l'Ajuntament anima la ciutadania a utilitzar l'aplicació adjuntant fotografies per facilitar precisament aquestes tasques de manteniment a les urbanitzacions.

0: Informació esportiva centrada en els campus d'estiu i començam amb l'Esportiu Rubí. Toni Bravo.
1: L'Esportiu Rubí ja té a punt el seu campus d'estiu, que enguany s'allargarà 5 setmanes, combinant casal multiesport al matí, tecnificació de futbol sala a la tarda, el casal es farà de 10 a 2, servei de bon dia, menjador, inclourà activitats d'aigua, sortides, per exemple, el waterwall, a les tardes de 6 a quarts de 9, el pavelló de la Llana acollirà les sessions de tecnificació amb entrenadors del club, la incorporació de Víctor Pérez, jugador d'Indústries, que aquesta temporada ha competit amb el Barça B de futbol sala. Els preus varien segons setmanes i modalitats, amb descomptes per a jugadors i germans. Pel que fa a l'atletisme, la Unió Atlètica Rubí farà al campus del 30 de juny al 31 de juliol activitats d'atletisme, jocs, tallers, piscina, a l'horari de 9 a 2 quarts de 2, servei de bon dia a les 8, menjador fins a les 3. El campus s'adreça a infants i joves de 4 a 16 anys, dividit per nivells, inclou excursions setmanals, una samarreta per als participants, i els preus varien segons si són socis o no. Ja hi ha una trentena d'inscripcions confirmades. Ja avui al programa Esports al Dia escoltarem el resum de la temporada del Club Natació Rubí, el masculí, recordem, que ha aconseguit aquesta permanència directa a la Divisió d'Honor, ha arribat a disputar la Copa del Rei, mentre que el femení ha culminat un any brillant amb l'ascens i el retorn a la màxima categoria.

0: Viu la Festa Major en companyia de Ràdio Rubí.
1: I visca la Festa Major.
0: El divendres 26 de juny, a partir de les 7 de la tarda, retransmissió en directe del pregó de la Festa Major. I el proper dissabte 27, a partir de les 7 i fins les 9 de la nit, programa especial amb tots els protagonistes de la Festa Gran de Sant Pere. Ah, i a partir de 9:15, en directe i des de la mateixa plaça, no et perdis la sessió del DJ Esteve Llop des del mític programa Rock and Classics. Vine i participa. T'esperem a la plaça Catalunya. Ràdio Rubí i la Festa Major. Sempre al teu costat.
2: Cansat d'estar perdut a Netflix? Arriben els teus salvadors.
3: Tengo que encontrarla.
4: Al de sèrie parlem de la crem de la crem de les plataformes.
5: Creo que he descubierto algo increíble.
2: Cada dijous, a partir de les 6, amb Víctor Pérez i Núria Molina.
6: ¿A qué está esperando? Bienvenida a la rebelión.
7: Aquí és on comença tot el periple que han de fer els usuaris de...
8: Sí que aquesta és la situació. Una distància de poc més de 2 metres a la vorera.
9: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50
10: años. I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
11: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
12: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.

0: Quan passen 30 minuts de les 8 del matí, com sempre, és moment de saber quina és la previsió meteorològica per a la jornada d'avui i ho fem de la mà del Luismi Pérez de la xarxa. Bon dia, Luismi.
1: Bon dia. Una altra jornada de molta calor. De fet, avui el màxim de temperatura es donarà, per una banda, a l'Empordà, a l'interior empordanès, sobretot també a la Baixa Garrotxa, així com al Pla de Lleida, en molts casos entre 37 i 40 graus de màxima. Per tant, no baixa gaire la temperatura respecte a ahir. I el que podem dir és que serà un dia de pocs núvols, amb alguns de baixos aquest matí cap a l'Ebre, i aquesta tarda, entre Lleida i Tarragona, arribaran alguns núvols amb quatre gotes. Sobretot, el que portaran aquestes petites tempestes que vindran seran ventades destacables i sobtades. N'estem pendents, a la xarxa.
0: I ara connectem amb el RAC i en Ferran Aràndiga per saber com està a hores d'ara la situació a les carreteres. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous destacant que a hores d'ara tenim fortes retencions, sobretot als accessos i voltants de Barcelona, destacant el vessant Besòs amb retencions des de Sant Quirze del Vallès per la C58, també la C33 des de Montcada o la B20 a Santa Coloma de Gramenet, que tot plegat doncs deixa afectacions també de retruc en sentit Llobregat a les dues rondes. Per altra banda, el Vallès també tenim fortes retencions encara amb intensitat a la AP7 en sentit sud entre la Roca i Montornès, però també en el tram comprès entre Mollet del Vallès i Barberà. En sentit nord hi ha retencions a la mateixa via entre Sant Cugat i Cerdanyola. L'entrada des del Llobregat també continua amb retencions intenses per la A2 i la P23 des de Pallejà i Molins de Rei en direcció Barcelona. Per altra banda, també tenim retencions, recordem, a les vies costaneres, sobretot a la C32 en sentit nord des de Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Fins demà.
2: Fins demà, que vagi bé.

La de Sant Joan s'ha saldat amb 29 avisos, principalment per petits incendis de vegetació i contenidors, sense cap afectació destacada. A més, aquest dimecres, els bombers van extingir en menys de mitja hora l'incendi d'una caseta a la carretera de Sabadell, que tampoc va obligar a desallotjar veïns ni va deixar ferits. L'exregidor d'Educació de Rubí, Víctor García, ja treballa al Departament d'Educació com a coordinador de projectes estratègics. En una entrevista, Ràdio Rubí assegura que la seva incorporació respon a un procés selectiu i no a un nomenament polític i avança que treballarà en el desplegament de nous projectes educatius.

El periodista Ivan Hidalgo donarà el tret de sortida a la Festa Major amb un pregó molt personal i vinculat a la ciutat. Segons ha explicat, el discurs combinarà records, complicitats i reflexions sobre què és el que representa la festa per a la ciutat, que el va veure començar també professionalment. En esports, protagonisme per als campus d'estiu de futbol sala de l'Esportiu Rubí.

La rebelda de Sant Joan ha sigut més tranquil·la que en altres nits del 23 de juny a la ciutat, segons han explicat els bombers de la Generalitat a Ràdio Rubí. Entre la tarda, la nit i la matinada han rebut 29 avisos a la ciutat, però cap d'ells va ser greu, a diferència de l'any passat, que es va cremar un camp proper al parc de Can Oriol. D'aquests 29 avisos, 17 són petits incendis de vegetació i 8 incendis urbans, que bàsicament són contenidors i papereres cremades. A més, també hi ha hagut una petita crema de papers al costat del Regina Carmeli, que s'ha apagat amb un extintor.

0: Seguim en successos perquè l'incendi que aquest dimecres va afectar una caseta situada entre dos blocs d'habitatges al número 73 de la carretera de Sabadell va quedar extingit en menys de mitja hora, segons han informat els serveis d'emergència i foc, que va ser generat, el que va generar una intensa columna de fum negre visible des de diversos punts de la ciutat. Els bombers van rebre l'avís a les 14:27 del migdia i abans de les 3 de la tarda ja havien aconseguit apagar les flames. Tot i això, l'actuació es va allargar una estona més per refredar un envà pluvial situat al lateral de l'edifici del número 71, que va quedar completament afectat pel foc. En les tasques d'extinció hi van participar 5 dotacions de bombers, així com efectius dels Mossos d'Esquadra, la policia local i una ambulància del sistema d'emergències mèdiques. Els cossos d'emergència no van poder confirmar si l'incendi va causar algun dany personal, tot i que inicialment no constava cap persona ferida. Tampoc va ser necessari desallotjar els veïns dels edificis pròxims mentre es desenvolupaven les tasques d'extinció i assegurament de la zona. Les causes que van originar el foc continuen sota investigació. A la plana política, l'exregidor d'Educació de Rubí, Víctor García, ha iniciat aquesta setmana una nova etapa professional al Departament d'Educació de la Generalitat com a coordinador de projectes estratègics de la Secretaria de Millora Educativa. El rubinenc ha explicat als micròfons d'aquesta casa que els seus primers encàrrecs estaran vinculats al seguiment de l'acord de País per l'Educació i al desplegament del nou model experimental de zones de governança educativa. La seva incorporació al departament ha arribat envoltada certa polèmica després que alguns mitjans recuperessin declaracions seves al ple municipal sobre la llengua catalana. García ha insistit que es tracta d'una incorporació com a tècnic docent després d'un procés selectiu i no d'un nomenament polític.
1: No ho és. Jo sóc un docent que tinc 20 i pico anys d'antiguitat i per tant estic allà en qualitat de tècnic docent. Jo no sóc un càrrec de confiança, ningú m'ha trucat i em vaig presentar als mèrits de forma totalment transparent a l'entrevista subsegüent i una prova, no sé si és una prova o no, però un indicatiu és que m'he presentat a d'altres i no fa molt de temps a altres convocatòries que no, el meu perfil no era l'adequat i per tant jo he rebut el correu de nen, noi, no has estat agafat per aquesta selecció.
0: Durant l'entrevista, l'exregidor també ha fet balanç dels seus 7 anys al govern municipal, ha explicat els motius que l'han portat a deixar la política local i ha repassat alguns dels projectes que considera més destacats de la seva etapa a l'Ajuntament. Tot plegat en una conversa que ampliarem d'aquí uns moments al nostre magazín de les 9 a les 10 del dematí. I després que aquest dilluns el ple municipal de juny fes oficial la renúncia de l'acte de regidor de Víctor García, l'alcaldessa ha reorganitzat el cartipàs municipal per redistribuir les responsabilitats que fins ara assumia l'exregidor socialista. El principal canvi és l'ascens de Rafael Hueto, que passa de ser segon tinent d'alcaldia a convertir-se en el nou primer tinent d'alcaldia del govern municipal. A més, Hueto, els regidors Mari Carmen Alarcón, Ton Brustenga i Sònia García assumeixen les competències que fins ara gestionava Víctor García. Tot i això, aquesta redistribució serà provisional, ja que el cartipàs s'haurà de tornar a modificar d'aquí un mes, quan prengui possessió el nou regidor del PSC, Rafa Cuesta. De moment, encara es desconeix quines responsabilitats assumirà. Pel que fa a les àrees de govern, Rafael Hueto manté les regidories del districte 1, Planificació Urbana, Serveis Municipals, Serveis Jurídics, Llicències i Disciplina Urbanística, Serveis Urbans, especialment l'àmbit de residus i contractació. A aquestes funcions se li suma la que dèiem de primera tinenci d'alcaldia. Mari Carmen Alarcón continua al capdavant de Drets Socials, Gent Gran i Infància i incorpora també la regidoria de Recursos Humans. Per la seva banda, Tom Brustenga assumeix les àrees d'ocupació i empresa que afegeix a les de comerç i civisme, de les quals ja era responsable. Sònia García manté les competències d'igualtat, salut pública i joventut i suma també la regidoria d'educació. Pel que fa a les tinències d'alcaldia, després de Rafael Hueto com a primer tinent, la resta queden distribuïdes de la següent manera. Andrés Medrano serà el segon tinent d'alcaldia, Mari Carmen Alarcón la tercera, Juan López el quart, Anabel Cuesta la cinquena, Marta Oliva la sisena i Tom Brustenga el setè. I el periodista esportiu Ivan Hidalgo serà l'encarregat de donar el tret de sortida a la Festa Major de Rubí. El jove rubinenc ha explicat una vegada més què significa per ell ser pregoner de la festa del seu poble.
2: Ostres, que realment és un honor, o sigui, donar inici a la Festa Major del teu poble és un honor. A part que, o sigui, jo crec que per tot rubinenc són unes dates que tenim molt, molt marcades al calendari. O sigui, és que tinc amics. Tinc una amiga que està vivint ara als Estats Units i ve expressament per la Festa Major. O sigui, tinc molts amics que totes les vacances les fan en funció de la Festa Major. És que a mi m'arriba l'oportunitat de fer Mundial aquest any i dic, jo tinc plena disponibilitat menys aquest cap de setmana. Perquè, o sigui, la Festa Major per un rubinenc és sagrada.
0: Segons ha explicat, ha estructurat el seu discurs en tres blocs, vol explicar què significa la festa per als rubinencs i també farà algun comentari de complicitat amb el seu grup d'amics de sempre. Hidalgo assegura que una de les seves activitats preferides de la Festa Major per emblemàtica és la ballada de gitanes, però que gaudirà, com cada any, de moltes propostes. Ivan Hidalgo va començar a Ràdio Rubí quan només tenia 14 anys. Li agradava l'esport i es va acostar a l'emissora municipal de la seva ciutat quan ni tan sols podia treballar. L'equip d'esports el va acollir i li va començar a ensenyar part de la professió. Als 16 anys es va incorporar professionalment i als 18 va començar la carrera de periodista. Va començar a narrar partits de futbol a diferents plataformes amb menys de 20 anys, però la gran oportunitat li va arribar quan el va fitxar la Kings League. Explica que encara ara el sorprèn ser popular entre els més joves.
2: Comences a, no sé, a normalitzar coses que no són gairebé del tot normals. O sigui, jo he narrat a l'altra punta del món, però és que he anat a Mèxic a narrar i hi havia gent que em venia a veure a l'aeroport, a l'arribada, i veies a nens plorant, mamà, és Ivan Hidalgo. Jo pensant, però en què mundo estamos? O sigui és bastant surrealista.
0: Actualment, Hidalgo transmet partits de primera divisió per DAZN i segueix vinculat a la Kings i a la Queens League. Ara està fent retransmissions del Mundial per a Teledeporte de Radio Televisió Espanyola.

0: esports. Començam amb el repàs dels campus d'estiu de futbol sala. Toni Bravo.
1: L'esportiu Rubí ja té a punt el seu campus d'estiu amb 5 setmanes de casal multiesport al matí, tecnificació de futbol sala a la tarda, el casal es fa de 10 a 2, amb servei de bon dia menjador, inclou activitats d'aigua, sortides com waterwall, si es confirma el canal olímpic. La tecnificació es fa de 6 a 2 quarts de 9 al pavelló de la Llana, amb entrenadors del club i la incorporació de Víctor Pérez, de jugador d'Indústries, i que aquesta temporada ha competit amb el Barça B de futbol sala. Els preus varien segons setmanes i modalitats, amb descomptes per a jugadors i germans. I pel que fa a l'atletisme, la Unió Atlètica Rubí farà del 30 de juny al 31 de juliol al seu campus d'estiu activitats d'atletisme, jocs, tallers i piscina, l'horari de 9 a 2 quarts de 2, amb bon dia, aquest servei a les 8 i menjador fins a les 3. El campus s'adreça a infants i joves de 4 a 16 anys, dividit per nivells, inclou excursions setmanals i una samarreta per als participants. Els preus varien segons si són socis o no, i ja hi ha una trentena d'inscripcions confirmades. I avui al programa Esports al Dia escoltarem el resum de la temporada del Club Natació Rubí. El masculí va aconseguir la permanència directa a la Divisió d'Honor i va arribar a disputar la Copa del Rei. Ascens i retorn a la màxima categoria pel femení.

govern municipal redistribueix àrees i prepara una nova remodelació quan s'incorpori Rafa Cuesta. La sortida de Víctor García ha obligat a reorganitzar temporalment el cartibàs municipal. El nou repartiment reforça el paper de Rafael Hueto i redistribueix competències entre diversos regidors fins a l'arribada del nou representant socialista.

Entitats i activitat econòmica de l'entorn de la plaça Pompeu Fabra continuen denunciant problemes de convivència, salubritat i seguretat i demanen a l'Ajuntament mesures sostingudes i també una resposta social per a les persones sense sostre.

la calor sostinguda pot provocar més consultes i demana extremar les precaucions. El coordinador del Quart Rubí adverteix que les altes temperatures poden tenir conseqüències importants sobre la salut, especialment en persones grans i amb malalties cròniques, i recomana hidratar-se i evitar exposicions prolongades al sol. En esports, posam el focus en els campus d'estiu de la Unió Atlètica Rubí.

L'Ajuntament de Rubí ja ha redistribuït les responsabilitats que fins ara exercia Víctor García després de la seva sortida del consistori. La reorganització situa Rafael Hueto com a nou primer tinent d'alcaldia, un càrrec que compaginarà amb les seves actuals competències al capdavant de planificació urbana, serveis municipals, serveis jurídics, llicències i disciplina urbanística, serveis urbans i contractació, a més de la regidoria del districte 1. La resta de funcions que gestionava García s'han repartit entre tres membres del govern municipal. Mari Carmen Alarcón incorpora recursos humans a les seves àrees de drets socials, gent gran i infància. Tom Brustenga assumeix ocupació i empresa, que suma a comerç i civisme. I Sònia García es fa càrrec també d'educació, mantenint les regidories d'igualtat, salut pública i joventut. La remodelació, però, tindrà caràcter temporal. El cartipàs municipal es tornarà a revisar quan s'incorpori el nou regidor socialista, Rafa Cuesta, que prendrà possessió de l'acte durant les pròximes setmanes. Encara no s'ha fet públic quines responsabilitats assumirà. Pel que fa a les tinències d'alcaldia, darrere de Rafael Hueto se situen Andrés Medrano com a segon tinent, Mari Carmen Alarcón com a tercera, Juan López com a quart, Anabel Cuesta com a cinquena, Marta Oliva com a sisena i Tom Brustenga com a setena.

0: I veïns, entitats i activitat econòmica de l'entorn de la plaça Pompeu Fabra reclamen una resposta estable davant la reaparició dels assentaments de persones sense sostre al porxo de la plaça. Després d'uns mesos de relativa normalitat, des de principis de juny han tornat les queixes per problemes de salubritat, brutici i convivenci. Segons denuncien els afectats, la situació s'allarga des de fa aproximadament un any i asseguren que les actuacions puntuals no han resolt el problema. Escolta'm, Alberto Palomar, president de la comunitat de veïns.
1: Hi ha problemes de salubritat, ¿vale? Això és, bueno, per les condicions inadequades en què viuen, provoca, degut a les seves acumulacions d'andromines, ¿vale? I tot això provoca problemes de pudor, problemes de brutícia, focus potencial d'infeccions, de rates, acumulacions, de tot. Per altra part, també hi ha problemes de seguretat, perquè hi ha consum d'alcohol, de drogues, baralles.
0: Els veïns expliquen que alguns residents han modificat hàbits quotidians i asseguren que l'espai ha deixat de ser un punt de trobada familiar. També alerten de situacions de risc, com el petit incendi registrat fa pocs dies en un matalàs a tocar del local que comparteixen el centre excursionista i l'agrupament escolta Guspira. Des del CAU expliquen que el deteriorament de la plaça també condiciona les activitats amb infants. Escolta'm, Adrià Parreiro, de l'agrupament escolta Guspira.
2: Ja des de fa un any ja ens està afectant, no només per la brutícia que hi ha a la plaça, perquè aquesta plaça s'ha fet servir des de sempre per fer activitats i ja no podem sentar-nos al terra per fer activitats, per exemple. També els infants no volen estar a la plaça perquè fa pudor o els hi fa por que les persones que estiguin visquent allà, que és una cosa que hem anat tractant amb ells, però els hi fa por que estiguin allà o que els mirin o tal.
0: La problemàtica també té impacte en l'activitat econòmica. Rolims, empresa situada a tocar de la plaça, assegura que la situació afecta tant les condicions de l'entorn com la imatge que transmeten a clients i proveïdors. Escolta en Jordi Ríos.
3: Patim perquè, primer, per la situació amb la que veus a la gent, que està mal visquent aquí, sense condicions d'higiene ni res, i, a més, perquè també directament està afectant a la imatge de l'empresa.
0: Després d'una reunió conjunta celebrada aquesta setmana, els afectats demanen a l'Ajuntament una reunió i mesures concretes que millorin la seguretat, la higiene i el manteniment de l'espai, alhora que reclamen una resposta social per a les persones sense sostre que hi viuen. I malgrat que l'onada de calor ja comença a anar de baixada a partir d'avui, les altes temperatures i les onades de calor que tindrem en els pròxims dies també tenen un impacte directe sobre la salut i poden provocar deshidratació, cansament, mareig o fins i tot situacions més greus si no s'actua a temps. És l'advertència que fa el coordinador del CUAP Rubí i metge de família Àngel Mercadal. Segons explica, el nostre cos té mecanismes per regular la temperatura, però quan la calor es manté durant dies seguits, aquests sistemes es poden veure superats. La pèrdua de líquids obliga al cos a treballar més i poden aparèixer dificultats de concentració, debilitat o malestar. Escolta'm, Mercadal.
4: Quan nosaltres estem mantenint temperatures més altes, llavors comencem a perdre líquid i això ens comença a afectar també els nostres sistemes regulatoris. Si perdem massa líquid, el cos ha de treballar més ràpid, no arriba la sang als llocs principals, llavors podem tenir problemes de mareig, podem tenir problemes de dificultat de concentració, comencem amb ganes de vomitar, perdem salts i se'ns comença a accelerar tots els sistemes, també el cor.
0: Mercadal alerta que els col·lectius més vulnerables continuen sent la gent gran i les persones amb malalties cròniques, especialment cardiovasculars o hipertensió. També recomana extremar les precaucions si es treballa o es fa esport a l'exterior. Entre els consells principals per afrontar aquests dies hi ha hidratar-se abans de tenir set, evitar l'exposició continuada al sol i cercar espais frescos. Tornem a escoltar Àngel Mercadal.
4: Hidratar-se bé és el principal, intentar evitar el contacte continu amb el sol, llavors estar a l'ombra contínuament, refrescar-se i portar roba també còmoda. Això seria, jo crec, que coses bàsiques.
0: Des del Quart Rubí també expliquen que les consultes relacionades amb la calor estan augmentant progressivament i que aquests dies preveuen més pressió assistencial coincidint amb les altes temperatures i els dies de festa major. I les urbanitzacions rubinenques compten amb una nova brigada que ja ha començat a treballar aquesta setmana al sector C de Castellnou. Es tracta d'una mesura inclosa dins del pla de xoc de l'Ajuntament de Rubí. L'objectiu és potenciar el manteniment i, per tant, millorar l'espai públic. Ens ho explica la Paula Iglesias.
5: La nova unitat està formada per 4 treballadors del món de la construcció. Concretament, són 2 parelles de paletes a més d'una persona que s'encarrega dels treballs que necessiten les urbanitzacions. Compten amb 2 furgonetes elèctriques i un vehicle elèctric addicional. I quines tasques té la brigada? Doncs reparar les voreres que estiguin en mal estat, que és una de les principals queixes de les urbanitzacions. El pressupost d'aquestes accions és de 114.323 euros, cosa que permetrà dur a terme 85 jornades de treball, que són aproximadament 4 mesos de feina. Per tal que aquestes tasques siguin el més eficients possibles, l'Ajuntament està utilitzant el sistema GMAO, gestió de manteniment assistit per ordinador. Un sistema que permet registrar les incidències i classificar-les per després fer-ne un seguiment. Les incidències poden provenir de l'aplicació Rubí Ciutat o a través del servei d'avisos i queixes, entre altres. De fet, l'Ajuntament anima la ciutadania a utilitzar l'aplicació adjuntant fotografies per facilitar precisament aquestes tasques de manteniment a les urbanitzacions.

0: Informació esportiva centrada en els campus d'estiu i començam amb l'Esportiu Rubí. Toni Bravo.
1: L'Esportiu Rubí ja té a punt el seu campus d'estiu, que enguany s'allargarà 5 setmanes, combinant casal multiesport al matí, tecnificació de futbol sala a la tarda, el casal es farà de 10 a 2, servei de bon dia, menjador, inclourà activitats d'aigua, sortides, per exemple, el waterwall, a les tardes de 6 a quarts de 9, el pavelló de la Llana acollirà les sessions de tecnificació amb entrenadors del club, la incorporació de Víctor Pérez, jugador d'Indústries, que aquesta temporada ha competit amb el Barça B de futbol sala. Els preus varien segons setmanes i modalitats, amb descomptes per a jugadors i germans. Pel que fa a l'atletisme, la Unió Atlètica Rubí farà al campus del 30 de juny al 31 de juliol activitats d'atletisme, jocs, tallers, piscina, l'horari de 9 a 2 quarts de 2, servei de bon dia a les 8, menjador fins a les 3. El campus s'adreça a infants i joves de 4 a 16 anys, dividit per nivells, inclou excursions setmanals, una samarreta per als participants, i els preus varien segons si són socis o no. Ja hi ha una trentena d'inscripcions confirmades. I avui al programa Esports al Dia escoltarem el resum de la temporada del Club Natació Rubí, el masculí, recordem, que ha aconseguit aquesta permanència directa a la Divisió d'Honor, ha arribat a disputar la Copa del Rei, mentre que el femení ha culminat un any brillant amb l'ascens i el retorn a la màxima categoria.

0: Informatiu migdia.
1: L'empresa rubinenca Robinhood ha rebut un dels 7 reconeixements a la innovació de la patronal Pimec Vallès Occidental.
2: La decisió de tancar l'aparcament municipal de la plaça Salvador Allende a partir de l'1 d'agost la va prendre directament l'alcaldessa Ana Maria Martínez per seguretat.
3: L'Ajuntament de Rubí organitza el pròxim 15 de setembre una nova sessió d'acollida per a persones nouvingudes.
0: Informatiu vespre.
4: Un camió de repartiment de menjar va cremar dissabte al carrer Pau Claris, al centre davant del supermercat Condis, just abans d'obrir la botiga.
0: Tot allò que has de saber sobre la teva ciutat ho trobaràs a la 99.7 de la FM i a radiorubí.cat.

0: Ràdio Rubí.
1: És la una de la matinada.

Deixem enrere la primera hora informativa i encara ens espera una segona hora que avui combinarà realitat de carrer, mirada política i una dosi de divulgació. Començarem escoltant una problemàtica que fa temps que arrossega part del veïnat. Entrevistarem les veïnes del carrer Santa Llúcia perquè ens expliquin de primera mà la situació de sorolls i incivisme que denuncien des de fa temps i com està afectant el seu dia a dia. Després recuperarem i desgranarem alguns dels titulars i reflexions que va deixar l'entrevista en profunditat que Albert Soler va fer a l'exregidor Víctor García just després de formalitzar la seva renúncia a l'Ajuntament i assumir el seu nou càrrec a la Generalitat de Catalunya. Una conversa per entendre aquest canvi d'etapa i repassar algunes de les qüestions que va deixar sobre la taula. Tot seguit serà el moment de mirar cap a la divulgació amb una nova entrega del Guaita que tenim, la secció de ciència que ens proporciona la xarxa i que, com sempre, ens ajudarà a entendre un poc millor el món que ens envolta. I a les 10 en punt arribarà el temps de debat amb la tertúlia conduïda per Toni Bravo, amb Isidre Rubio, Pep Adelantado, Sol Expósito i Conxita Jimeno com a tertulians, com a convidats per comentar i posar context a temes que marquen avui l'actualitat. A les 11, Belén Tierno prendrà el relleu amb una última hora marcada per la cultura i les noves mirades. Entrevistarà l'escriptora Alba Amorós per xerrar del seu darrer treball i després serà el torn de Germà Bustamante amb una nova edició de Territori Digital per posar el focus en la tecnologia i les tendències. Començam!

0: I avui escoltarem l'entrevista que el nostre company David García va fer-hi a les veïnes del carrer Santa Llúcia per explicar com viuen el seu dia a dia amb un entorn amb sorolls i ple d'incivisme. El David García, com dèiem, ens ha fet aquesta entrevista.
1: Al ple municipal del mes de maig es va aprovar una moció presentada pel Partit Popular i treballada amb el PSC, grup de govern, per estudiar i aplicar mesures que ajudin a reduir els problemes de trànsit, soroll i contaminació a l'entorn del carrer Riera amb Santa Llúcia, per entendre'ns a la zona que va des de la plaça Guardiet cap a la carretera comarcal, cap a la C-14-13. Avui volem tornar a parlar amb les veïnes de la zona per saber què ha passat des d'aleshores i, sobretot, com és conviure dia rere dia amb aquesta situació. Tenim a nosaltres la Cristina, la Susana i la Eva. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Comencem per a veure si hi ha alguna novetat. Com dèiem, va ser al maig que es va parlar això. El govern, de fet, va participar i transaccionar amb la moció i deia que era conscient de la solució. Des d'aleshores heu tingut alguna novetat?
3: Bueno, va venir el del grup Podemos,
4: Jordi
3: Arnaiz. Sí que es va reunir amb nosaltres i amb un altre veí i vam anar per tota la zona organitzant una mica com podríem arreglar el carrer i donant diverses idees que teníem els veïns. I ens ho va escoltar i va prendre nota.
4: Sí, però cal dir que va ser perquè nosaltres ens vam posar en contacte amb ell, no al revés.
1: Va
4: ser per iniciativa nostra. Per part de l'Ajuntament no hem tingut cap resposta ni res. Tècnics no han vingut res, ni ens han
3: que preguntat. Sapiguem, no. I si ho han fet, no ens han informat.
1: Vale. Entenc que vau contactar amb diferents grups o amb... com va ser això?
3: Vam començar amb el Juanjo Giner del Partit Popular.
4: Bueno, primer de tot vam anar a l'alcaldessa als barris.
3: Perdó, primer vam anar a l'alcaldessa als barris, vam començar per aquí, tot va anar molt bé, ens van començar a ajudar, ens van escoltar, però les solucions que vam posar, que va ser ràpid, no van donar resultat.
1: Vale, parlem d'això, i per si alguns veïns no coneixen bé la zona i tal, quins són aquests problemes de trànsit, de soroll i contaminació que teniu i aquestes primeres idees que us van donar perquè no estan funcionant? Expliqueu-nos.
5: Nosaltres, en principi, imprimir el que vam fer és el tema dels autobusos, que era cada vegada que hi havia un cotxe mal aparcat entrant cap a la plaça d'Autoguardiet, en aquell tram on està la farmàcia, la cantonada, aparcant camions de transport de qualsevol marca.
3: I particulars.
5: Aleshores, l'autocar quan ve, què passa? Que es troba l'obstacle i en comptes de dir... sisplau, que es trec o truca la policia de seguida, vinga a pitar. I el soroll que provoca, doncs, bueno, dintre de les vivendes és brutal.
1: Clar, no sé si els oients tenen una mica en ment l'espai, però és un gir com relativament complicat de fer, i sobretot entenc que per autocars i camions, clar.
5: Sí, per tots, però bueno, sembla com sigui un rally, perquè passen com si allò fos una carretera recta, vull dir, fan la curva com si res, però els autocars, la que troben un obstacle, és pitar.
1: Clar, ja autocars des de primera hora del matí.
5: Des de les 7:30 del matí i en dies que inclús abans.
3: Tot el dia i són els de Rubí i els de tot el Vallès.
5: Sí,
3: o sigui, és que passen autobusos cada 3-4 minuts.
1: Clar, que els tenim allà. Tenim la carretera comarcal al costat, però entenc que no és directament la C-14-13, és quan fan el gir pel carrer Santa Llúcia, no?
3: És carrer ja de poble, és un carrer estret.
5: Clar, i a més un carrer que només hi cap un carril de vehicle.
1: Efectivament.
5: No hi ha cotxes aparcats. És superestret, edificis alts. Llavors tu trobes, jo estic en un primer i en el primer jo veig més que el sostre de l'autocar, o sigui, em queda en línia amb el balcó i dius, és que no pot ser.
3: Un cop s'atura l'autocar, què passa? Que a més també hi ha molta contaminació, a part de l'acústica.
1: Clar, el que està traient.
5: El vinga, el bum-bum, el fum que treu al...
3: Hem de tancar finestres perquè és impossible.
4: Bueno, no les podem obrir, bueno, per ventilar directament.
3: Pràcticament obres 10 minuts per ventilar i tanques, és impossible.
1: I aquest incivisme per aparcar és una molestat diària?
4: Sí. Diària.
5: És igual que sigui hora d'escola, perquè vagin a l'escola el Regina Carmeli, és igual a migdia, és igual a mitja tarda, és igual a mig matí, és que dona igual. L'hora que hi vagis és que dona igual.
4: També cal dir que com no tenim zona de càrrega i descàrrega...
1: Eva, apropa't una mica al micro, Eva.
4: Perdó. Que com no tenim zona de càrrega i descàrrega, clar, els transportistes aparquen on poden.
1: Clar.
4: Perquè ells han de fer la seva feina. Ells estan fent la seva feina, però els motoristes i els cotxes prefereixen aparcar allà i de portar el nen al col·le, al gimnàs o on sigui.
3: On al bar a prendre alguna
4: cosa. Exacte.
3: O a fer les compres. Que és el més greu.
4: Que ha d'aparcar a l'escardívol, perquè després la zona de motos, vens a l'escardívol, hi ha aparcament lliure. Sí. I
1: Esteu molt a prop de la zona taronja de l'escardívol, molt a prop.
4: Molt.
3: Correcte.
4: I està ple de motos per tot arreu, i si truquem a la policia, o no venen, o si venen...
3: O no hi ha efectius.
4: Sí, exacte. Habitualment estan... Bueno, no hi ha. O si venen... bueno, vam tenir un incident amunt que deia que no se sabia la normativa, el senyor, el policia. I si no se la sap ell, hem estat consultant i sabem que es pot multar per aparcar malament. Fins i tot és que no deixen... aparcar, o sigui, no deixen pas per passar cotxets, cadires de rodes...
5: Invidents.
4: Exacte, els invidents. Utilitzar la façana per guiar-se. Totes les façanes estan envoltades de motos. I si truques i dius, és que el tinc, és que tenim les motos tocant a les finestres. Hem rebut amenaces per part dels motoristes i dels transportistes, actes vandàlics. Ens han tirat oli.
1: Wow.
4: A les finestres. A una li van dir te voy a arrancar la cabeza. A una altra persona se li van ficar dins de casa, amenaçar-la. Això no ho hem de solucionar nosaltres, ens ho han de solucionar des de l'Ajuntament, i per més que fem, no ens busquen cap
3: el
4: solució.
3: El problema de les motos és que quan arrenquen fan molt soroll. És una cantonada, suposo, que acústicament rebota molt. Perquè suposo que hi ha molts carrers que aparquen motos, que no hauria de ser, però bueno, és, i la gent no es queixa. Igual és la nostra zona, rebota moltíssim. És un problema afegit.
4: És que dins de casa es multiplica molt el soroll. No és el que tu estàs sentint al carrer. Sí. És molt més bèstia. Les finestres ens tremolen.
1: Diríeu que és una cosa que ha passat tota la vida o que està passant ara més?
5: Portem ja un any i mig lluitant.
1: Un any i mig. Sabeu,
4: des que vam fer la illa de vianants.
5: Tenim documentat en el museu que va presentar el Juanjo, hi ha vídeos, fotos, tot el que vulgueu i més en els mòbils nostres, perquè ens hem dedicat a cada problema que sentíem una pitada, sortíem fora al balcó, sortíem a la finestra, a gravar, a veure tot el que està passant. Vull dir,
3: ens ho va demanar la regidora,
5: que filmessin
3: tot el que estava passant.
5: Clar. Sí.
1: Anem a aquest procediment. Dèieu que abans de portar el tema al ple sí que havíeu tingut una primera reunió a l'alcaldessa dels barris i que van proposar una primera mesura. Expliqueu-nos com va ser.
3: Ens van posar, jo a la porteria on visc, m'aparcaven, la vorera és bastant àmplia, que és al costat de la farmàcia, sí. I m'aparcaven allí, o sigui, era la zona de càrrega i descàrrega. Què em passava? Se m'estaven carregant el balcó. L'estaven trencant els camions, perquè jo et dic, li passava com a ella, jo sortia al balcó i podia fer un saltet i pujar-me al camió. I a més, bueno, a vegades no podia sortir a la meva porteria, perquè estaven els camioners. Clar. I s'havien anat a més a descarregar. A
5: I si era el del gel, amb la màquina en marxa.
1: Clar.
3: Amb la màquina en marxa. Jo a vegades havia baixat, dic, sisplau, almenys...
1: Deixa'm sortir de casa.
3: Deixa'm sortir i treu-me la màquina perquè tot el calor em puja a mi. Clar. Bueno, era... Aquí sí que em van posar uns pivots... que ja no aparca ningú davant de la porteria. És l'únic que ha funcionat. I ho hem dit per activa i per passiva.
5: Sí.
3: Van posar un badent, es diu?
4: Un ressalt.
3: Un ressalt.
5: De plàstic?
3: Al principi del carrer, teòricament perquè la gent no corres tant, perquè agafen la corba, bueno, d'aquelles maneres...
5: Que sembla el circuit a Montmeló.
3: Sí. Res, no ha fet res. L'únic que ha fet, la gent se'l salta el badent com vol, per als camions i autobusos no serveix, els camions que passen la roda per sobre, a sobre els hi salta tota la càrrega, amb la qual quan cau la càrrega encara és pitjor. Això també ho hem dit, sisplau, almenys traieu això. I res, perquè la gent que ho fa bé, què passa? Saltes al badent i a la corba comences a agafar velocitat un altre cop. Amb la qual no serveix absolutament de res. I ho vam dir això. Ho veiem molt justet, aquesta solució. I han posat diversos pivots sense sentir ningú. Perquè, què passa? Ja no aparquen davant de la meva porteria, però aparquen davant de la farmàcia, a l'entrada de la plaça Doctor Guardiet, a la cantonada, al pas de peatons, a sobre de la vorera, de davant de la farmàcia. Vull dir, és que és molt
5: I
3: bèstia.
5: Tot sense passar la càmera que hi ha justament al costat. Clar. De la farmàcia i a la càmera de vigilància. Fins allà, aparcarà tothom d'allà cap al carrer, però d'allà cap endintre no passen perquè si no els hi multen.
1: Clar, ja ho sabeu. Per on creieu que pot passar la solució? Per molts d'aquests pivots? No sé si teniu controlat també un lloc on podria ser ideal la càrrega i descàrrega. Ho teniu més o menys pensat?
3: Sí, hem donat idees. Bueno, cal dir que el govern va venir, ens van reunir, ho van veure, ens van donar la raó, allò és irrespirable. Em vaig posar en contacte amb el síndic de Greuges. Hi ha un expedient obert que no tenim contestació. Ja va veure que allò era irrespirable i bueno, també tant el Partit Popular com l'altre dia la persona aquesta de Podemos, bueno, tots han vist in situ la problemàtica que hi ha. Hem donat idees.
5: És que el nostre carrer comença a la zona de baixes emissions, vull dir, comencem justament a com comença el carrer Santa, al carrer Riera, allà comença la zona de baixes emissions, i hem dit, comentat que sigui la banda de carrer Riera cap a la banda de Santa Llúcia fins a al pont de Sant Joan, que sigui peatonal. Vale. Seguint el ritme que tenim al davant, o sigui, tot el tema de l'església, tot el tema
1: de Guardiet i de
5: tot això, tot aquest és zona peatonal. Aquest carrer estava en un passat que fos peatonal, no s'ha arribat a fer peatonal. I hem proposat, doncs, que la passin per la banda de baix, que la carretera sigui una mica més ampla, que la reglin ben arreglada i que puguin passar els autobusos directament cap a l'estació. Vale. I l'accés que hi ha, que entren des de la C-14-13 cap aquí, doncs, bueno, que l'autocar vingui de tornada, que vingui per allà. O sigui, i espai, van estar-ho veient i van dir, ah, pues hay espacio. Vull dir, per
3: ho van veure viable. Entenem sí, que vale. Això hi ha un cost d'això, però ho van veure viable i el que demanem és que es comenci treballant aquesta línia.
4: Bueno, que comencin a treballar directament.
3: Que comencin a treballar
4: sí, perquè és que no els han fet cas. Vull dir, el dia de la moció, sí, quan l'alcaldessa va saber que s'estava fent una moció, s'estava preparant, diu, no ho sabem, que va enviar uns tècnics. I ens va dir, és que estem treballant en el tema, nosaltres tenim un missatge de l'Anabel dient que ja estava tot fet. Si ja està tot fet, digue'm, nosaltres busquem altres vies perquè ens ajudin. El que no pot ser és que ens diguis, no, estem treballant quan t'has assabentat que hi ve una moció. No té cap sentit el tema. I que comencin a treballar realment i amb nosaltres, no que envina un tècnic. Si vols treballar, posa un mesurador de contaminació i un mesurador

0: han de pujar a la vorera.
1: Clar.
0: I tot i així ja van haver de fer obres per fer la vorera més, més petita i fer més ampla la carretera. Potser és que alguna cosa falla si tants arreglos cal fer.
1: Clar. I tant, i tant. Doncs Cristina, Susana i Eva, veïnes del carrer Santa Llúcia amb carrer Riera, que estan afectats doncs, per aquest trànsit i soroll i situació dels cotxes. Esperem que la cosa doncs, no trigui a solucionar-se i gràcies per venir a Ràdio Rubí.
2: Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies a vosaltres per escoltar-nos.
3: Gràcies.

0: Després d'acomiadar-se oficialment de l'Ajuntament de Rubí durant el ple municipal del mes de juny, l'exregidor d'Educació, Empresa, Ocupació, Recursos Humans i Atenció a la Ciutadania, Víctor García, va passar pels micròfons d'aquesta casa de Ràdio Rubí per fer balanç dels seus 7 anys de govern municipal i explicar els motius que l'han duit a iniciar una nova etapa professional al Departament d'Educació de la Generalitat. En aquesta nova etapa, García va explicar que el seu primer dia de feina com a coordinador de projectes estratègics de la Secretaria de Millora Educativa havia estat sobretot una jornada d'acollida i presa de contacte amb el nou equip, així com amb els primers encàrrecs que haurà d'assumir dins del departament. Entre aquests ha citat el desplegament de les zones de governança educativa i altres projectes vinculats a la millora del sistema educatiu. L'entrevista que vam fer dimarts va recuperar també el moment del seu comiat al ple municipal de juny, un discurs que ell mateix va descriure com especialment intens i emotiu. García va remarcar que no es tractava únicament del final d'una etapa política, sinó del tancament d'un cicle vital molt llarg vinculat a la ciutat de Rubí, on ha viscut més de 20 anys i on ha desenvolupat gran part de la seva trajectòria personal i professional. L'escoltam.
1: Bueno, em passaven pel cap, doncs, des de 2004, doncs, imagina't que està lligat a la ciutat de Rubí. Jo volia fer-ho d'aquesta manera perquè era un compromís amb la ciutat, però això volia parlar de Rubí, perquè jo sóc de Sant Boi, sóc del Baix, ja ho vaig dir, ja ho saben tothom, i la ciutat em va acollir. Per tant, ahir no era només un final d'etapa com a regidor, sinó de relació amb la ciutat, perquè com sabeu ja ara estic vivint de forma oficial a Barberà del Vallès i per tant, evidentment, després de 20 anys els nexes estan aquí, però tot canvia.
0: L'exregidor va afegir que aquell comiat va estar acompanyat per nombroses mostres de reconeixement per part de companys de govern, representants de l'oposició i professionals del món educatiu en qui ha treballat al llarg dels anys. Ha destacat especialment la presència de directors i directores de centres educatius, així com tècnics municipals de l'àrea d'educació, que van voler ser presents en aquell últim ple. Segons va explicar, aquestes mostres de suport van tenir un fort component emocional, ja que molts d'aquests professionals formen part del seu recorregut dins de l'administració local i amb alguns d'ells també manté relacions que van més enllà del vessant estrictament institucional. L'entrevista també va servir per abordar la polèmica generada arran de la seva incorporació al Departament d'Educació de la Generalitat, després que alguns mitjans de comunicació recuperessin declaracions seves en un ple municipal sobre el català i el valencià. García va voler contextualitzar aquelles paraules i insistir que la seva actual etapa professional no respon a cap nomenament polític ni a cap designació de confiança.
1: No ho és. Jo sóc un docent que tinc 20 i pico anys d'antiguitat i, per tant, estic allà en qualitat de tècnic docent. Jo no sóc un càrrec de confiança, ningú m'ha trucat i em vaig presentar als mèrits de forma totalment transparent, a l'entrevista subsegüent, i una prova, no sé si és una prova o no, però un indicatiu és que m'he presentat a d'altres, i no fa molt de temps, a altres convocatòries, que no, el meu perfil no era adequat i, per tant, jo he rebut el correu de nen, noi, no has estat agafat per aquesta selecció. És això. Ja podeu veure que el nom de la plaça o el lloc és així, de llarg, però soc un TDU, tècnic docent, i em vaig amb el meu salari de profe, amb els triennis i els estadis i el complement que sigui allà, que caigui i que sigui en aquesta àrea.

0: tot transparent i ja està. No, no, no soc, ni m'ha trucat ningú, ni ja ho han dit, ho han dit, que no soc un càrrec de confiança.
1: Com heu escoltat, va detallar que el seu accés al lloc de treball s'ha produït com a tècnic docent dins d'un procés de selecció ordinari, mantenint la seva condició de professor en comissions de serveis. En aquest sentit, ha volgut remarcar que la seva incorporació al Departament d'Educació s'emmarca dins de la seva trajectòria professional com a docent i no com a càrrec polític. Durant la conversa, García ha insistit especialment en la idea de la vocació docent com a eix central de la seva trajectòria. Va explicar que amb el pas dels anys la dimensió institucional del càrrec polític havia anat guanyant pes i que això havia provocat una reflexió personal sobre el seu futur professional. En aquest sentit, ha reconegut que la part més política i representativa del seu dia a dia havia començat a resultar-li més feixuga, mentre que la seva motivació principal continuava estant clarament vinculada a la docència i a la gestió educativa directa.
0: Jo mai hem abandonat la meva vocació, docent o l'educació. Ara estic aquí de forma conjuntural al departament, però sé molt bé que he de tornar a la meva plaça i la docència és la meva vocació. M'ha agradat aquesta experiència, però sempre de rafons estava allà, estava la meva vocació i la meva professió. I ara ja em costava una mica. Personalment em costava no treballar de forma tècnica, perquè això m'agrada, però sí em costava més la qüestió més, com dir-ho, institucional.
1: En el balanç de la seva etapa al govern municipal, l'exregidor ha posat especial èmfasi en les polítiques impulsades per connectar l'àmbit educatiu amb el món de l'ocupació i la formació professional. Entre els projectes que destaca hi ha la implantació de la formació professional dual a l'Ajuntament de Rubí, així com el projecte EINA, que té com a objectiu apropar l'alumnat de secundari als recursos formatius, educatius i professionals de la ciutat. García ha explicat que aquestes iniciatives han permès més crear ponts entre el sistema educatiu i el món laboral, facilitant que els joves puguin descobrir itineraris que sovint desconeixen i obrint noves oportunitats formatives dins del mateix municipi. També ha remarcat que aquests projectes han estat possibles gràcies a la implicació conjunta de múltiples àrees de l'Ajuntament i de professionals de diferents àmbits i que el seu objectiu principal sempre ha estat obrir portes a les noves generacions.
0: Jo penso que o és de les coses que més satisfet estic, sobretot per el tema de l'AFP dual, perquè el futur està allà i ara progressivament ha quedat de que no sigui una anècdota i que ja tinguem 15 persones allà d'AFP dual al final, i el projecte EINA és un projecte que ha anat creixent, perquè al final són tots els centres de secundària, alumnat que va passant i va descobrint pel Rubiforma doncs coses que no havia descobert mai i que es motiven per continuar els seus estudis. I no necessàriament són els alumnes més complicats, més xungos, no. És gent que té 15 anys, 16, i no sap molt bé per on aniran els tiros. Si vol ser FP, si vol... I allà descobreixen un món, és veritat que molt manipulatiu i molt pegat al treball, que els acaba agradant.
1: Amb aquest canvi professional, Víctor García posa punt final a 7 anys a la primera línia política municipal i inicia una nova etapa a la Generalitat. Ho fa amb la voluntat de recuperar plenament el seu vincle amb la docència i amb la sensació d'haver tancat una etapa que, segons va deixar entreveure durant aquesta entrevista, ha estat tan exigent com decisiva en la seva trajectòria. Una etapa que ara dona pas a un nou camí, però sense allunyar-se del seu eix principal, l'educació. I avui, a la nostra secció de ciència, el guaita que tenim, que ens proporciona la xarxa, el biòleg Sergi Corral ens convida a seguir el Tour de França fixant-nos en els seus paisatges. Anem de Barcelona a París recorrent planes, valls i muntanyes.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, avui ens vols portar d'excursió?
2: Sí, i en bicicleta.
1: En bicicleta, t'encanten, tu, les bicicletes, Sergi?
2: M'encanten les bicicletes i m'encanten aquests tours de les grans voltes, de les grans curses, que ens permet, a més de gaudir del ciclisme, qui li agradi el ciclisme, qui no li agradi, li gaudeix d'anar a fer una migdiada amb el soroll de l'helicòpter de fons, que s'adorm perfectament, i, sobretot, veure el paisatge, o sigui, veure els entorns per on van passant i descobrir, evidentment, la geografia d'altres països, que sempre és interessant.
1: Perfecte, doncs avui anem a fer una volta pels paisatges d'aquest Tour 2026.
2: Uh-huh. Això mateix.
1: Per on comencem, Sergi?
2: Doncs mira, comencem. Ja sabem que el Tour és, podríem dir, l'esdeveniment més important de l'estiu, amb el permís de quan hi ha Jocs Olímpics o quan hi ha Mundial de Futbol, com és aquest any que hi ha Mundial de Futbol.
1: Aquest any tot s'ajunta, eh?
2: Tot s'ajunta. Però bé, tindrem noms com el Pogacar, el Vingegaard, el Seixas, el Remco Evenepoel, l'Isaac del Toro o el Mathieu Van Der Poel, que transitaran entre el 4 i el 26 de juliol per carreteres, carreteretes, planes i muntanyes, atenció, entre Barcelona i París.
1: Per tant, això comença a casa nostra, eh?
2: Comença a casa nostra. Aquest any el Tour comença a Barcelona. Per tant, ja veureu com aquesta ruta que comença des de Catalunya, i una oportunitat per veure el que em diuen, eh? Ara hem dit una sèrie de noms, això s'anomena la generació d'or del ciclisme, perquè pràcticament mai havien hagut tantes estrelles competint al mateix temps. Vindria a ser una mica el Rafa Nadal, Djokovic i en el tennis, no?
1: Exacte.
2: El que ha passat. Doncs aviam, Mona, el Tour de França comença el 4 de juliol, amb una especialitat que en diuen una contrarrellotge per equips. Ara no entrarem a el que vol dir això, però en realitat transiten per... s'anomena el Pla de Barcelona, però direm que és un fals Pla de Barcelona, perquè Barcelona plana no ho és.
1: No és gaire, fa pujada Barcelona.
2: Fa pujada, sabem que està envoltada de turons i sabem que té la Serra de Collserola en la seva part més oest, no? La vall del Besòs a mà dreta i la vall del Llobregat a mà esquerra. Precisament, aquesta primera sessió del Tour de França, pujaran a la muntanya de Montjuïc, que ja sabem que té 191 metres d'alçada, és roca sedimentària, conglomerats, gresos, formats molt recent, a l'època del Miocè, l'època geològica del Miocè, i una roca que ha estat la base de construcció de bona part de Barcelona. Sagrada Família, Parlament, Catedral, Palau de la Virreina... A Montjuïc s'han arribat a comptar-hi 25 pedreres fins al 1881.
1: S'ha explotat extensament, aquesta muntanya?
2: S'ha explotat extensament. Això, la primera etapa, que serà un vol pels carrers de Barcelona fins a Montjuïc. La segona sortirà de Tarragona i transitarà per tota la Costa Daurada central i nord fins a arribar amb el massís del Garraf. Massís del Garraf, serra litoral. Massís calcari, de roca calcària, és a dir, un exemple magnífic de sistema càrstic. Càrstic vol dir allò que la roca és com un gruyer, que degut a l'aigua es va desfent i va provocant coves, dolines, avencs, etc. Per tant, és una roca que filtra molt l'aigua. I al filtrar molt l'aigua i estar la roca molt a prop de la superfície, és un paisatge sec, que ha de ser vegetació adaptada a viure en aquesta escassedat d'aigua. Generalment hi domina el pi blanc, però una de les primeres espècies mediterrànies que destaca d'aquestes termòfiles i seques, que és el
1: margalló.
2: És l'única palmera peninsular mediterrània.
1: Ah, carai. És que per margalló m'he quedat una mica igual, eh?
2: Ah, exacte. És el palmito. És allò que té la fulla com una de la palmera, però baixa, és una palmera molt baixa, però que és típica de zones mediterrànies. Sí que hi ha algun exemplar al Montgrí, aïllat, però la seva àrea de distribució podem dir que comença del Garraf cap al sud. Pujaran fins a l'alt de Begues, que és de 400 metres sobre el nivell del mar. Una roca molt argilosa, molt vermella, la de Begues. Abans de baixar cap a la vall del Llobregat, plana agrícola, una vall agrícola i industrial, evidentment, perquè s'hi ha desenvolupat molta indústria, entraran de nou de Barcelona i faran 3 ascensions al castell de Montjuïc.
1: Pujaran 3 vegades al castell de Montjuïc, amb una no n'hi havia prou.
2: Exacte, és 1,6 km al 9%, o sigui, vol dir rampes superiors a l'11 i al 12%, per tant, exigent.
1: Això era la segona etapa,
2: La segona. La tercera sortirà del Vallès, Materra del Vallès. Que era allò de tres turons, fan una serra, quatre pins, un bosc espès, com el Vallès, tres quarteres massa terra, com el Vallès no hi ha res.
1: Exacte.
2: Això és Pere IV. Doncs ens identifica el paisatge de la zona. Ens identifica els pins aïllats, els camps de cultiu, és a dir, el paisatge amb mosaic, allò que està tan de moda ara. Sortiran del Vallès, passaran per la plana d'Osona i enfilaran el Pirineu Oriental fins a la Collada de Tosses.
1: Collada de Tosses, eh? Mm-hmm. Qui no l'ha patit amb alguna marejada anant amb el cotxe,
2: curves, eh? Curves i més curves, eh? Després de passar per la plana Ceretana, baixaran fins a la plana Ceretana, sortiran per Puigcerdà i enfilaran el parc natural dels Pirineus Catalans per acabar a Les Angles, en territori francès. Un viatge d'una terra de camps de cereals, com hem dit, de segats, fins a territori d'alta muntanya, pinedes de pi negre i llacs glacials.
1: Per tant, aquí tenim una etapa una mica de contrastos, no?
2: Molt contrast, des de la plana fins a l'alta muntanya, fins a més de 1.900 metres d'alçada. Per tant, molt contrast de paisatges. Bona etapa per estudiar la botànica i per als canvis de paisatge en tota aquesta zona.
1: Mira, veus, estudiants de biologia, apunteu-vos-ho.
2: Ah, exacte. I atenció, perquè els ciclistes, després d'aquest mini primer tastet de Pirineu, arribaran a una de les zones més càlides de França.
1: I quina és aquesta zona?
2: El forn prepirinenc entre Carcassona i Foix. Un perfil ondulat de muntanya calcària mediterrània, coves, altrament, castells, i on a l'estiu es poden superar amb escreix als 38, 39, 40 graus.
1: Déu-n'hi-do, eh? Fer el Tour de França amb 40 graus
2: amb
1: ha de ser complicat.
2: Complicat. No serà fins a la sisena etapa, quan tornem al Pirineu Central francès, amb dos clàssics de ports, com l'Espen i el Tourmalet, el gran clàssic del port de Tour de França, per acabar el Circ del Gavernier, que és un dels paisatges més espectaculars del Pirineu. És un circ glacial pertanyent al massís del Mont Perdut i declarat Patrimoni Mundial de la UNESCO. És a dir, muntanyes de més de 3.000 metres d'alçada, amb pics com el Marboré i el Taillon, i cascades de més de 400 metres de caiguda, com la cascada del Gavarnia.
1: Carai, aquí ja estem en alta muntanya totalment.
2: En alta muntanya. Aquí seran molt interessants les imatges que ens donin de l'helicòpter aquell dia, de tota la zona i de tota la zona de les cascades. És un massís calcari, també, i tot i estan al Pirineu Axial. Després baixarem fins a les Landes franceses, aquelles extensions també de terra baixa, a l'oest de França, que justament el juny, maig i juny d'aquest 2026, és on assoliran els valors de temperatura més elevats. Se'n poden anar fins als 44-45 graus de temperatura.
1: Per tant, continuem amb territoris amb temperatures molt altes,
2: que poden picar les temperatures. Si fa calor, poden picar les temperatures. I això a nivell dels corredors, a nivell dels ciclistes, també pot afectar el transcurs d'aquestes primeres etapes. Fins a Bordeaux, al llarg de tota la conca de l'Aquitània. Després portarà els corredors fins a Bergerac. Bergerac, en dues etapes planes, podríem dir. Tenien terreny agrícola, cultiu de la vinya. La zona de Bordeus és la zona vitivinícola gairebé per excel·lència de França. Tant és així que hi ha unes 100.000 hectàrees de vi amb una producció de fins a 650 milions d'ampolles.
1: Déu-n'hi-do. Per tant, aquí deixem l'alta muntanya i ens n'anem una mica a la plana.
2: A la plana.
1: I ens n'anem a planes plenes de vinyes, eh?
2: Plenes de vinyes, vitivinícoles. El vi que domina és el vi negre. Un 85% de la producció d'aquesta zona és de vi negre.
1: Però aquest terreny pla continuarà gaire o no?
2: No, s'acabarà ràpid. Entrem en el massís central francès. Primer fins a Ussel i després fins a Lioran. Etapes que transitaran per un altiplà entre els 800 i els 1.200 metres d'alçada aproximadament, amb etapes de més de 3.000 metres acumulat, o sigui, puja i baixa.
1: Sí.
2: Resumides cuentes. Paisatge de mitja muntanya, de rouredes, fagedes, prats, que a diferència d'altres tours, ja veureu com en aquest tour començaran a groguejar una miqueta. No seran aquells prats tan verds que estem acostumats al tour.
1: Per tant, aquest any els veurem una mica secs.
2: Una mica secs, perquè les calorades aquestes tindran efecte. És allò, a França que ben cuidat ho tenen. No, a França normalment les coses són la cara nord, per tant les cares nord són molt més verdes que les cares sud d'aquí la península. El que dèiem, I ja en el nord de França, després el tour arribarà fins a Vichy i es dirigirà fins al territori dels Vosgos, just al límit entre Alemanya i Suïssa. Territori selvàtic. Tenim molt a prop la zona de la Selva Negra. La zona més boscosa d'Europa, una de les més boscoses d'Europa, amb boscos immensos de faig, roure, pènol i també pinedes, alguna pineda de pi silvestre, de pi roig. Una zona molt humida i molt freda, i tenien pujades com a del Balón d'Alsàcia, el Gran Balón, ports no gaire exigents, però que són l'avançada sobretot del salt cap als Alps, cap a l'alta muntanya alpina del Tour de França.
1: Aquí entenc que els hi baixaran una mica les temperatures, no? Si anem a una zona més humida.
2: Sí, en principi els hi baixaran una miqueta i pot ser que els hi plogui, pot ser que tinguin alguna tempesta d'aquelles de tarda, que també s'hi han trobat en el Tour de França. Això, les tempestes de tarda també són molt habituals. Recordo un Tour de no fa molts anys que els Alps van haver de suspendre l'etapa per una pedregada.
1: Ostres.
2: I una vinguda que la carretera va quedar col·lapsada de pedra.
1: Déu-n'hi-do. Bueno, clar, i a part amb pedra no pots pas circular.
2: No pots pas circular. Entrant en els Alps pel departament de l'Alta Savoia, un departament que també han circulat aquest any per el que abans es deia la Dauphiné Libéré, que ara li hem posat un altre nom, però serà la Dauphiné Libéré, en una etapa molt exigent que acabarà a Plateau des de la Solaison, que em perdonin els francesos que estem escoltant el Guaita. Una pujada, atenció, de 11 quilòmetres al 9% de mitjana, per tant, molt exigent.
1: I tant.
2: I després d'una etapa per la part més oriental de la vall del Roine, recordem que és el gran riu de la França mediterrana, que reix els Alps, desemboca a la Mediterrània, el Golf de Lleó, podríem dir, el recorregut del Pi es completa amb dues etapes que acaben en un clàssic. A l'estació alpina de l'Alp d'Huez, entre les regions de l'Isère i els Alts Alps, muntanyes de més de 3.000 metres d'alçada. Aquí hi haurà una diferència entre els Pirineus i els Alps. Els Pirineus, les valls, són més en forma de V baixa, perquè són valls glacials més recents, o sigui, amb no tanta erosió. En canvi, els Alps, les grans valls, tenen forma d'U, molt amples. Ascensions quilomètriques, o sigui, ports molt llargs, com per exemple, la que passarà l'etapa reina, podríem dir, que passarà per la Croix de Fer, el Galibier i l'Alp d'Huez, que, atenció, carregarà les cames amb més de 5.400 quilòmetres de desnivell acumulat.
1: Això és molt, eh?
2: És molt, eh?
1: És molt i molt. I els planyot, eh, jo, els ciclistes que hauran de fer aquesta etapa.
2: Exacte. Una etapa és molt recomanable per veure tots els gradients de vegetació, tots els estatges de vegetació, perquè anirem des del fons de la vall, que evidentment són zones agrícoles de la gent que té els camps, els horts, les vaques i que pasturen i totes aquestes coses, bosc de ribera, que també veiem amb els rius que circulen per aquestes valls, i comencem a pujar pels boscos caducifolis, per als boscos acicolifolis de pins, de cedres, etc. I acabes amb els prats alpins d'alta muntanya, on la vegetació no hi creix, perquè evidentment molta part de l'any el sol és glaçat i les temperatures no hi conviden a créixer i res, més que no prats d'herba. Per tant, tots els estatges de vegetació.
1: Carai, doncs aquí també el que dèiem, pels alumnes de botànica, que tenen allà tots els diferents estrats que té una muntanya de vegetació.
2: Molt recomanable. I just, això serà just abans de la darrera etapa, l'etapa a París, la capital de la llum, amb una novetat de fa un tour, les tres ascensions a Les Buttes de Montmartre.
1: Tres vegades també, com a Montjuïc.
2: Com a Montjuïc, és el turó més important de París, per tant, vindria a ser un equivalent. El que passa que a Montjuïc diem que hi ha carretera normal, aquí a Montmartre tu saps que a França els agrada molt allò dels llambordins, de les llambordes, que hi ha a la París-Roubaix, doncs l'ascensió aquesta també té llambordes.
1: També té llambordes, doncs, que suïn els ciclistes pujant les llambordes. I, Sergi, moltes gràcies per aquest guaita que tenim, en què ens has plantejat una mica tots els escenaris per on correrà aquest tour. Jo crec que ara els espectadors el veuran.
2: Jo crec que sí.
1: Ja no ens deixarem tant en les bicicletes, sinó en el paisatge que tenen a darrere.
2: Ja no farem tanta migdiada.
1: Doncs, Sergi, ens retrobem al proper guaita.
2: Fins la propera.

0: el que passa a la ciutat t'ho explicarà Ràdio Rubí, la primera en informació local, sempre al teu costat.
1: The fact that Meghan Trainor is literally mother right now

0: Aquest espai és una reemissió. Si vols tornar-lo a escoltar, entra a radiorubí.cat.
1: Petards, cele i compareixences. A Rubí hi ha hagut 29 avisos als bombers per la nit de Sant Joan, afortunadament cap de greu, tenint en compte la calor, els petards, la confiança que alguns dipositen en la pirotècnia llançada de forma casolana, podem considerar que la ciutat ha superat amb nota l'examen d'estiu de física aplicada. Parlant d'exàmens, les matemàtiques han tornat a protagonitzar la selectivitat, els resultats han encès el debat sobre el nivell, la preparació i el sistema educatiu. Les mates, doncs ja ho sabem, no acostumen a negociar, ni pacten, ni acostumen a acceptar interpretacions que siguin creatives. Mentrestant, Ivan Hidalgo, doncs el pregoner de la Festa Major, va recordar que per un rubinenc aquesta festa és sagrada i probablement té raó. Hi ha tradicions locals capaces de generar més consens que una reforma constitucional. Pedro Sánchez va afrontar una de les compareixences més difícils del mandat. L'oposició esperava explicacions als periodistes titulars, al govern una tarda el més tranquil·la possible, i de les tres coses, la tercera era de totes la menys probable. I també hem sabut que marques com Levi's, Heinz o Gillette han convertit els vetos publicitaris de la FIFA en campanyes virals d'èxit. És una lliçó magnífica sobre el món actual. Abans la censura et feia desaparèixer, ara et regala una campanya de màrqueting viral.

0: 4 minuts que passen de les 10 del matí, que parlarem de la nit de Sant Joan, de festa major, d'educació, de conflictes a places, del POM. Hem de parlar del POM, perquè aquí ja tenim els nostres tertulians d'aquest dijous. Josep Milà, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Pep Adelantado, bon dia.
2: Bon dia.
0: Conxita Gimeno, bon dia.
3: Bon dia.
0: I tots vosaltres, que sou convidats a aquesta tertúlia, a la vostra ràdio municipal, aquest crisol que formarem amb la mirada de tots, trucant al 93-588-5960, 93-588-5960, us agafarà el telèfon el que està al comandament tècnic d'aquesta tertúlia i productor, José Malagón.
4: La tertúlia de Rubí al dia, l'espai de reflexió i opinió de Ràdio Rubí.
0: Que Rubí, han tingut una nit de Sant Joan tranquil·la, eh? Aquest 23 de juny, a la matinada durant la nit es van rebre 29 avisos als bombers de la ciutat, cap d'ells que fos greu, bàsicament, doncs, petits incendis, hi van haver 17 de vegetació, 8 incendis urbans, que bàsicament són contenidors i papereres cremades. Què tal, com va anar el Sant Joan? Com el vau viure?
2: Bé. Bé, sí, com sempre.
0: Sí, nit sí. Màgica o no? És el 23, és de les vostres...
2: Jo suposo que quan era més jove, no? Tot això era màgic i tal igual, però actualment ja, no, vull dir, és una nit però, no, per estar amb persones que tu t'hi relaciones, que hi tens amistat i tot això, i, bueno, i passar-s'ho el millor possible, però vull dir... Jo no li veig res màgic. Ben.
0: No li veig...
2: Perdoneu, no voldria aixafar la guitarra a ningú, però...
1: Sí, no, la canalla sí, home. Els nets
2: no... Bueno, ja et dic... No, però ell va fer la guerra pel seu compte.
1: Però ell sí que...
2: Ell sí que s'ho va passar bé.
0: La guerra pels petards i els fuets.
2: Sobretot un, que és el seu pare és dels diables, i aquest ja, com aquell diu, sembla que ja va néixer amb els petardos, ja. I aquest li encanten els petardos, bueno...
1: Ells ho veuen com un...
2: Sí, sí.
1: Algo
2: sí, no, això ho puc entendre, sí.
3: A però... mi